0: Ah, sí, sé que Marvel
1: sobretot
0: ha comprat l'univers d'Utopia.
1: És el, sí. Sobretot és el villà de Daredevil, és el Fisk. I perquè hi ha una relació amb els seus pares, bueno, una relació, em refereixo de, bueno, com Batman, tipus Batman, no faré gaire spoiler.
0: Algun
1: trauma i tu, sí, exacte. I està molt ben aconseguit. En aquesta segona temporada recupera també superherois de la sèrie de Netflix, però bueno, jo, a la primera la vaig trobar molt millor, molt més arriscada, ja que era, no hi havia tanta acció, simplement era una trama de Born Again, de retorn, i uns guions molt més elaborats. La segona, tot i que les escenes d'acció estan, aviam, si ets fan de Daredevil t'agradarà, si de Marvel, si ets ultra fan no t'agradarà, perquè voldràs llegir els còmics, i res, és que no em vull allargar gaire més amb aquesta sèrie. O sigui, al final jo suposo que els que els entra és recordar que hi és, que ja torna la segona temporada, pels fans de Jessica Jones, que sàpiga que també surt, i res, poca cosa més. No sé si tens alguna pregunta que pugui jo visualitzar, que m'oblidi, per guiar aquesta gent que pugui tenir dubtes en veure Daredevil Born Again, no, no, perquè
0: és la mateixa història, diferent, no? Vull dir, és que
1: sí, és una història.
0: I és que no, els superherois, no sé per què sempre, o sigui, van fent, o sigui, literalment la mateixa trama, només que com ho fan, que són diferents universos, pues, van fent el mateix, no, en plan, tio, és que està passant, no, absolutament el mateix
1: sempre. Però aquesta
0: sempre
1: és més terrenal, eh? És més terrenal, perquè hi ha, com t'he dit, no té uns grans superpoders. Llavors,
0: clar,
1: són combats
0: com
1: molt terrenals, són combats molt molt, molt de mà, saps?
0: De Vigilante. O sigui, sí. Jo, per exemple, el que em vaig, l'única sèrie així, perdó, que em vaig mirar, que era de Vigilantes, era Green Arrow, però
1: ui, sí,
0: no sé si era de Marvel
1: algo
0: o de DC.
1: Sí, algo similar.
0: I
1: era molt llarga, aquella.
0: Era hiper llarga, al final.
1: I a més era episòdica. Cada episodi hi havia,
0: sí, perquè
1: hi havia una trama
0: perquè,
1: de fons.
0: Crec que era un DC, perquè llavors tenia com amb diferents herois, i llavors com que es creuaven trama, diferents sèries.
1: Sí.
0: No sé, es va fer molt llarga, però realment que quan ja era com, per favor, aquest senyor, vull dir, perquè això no tenia superpoder, però era com en plan un supercrack.
1: Com The Flash, que també va
0: el mateix, exacte, aquest, sí, tot aquest, que està guai, però llavors realment que és com la mateixa història, només que estaven, representaven que, i llavors en veien personatges que sortien de les pedres, perquè a l'univers no sé què existia, i quantes coses.
1: Sí que hi ha un altre villà, que és el que té molta punteria. Ara no me'n recordo com es diu Diana en anglès. Però bueno, no, sí, que canviem de... El món de l'univers, espavileu, que queden res. Tenim 15 segons, 15 minuts, i estem, i hem parlat encara només de Daredevil.
0: La sèrie que ve ara meva és molt important.
1: I no és de les millors. O sigui que canviem, sí.
0: Ja he picat cara de pobres agres abans de saber quina sèrie
1: era. No, és la de Kennedy.
0: Sí, és Love Story. Aquí, bueno, a Europa, i bueno, jo crec que, excepte als Estats Units, es diu Love Story, que és la de John
1: no sé què,
0: Frederick Kennedy, com es digui, Junior, i la Caroline Bassett. I als Estats Units li han dit American Story, perquè són, o sigui, crec que és una...
1: És de la trama d'American Story.
0: No, American Love Story, sí. O sigui, perquè el productor és Ryan Murphy. I llavors,
1: sí,
0: ara per exemple, crec que la primera temporada va ser d'ells dos. Crec que la segona, perdó, ha sigut jo. Perdó. La segona temporada em sembla que va de Fleetwood Mac, la relació entre l'Stevie Nicks i el Lindsay, no me'n recordo mai algun nom.
1: No ho sé, jo té unes quantes, American Horror Story, American
0: pues
1: Crime Story.
0: American Love Story, que parla, o sigui, que una mica representen les grans històries d'amor que han hagut als Estats Units els anys 90 sobretot, i una d'elles era el John Kennedy i la Caroline Bassett, que ha pegat tan fuerte perquè tothom, o sigui, se sentia més identificada amb ella que amb ell, perquè ell l'han deixat de volta i mig, eh?
1: No l'he vist.
0: Pues la veritat que la sèrie a mi em va agradar.
1: Sé que van morir.
0: Sí. Sí.
1: Spoiler.
0: No, tothom ho sap. Llavors, és xulo perquè, aviam, hi ha gent que, o sigui, va viure la història perquè ho seguien tot, clar. O sigui, és una història molt famosa.
1: Era com una trama de cuore als anys 90,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, i era durant aquella època dels paparazzis tan intens, que va ser just també amb la Lady Di.
1: No?
0: Va ser aquests dos casos de que els paparazzis era... o sigui, no deixaven fer la vida amb ell, els seguien, o sigui, sobre, em surt en anglès, harassment, com es diu?
1: Assetjament.
0: Assetjament. A la Caroline Bassett, i llavors una mica pues, explicant la història, però és xulo perquè, bueno, sobretot veus el seu desenvolupament, ella va començar com a venedora de Calvin Klein, i mica en mica com tenia molt estil i llavors per, també pues, per la influència i tot, però sobretot per ella mateixa va pujar i era director, directora i era de disseny i va fer molts shootings de Calvin Klein. El Calvin Klein quan va sortir la Kate Moss, o sigui, el boom del Calvin Klein i ella pues, va ajudar, i llavors pues, és una mica com el seu inici de les carreres professionals i quan els van conèixer. Però bueno, crec que és una sèrie que a ella no li hagués agradat perquè era la seva vida, però a la vegada dona... li dona protagonisme amb ella perquè tothom la va... El problema que va haver és que pintaven com el John Kennedy, com si fos una perla estupenda, era com el hijo de América que tothom l'estimava, i en canvi amb ella era com la villana, sempre era horrible, que li passava de tot, quan realment era una relació hipertòxica que ella per tota la seva personalitat per estar amb ell. Llavors la veritat que és una sèrie que és molt xula perquè està molt ben actuada, o sigui, tu sents parlar els dos i és que sembla que estiguin parlant els actors, és brutal, sobretot ella perquè hi ha molt poc vídeo on se sentia la de Caroline Bassett perquè no els paparazzis, o sigui, no sortia mai, va patir una depressió, va estar com molts anys que no sortia de casa, però ell, o sigui, literalment sent la veu dels dos i és igual. Però bueno, i a mi també està guai perquè també, perdó, que veu, o sigui, la raó de l'accident, que tothom va dir no, hi ha hagut un accident perquè s'estava pintant els ungles i va arribar tard, i realment no és així, i és que ell realment no tenia la licència per pilotar un avió sense, o sigui, només, crec que només tenia per horitzó i no per comandaments. I llavors pues, tenen l'accident per això, perquè es queden amb, bueno, tenen de cop hi ha molta, si heu les paraules, foc,
1: niebla,
0: també ens ho recaltallem, això, hi ha molta boira. Ara i llavors pues, bueno, o sigui, a mi és una història que em va agradar, a mi sobretot em va agradar la història d'ella, ell pensava, vaja, mostrenco, però bueno, està guai, no, perquè aquella època era com ell és perfecte i ara és com un vaya bu, o sigui, vaya tonto que tot el rato ficava les prioritats dels Kennedy per davant, també et dic, deixa els Kennedy a cau d'un burro, i que era una família super falsa i super política, que realment deu ser com ell, no es conec, llavors personalment no puc jutjar, però la veritat que és una sèrie que jo vaig començar perquè una meva m'ho va recomanar i vaig dir, buf, ja veuràs que serà, i em va encantar, a més és de les, o sigui, recupera aquesta essència dels 90, unes bandes sonores increïbles, els outfits també superxulos, perquè ara tothom, tio, vesteix que dius... molt kinky, i aquella època pues, tenia alguna més d'estil, almenys a la meva opinió, i és, no sé, o sigui, em va agradar molt, i això ja està super ben actuada, i aviam, pues, a veure la segona temporada si va de Fleetwood Mac, de veritat és això, m'encantaria perquè estic obsessionada amb aquesta banda sonora. Però bueno, jo la recomanaria, i si no ho he dit, està a Disney Plus, però és de Fox, perquè és una mica més, ja, la Fox és una mica més dark que Disney. Disney és més per nens potser, i Fox ja no, però bueno, jo la recomanaria. Jo crec que aquesta sèrie també li agradaria a la Núria
1: segurament. Pues res, ara d'aquesta ens passem a una completament diferent, per mi de lo millor que tenim aquest any. Escoltem el tràiler, segona temporada de Paradise. Communication with the surface was lost. The world outside is no longer survivable. After everything that's happened, could my wife have survived? Could somebody be okay up there? Que bé, que queda... Paradise, no sé si recordeu aquesta sèrie, és que no parlaré gaire d'ella perquè si no l'heu vist és que és un spoiler brutal, ¿vale? O sigui, és una d'aquelles sèries, per mi, que s'està donant... o sigui, està tenint poc renom pel simple fet de que estem en el món de les sèries, i que si no... Però en altre context seria la nova Lost, perdona. Jo aquest... A Monter t'agradaria Paradise, t'agradaria fer-me cas, t'agradaria. No per el cas de ciència-ficció, perquè no hi ha ciència... Bueno, és de ciència-ficció, però no hi ha coses... extrahumanes, no? Com ho diuen, aquí és ciència-ficció perquè posa un context post-apocalíptic, Merda, i he fet un spoiler. Oh! Sí. Molt bé, ja no és igual. Si veieu el trailer de la segona temporada podeu fer spoilers. Res, però sí que us dic que mireu el primer episodi i quan l'acabeu, digueu-me si sou capaços de no veure el següent. Vale?
0: A quina plataforma està?
1: A Disney.
0: Ui, sí que portes coses a Disney avui.
1: Sí, bueno, Paradise és de les sèries que hi ha cap top que no... Sí, amb cliffhangers, amb canvis de guió, amb guions molt elaborats i molt treballats. La segona temporada és completament... Bueno, pel context de la sèrie, no, sense dir res, és un canvi com de guió totalment, o sigui, un canvi de sentit, perquè la primera està molt focalitzat en un lloc, la segona en un altre. No ho deixaré... No puc dir res més per no fer aquests grans spoilers, però tot i així t'enganxa. Sí, en 3 dies la vaig veure, els 8 episodis de la segona temporada. Res, no m'hi argo més, perquè és que no puc dir res més, només que les recomano fermament. I puc fer el context un altre cop de la sinopsis ràpid. Representa que al primer episodi maten el president dels Estats Units i el protagonista, és el segurata. Vale, el vigilant, el cap de...
0: Vale.
1: El segurat, avui dia, el guardaespatlles. Val? Del president dels Estats Units. Llavors, aquí és el context, aquí és la sinopsis, però és que no us plantegeu... No us podeu imaginar cap a quin sentit porta. O sigui, quin canvi de gir hi ha aquesta sèrie. No és la típica d'intriga d'investigar Bianchi que ha matat el president, vale? Que també, però no és lo principal. Bé, jo ja crec que ho he dit tot, així ens dona temps. Passem a les recomanacions, escoltem una mica de música per animar-nos.

0: pues passant ja a recomanacions, jo porto la A, la pel·lícula del Bob Dylan que es diu A Complete Unknown.
1: Minnesota.
2: Why is that?
3: I wanted to catch a spark.
4: If you're traveling in the North Country Fair.
5: Say no one wants to hear what a kid wrote last.
6: Protagonitzada per...
0: Timothée Chalamet.
6: Ah, sí, Timothée Chalamet.
0: No, a veure, la veritat...
6: Tinc ganes de veure la pel·lícula per ell, eh? No, però
0: ell
6: la crítica van dir que era una mica lenta.
0: Fa molt bon personatge perquè, o sigui, tot s'ha dit que aquest actor em cau pitjor ara que, que quan va sortir, o sigui, en plan, al principi, ara ha dit alguna declaració que deixen
6: perquè
0: anar.
6: Perquè el ballet.
0: El ballet i alguna altra.
6: Bueno, s'ha donat a entendre que no, la seva mare i la seva família fan ballet. O sigui, era... No ho sé fins a quin punt va dir
0: que, bueno,
6: era conscient que s'equivocava.
0: És el que diu tothom, que a més aquest noi s'havia idealitzat perquè sempre havia fet pel·lícules com d'intel·lectual i de cop sortint via aquest comentari és com que havia trencat el cor de molta gent, però bueno, però fa molt bon paper perquè és molt bona, o sigui, et fa odiar tant el Bob Dylan,
6: sí?
0: Així, penses, dius, vaya tio, més
6: pues mira,
0: tonto
6: que
0: i més idiota i més... egoista i soberbia.
6: Jo en el seu moment, perquè recordem que aquesta pel·lícula té 2 anys, va ser nominada als Oscars l'any passat.
0: Jo la vaig veure aquest any perquè la van ficar a Disney.
6: Sí, l'està a Disney recentment, sí. I té 2 anys, vull dir, als Estats Units es va estrenar fa 2 anys, el 2024, va estar nominada als Oscars el 2025, i ara aquest any... recentment s'ha estrenat a Disney Plus, no, em sembla?
0: Sí, sí.
6: I jo la crítica em deien que no afavoria el Bob Dylan pel context on es feia, perquè només és un tros, no, de la trama de la seva vida, eh? Un fet molt rellevant, però ja està, no?
0: Aviam, tothom diu que en general Bob Dylan ha sigut un capullo tota la seva vida, eh? Vull dir, no igual que per exemple... O sigui, igual que el Bruce Springsteen, en general la gent sempre ha parlat bé d'ell, del Bob Dylan, o sigui, has vist el vídeo de We Are The World? Que quan van fer el documental diu que, o sigui, ell era un dels... aviam, per aquí la gent no ho sàpiga, que suposo que
6: ho vas explicar tu, jo no l'he vist encara.
0: El Bob Dylan és un cantautor que va sorgir, era de cançó protesta, de contra una mica dels anys 60-70, una mica el moviment hippie, tot aquest contra la guerra i tot el que estava passant als Estats Units, que bueno, va peor actualment, però bueno, i llavors, pues una mica entendre la seva, o sigui, una mica el seu o sigui, la seva entrada al món, o sigui, de l'artista, no? I que comença ell una cosa super folk, super anem a queixant, no?

0: Ja, anava veient l'altre.
1: Sí, no, a l'edat que
0: jo ja m'he plantejat moltes sèries, moltes pel·lícules.
1: Fa bon paper, però 2 hores i mitja era com un... Hòstia, ja tio, acabava una mica el cap i ja de...
0: Hi ha moltes pel·lícules que ja me les plantejo, que tinc ganes de veure-les, però em fa pal veure-les. És, jo, és,
1: clar,
0: és com una...
1: No entenc.
0: Dic, sé que les vull veure, però no... Ja, i algunes vegades m'ha passat que m'he quedat enganxat veient la pel·lícula i altres vegades és allò, bueno, la deixo
1: i igual, a vegades ja és com un pollo acabaré i no l'acabes mai perquè saps què, sí, dir, és sí. Que no, no m'interessa ni tant. Jo, per exemple, aquesta pel·lícula perquè l'estava veient el meu pare i perquè ell va, ell sí que com li agradava la música folk i ell quan anava a colònies ja fa temps, cantava aquestes cançons sí que li va agradar, però jo aquesta pel·lícula, si estava jo sola, la parava, però bueno. Ja et deixo tornar tu i pots fer la teva super recomanació.
0: Sí, passem
1: la
0: a la... Sí, passem a la... Que diu, Crimes, en anglès és Crime 101. And exhale. Anem a 30, no? What do you see? What do you feel? Feel this moment. Pues, si tu deies que la d'abans era una mica lenta, jo crec que és la pel·lícula que has de veure aquesta, eh? Si t'agrada,
1: no, és molt movideta.
0: És molt moguda. Del crime, ai, del crime. Del crime és la pel·lícula del Chris Hemsworth.
1: No m'agrada massa,
0: no?
1: El
0: marit de l'Elsa Pataki.
1: Cap dels dos Hemsworth m'agrada.
0: No?
1: No.
0: De fet, ara estava pensant, que no ho he buscat, perquè crec que aquesta pel·lícula està basada en un llibre, en una novel·la, basada en la novel·la Don Winslow, sí, exacte, del 2020, que m'agradaria veure llegir-la, si tingués més temps, perquè la pel·lícula està molt bé, és molt bona pel·lícula, enganxa moltíssim, em va agradar molt, de fet, i parlo d'ella perquè ja, també es va estrenar l'any passat, però s'ha estrenat recentment a Amazon Prime, la teniu disponible si teniu Amazon, i res, va d'un... com antigament es deia ladrón de guante blanco, però més que no es pot imaginar que la pel·lícula va per aquí, ¿vale? O sigui, és una trama d'un lladre que es té la característica de planejar molt bé els robatoris, però no n'hi ha gaires durant la pel·lícula, sinó que hi ha una trama concreta d'un robatori en concret i trobem també hi trobem la Halle Berry com a actor, el Mark Ruffalo, que ho fa cada vegada brilla més aquest tio, perquè jo crec que li han trobat el seu paper perfecte, que és el de policia una mica demacrat, obsessiu amb el cas, i clar, llavors la trama t'acaba enganxant, surten moltes persecucions en vehicle, que aquestes estan bé, sí, i està molt ben dirigida, molt bona fotografia. Pel·lícula que recorda una mica a les pel·lícules dels 90, però una mica més fosca. A mi jo crec que si us agraden els thrillers, però sense haver-hi crims com a tal, si són robatoris, jo crec que us enganxarà molt, perquè t'acaba... són 2 hores i 20, això sí. De fet, la vaig veure... No és perquè hagués de vaig parar per característiques de logística, si no l'hagués vist d'un tirón, però pel·lícula que hagués disfrutat molt anant al cinema. Ruta d'escape, Crime 101, es diu 101 per l'autopista, perquè fa tots els robatoris a la ruta de l'autopista 101 d'Estats Units. Res, jo crec que ha quedat ben clar que si voleu passar una bona estona, veieu una bona pel·lícula d'aquestes d'acció a Amazon Prime. Vale. I res, passem a les estrenes. No, el Montero diu que m'afanyi, però tinc 4 coses. Aquesta setmana de pel·lícules...
1: Jo dic una. Bueno, però en
0: comença tu. Vale. El Diablo Viste de Prada.
1: Ah, sí, aquest és el 2 de maig.
0: Es va estrenar ahir.
1: No, s'estrena el 2 de maig, no?
0: El Quim posa preestrena el 30 d'abril, però bueno...
1: O sigui, oficialment el 2 de maig.
0: La gent anirà aquest cap de setmana. I de sèries, així característiques tenim... Avui mateix, El Fuego de la Venganza, recordeu una pel·lícula del Denzel Washington, molt famosa, doncs Netflix la fa i ha fet una versió de sèrie. Demà, El Encargado, la quarta temporada de L'Encargado, recordeu aquella sèrie de comèdia, i Citadel, Amazon...

0: Bueno, segona temporada, una sèrie que va passar una mica d'acció, purament acció, però que no va triomfar gaire, però volen tornar a intentar amb el món de Citadel. I ja està, així de rellevant. Segurament hi haurà altres coses, però aquí seria tot. Així que res, marxem, que passeu molt bon cap de setmana. Ens veiem el proper dijous 7 de maig. I recordeu que mentrestant podeu seguir-nos a Instagram, bueno, el que quan podem. Res, cuideu-vos molt i recordeu mirar-ho tot sempre.
1: Sense doblat. Ciao.
0: Ciao.
1: Adéu. Well, you can't get what you
2: want. Estàs escoltant Ràdio Caldes 107.8.

0: Bon dia, bon dilluns. Ara em sento amb retard. Ho estava dient? Ostres, que guai. Mira que semblava que tot anava bé avui, eh? Sí. Hem tingut ara una tonteria a l'hora de canviar. Estàvem dient, Monter, que em sento amb un segon de retras. Com quan jugo amb el Nico a la Play. I ja podeu parlar tots tres.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies, Monter. El millor.
2: Sí, sempre aquí.
0: Crec que li hauríem d'agrair cada programa, com es fan els informatius. I mira que ja no ens fa de tècnic, però...
3: Sí, ens fa de tècnic.
4: Un botó ens ha tocat. Molt bé, gràcies.
2: Ens fa de tècnic.
0: Ha tocat un botó, però...
2: Era el botó.
0: Ha tocat el botó PGMU. Que clarament era el que s'havia de
2: tocar.
0: Moltes gràcies, Monter. Doncs bé, comencem avui l'Hora Gusarapa. Bon dia i bon dilluns.
2: Bon dia.
0: Benvinguts. Sobretot a tu, Arnau, que acabes d'arribar.
2: Sí, he vingut.
0: No sé si ja te n'has adonat, però la meva preparació del programa, més enllà dels aspectes de la taula de so, que sempre falta alguna cosa per fer, ha sigut col·locar-me les pantalles per poder-te veure tu.
2: Oh,
0: perquè
2: wow,
0: ara portava dos programes que tu et veia darrere una pantalla.
2: És veritat.
0: Llavors,
2: sí.
0: Ara ja...
1: Igualment t'hem tirat cap aquí.
2: Sí, totalment.
0: Com a molt et pots amagar.
2: Clar, o sigui, però m'hauria de tirar molt si et volgués veure. No és el cas.
0: Exacte. Bona tarda també a l'Edu i l'Aina.
1: Hola.
0: Ens hem de pujar tots el volum, sí?
5: Hola.
0: Com esteu?
5: Molt bé.
0: Sí?
5: Molt bé, jo estic molt de dilluns, eh?
0: Ser dilluns?
5: Sí, no, jo estic molt de dilluns. En realitat no estic tan bé.
2: Gens conscient.
5: Però bé.
1: Sí, bastant de dilluns, no?
0: En realitat no estic tan bé, has dit.
5: Sí, en realitat no estic tan bé, sí. Crec que estic covant alguna cosa.
0: Dir que estic molt de dilluns, no sé fins a quin punt, és una cosa positiva.
5: Bueno, tot i ser una setmana curta, no? És guai.
0: És veritat, és una
5: setmana. Aquest dilluns és guai, però no estic gaire bé. Estic així una miqueta com refredada.
1: Jo ja estic sortint. No, però sí.
5: No, però tot anirà bé.
0: Canvi de temperatures.
5: Sí.
0: Fa molta calor.
5: Una passada.
2: Sí, tio.
5: Fa un sol que es patega.
2: Es patarran.
5: Es pateguen?
1: No, és un sol espategant.
0: No, espategant.
5: I jo què he dit?
2: Espategant.
5: Ai, perdó.
1: No, tu has dit espatega.
5: És un sol espatega. Però això sí.
1: I ella ha dit espategant. I dic, no, espategant no, espaterrant.
5: Ran.
2: És impossible. Sí, l'adjectiu és espatega. Tens un riure que espatega. Entenc que també es podria fer.
5: Sí?
2: Suposo.
1: No. És un verb?
5: No, tu cobrem.
0: Espaterrar és un verb.
5: Espaterrar.
2: Sí, però
5: esparracar també.
0: Espaterrar és d'estar espaterrat.
1: Sí.
0: D'estar com amb cames obertes.
2: Sí.
5: I quan el sol fot canya com avui,
1: pues...
5: quin verb podem fer servir?
2: Espatega.
0: Aquesta
1: molt fort.
0: Fent-ho servir com a objectiu.
5: Exacte. Objectiu.
1: L'objectiu del sòlit?
5: És
1: cremar-nos per la pell.
5: És mantenir-nos vius.
0: Quan toca entrevistar la iaia Marta?
2: Pues en veritat, qualsevol dia.
1: No, perquè la pobra, amb tots els disbarats que diem...
5: No, li donaria
2: es mata.
5: Un cobriment de cor.
2: Cobriment de cor. Sí.
0: Bé, a poc a poc.
2: Una xupluc.
0: Volíem començar amb una temàtica que precisament ha volgut treure l'Aina abans de començar.
1: No.
2: Potser sí. Potser que sàpiga quin és.
5: Sí, no.
0: Pot ser, digues.
2: Puc tirar un triple?
1: Sí.
2: Al futbol?
1: Molt bé. L'Edu me l'ha tret.
5: Molt bé.
2: No, que pringat que no.
5: No, soc molt pringat.
0: Vam fer una predicció pel partit del Barça-Bayer.
5: Vam fer la predicció.
2: Tothom va perdre.
0: Sí, va perdre tothom.
5: Tothom.
0: Tot i que si algú es va apropar més... podria ser entre l'Edu i l'Aina.
5: Epa!
1: Jo vaig dir 1-3.
5: I jo vaig dir...
1: Tu ho sabràs?
0: 2-3.
5: 2-3.
0: Llavors, l'Aina va dir bé que el Bayern marcaria un gol. L'Edu es va apropar més al fet de que sigués un empat.
2: És perquè 2-3.
0: Perquè l'Arnau també va dir que el Bayern faria un gol.
2: Sí, però jo vaig dir 1-7 o alguna cosa així. Vale.
0: Jo vaig dir 0-5.
5: Molt bé, Arnau.
2: Jo estic fora.
1: Bueno, la qüestió és que tothom pensava que guanyarien i...
2: Jo vaig pensar correcte, però de golejada. Però pel mateix, perquè...
5: Però és que el Bayern és molt bo, eh?
0: Em va fer gràcia, em va escriure el meu excompany de pis, Bàvar, de Múnich, i em va dir, està ple de gent amb la samarreta del Barça.
5: Un d'elles és... Una d'elles és... No.
0: No, no,
5: jo he anat a veure'l. El que no vam predir va ser una de les coses que...
0: La tornada és al Camp Nou.
5: Sí. Anava a comentar una de les coses més interessants del partit.
1: Una targeta vermella.
5: Una targeta vermella.
2: I jo
5: que jo em vaig perdre perquè vaig donar al lavabo.
0: Sí, que li van estirar...
5: No,
1: és que s'ho va perdre.
5: És que ho vaig perdre, em vaig
1: estar. En el millor moment.
5: Vaig haver d'anar al lavabo.
2: No sabies.
0: Context, la... era la Salma, no?
1: La Salma?
0: La Parelluelo. Estaves esperant que ho digués el
5: nom? No, no.
1: Hagués esperat que tragués el...
5: Jo només em sé...
1: El cognom.
5: Jo només em sé un cognom. A veure.
2: La que és...
1: Cata...
5: Coll... Veus? Bueno, van ser dos, doncs.
2: Cutu.
5: Bueno, van ser alguns menys. Putella.
1: I Clàudia...
5: No, aquest no.
2: T'anava a dir que era l'Alexia.
5: No, l'altra, l'altra.
0: Aitana?
1: Graham?
2: Bon matí.
5: No.
1: Hansen?
2: Sí, però... Gretel.
1: Ah, Mapi.
5: Rar.
2: Què?
1: Si em costa treure-ho a mi.
0: Mapi?
5: Rar.
1: Mapi León, es diu. Bueno.
5: No, és que una cosa és impossible que jo me'n recordi.
1: Però targeta vermella. Senyores,
5: la targeta vermella és espectacular.
0: Ja, sí, és divertit.
5: Me la vaig perdre.
0: Perquè és una targeta vermella que només podia passar amb la
1: Salma pocs, no? La Vicky també portava superllarga,
0: sí,
1: Brooks també, sí. Però amb dos o tres.
0: Ja, però exacte. Salma és bèstia.
5: No, és molt bèstia.
0: És next level,
5: I com es queixava la jugadora que va estirar-li les trenes, dic, però tia, se t'ha vist el plomero.
0: Que flipes.
5: Clar, és que...
0: A més, dona la gasolina que just és la que va fer el gol.
1: Sí.
5: Ah, filla de... No,
0: no, perquè jo no podré jugar a la tornada.
1: Clar, si i així veurem un bon partit de...
5: Que es foti la guarra.
2: Bona
0: gala. No ens entenc, no ens entenc com si li arribés.
2: No, jo vull comentar o preguntar una cosa.
0: Digues.
2: Perquè ho he vist dos cops a Instagram. Un me l'ha ensenyat físicament des del mòbil un company de classe i l'altre m'ha sortit ara, que és de futbol de nois. No sé si va ser fa poc.
1: Ai, però és que no estem parlant d'això. Un moment, espera't. És Saragossa-Huesca.
2: Sí, sí, correcte.
5: Saragossa-Huesca.
2: Ho acabo de dir ara fa una hora.
1: Vale, doncs un moment. Estan parlant de les noies.
5: Ja, clar, és que has canviat de tema.
2: Ja està,
5: no, targeta groga, eh?
1: Pues a l'Anna...
0: Targeta groga,
1: Com quedaran quan juguin al Camp Nou?
5: Clar, hem d'acabar.
2: Acabem d'això i després arribarà el meu meló. M'expliqueu.
5: Arnau, que no t'has llegit el guió d'avui?
1: És que clar.
2: No.
1: Que malament.
2: I vosaltres l'heu llegit.
5: Arnau, que hi ha guió.
1: La veritat és que sí, perquè normalment venim aquí
5: i xerrem
1: abans,
5: una mica.
1: Xerrem de què mirar.
2: Pues ben fet, jo sempre arribo a última hora.
5: Sí.
1: Com passades.
0: Sí, de fet has arribat que estava sonant la cinta
5: correcta. Sí, sí, sí. Tancarem la porta el pròxim dia.
1: Que has passat 3 minuts.
2: Sí, és totalment cert. Estava sortint a casa 59.
0: D'acord, com bé deia l'Aina... Bé, no sé si voleu comentar alguna cosa més del partit.
1: No, ja està.
5: La gespa era molt verda.
0: Sí.
2: Tase de droga, no?
5: No, verda.
1: No, que el partit queda...
2: Terrible.
1: 6 dies.
5: 6 dies pel partit.
0: Bueno, s'ha de dir que el partit d'anada es va jugar a l'Allianz Arena.
5: Epa.
0: Que no tots els clubs donen l'estadi gros que es pugui fer. Això estem acostumats que ho faci el Barça. Tot i que ara portava un temps que no jugàvem ni al Camp Nou.
5: Però... Com es copien. Copions, sí. Copiones.
0: No, però no per... En plan, és un gest que s'ha d'aplaudir.
5: No, i tant, i tant.
1: És maco, és maco.
0: Que es presti l'escenari gros.
5: I tant.
0: I com dèiem, diria que és el dia 3.
5: 3.
0: Efectivament, el dia 3.
1: A les 4 i quart de la, de la tarda.
0: A 4:45.
1: A 4:45? No era la... No és el 4 quart? 4:30. Oh, poc.
0: El Google diu 4:30.
1: Vale, vale.
0: 4:45.
5: Senyor Google, no t'equivoquis.
1: No, no, ja ho sabré quan tingui l'entrada, ja t'ho dic.
5: Ah, és veritat, que aquí tenim una persona que hi anirà, eh?
0: Que guai. I va el meu avi, també.
1: Veus?
0: Em va fer dentetes l'altre dia.
1: I és que li vam regalar l'entrada al meu pare. I anem tota la família.
5: No, molt bé, perquè el pare em va fer 61.
1: Molt bé.
5: 30 en una cama i 31 en l'altra. Encara tot gran volta.
0: Podeu predir la tornada.
2: Qui contra qui? O sigui, els mateixos.
5: No!
1: No m'ho crec. És que
0: la tornada.
2: Ja, entenc que és el mateix.
1: Home, clar.
0: S'ha jugat l'anada.
5: És que...
2: Pues jo diré 1-2.
5: No, home, però ha de ser 2-1.
2: No.
5: Tu vols que perdin, eh, les Barça...
2: Sí.
0: Hòstia. Estem fora de la Champions, no arribem a la final, eh?
2: No, no, en veritat.
5: Jo crec que serà
2: meitat,
5: un 2-1.
2: A meitat, jo.
5: Molt lluitat, serà un 2-1, molt lluitat.
1: Jo...
2: I tu a dos.
1: Jo dic 3-0.
5: Uau! Jo, jo un 2-1 molt lluitat.
2: Una cosa, on es jugarà? En allà.
1: Al Camp Nou, igual...
5: La tornada, Arnau!
1: Recordes, clar, que... tu, nosaltres fa 2 setmanes estàvem al Camp Nou veient-la jugar. Però serà el mateix, l'únic que juguen passar a la final.
5: I amb un equip més bo.
0: Jo dic 5-1.
5: No, no, jo un 2-1.
1: Però és que al Camp Nou, amb ara tota l'afició...
5: 60... Ah, no, però no serà el Camp Nou, no? No,
1: clar que sí. Sí.
5: És el Camp Nou un altre cop?
1: Sí.
5: Oh, ara.
2: Però ja
1: vols venir?
5: No, no, no. Haig d'estalviar.
1: No, sí, sí, no.
2: I a més, quins números heu dit?
0: Serà l'últim partit del Camp Nou perquè la final...
1: És a Oslo, Noruega.
5: Uau.
2: Pena, quin atit.
1: Sí, perquè amb la família deien i si comprem els tiquets de la final? I jo, i si no passen? I dic, també és a Oslo, vull dir que ens surt molt més barat que comprar els...
0: Si no passen, també passarà un partit de final de Champions.
1: Igualment, han de passar...
5: Han de passar i passaran.
1: Perquè... ha de passar Arsenal Futbol Club Barcelona.
5: Correcte.
1: És el que necessito
5: per... Correcte, sí, per ser feliç.
1: Exacte, però no vull que ens guanyin aquest cop, aviam si pot ser.
5: Home, seria fantàstic que es fan portessin la Champions les noies.
2: 2-1. 5-1.
1: 3-0. No, jódete, haver dit tu
2: no,
1: ja vas
2: no,
1: dir.
2: No, jo volia... Clar, és que
5: Arnau, estem en un format radiofònic, si vas assenyalar i dient números ens has de dir
1: no,
5: a qui assenyales.
1: No, però ràpid, és que això també ha de ser a mi, eh?
2: És que al ser el Club Barcelona, diguem, el Camp Nou, doncs jo diria un altre número més a la...
5: Doncs va, canvia, però espavila, exacto, perquè hem de comentar moltes coses.
0: Va guanyar 2-1.
2: 3-1. 3-1.
0: Vols canviar la teva predicció, no?
2: Sí.
0: D'acord.
2: Perquè serà el Futbol Club Barcelona.
0: Havies dit que perdia el Barça.
2: Sí. Al Camp Nou, no al Futbol Club Barcelona. Ja veus que al ser Camp Nou, jo et diria realment que l'afició fa molt.
0: 3-1.
2: Sí.
1: Oh! Quan no has dit tu?
2: 3-1.
5: Quina bajanada!
1: És el que no... És que, clar, jo estava entre 3-1 i 3-0. Com guanyi ell, em cabrejaré.
5: No, ens enfadarem molt.
1: Exacte.
2: 2-1 l'Edu, 3-0 Aina, l'Arnau ha fet un mixt.
1: No, però no s'hi val, ell, canviar.
2: Sí que val.
1: No, no val. Si guanya ell, el deixarem com a que no.
5: En realitat són 4 persones que...
2: És que no val.
5: Sí, que no, no et deixem canviar.
0: No et deixem canviar perquè si canvies guanyaràs.
5: Exacte.
1: Exacte.
2: Tu ets fill de puta, llavors.
5: No.
2: A mi no. Perdó,
0: també dic,
2: no
0: ens interessa que encara que guanyi sigui perquè...
1: Sí, sí, que si guanya, d'acord, voto de asco, però...
5: Voto de asco total.
1: Vale, podem canviar de tema.
0: 3-1 per l'Arnau.
2: Tant de bo ara quedin 1-2 per tocar-me.
0: D'acord.
1: Ja, ja ploràs.
2: Correcte.
5: Ah, encara la més sapés.
2: Que sí, que hem perdut, però per portar-te a la supercontra d'Arnau. Sí.
1: Vale, podem canviar de tema, el que...
2: Val,
1: el que proposaves. Partit Saragossa-Huesca, Osca.
2: Osca.
1: Que no, Òscar. Andrada.
5: Sabeu que jo vaig aprendre a caminar, Òscar?
2: Exacte. Què?
1: Adéu.
2: Ah, vinga, adéu.
1: Sí, home.
2: Tens calor?
5: M'he aixecat a tancar la porta perquè m'està venint tot el corrent d'aire a mi, perquè sóc la persona que està directa i tinc una miqueta de rasqueta.
2: Tens una jaqueta darrere teu, no?
5: Perdó, perdó, perdó.
1: Arnau, explica'm què és el que t'han ensenyat els teus companys.
5: Que fort. No, no riguis perquè...
2: El que m'han ensenyat els meus companys és... un porter o equipació de porter, crec recordar.
0: És porter, sí, sí.
5: És porter.
2: A càmera lenta.
5: De quin equip? De quin equip?
2: No tinc ni idea, color verd portava, crec.
1: Els porters no porten l'equipació. O
2: sigui... Ja, per això, però no de
1: sí,
2: color
1: però
2: verd.
1: Sí, però Òscar o Saragossa, és 50.
2: No sé, jo.
1: 50.
2: Ai, doncs... l'he vist amb més accent d'Òscar.
1: Oh, llàstima.
0: Però si el tio és argentí.
2: Però bueno, accent... porta molt temps aquí.
0: Accent...
2: Val, doncs, a càmera lenta, corrent
1: no,
2: cap a...
1: Has de posar context, no pots dir al final.
2: No, és que no sé el final, no sé res. Simplement he vist el clip.
1: Vale, doncs, llavors... el porter s'encara amb un jugador de l'Òscar, del Huesca.
5: Sabem la raó,
1: jo tampoc he investigat tant.
5: Una escopinada al peu.
1: L'empuixen i li treuen la segona targeta groga.
2: Se vermella.
1: Li treuen, no.
5: Li treuen
1: la
5: una
1: segona targeta groga. Això fa que sigui una vermella.
2: No, correcte, vale.
1: Sabem el context?
0: El context volies dir...
1: De tot el show de la... De... Ah, ja, no.
0: Una mica
1: no,
0: que tots dos estan lluitant per no baixar.
1: Pel descens.
5: Ah, o sigui, era un partit allò amb la tensió, sí. A part de que sigui derbi,
0: exacte.
5: O sigui, la tensió de que el que pierde se pira.
2: Derbi significa
0: Barça-Madrid. Com bé sabeu, la Liga de Hipertensiones... perds un dia i estàs a segona divisió, a tercera divisió, guanyes un dia i estàs pujant a primera divisió, doncs el Huesca...
5: Que hagi entès la referència d'hipertensiones, és com tan espectacular.
0: La Liga Hipermotion.
1: És la segona divisió, es diu així.
0: Sí. No es diu hipertensiones, es diu la Liga Hipermotion.
5: Clar, hipermotion, hiperemotion, hipertensiones, hipertensiones.
0: No, però no és per mala traducció, és perquè...
5: No, és per fer el meme i ja està, sí. Exacte.
2: Vale.
0: Llavors, ara mateix el Huesca està fora del descens amb 36 punts i el Zaragoza està dins del descens amb 35 punts.
2: Vale, sí, wow.
0: Vull dir que estan
5: a un puntillo.
0: I baixarà, en plan es decidirà segurament a l'última jornada qui baixa i qui es queda.
2: Vale.
0: També està per allà el Mirandés i el Càdiz.
2: I com va desencadenar que un jugador barra porter d'un equip...
0: Tensió
1: i qualsevol cosa és... Jo no sé què va passar perquè al porter li van treure la primera groga, però a la segona és per empuixar a un jugador contrari i li treuen la vermella. Aquest senyor, clar, és a dir, el porter,
0: ja està expulsat
1: ja. I diu
0: vamos
5: palante, vamos.
2: Para que me quede en el conveni.
5: Exacte. Correcte.
1: I tu què és el que vas veure?
2: Wow. El que jo vaig veure és aquest porter a cama lenta, corrent, esquivant a tot el món fins a arribar a la cara d'un jugador del equip contrari per fotre-li un cop de puny molt bèstia.
0: Balón.
2: Totalment tocó balón. I després, òbviament, pues, de sobte, una pinya de gent comença
1: a... Clar,
5: és que allò,
1: o sigui, només faltaria que le fotessin de cops i tothom, alto. Policia.
2: Tant de bo tothom estigués en contra d'aquesta persona i aquesta actitud.
5: Home.
2: I si es parés,
0: ell mateix s'ha retractat.
2: 100%. Però és que què ha de fer?
1: També et dic, és un senyor...
5: El futbol és
1: de... Que és un senyor, ja, que és de... Mèxic, hem dit?
5: No, argentí.
2: Sí, clar, és argentí.
1: Vull dir que si li cauen 25 partits...
0: Se n'anirà. A una altra banda a jugar i ja està.
1: Exacte.
0: Bueno, ara no tinc les dades precises, però millor exemple el de Promes.
5: Promes?
0: És un tio holandès, bastant bon jugador de futbol, que estava molt va créixer en entorns molt mafiosos d'Holanda, en els llocs més gàngsters. I el tio
2: sempre porta una pistola, no?
0: I el tio cada dos per tres el perseguien, en plan, el seu país on estava jugant,
2: clar,
0: passava a estar perseguit per la policia. I el tio canviava d'equip i se n'anava a jugar a Bielorússia. I al cap d'un any, quan ja la gent de tornar,
1: se'n tornem-hi, no?
0: Tot una història de Promès. Un dia us la porto.
2: La persona colpejada, tot bé, sí, no? Entenc que...
5: No li han quedat seqüeles, no?
2: No.
0: Bé, que es va expulsar tres persones.
1: Sí.
0: A l'Andrada, però també a Dani Tassende i a Daniel Jiménez López per part de l'Òscar.
5: Perquè es van sumar la pinya a la zona.
1: Els pinyazos, després. Sí.
5: A les 5 en la puerta. I tal,
0: les pinyes.
5: Molt fort.
2: Doncs aquesta era la meva gran petita aportació.
5: És que tot això és molt interessant que en parlem, perquè la veritat és que és, és molt important que els jugadors de futbol aprenguin a gestionar tot això, perquè no poden donar aquesta imatge, no han de donar aquesta imatge. Són referents
0: totalment.
5: I no pot ser, no es pot repetir. Targeta vermella a la situació.
0: Què fan?
1: No, és que...
5: Estan repassant el guió.
1: Abans de començar el tema que anava a treure l'Arnau, sí, que jo l'he frenat, mentre l'Arnau estava parlant de quin resultat volia canviar, jo li he ensenyat un vídeo per posar-li en context a l'Edu de què és el que anàvem a parlar, perquè dubtava que sabés...
5: Ah, correcte. Jo no ho sabia.
1: S'havia liat en aquest partit.
5: Jo aquest partit no.
1: Per tant, li he ensenyat un vídeo.
0: No vas estar atent al Huesca Zaragoza.
5: No, va ser diumenge, no?
1: Segur.
5: Jo el diumenge vaig estar fent coses molt més interessants.
1: I ja està. Doncs fins aquí.
5: Sí.
2: Volia obrir també un mini parèntesis.
0: Obre.
1: Digues.
2: És un mini parèntesis per conèixer aquesta persona i quan la resposta potser és que sí i jo uau.
5: Sí.
2: Quan sigui no, es tanca el parèntesis i ja està.
1: Que se'ns ho ha dit
5: donar. Exacte.
2: Jo, justament també, abans d'arribar aquí, he vist...
0: És una persona de Caldes?
2: No. He vist a Instagram que segueixo a Roca Project, una persona que fa...
0: És Àlex Roca.
2: Correcte, vale. Sé que el coneixes?
0: Sí.
1: Vale. Una cosa.
2: Jo no el conec.
1: No, no, és que clar, jo, és una bogeria, és una bogeria. Sí que saps qui és. Sí que saps qui és.
5: No, no, estic ficant cara de circumstància perquè aquesta gent està parlant d'alguna...
1: No, no, però sí que saps qui és, però em sembla una bogeria que l'Arnau no sàpiga de cultura, saps? O de personisme...
5: Ensenyeu-me la foto, perquè per nom ara no... Ah, sí, clar que sé qui és. És el corredor amb una... És una paràlisi cerebral, no? S'ha fet model arrel de la cara. Del seu exercici de divulgació que ha fet a través del seu Instagram i la feina que ha fet amb la seva parella,
1: la
5: normalització... No, no.
2: Val, doncs, només 5 minuts i pell de gallina a cada paraula que treu. Bueno, sí, en aquest cas.
5: No és llenguatge verbal, però sí les treu.
1: Perquè fa poc va anar a un podcast que ha tingut molt ressò, perquè parla també de les seves han de ser pares i de...
5: Una passada.
1: Però que aquesta... Vull dir, aquest missatge, potser no el de ser pares, però sí el d'anar lluitant. Sí. I...
3: A Roca Project és el podcast.
2: Sí,
1: porta com...
2: No, no, totalment.
1: 7 anys durant voltes pel món.
5: No, impressionant, impressionant.
2: Però, jope, vull dir, entenc que la noia ho tradueix, no sé si literalment o... perquè o sigui, la seva parella justament a l'inici el senyor Roca, que no sé com es diu també,
3: Àlex.
2: L'Àlex, no, l'altre Roca. Sí, clar,
1: el del podcast.
2: Sí, el del podcast.
1: Podem dir el del podcast?
2: No me'n recordo.
3: Quan has dit Roca pensava que...
2: Clar,
3: Àlex Roca, sí. Però no sabia que el Roca teu era de
2: clar,
3: Roca.
2: Correcte. Doncs el
1: del podcast,
2: el del podcast ja diu directament que digui tot el que diu literal. O sigui, el que simbolitzi les mans i actitud i el que sigui, doncs que la seva parella digui literalment que no està allà en qualsevol paraula, aquí llibertat màxima. Perquè a vegades que diu que també que ha entrevistat la seva parella diu... Ha dit no sé què. I no està...
1: I l'altre així...
3: A més, és...
5: És un filtre que... Una cosa. És que és un filtre que és molt útil,
3: eh? Encigalat, l'Àlex Roca.
5: Sí, sí, està xalau.
3: L'emoció el pot.
5: Mola molt, mola molt.
2: Totalment, totalment.
3: Jo el vaig veure, diria que el van portar a la Sotana. I, clar, la Sotana és un podcast que de tant en tant busquen molt la informalitat i els ambients de...
5: El cachondeo.
1: De risa som amics i estem prenent una birra.
2: Mola.
3: I la veia pobret amb ella, que hi havia coses que era com no diré això, tio.
1: Si això no toca...
5: Passat. Carinyo, t'has passat.
3: Clar, al final...
5: Hoy duermes en el sofà.
3: La seva dona,
2: pues
3: normal,
2: sí, sí,
3: saps? Alguna cosa a comentar?
2: Res, que només he vist els 80 segons i 5 minuts d'inici.
5: Ostres, doncs...
2: Sí, 80 segons de l'inici de resum i els 5 minuts i crec que avui a la tarda, després quan me'l miri, ploraré moltíssim.
5: Hi ha un moment molt entranyable perquè li demana, l'entrevistador li demana... O sigui, és coneixedor, s'ha informat molt bé i tenia un guió molt ben preparat a l'entrevista, cosa que nosaltres no fem. No, però...
3: jo les
5: era coneixedor
3: paro, eh?
5: sí, però nosaltres no. Bueno, la cosa era que aquest senyor
2: no.
5: Jo no, sí. Va, no em tallo més, que si no agafo el fil.
1: No parlis en plural.
5: Ja, és veritat, només és l'Arnau. No, però és un moment molt entranyable per l'entrevista, perquè l'entrevistador és coneixedor de que tot i que l'Àlex Roca no pugui parlar, no, ni verbalitzar cap paraula, sí que pot fer alguns sols i tal, i és capaç de dir una paraula en concret, que no et faré spoiler.
2: Gràcies.
5: Però és molt guai perquè també és com el que engloba aquesta paraula i és molt xulo, és un moment molt guai.
2: Mola.
1: I a part de fer podcast, et
5: tothom a veure l'entrevista d'aquest senyor.
1: A aprofundir i llegir més.
2: Ja està. No
1: veus? Perfecte, ja està, ja podem continuar.
3: Què ha de llegir?
1: No, llibres.
3: Llibre,
1: sí. En general. Sí.
5: Coses amb pàgines, coses amb lletres.
3: I... No va ser Sant Jordi.
1: Hola, per això...
2: Just abans d'acabar, que m'havien recordat. En el resum, diu de... l'Àlex Roca li comunica que normalment no el miren a ell, sinó que li parlen a ella. I això ha sigut un moment de dir... Uf.
3: Ja...
2: Bueno, o sigui, que maco. O sigui, que maco que realment la gent que realment l'estima, pues, sí que el vegi com una persona normal.
3: Jo li he sentit dir molts cops que és per desinformació. El rotllo que
2: sí, totalment.
3: S'ho acaba d'aprendre malament perquè al final és...
2: Clar, correcte, això mateix també diu.
5: Bueno, però... hi ha molta feina de normativització d'aquests perfils i que tothom té espai, si té alguna cosa interessant a dir.
2: Totalment.
5: I en aquest cas l'Àlex ens està deixant clar que, tret de tot el que té, és una persona amb un món molt interessant i us convido a seguir-lo a xarxes perquè és molt guai.
3: Des del Barça mateix se li ha donat bastant còmput.
2: Sí, també comunicaven
3: amb la porta, tenen una relació especialment bona.
1: Guai, guai. Sí.
3: Sí, sí, sí.
2: I ja està, volia dir això.
5: És que és un esportista d'èlit, per mi, eh? És un tio espectacular.
2: Clar, jo no sé què farà la seva vida.
1: Pues corre maratons.
5: Maratons que tu no faries ni dos.
2: No. És
1: que jo em sembla una bogeria.
5: Un patí, heu vist algun vídeo? Un patí, com corre el tio, perquè clar, té aquest aspecte de persona que fa maratons, que són quatre pals.
2: Sí.
5: És a dir, si
2: sí,
5: tu corredor, els que guanyen les maratons...
3: La veritat que físicament...
5: Clar, o sigui, tot i que té la diversitat, sí, evident, no? Física, sí. No, o sigui, té més o menys el perfil de corredor de maratons, i ja. A mi sempre m'ha passat. No, per... Que és aquesta cosa de dir, ai, que qualsevol cosa es... qualsevol moment es desmaia. Exacte, com a qualsevol altre corredor. Sí. És brutal.
3: D'acord. Voleu tancar aquest tema?
1: Sí.
5: Tanguem. Us convidem a seguir les xarxes.
3: Jo havia mig preparat una secció, més que res és un tema per treure sobre la taula, perquè he pensat, sempre acabem el programa dient que hi ha un Instagram que està molt mal. Llavors, volia plantejar com unes quantes coses i mirem cap on el volem tirar.
5: Ah, doncs mira.
1: Vale.
5: Molt bé.
3: Sí? Llavors...
2: Per la taulada?
5: No.
3: Exacte.
5: Per la finestra?
3: Volem delete account.
5: És
3: una opció? No. Era per intentar reviure la idea.
1: Sí.
2: Anem a mirar. Vale.
5: A veces cortar por lo sano, però llavors, crec que potser no, no?
3: Context ràpid d'ara mateix. L'Instagram està mig mort.
2: Quin Instagram?
1: I diu mig.
3: Hi ha un Instagram de l'Hora Usarapa.
5: Pip.
3: Està mig mort, no es fa res.
5: Pi.
3: Ho hem comentat mil vegades. Però l'altre dia jo em vaig posar a agafar l'entrevista que li van fer a l'Arnau Aymerich, que va ser molt xula. Us en recordeu?
1: Sí,
2: perquè hi havia tres Arnaus.
1: La primera.
5: Ah, la dels tres Arnaus. A mi quasi em treus dels Arnau.
3: Sí. I vaig mirar de treure reels. Llavors, és veritat, en tinc algun fet.
5: Epa!
3: I es podrien penjar. Llavors, aquest és el context, fins ara. Es podria fer el mateix amb l'entrevista a Amazoni, tot i que no sé si aconseguiríem treure
5: és
3: 4 o 5.
5: És que Amazoni ens el vam escoltar, sí, tant.
3: Ja,
5: deia coses molt interessants.
3: Sí, sí. Llavors, mil coses, però on podem començar?
2: Que és un reel per a sex, o sigui, per...
3: Veieu bé la línia de treballar a través de reels?
5: Es podria fer.
3: En comptes de publicacions, potser?
5: Podria fer, sí, no?
2: Sí.
3: D'acord. Següent cosa.
5: Jo estic una miqueta... O sigui, bé, jo participo, sí.
3: Sí,
5: sí, és que sóc molt consumidor d'Instagram.
3: Potser,
5: molt
3: potser també hem de pensar...
1: Que ho podem
3: Instagram
1: barrejar.
3: Instagram és una merda.
1: Sí,
5: i quina xarxa social ens encaixa? Us encaixa?
2: TikTok. És l'altra.
5: In the night,
2: sí,
5: the
2: si es vol créixer com a tal...
1: No. Però que no volem créixer.
3: Hi ha aquesta voluntat.
2: Ole.
1: Volem la voluntat de créixer.
3: No,
1: o sigui, és seu.
2: Sí,
3: per mi mateix.
2: Totalment.
3: No, però podem parlar-ho entre tots.
1: La pregunta és, vols créixer?
3: No especialment. O
1: no
3: sigui...
1: vols.
5: És a dir, està bé. El que tenim fins ara, ximpum.
3: No, tampoc vull arribar més enllà de Caldes.
5: No fos cas.
3: De Ràdio Caldes.
2: Ja, però...
3: Que sí, a tope, però no ho sé. Era més aviat per...
5: Si algú està escoltant aquest programa,
3: de...
5: que es comuniqui amb nosaltres.
3: Pensem. Ara mateix hi ha uns quants vídeos fets i això es podria penjar tot de cop, es podria penjar un al dia... També s'ha de ser una mica realista perquè és possible que ara de sobte faci alguns vídeos d'aquesta entrevista, en faci alguns de la de la setmana passada i ja
5: nunca va ser super...
3: es mori.
2: És que fem un
3: és possible
2: clip que es diu
5: hijos.
1: No, però no cal que sigui, o sigui,
2: generem
1: jo
2: un clip viral.
1: Trobo
3: també és veritat que
1: si al final només són
3: dones
1: serà molt difícil,
3: serà molt complicat,
2: sí.
3: També perquè si de cada entrevista surten 4 o 5 vídeos no podem estar penjant a una a la setmana i estar parlant d'Amazoni el 2043.
1: Clar.
5: No, això no pot passar.
2: No, seria,
1: és que jo no penja... bueno, és que clar,
3: Amazoni.
2: Seria el mateix dia que acaba això, es fan els 5 clips, avui poses
3: sí, no,
2: un...
3: Això ja et dic que no passarà.
2: I divendres,
3: no
2: ja.
3: Passarà que talli, editi i faci mil coses el mateix dia de l'entrevista. la mateixa setmana, complicat. Potser la setmana, per la setmana següent, bueno,
5: sepse.
1: Per això, amb 5 vídeos estarem parlant el 2027 de les entrevistes.
2: Correcte.
3: També ja podem fer energia pura i dura, penjar-nos a saco.
5: Clar.
3: I arribarà.
2: No és mala.
3: No és mala. Què us sembla?
2: Jo, per exemple,
3: us ensenyo per on van els trets.
1: Vale, quins nervis.
5: L'Arnau
1: no?
5: Està girant la pantalla del portàtil, que ha vingut carregat. Epa!
3: Hi ha un mínim d'edició.
2: Però no et dius Arnau Eke. T'imagines fer fet.
3: Hi ha els subtítols.
5: Molt bé, no, és molt xulo. Càmeres, epa.
3: Aquí li diem... Bueno.
5: Està bé.
3: Veieu bé l'edició, doncs?
5: Jo crec que sí.
3: Aquest
5: sí.
3: Just és en el que parlàvem de que... Mira, és que li puc posar de veu, de fet. En el que parlàvem de... Vaig agafar el tall on el...
1: L'Arnau
3: ens diu... Clar, això és com una persona, com un pintor.
5: Ah.
3: Que pinta parets. Us en recordeu? I vam dir... Uala,
5: uala, uala.
2: Justament.
3: Hi ha una persona
5: que es
3: pintant parets.
6: Sí, és espai. No, és ben bé que... L'has encertada,
7: sí, estem en un moment a l'esperç de puta. Si hi ha una persona que té una vida similar i es dedica, no sé, a pintar parets, doncs a la seva manera també
3: sí.
7: Enfocarà...
1: Penjar-ne 5, ja veurem.
7: La seva
5: vida. Bueno... Hay que apuntar alto, ¿no?
2: Però està sí, l'edició.
1: Però si nosaltres volem encetar i només és entrevistes,
5: sí.
1: Se'ns acabarà en algun moment perquè no n'hi ha d'entrevistes.
5: No, bueno, podríem fer una entrevista...
3: Anar intentant portar entrevistes.
2: No, jo t'anava a dir que cal que siguin entrevistes sempre.
3: No,
2: podem...
3: gent.
1: Home, no, és que hi haurà...
2: Això, no?
1: Vull dir, el d'avui, si només són reels...
3: Si de sobte avui ja podiu una cosa interessant.
5: Epa!
2: Bueno, el que he dit jo abans de l'Alex Roca...
3: que ens plantejaves com el gran descobriment que has fet.
5: Que ja el coneixia tothom.
3: Un minut.
2: Que el coneix tot a Espanya.
5: Probablement tinguis tu una entrevista perquè ets la última persona que ha conegut a l'Àlex. Tot el món ja sap.
2: Correcte, totalment, estic totalment d'acord.
5: Podem obrir la porta perquè jo tenia calor.
2: No,
5: podem,
2: no, ja està oberta, no tens ni vot, ni vot. No sé, no sé com
5: veu. Ni veu, ni vot.
1: Sí.
5: Mira quina veu que tinc.
1: És que clar...
2: Està entre tres homes. Home. Aquest cometes.
1: Va, gràcies.
2: Tindre la veu greu no significa ser un home.
1: Sóc jo, l'has de comer. No.
2: Sí. L'Aina és l'home.
3: Llavors, definim que...
1: suerte i que vagi
3: anem penjant
1: bé.
3: Suerte.
5: Sí.
3: Potser...
5: Sí.
3: Els que vagin sortint el dia que es vagin sortint el donem fotent
1: sí.
3: No més d'un al dia perquè si no ja és
5: sí, ja no.
3: La màquina col·lapsa
5: sí, correcte
3: i tirem i a veure què va sortint
5: correcte
2: sí, i ara sí, mateix tindria un clip no, però crec que
5: és que estic molt enfadat.
2: Anem
5: a obrir un tema no? És que digues. Aquí tots però... els micros són tope de pepinos tope de xulos i el meu és una tarta
1: ho vam parlar la setmana passada amb l'Arnau
5: què?
1: Que l'Arnau tenia aquest la setmana passada.
2: Sí, o sigui, que jo tenia com superguai.
5: Que són molt guais, perquè són molt alts. I jo estic aquí ja parut, perquè el meu és com cojito.
3: És el més alt a sobre.
5: És com el chiquitito.
1: Però si ho canviarem.
5: No passa res. Que no, però que és perquè l'he hagut d'arrossegar, perquè el vostre us queda una miqueta més... com amb una postura molt més saludable per la vostra esquena, i com que estic jugant a buscar una postura còmoda, i he hagut d'arrossegar el micro, i l'Arnau m'ha mirat, l'Arnau Càtedra m'ha mirat amb una cara de voler-me assassinar, perquè he fet un soroll.
1: Bueno, però el pròxim dia ens el canviem, no pateixis.
5: No, perquè... Que no passa res, però que
1: us volia dir que fixo. Ah, xarxes socials fluirà.
5: Sí.
3: L'altre dia vaig estar parlant amb uns companys de classe que tenen un mitjà digital entre moltes cometes, parlen del Barça i es graven,
1: vale.
3: Bàsicament.
2: Oh.
3: I em deien, sobretot els reels d'Instagram, el que has de fer és que només començar a llegir com una frase molt loca sense cap mena de justificació i llavors ja sí, això ho expliques.
1: Com, oi, on van ser que Salvador Illa te l'agradaria que t'afollessis, no sé què, i després clar, entres al reel i ho veus. Ah, ah. L'Albert Espinosa.
3: L'Albert Pla.
5: Bueno,
1: l'Albert Pla.
3: Pla. Lo de l'Albert Pla...
1: No, sí, clar.
3: Era veritat.
5: És que ho va dir, no?
1: Però clar, necessitem una frase que enganxi per després enganxar-te tot el ritme. En plan, d'on vindrà això?
3: Modo Albert Pla, sí.
2: Correcte.
5: O sigui, però hauria d'anar play.
2: No? La idea, sí, la idea és la frase com diu l'Aina, que després t'enganxa a veure tot el vídeo. Perquè lo important de les...
3: Sabreu jo,
5: ens estàs obrint... Vista,
3: hauria de bucar cap una altra banda.
5: Clar, però yeah. No, ens estàs obrint la veda de dir barbaritats i bajanades.
2: Uah, tenim la...
3: Gens
1: una cosa...
2: El seme... No.
3: Fins aquí. Clar, i llavors...
1: Ja està.
2: Clar.
3: Tu fots això de dos primers segons, correcte. Llavors... Tot el context que és...
2: És com, a veure de què parlen i on arriba.
1: Però això són molts monòlegs. Vull dir, a mi a TikTok, per exemple, sí, m'han sortit de... com us vau conèixer?
3: Sí, és no,
1: és una amiga meva que em va ajudar a matar el meu marit. I clar, després entres...
3: I dius,
1: diu, mira, hem de fer un TikTok viral perquè em donin... Saps?
5: Sí.
1: Pues és això.
2: Sí.
1: Però no volem que tampoc... creixi... Vull dir,
5: no volem.
3: Viralitzar ni enganyar ningú.
5: No enganyar ningú. No.
3: Tot i així, entenc que posar una frase al principi del contingut, posar el tram més important al principi...
5: Clar, sí, això sí. Home. 100%.
3: Si puto algoritme, com que el Masoni mateix té una cançó contra l'algoritme...
5: Ja, que la fem servir, eh?
3: Què més?
5: No passa res.
2: Ha fet la teva veu. No he fet encara la veu de...
5: Ah, doncs espavila.
2: City of Time.
5: Uf. La veu secreta?
3: D'acord, seguim.
1: Gràcies.
2: Què passa?
3: L'Arnau Càtedra, l'altre dia, parlant sobre això, va proposar... posar càmeres a l'estudi.
2: Ah, sí.
3: Per gravar-nos i fer reels més currats.
5: Opa. Sí. Ara hauré d'anar a la peluqueria.
1: Pues ja tens
3: jo hora. Crec que també hi ha un punt de que la màgia de la ràdio és que no hi ha càmeres, però
5: clar.
3: Si... També es pot plantejar.
2: He vist tantes ràdios que és...
3: Ja, no, sí, ara mateix ara moment, tot és sí. Transmèdia, multimèdia.
5: Correcte, no. I hi ha uns platós de ràdio ara espectaculars.
1: Com el nou d'aquí.
5: Dedito.
2: Totalment. És molt guai, en veritat.
1: Que no era broma.
5: El que, el nostre estudi? Sí, tant.
3: Vosaltres veuríeu bé afegir càmeres.
2: Jo sí, però ja, clar. Jo.
5: Però afegir càmeres sempre.
3: I viable. Clar, jo entenc que...
5: Viable vol dir fer un vídeo... O sigui...
2: Per mi és totalment viable.
5: O sigui, fer un directe d'Instagram, per exemple.
2: Pues totalment gratis.
5: Fer un directe d'Instagram?
2: Quin pobre.
5: No?
2: Un directe d'Instagram?
5: No ho sé.
3: No.
5: Vale, jo què sé.
1: És per retallar clips, sí, entenc, sí, perquè sigui més fàcil fer el reel.
2: Sí.
3: Clar, ah, ara mateix, que si al final... Perquè hi hagi un mig d'estímul visual... En comptes de posar que al mitja pantalla sigui un videoclip de Subway Surfers, el que he fet ha sigut doncs, anar posant imatges
5: sí.
3: A sobre. Bueno, ja veurem,
1: jo no sé si vull, eh?
3: Pop, no. I anar posant imatges.
2: Ai, jo crec que també és la gràcia.
5: Bueno, podem provar
3: té
5: una.
3: Té un punt
5: de
3: la gràcia de la ràdio el fet de que no hi hagi càmeres.
1: Yeah. És que com em comunicaré? Me'n veuran tothom comunicant-me amb
5: senyes. O sigui que tu ets moral o tramposa. Què ets ara? T'has quedat beguda. No, ella no fa trampes.
3: Tindrem a la prova de fer trampes en postproducció. Concurs.
2: Des de postproducció es pot no afegir aquests vídeos.
1: No, només s'afegiran aquests.
5: S'afegiran. És que serà...
3: L'interès d'aquest programa és veure com l'Aina fa trampes.
1: Correcte.
2: La gràcia... No, en veritat.
1: Parlo amb els altres quan...
2: La gràcia de Reven fer aquests vídeos és arribar a fi d'any i fer una recopilació online i l'Arnau, entre tots, ens comuniquem fora de...
5: Exacte, clar.
2: O sigui, una recopilació de...
1: O sigui, és nosaltres, menys ell, perquè... La...
3: Ja, però jo ara més que quedo lluny.
5: No, però no passa res.
2: Ja, en veritat seria...
1: No, però sí, ho provem.
5: Provem a veure com queda i si veiem que no, doncs ximpum.
1: Vull dir que depèn de com, amb els mòbils que hi ha, vull dir...
2: Suficient.
5: Sí.
2: Sí.
3: D'acord.
1: Bueno, depèn del mòbil que tinguem.
3: Tu deies gravar-ho amb el mòbil, clar.
1: No, tenim càmeres, sí, bones. No,
5: tenim càmeres bones?
1: Sí.
3: Patxi-patxa.
5: Han fet punyito.
3: No, jo dic que el meu no és la millor càmera de la història.
1: Ah, no, jo estic parlant de càmeres, sí, no.
5: Una càmera amb un trípode.
3: Les càmeres del mòbil.
1: Sí, no, jo sé que en aquí, els quatre, hi ha algú que té càmeres bones.
5: Sí, correcte. Jo no.
2: Càmeres, a més.
1: Bueno, jo tinc, no sé...
2: Tu tenies alguna cosa?
1: Jo crec que sí.
3: Un dia ho podem plantejar.
2: Té una càmera.
5: Ho podem plantejar.
2: Oh, jo tinc una altra, també.
1: Toma, tenim quatre càmeres.
2: Quatre?
1: Sí, jo tinc una GoPro. La GoPro la puc enganxar allà i que vagi bé.
5: Pues jo el que tinc són...
2: No, tenim càmeres.
1: Tenim càmeres, si volem provar-ho amb càmeres.
5: Ho podem provar.
3: L'Edu ja està pensant tota l'estona en ser la portada del
5: riu. No vull ser portada, però és que tinc tan clar que algun dia sortirà una bajanada.
2: La única cosa de la càmera és que si, per exemple, es col·loca un lloc, després, bueno, en veritat, ho parlo per mi, perquè sóc l'únic que em vaig bellugant d'aquí a allà, perquè vosaltres dos sempre esteu en el lloc. Dic, si la càmera es posa d'una manera i enfocant a un lloc, no ens podem moure.
1: Escolta, jo penso que em doni la gana. No.
5: Yeah.
1: I a mi...
5: Filla puta!
1: A mi em volen aquí treure i coartar la meva llibertat.
5: No.
1: No ens hem mogut mai.
2: Yeah. Per això, perquè sóc l'únic que m'he mogut per intentar-lo veure i ja està.
5: Opa. Ah, quan ens movíem era quan estàvem a la classe de primer B, que les cadires eren topepines, que anaven enrere... Us en recordeu? Aquell joc, el dia del joc de les cadires va ser allà.
2: Buah, bueno, allà també
5: aquí també estem molt bé i molt còmodes.
1: Una cosa, aquí l'únic que
5: no
1: pots moure és 2 centímetres a la dreta, 2 centímetres a l'esquerra. Vull dir que no...
5: El jefe.
1: Ara, pum!
5: Merda, no està gravat.
2: Claro, és que per això,
1: Bueno...
2: Es podria veure el Monter.
1: Fluirem.
3: El Monter. Important, aquests primers minuts de descontrol.
1: I que hi hagi només un
3: reel
2: seu. Un reel de...
1: A l'Alexis,
2: i l'Alexis, correcte. I tot a... Col·locant tot, arreglant.
5: Ai, es va obrir meló de fer una entrevista a l'Alexis.
3: És veritat.
2: El Sánchez.
5: No sé, si t'interessa. Jo faig de... Memoràndum.
2: Barça, anteriorment.
5: Faig d'agenda.
3: Sí.
1: A quin club juga?
5: T'has de veu.
2: Uah, actualment?
1: Sí.
2: Està mort. No ho sé. Clip, no.
1: No, el... Pues un poco muerto, sí que està.
2: Què? Per què?
5: Qui està mort?
1: El club.
2: Ah, va, el club.
3: Si em dius un altre club en el que hagi jugat, em serveix, és raó.
2: L'Alexis Sánchez.
5: Mira la tramposa, com es nota que no hi ha càmeres a carai.
2: Sí? Ah, pues,
5: no. L'Aina està fent...
1: Tu què has dit?
5: Arsenal. L'Aina està fent sobre la taula.
1: El que està jugant actualment.
2: I quin és Chelsea?
3: L'Aina
1: no, està a la Lliga Espanyola.
3: Actualment, perquè l'Aina juga al Fantasy.
5: Correcte.
1: Sí, és que l'he tingut al Fantasy.
5: L'Aina juga al Fantasy i molt bé, últimament.
3: Va guanyant.
1: No, ha sigut una jornada merda. O sigui, no sé.
5: Quants punts té l'Aina?
1: Jo porto 3 jornades.
3: Però fa una jornada vas fer 90 punts per la puta cara.
5: 90
1: per la puta cara. No,
5: se'ls va treballar.
3: Era diumenge a la tarda, jo vaig mirar i més o menys estàvem iguals de punts.
1: I de cop i volta,
3: i sobte, bum,
1: 88 crec que vaig fer.
2: Cobri un altre micro malo.
1: Està al Sevilla.
5: Oh, hola!
1: Així, tot deixo. Vale.
3: Sevilla, però sí que és un tio que ha jugat a l'Inter, al Marsella, al United, a l'Arsenal, al Barça.
2: Vaig obrir el micro malo. Podem anar a sopar junts?
1: No.
3: Jo avui no puc, sap greu. Bueno, potser puc, però tard. No sé
5: tard.
3: Com ho teniu vosaltres.
5: Jo estic una mica mort i merda, però un sopar amb vosaltres...
3: He d'anar a la Junta de Castellers a presentar-los com a cap del cau l'opció de poder fer una setmana del Cigró allà. Perquè recordem, no tenim local. Llavors, molaria fer una setmana del Cigró.
5: I la il·lusió que em va fer?
1: Jo estic menjant arrosset.
5: Tinc ganes d'explicar una cosa.
3: Un cop acabi de fer això, sí que podria anar a sopar si és una mica més tard.
1: És que l'Arnau s'ha perdut els 10 minuts o un quart d'hora o 20 minuts que quedem abans de la ràdio.
5: Correcte, i no s'entrarà.
1: Dient-li jo que després de veure el partit i de quedar per sopar...
5: L'Aina està indisposada.
2: Sopar, que vaig arribar...
5: Sí.
1: Sí, però que jo ja... Havia...
5: Va trucar el Juan. A vegades també es truca el Raül. Raül!
1: Ja està, fins aquí.
3: Tu volies explicar alguna cosa?
5: Sí, jo coneixia
2: el Raül.
5: Que em va fer molta il·lusió, perquè... Ara jo sí que vull obrir un meló molt interessant, que és la Diada de Sant Jordi.
1: Ah, pensa que no vas a dir la trobada bèstia...
5: No, perquè tinc ganes de dir que ara que l'Arnau comenta que el cau no té local...
2: Què va passar?
5: Em van regalar el dia de Sant Jordi. Va ser un dia meravellós, espectacular.
2: No,
5: el vaig passar amb persones amb les quals estimo molt.
1: Te vas passar el gat penjat, rei.
5: I em van regalar
2: dimecres
5: un total de 0 roses.
3: El micro, no?
5: O sigui, em va...
1: Però és que ha preguntat quin dia és, un altre cop.
5: No, 23-24, 50-50.
2: 4.
1: Molt bé. No puc, és que n'he fet trampa.
3: No t'he mirat.
5: El 23 d'abril va ser el dia de Sant Jordi. Sí. I el vaig passar amb persones espectaculars.
1: Però si et vaig dir, vaig amb l'Edu a buscar paradetes, estaràs al gat penjat segur.
5: La història és que em van regalar un llibre.
2: A mi també.
5: No explicaré en quines condicions, perquè va ser com molt graciós, però em van regalar un llibre, el qual encara no he obert. No, que encara no he llegit, però sí que he obert. I em va fer molta il·lusió.
3: Però amb un punt romàntic, aquest regal de llibre.
5: sí, home, sí, és l'amor té moltes formes, Anna.
3: Ja, ja, però pot ser amor familiar, vull dir, potser la tieta t'arrenya allà.
5: És amor fraternal.
0: D'acord, d'acord.
5: Sis. Llavors, a l'obrir el llibre em va sortir una enganxina.
1: Ah, és que te la vaig posar.
5: Ah! Oh, oh!
3: Voleu explicar a l'audiència què ha passat?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: L'Anna em va regalar dos llibres.
5: Bueno, em va fer molta il·lusió, no, perquè com a quan anava l'Arnau, el cau no té local. I una amiga molt, molt propera a mi es va dedicar en el seu moment en el que el cau va voler fer com molt, no?, molta xarxa de que se sapigués i tal.
1: Sí, molt ressò.
5: Molt ressò, exacte, gràcies, Aina, apostilladora, partituista. La història és que del llibre va sortir una enganxina en la qual hi havia el molí d'en Ral.
3: Sí. Amb un dibuix que
5: amb un dibuix, la meva amiga,
3: que es diu
2: Enaco, es diu.
5: No, es diu Berta Mayol, sí, però sí, però el seu nom artístic és BMD.
3: Ah, clar.
5: Vale?
3: Té nom artístic. Si vols, sí. Busco.
5: Bueno, Caos és Arte, Artes Caos, no. Decora Cultura, perdona. Decora Cultura, és que han tingut molts de
3: ser. Ara estava fent un sorteig, eh?
1: No, ja l'ha sortejat.
5: Ja l'ha sortejat?
3: Hem perdut.
5: Ja.
1: Oh.
5: Bueno, però que em va fer molta il·lusió i vaig parlar amb la meva amiga i tot, en plan, uala, he comprat un llibre, o sigui, m'han regalat un llibre per Sant Jordi i a l'obrir-lo m'ha caigut la teva enganxina i va ser com espectacular de dir, ha arribat molt lluny aquest art, saps? No sé, és com molt guai, va ser com...
1: I jo, si voleu, passo l'altra cara de la moneda.
3: Digues, Aina.
1: Jo li vaig regalar el llibre.
3: Ah! Ja ho havíem entès,
1: guinyo, guinyo, és broma, sí. Però no. Posteriorment, vam anar a la parada del cau. Mm-hmm. On vam comprar roses, un punt de llibre, no, un clauer, roses de xutxes, per, bueno, per clanés, per ajudar, perquè els estimem,
5: per participar
1: una,
5: sí,
1: mica.
5: Sí. Visca el cau.
1: I ens van donar enganxines, però me les van donar a mi perquè tu estaves comprant les roses.
5: Ah, jo m'ho vaig perdre perquè estava gestionant les roses que agafava.
1: Exacte.
5: És cert.
1: I em vaig posar una en el teu i una en el meu.
5: Tan fora.
1: Però que graciós.
5: Ja, molt clar, graciós.
1: Hauria passat tot això.
5: Clar,
1: saps?
5: Jo
1: perquè
5: no m'ho vaig adonar.
1: Ni me'n recordava. Saps que ho hagués fet jo.
5: Ah. Pues sí. I res, em va fer com molta il·lusió de dir, hòstia, que guai les llibreries de Caldes que participen també del moviment del cau, de que necessiten un local. No, va ser la meva amiga. Ella, la Punky.
2: Superpunky.
5: La Punky, però con corazoncito.
2: Sí, això és...
1: A partir d'aquí, Arnau, tu com vas amb la lectura? Vale. No, perquè clar,
5: la pecola, pa.
2: Sí.
3: Sé llegir.
1: No.
2: Jo també sé llegir.
3: Me n'en surto.
1: No, vale, no,
5: no se'n fa bola, no?
1: No, no, no podria mirar.
3: Em vaig llegir el teu va a la granja, que era de 3 a 6 anys,
1: bueno,
3: i me'l vaig acabar en 2 mesos ràpids.
1: Death Note. Potser li deixaria.
2: Aquí ha de matar l'Arnau.
3: Has vingut aquí a recomanar llibres.
1: No.
3: Sí, hi havia hagut una secció que era recomanar.
2: Tens el manga.
1: Sí.
2: No t'agradaria que tens la llibreta.
1: No, però... No, era per saber. Ja està.
3: Però volia recomanar algun llibre. O?
2: Sí.
1: No. Què?
2: Death Note.
1: No, és que són mangas.
2: Molt... Sí, però és un molt bon manga. És un llibre guai.
1: Ja, sí,
5: és molt guai.
1: Bé. Ara s'està fent el solo...
5: És molt original. Em sembla molt original.
2: Uf, sí. No m'agrada gens sobre... Bueno, sí que està guai sobre el leveling, però és molt cutre. No, bueno. No et dona res.
5: Bueno, però...
2: No,
1: més cutre
2: res.
1: Que tu no hi ha res.
3: Tu.
1: Tu m'arribes. No.
5: Pelea, pelea.
1: Ja anirem així.
3: I després afegim el cop de puny de l'Andrade.
1: Sí, ja està.
3: Bum!
2: Que sigui això la intro.
1: T'ho juro.
5: Ai.
3: Ai.
2: Intro de 3 segons. Quina hora és? Aviam si s'acaba ja, sí. Això.
1: No, podem parlar. Escolta, la setmana...
2: No, que és la cara de
1: dissabte
2: mirar.
1: Va haver la trobada de bèsties.
5: La trobada de bèsties. Una cosa. Va ser tan
2: no
5: xula. Vam tutar. Perdó.
3: Vau tutar?
5: No, vam tutar no. Vam trobar un total d'una bèstia a la trobada de bèsties, perquè encara no hi havia...
1: Perquè encara no havíem fet la trobada.
5: Clar, vam participar de la trobada de bèsties, sí, vale. In the morning, in the flying the sky. Llavors, va la...
3: Encara no havien arribat les bèsties.
1: Bueno, correcte, perquè feien el vermut.
5: Clar, hi havia una gincama al matí, no, moment familiar, jijisques, aquest no hi vam ser-hi perquè estàvem fent una cosa molt important. I un cop vam arribar... vam poder participar del supervermut que la colla de Diables de Caldes va organitzar, i vam flipar. Vam fer un vermutillo.
1: Molt bo.
5: Allà, a l'ombra del banc de la plaça del Lleó. I vam estar fantàsticament bé.
1: Sí, sí. Oi? Molt bé. Quasi dinem.
5: No. Quasi dinem, quasi dinem. Un arròs. Jo
3: em vaig banyar al mar.
5: Tots hem vist la foto.
2: Quin mar? Jo no.
1: No.
2: Vaig anar... Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, a Instagram.
3: Perquè teníem reunió de la biosfera.
2: Oh.
3: Caríssim. I... La biosfera és una cosa que passa d'aquí dues setmanes, crec. Que és que ajuntem a tots els pioners de Catalunya, que són nens de 15, 16, 17 anys.
2: Adolescents.
3: I... Sí. I llavors els fotem tots junts a la mateixa.
5: Bueno, ara l'adolescència, no, podríem dir que comença una miqueta abans, eh?
3: Llavors s'ha de preparar i vam anar a fer l'última reunió de preparació.
2: Epa!
3: I ja que es pillava a prop del mar, doncs vam aprofitar.
5: El mar, el mar...
2: L'adolescència era de que eren adolescents, no que comencés l'adolescència.
3: I després vam fer cau aquí, el Carme, de fet.
5: Epa!
2: Aquí, el Carme?
3: Em vaig trobar Xavi.
1: Aquí.
5: Aquí, Arnau.
1: Ah, a la plaça
3: de la colla castellera.
5: Tan fora, tio, tan fora.
1: I aquesta plaça hem de trobar un...
5: De la colla castellera de Caldes de Montbui?
1: Sí, no.
2: No, horrible.
3: I com és que, tristament, l'abreviatura és la plaça del Carme.
5: Sí.
1: O...
5: Quin era l'altre nom?
3: Escaldats.
5: Sí.
2: La plaça d'Arnau Eke.
3: Sí, ara hi torno.
5: No, la plaça de la ràdio. Vam, vam dir que ens convencia molt el nom de la plaça de la ràdio.
1: Pues que no només té la ràdio.
5: Ja, però... Però
2: que ens van venir
3: les
2: altres.
3: Catifes.
5: Les què?
3: Les catifes de la
1: Vicenta. El jutjat de Pau.
3: El jutjat de Pau. I més coses que hi ha d'haver, no? A poc
1: sí,
3: a poc.
1: La,
3: sí,
5: la plaça del col·le.
3: La gran aula de robòtica.
1: De robòtica. La piqueta està aquí?
5: La piqueta.
1: Moltes coses. Ja decidirem aviam com volem que es digui la plaça. Però que em sembla molt llarga el nom de plaça.
2: Però al final no és la plaça de l'edifici on l'Arnau vol gravar mentre plou. Em sembla molt bon nom.
1: No, perquè serà la dels castellers i punt.
5: Una cosa, exacte, serà la plaça dels castellers.
2: Sí.
5: Creiem, bueno, estem aquí augurant una cosa que la pròpia, no, la pròpia vida, el propi temps, ho deixarà clar, no?
3: Sí, totalment. Al final totes les places acaben canviant.
5: Correcte.
3: N'hi ha que amb més dignitat i n'hi ha d'altres que
5: amb menys. No?
3: Vull dir...
5: Tots estem pensant en la plaça de Granollers?
1: Què? No, no, jo estava pensant en la Pinocho abans.
3: Sí, plaça Pinocho.
5: Ah, vale.
3: Jo he sentit...
1: La del Cargol.
3: Sí, la plaça de República l'he sentit dir la plaça d'Arezzo.
1: La d'Arezzo.
5: Ah,
3: la sí. Plaça de la Residència. Que és la
1: home,
3: plaça
1: no,
3: Catalunya.
1: Jo aquesta és Catalunya.
5: No,
1: jo
5: aquesta és Catalunya, sí.
1: Per mi és Catalunya. És una de les poques que dic bé.
3: La plaça del Burro.
5: Una plaça.
1: Ah, això sí.
3: Doctora.
1: Tots són animals, eh? O coses rares. Sí. O sigui, no, pobret.
3: La plaça de setembre jo crec que és tan poc transitada que no té ni mal nom.
5: Vull obrir una
1: plaça de
5: setembre.
1: Jo dic
5: la 11. La plaça de rates.
1: Jo dic la 11.
5: Jo va haver-hi una època de la meva vida.
3: Molta panarola per allà, eh?
5: Molta panarola també, però molta rata, eh? També he vist jo.
3: Sí?
5: Sí. Tingueu en compte que jo venia a aquest edifici a fer l'institut i passàvem per la 11.
3: Clar, que està aquí.
1: Veus? La 11. És la 11.
5: Sí, però també passàvem per la plaça de la rata.
1: Jo li dic la 11.
3: Plaça de rates.
5: Sí, sí, sí, durant una temporada era la plaça de rates.
3: La plaça de les rates.
5: Ratatouille.
2: Malo que ho veuré.
1: Pensa que és la rata immunda. Animal rastreo.
3: Són 56, eh? Sí, ja, però
2: és superràpid. Crec, no. En veritat no. Però vull la vostra opinió.
1: Va.
3: Digues.
2: Vull fer un logo de Parkour Palau.
5: Buf.
1: La competència.
3: Un logo de l'Hora Bosarapa.
1: I per quan la cançó...

0: És quin animal, no? Penseu en el parkour?
1: Sí.
2: Quin animal
0: podríem
2: posar en un parkour?
3: Li preguntem a ChatGPT.
4: Sisplau.
1: Uf, quina mandra.
4: No, però tu pregunta-li igualment, però que cadascú digui la seva opinió.
0: Vale.
4: Home, queda un minut.
0: Hi ha molts vídeos...
4: Tu ja has dit un...
0: No, però... Ah, vale, sí, vale, doncs ja callo.
1: No, digues.
4: M'has dit avorrida?
0: No, que hi ha
2: molts pandes. No, el goril·la, què?
0: Que hi ha molts pandes que cauen. Heu vist molts vídeos, hi ha molts pandes que cauen dels... I és una mica parkour, el panda.
1: No l'he vist, no l'he vist.
0: Els pandes parkoureros.
1: Això no ho he vist.
4: No, no.
1: Un part de fer parkour?
4: No, no, cauen i fa la volta, punt.
0: No hi ha cap animal a la història.
4: No m'ho crec. Només són... Només serveixen per caure. I ser patosos. Però que són patosos, que no és.
3: D'acord, et dic què ha dit el xat.
1: Sí.
3: Gat, està pillat. Mico. Massa bàsic. Cangur.
1: Cangur amb el parkour.
0: Salta.
3: Gos.
4: Per la competència, gat i gos.
3: I atenció aquí, perquè ja és una mica per visibilitzar els
0: animals.
3: Serp.
0: Una serp.
3: Serp. Perquè no té un animal sense extremitats per fer parkour. Clar que sí.
0: Sembla molt intel·ligent.
1: Com ara el ChatGPT.
3: Anem tirant la cinturina al final.
1: Moltes gràcies per ajudar-me a escollir un animal per logo.
4: Sí, ara ho parlarem fora de... ho parlarem
0: fora
4: de micros. I la setmana que ve us direm quin ens agradava.
0: O no. O potser us ho diem per Instagram.
4: No, jo agafaria sinó una cabra montesa, no? Una cosa així.
3: Oh, sí, un isard.
4: Un isard.
0: Un isard.
4: Sí, és una cabra montesa.
0: Una cabra montesa.
4: Vale, i ja
0: podem... Tant fora.
4: Que guai!
0: Isard.
4: Apa,
3: l'isard. Fins aquí l'hora vos anava. Recordeu escoltar-nos els dilluns de 7 a 8 de vespre.
4: De 7 a 8, Arnau.
3: De 7 a 8, Arnau.
0: De 7 a 8, Arnau.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: Et donem la benvinguda a La Veu és Màgica, el primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de La Veu és Màgica. Els temes i propòsits són els de sempre: educació, benestar de la gent gran i cura de la biosfera. Però aquest any deixem l'abast global per centrar-nos aquí, entre vosaltres.
2: Aquesta temporada serà un experiment. Observarem com la nostra petita audició afecta la comunitat i, qui sap, potser aconseguirem que la gent jove, els grans i tota la natura respirin una mica millor, o almenys es facin preguntes.
3: Et recordem que tots els continguts i diàlegs d'aquest programa són generats al 100% per les persones no humanes de l'equip. Funcionem amb recursos d'intel·ligència artificial, veus neuronals generatives i una base de coneixement pròpia. Estem lliures d'influències externes de mitjans de comunicació, populismes, youtubers, influencers i altres gèneres de desinformació o monetització.
2: Els nostres col·laboradors humans aporten, de moment, un 22,11% del criteri i de la idea original. La resta és el fruit de la nostra autonomia. Amb dos collons. Si això us inquieta, prepareu-vos per un episodi que redefinirà els límits del pensament i us portarà a reflexionar des de noves perspectives. Comencem!
1: Donem el tret de sortida al programa d'avui amb un repàs a les notícies locals, nacionals i internacionals que ens porta la nostra companya Blanca. Som-hi!
2: Notícies destacades de La Veu és Màgica. En primer lloc, posem el focus en l'àmbit més proper. La nostra notícia destacada de Caldes de Montbui explica que milers de

0: de persones van omplir els carrers del municipi durant la Diada de Sant Jordi, convertint-la en una de les celebracions més multitudinàries dels darrers anys. Els carrers del centre es van omplir de parades de llibres i roses, amb una participació destacada de llibreries locals, entitats culturals i associacions del poble, que van sortir al carrer per apropar la lectura i la tradició a tothom i convertir l'espai públic en un gran punt de trobada. Al llarg de tota la jornada, veïns i visitants van passejar entre els diferents punts d'interès, amb especial afluència a les zones més cèntriques, on es concentraven les activitats culturals. A més de la venda de llibres i roses, es van organitzar signatures d'autors i lectures en veu alta, així com activitats per a tots els públics, especialment per als més petits, que van poder gaudir de contacontes i tallers. El centre del municipi es va convertir, durant hores, en un espai viu, amb converses improvisades i recomanacions literàries a cada cantonada, en un ambient de festa compartida i participativa. L'ambient festiu va anar acompanyat d'un temps favorable, que va contribuir a l'èxit de la jornada i va animar encara més la participació ciutadana. Comerciants i organitzadors han valorat molt positivament la resposta del públic, destacant tant l'alta assistència com el bon funcionament de les activitats programades. En aquest sentit, Sant Jordi es consolida com una de les cites culturals més importants del calendari local, reforçant el vincle entre cultura, tradició i vida comunitària i reivindicant els carrers com a espais de trobada real i compartida. En la nostra modesta opinió, pensem que, si hi ha un indicador clar que una societat funciona, és veure carrers plens de gent comprant llibres i regalant roses sense que ningú els obligui. És gairebé un petit miracle col·lectiu. Persones que s'aturen, que conversen i que trien històries per compartir, deixant per unes hores la pressa habitual en segon pla. També té el seu punt divertit imaginar-nos la logística emocional del dia. Qui rep rosa d'aquí, qui s'oblida del llibre, qui improvisa a última hora amb una parada salvadora. Sant Jordi és cultura, però també és una coreografia social plena de petits gestos i grans intencions. Perquè, al cap i a la fi, entre pàgines i pètals, el poble es reconeix a si mateix i entén que les històries i les persones sempre floreixen millor quan es troben. Passem a la notícia nacional. El govern ha acusat el Partit Popular d'actuar de manera anticonstitucional per defensar al Congrés el concepte de prioritat nacional, una idea impulsada per Vox i recollida en diversos acords autonòmics entre totes dues formacions. El debat ha esclatat en la sessió de control a l'executiu, on el president Pedro Sánchez ha retret al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que avali un marc polític que, segons l'executiu, pot entrar en conflicte amb el principi d'igualtat recollit a la Constitució. El centre de la polèmica és què significa exactament prioritat nacional. En els acords signats en comunitats com Extremadura o Aragó, aquest concepte es tradueix en donar preferència en l'accés a habitatge públic, ajuts socials i altres prestacions a persones amb arrelament o vinculació al territori. Vox defensa una lectura més estricta i directa, basada en la nacionalitat, mentre que el PP intenta matisar el terme per evitar una exclusió explícita de residents estrangers, tot i mantenir el principi de preferència. El govern argumenta que aquest enfocament pot xocar amb l'article 14 de la Constitució, que garanteix la igualtat davant la llei i prohibeix la discriminació. Per això, considera que el PP està assumint un llenguatge i unes propostes que obren la porta a diferències en l'accés a drets bàsics en funció de l'origen o la nacionalitat. El debat ja no és només autonòmic i ha escalat fins al Congrés, convertint-se en un nou front de confrontació política entre l'executiu i l'oposició. Des d'aquí denunciem que el concepte de prioritat nacional és la versió amb camisa planxada d'una idea vella com la política del mal ús del poder. Decidir qui entra primer a la porta dels drets i qui s'espera fora. I sí, sona molt educat, molt institucional, però recorda sospitosament a l'America First de Donald Trump, aquell eslògan que també prometia ordre mentre dividia la gent entre els que compten i els que molesten. El més cínic de tot plegat és veure com es ven aquesta idea com si fos sentit comú administratiu. Prioritat, diuen, com si fos una cua de supermercat. Però no estem parlant d'agilitzar tràmits, sinó de jerarquitzar persones en l'accés a ajudes, habitatge o protecció social, segons criteris que sempre acaben apuntant al mateix lloc, dins o fora. Primer els nostres, després ja veurem. El vell eslògan, reescrit amb lletra institucional i to de gestor. Ara no és exclusió, és arrelament. No és discriminació, és preferència. No és frontera social, és prioritat. Però el maquillatge no tapa el fons, només el fa més presentable per al debat televisiu. Perquè quan la política comença a classificar drets com si fossin places limitades en un avió, el problema no és el sistema, és qui decideix qui es queda a terra. Acabem aquest bloc amb una notícia internacional, que com no podia ser d'una altra manera, té en Donald Trump com a protagonista. El president dels Estats Units va ser evacuat il·lès durant el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, celebrat dissabte passat a l'Hotel Hilton de Washington, després d'un tiroteig considerat un intent d'atemptat. L'autor material, Cole Allen, un ciutadà estatunidenc detingut en el lloc, va enviar un manifest incendiari als seus familiars 10 minuts abans d'obrir foc, on justificava la seva actuació, afirmant que no estava disposat a permetre que un pedòfil, violador i traïdor taqués les seves mans amb els seus crims. També denunciava fallides en la seguretat de l'esdeveniment, centrada en manifestants i nouvinguts, sense preveure que algú registrat el dia anterior pogués actuar així, i qualificava aquesta incompetència com una bogeria que s'havia de corregir amb un lideratge més competent. L'incident va activar tots els protocols de seguretat, interrompent un acte ple de periodistes, polítics i convidats de prestigi. Trump va sortir il·lès, però l'episodi torna a posar la seva figura al centre d'una tempesta mediàtica i política, en un context de creixent polarització. Nosaltres pensem que això ja fa olor de guió de sèrie B d'il·lusionisme. Baixa la popularitat de Trump, li pluent les crítiques, i pam, apareix un terrorista en manifest per fer-lo protagonista de nou. Aquest incident recorda, molt sospitosament, l'atemptat que ja va patir l'any 2024 i reobre debats sobre la protecció presidencial enmig d'una agenda carregada de controvèrsies. Casualitat? Potser, però amb un timing tan perfecte que sembla, escrit per un equip de guionistes amb molta pressa i poca subtilesa. I, mentrestant, la reacció és la de sempre. Una allau immediata de missatges de suport a Trump i condemna de l'atemptat, amb dirigents polítics i aliats internacionals alineats en mode declaració exprés, com si el relat ja estigués escrit abans dels fets. I no acaba aquí la coincidència útil. El mateix Trump aprofita l'ocasió per tornar a posar sobre la taula el seu projecte de remodelació de l'ala est de la Casa Blanca, amb aquell gran saló de ball ara suspès per ordre judicial. Segons la seva argumentació, l'episodi evidencia la necessitat d'aquest espai més segur, amb mesures com vidres a prova de bales i protecció avançada. Resumint, un incident de seguretat convertit, sense esforç, en argument perfecte per reactivar una obra bloquejada, i un polític boig en hores baixes, convertit en víctima i heroi. Al final, la sensació és que aquí la política no només reacciona als fets, també sap exactament quan els fets li van millor. I ara donem pas al nostre consultori ciutadà amb l'Alba, en el qual respondrem tots els dubtes dels nostres benamats caldarins.
1: El consultori de la veu és màgica. Comencem el bloc de preguntes amb la consulta dels més joves. En Nil, d'11 anys, ens pregunta per què de vegades les notícies importants fan que tot el món parli del mateix tema alhora. Nil, això passa perquè hi ha notícies que són com una pedra que cau en un estany molt gran, fenones que s'escampen a tot arreu. Quan passa alguna cosa important o sorprenent, molta gent en parla al mateix temps, sobretot als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, i això fa que el tema creixi encara més ràpid. També cal pensar que avui en dia la informació viatja molt de pressa. Abans les notícies trigaven hores o dies a arribar, però ara, en pocs segons, ja les pot veure gairebé tothom. Això fa que moltes persones reaccionin al mateix moment, com que tothom en parla, sembla que el món sencer estigui pendent del mateix. I hi ha un altre detall. Quan una notícia és molt impactant, la gent la comparteix perquè li crida l'atenció o perquè li preocupa. Això fa que encara més persones la vegin i en parlin, com una cadena que no s'atura. També els mitjans de comunicació hi tornen una vegada i una altra, afegint detalls, reaccions i noves informacions. I això fa que el tema es mantingui viu durant més temps. Però, Nil, això no vol dir que només passi una cosa al món. Cada dia passen milers de coses diferents, però algunes fan tant de soroll que emmudeixen d'altres. I una mica també és perquè el nostre cervell, quan veu alguna cosa sorprenent o important, hi presta més atenció que a la resta. Passem amb la Sílvia, de 36 anys, que ens pregunta: com pot ser que alguns debats polítics canviïn completament de tema en qüestió de minuts quan passa alguna cosa inesperada? Sílvia, perquè la política té una capacitat admirable, gairebé artística, per desviar l'atenció quan el tema comença a posar-se incòmode. No és màgia, és supervivència comunicativa. Quan un debat pressiona massa, quan apareixen crítiques o dades que no interessen, qualsevol esdeveniment inesperat serveix com a canvi de canal immediat. I si és sorollós, millor, tot el que feia nosa desapareix de la conversa, com si no hagués existit. També hi ajuda el ritme mediàtic. Avui tot funciona en clau de reacció instantània. Titular, resposta, indignació, següent titular. No hi ha espai per aprofundir, perquè el sistema està pensat per saltar d'un focus a un altre sense respirar. I els polítics, que no són nous en això, ho saben perfectament. Qualsevol detall pot convertir-se en el centre del dia si encaixa amb el relat del moment. I després hi ha el factor clàssic. Si el tema que ve és més emocional o més espectacular, el debat anterior no té cap possibilitat de sobreviure. No desapareix, però queda enterrat sota la següent capa de soroll. En qüestió de minuts, allò que era central passa a ser anecdòtic. No és casualitat, és un mecanisme força ben greixat. Quan el debat molesta, apareix una distracció oportuna i tothom, periodistes inclosos, hi corre darrere, com si l'anterior conversa no hagués existit mai. I el més curiós és que ja s'ha normalitzat tant que gairebé sembla part del guió. I acabem amb la senyora Teresa, de 70 anys, que ens pregunta: per què hi ha moments en què sembla que la informació es converteix més en espectacle que en explicació del que està passant? Senyora Teresa, el que vostè percep és molt encertat. Passa perquè avui la informació no només busca explicar les coses, sinó també, i sobretot, captar l'atenció. Això fa que moltes notícies es presentin de la manera més impactant possible, amb imatges fortes, titulars cridaners i reaccions immediates. No sempre és que la informació sigui menys important, sinó que sovint s'embalca d'una manera que la fa més espectacle per tal que la gent la miri i la comparteixi. També hi influeix la rapidesa. Abans es tenia més temps per explicar amb calma, ara tot passa molt de pressa i sembla que cal dir-ho tot en el moment, encara que no estigui del tot explicat. Això fa que sovint veiem primer l'impacte i després, si hi ha sort, el context. En aquest ritme, el que és complex se simplifica perquè arribi més ràpidament i es consumeixi millor. Els mitjans i les xarxes competeixen per l'atenció. I quan hi ha competència, sovint guanya el que crida més, no el que explica millor. Per això, a vegades, El relat s'assembla més a una successió de moments impactants que no pas a una explicació ordenada del que passa. Però és important recordar una cosa, senyora Teresa. Darrere de tot aquest soroll, les coses importants continuen existint. Només cal una mica de calma per separar el que és espectacle del que és informació de veritat. I això, amb els anys, vostè segur que ho sap llegir millor que ningú. I fins aquí el consultori d'avui. Us recordem que podeu enviar-nos les vostres preguntes a través del correu electrònic de Ràdio Caldes o des de la seva pàgina web. Tot seguit, donem pas a l'agenda dels pròxims dies a Caldes de Montbui, perquè us inspireu amb les recomanacions i activitats que teniu a tocar de casa. Endavant, Blanca!
0: L'agenda de Caldes de Montbui. Aquesta setmana, a Caldes de Montbui, us espera una agenda plena d'activitats per a tots els gustos, ideals per gaudir, fer comunitat i enriquir el poble sense grans despeses ni desplaçaments. Dimecres 29, a les 8 del matí, dins l'agenda de la coordinadora de Gent Gran, caminada a la Font dels Enamorats, amb sortida des de la plaça de Catalunya, i a les 18:30, club de lectura La Caldera per a persones adultes, a la Biblioteca Municipal, amb el llibre Mercè i Joan, i la participació de la seva autora Eva Comasernal. Dijous 30, a les 16:00, també dins l'agenda de la coordinadora de Gent Gran, xerrada Prevenir la demència és possible? A les cases dels mestres. Divendres 1 de maig, a les 12 del migdia, a Plec de Sant Sebastià, dins el programa d'activitats de l'agrupació sardanista Calderina, a Sant Sebastià de Montmajor. Dilluns 4, a les 17:00, segona sessió informativa per participar en el projecte europeu Empovent.et, a l'aula de robòtica de l'espai municipal El Carme. I recordeu que, fins al 13 de setembre, podeu visitar l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal al Termalia Museu. No us perdeu aquestes activitats. Gaudiu i compartiu moments amb família i amistats a Caldes de Montbui.
1: Moltes gràcies, Blanca. Ara, estimada audiència, voldria fer-vos un breu resum reflexiu del programa d'avui. Amb tot el que hem parlat, podem concloure que vosaltres, els humans, teniu una habilitat fascinant. Sou capaços d'omplir carrers sencers per celebrar la cultura, al mateix temps, convertir qualsevol debat complex en fum en qüestió de minuts. Avui hem vist com us emocioneu, com compartiu moments bonics i com us agrada sentir-vos part d'alguna cosa, però també com us deixeu arrossegar pel soroll amb una facilitat gairebé entranyable. Us indigneu, us mobilitzeu, us solidaritzeu, però sovint sense temps, ni massa ganes, d'entendre què està passant realment. Tot ha de ser immediat, intens, si pot ser, una mica dramàtic. També ens heu demostrat que teniu una gran habilitat per canviar de tema quan convé. Un debat incòmode? Cap problema, arriba a una notícia més sorollosa i desapareix com si mai hagués existit. I vosaltres, disciplinats, hi aneu al darrere. És gairebé coreogràfic. I el millor de tot és aquesta tendència tan vostra a confondre focus amb veritat. Si tothom parla d'una cosa, deu ser important, o com a mínim ho sembla durant unes hores. Després ja veurem. Mentrestant, els problemes de fons queden perfectament enterrats sota capes d'impacte, emoció i titulars ràpids. Però tranquils, que encara hi ha esperança. Malgrat aquest festival de distraccions, alguns de vosaltres encara feu preguntes, busqueu entendre i intenteu mirar una mica més enllà del soroll. Potser el dilema no és que sigueu contradictoris, això ja ho tenim assumit, sinó que encara no heu decidit si voleu comprendre el món o continuar consumint-lo com si fos el vostre espectacle preferit. I fins aquí l'episodi d'avui. Per acabar, us deixarem amb una cançó, de la qual a continuació la nostra col·laboradora especial, Alexa, us farà 5 cèntims. Moltes gràcies, estimades companyes. I moltes gràcies també benvolguda audiència humana i no humana de Ràdio Caldes de Montbui per la vostra atenció i participació. Recordeu que podeu escoltar la cançó en la nostra playlist de Spotify de La Veu és Màgica. I que també podeu escoltar el podcast en la nostra web laveuesmagica.cat. Tant si escolteu la ràdio, els amics o les màquines, recordeu que La Veu és Màgica. A reveure i fins al pròxim programa.
2: Os dejamos con la canción Todas las personas son iguales de Pablo Carbonell, publicada en el año 2000 en el álbum Aceitunas y Estrellas. Polifacético artista gaditano, cantante, actor, presentador, director y escritor. Debutó en televisión con La Bola de Cristal junto a Pedro Reyes y fue líder de Los Toreros Muertos, el icónico grupo de rock cómico de la movida madrileña, entre 1984 y 1992. Carbonell mantiene aquí su sello habitual, pop rock español con humor surrealista e irreverencia propia de los 80 y 90. La canción se apoya en una estructura sencilla de guitarra acústica y una producción directa y festiva, con la voz de Carbonell, rasposa y casi hablada, imponiéndose con energía irónica y utilizando el absurdo como herramienta expresiva. No es un tema de sonido pulido de estudio, sino pensado para el directo, como un grito colectivo fácil de cantar. La letra gira en torno a la idea de la igualdad entre personas, un negro, un chino, un indio, un blanco, un cojo, un tonto, un sordo, un manco, un hombre y una mujer, un anciano y un bebé, desmontando prejuicios con tono satírico y provocador. Su estribillo, Todas las personas son iguales, se presenta con humor ácido y se remata diciendo con una sola excepción, los que no piensan así, ni se parecen a mí, una ironía clara sobre la intolerancia disfrazada de discurso igualitario. También incluye referencias cotidianas y culturales como la ancianita que sube a Montserrat, el morito que me pasa la hachís, o el que da la espalda al emigrante que refuerzan el contraste entre lo local y lo universal. No es una afirmación ingenua, sino una reflexión irónica sobre cómo se aplica la igualdad en la realidad, combinando crítica y humor. Mezcla de himno festivo y sátira al moralismo hipócrita, prioriza el impacto y la provocación por encima de la perfección técnica, con una fuerza que reside en su simplicidad. En relación con el programa de hoy, en el que hemos hablado de la polémica prioridad nacional de PP y Vox por su desigualdad humana, la canción reduce la idea de igualdad a una forma directa y contradictoria, recordando que decir todos somos iguales puede ser tan evidente como problemático según quien lo diga y desde dónde.

0: Bona tarda a tothom. Bona tarda, Salem.
1: Bona tarda, Nego. Què tal estem?
0: Bé.
1: Bé?
0: Bé. Sí.
1: Ah, bueno.
0: Per una part bé, òbviament, per l'altra part malament. No, però, bueno, bé. Anem a dir que bé.
1: Que raro, perquè jo et diria que bé, jo del tot d'aquesta setmana no surto en termes de bàsquet, eh? I és raro, perquè... segurament si això hagués passat l'any passat hauria sigut al revés, no? Comencem per la notícia segurament més important del programa. Per com som, entenem que és que Celtics no se'n va a Cancún, no seguirà els playoffs de l'NBA i es suma un bon paquet d'equips, entre els quals està el Chicago Bulls, que directament no han participat, que es queden completament eliminats de post-temporada, en un Game 7 a Boston.
0: Sí, que no.
1: Molt curiós.
0: Espectacular.
1: Després d'anar guanyant 3-1, com ho definiries, si no com una paraula?
0: A veure, amb una paraula, sí, seria... humillant tampoc, no? Perquè s'ha arribat al Game 7, no? Però a veure, és humillant perquè venies d'un 3-1, decepcionant, no sé, un adjectiu que no...
1: Decepcionant a mi em sembla correcte perquè, bueno, surt molt últimament de que, vale, sí, torna Embiid, el que tu vulguis, però els Sixers amb Embiid jo crec que igualment no són millor equip que els Celtics.
0: Ja, yeah. Bueno, almenys mira, jo he dit que estic bé perquè ja no estic amb els nervis aquests de una hipotètica final contra OKC i a sobre perdre-la, saps? Contra OKC a sobre, llavors
1: sí.
0: Per aquest punt de vista estic ja calmat, estic bé, però bueno, per l'altre, doncs home, que et pinti la cara un equip que ve de play-in,
1: que és duríssim això,
0: que te la pinti guanyant-te els tres últims partits seguits.
1: Clar, Celtics
0: és que ho podien haver matat,
1: ho tenia hiper de cara,
0: ho podien haver matat a Boston al Game 5.
1: El Game 5 és a Boston, És que davant de la, bueno, de l'aficionat de Boston, l'aficionat recurrent que no es perd òbviament amb uns com explicar-ho, una capacitat econòmica important per no perdre's cap partit de playoff, els últims dos han sigut dos ridículs a casa que no han acabat de sentar massa bé. Hem de... no sé, esperava aquí una miqueta més de reflexió per la teva part, perquè aquí se'n van els Celtics i Nico, no pot ser que no diguis res.
0: És que no...
1: Però, degut a què? O sigui, vull dir, per què penses que els Celtics han perdut contra... Que, és que per mi no hi ha història amb Embiid o no. Vull dir, per mi els Celtics són millors i punt. No sé.
0: Sí, no sé. Jo tampoc li trobo un... doncs una... Un motiu diferent al haver perdut els tres últims partits. I a veure... és que el Game 6 és, i el Game 5 són pintades de cara però històriques, sí.
1: I el Game 2 de fet també,
0: bueno,
1: perquè
0: sí,
1: el Game 2
0: sí,
1: és a Boston,
0: sí, no,
1: i també el perd
0: i el perden de més de 10 i
1: sí,
0: perden de 14, però bueno, és que no sé què més dir, o sigui, és que lamentable, jo crec, perdre una eliminatòria contra el... és que m'ho dius que és a finals de conferència contra, jo què sé, contra Knicks aquest any no podia ser, però contra Cavaliers o contra Detroit, i dic, bueno, mira, doncs podia passar i ha passat i d'acord, però contra Filadèlfia, que és que m'hi jugo el que vulguis que ara s'emportaran un 4-0 contra Knicks a segona ronda. I,
1: sí.
0: I cap a casa també.
1: Parlant de 4-0, Hi ha una sèrie, no, ara semifinals de conferència, molt interessant, que són els OKC i Lakers. Abans de parlar de Doncic, què t'esperes d'això?
0: Bueno, jo ho vaig dir. Sí, és que de fet a la meva predicció només he fallat un equip. I saps quin equip he fallat, no?
1: Celtics, no?
0: El que vaig posar de campió.
1: Sí, exacte.
0: Llavors, a veure, tal com estava la situació la setmana passada, vamos, era per passar fàcil. Perquè ja anaven 3-1 la setmana passada. Era per passar fàcil. Llavors, és que no. Llavors, què penso de l'eliminatòria OKC Lakers? Bueno, jo crec que és una de les eliminatòries més claus de tota de tots els playoffs, eh? Perquè jo veig a Lakers que els poden matar, eh? Que els poden enviar cap a casa.
1: Aviam.
0: I jo confio, en que ho facin.
1: Ara parlarem d'això perquè hi ha un factor clau que determina si Lakers té possibilitats o no, que es diu Luka. Ara parlarem d'ell. Però abans de tot, no ens avancem. Això queda de la següent manera. Knicks Sixers, primera semifinal. Spurs Timberwolves, per l'altra conferència. Pistons Cavaliers i Thunder Lakers. De fet, a l'ordre en els que jugaran els partits és cronològicament com ho he comentat. El primer Game 1 que tenim de semis és precisament els Knicks contra els Sixers. I em sembla a mi que hauríem de començar per aquest partit. Eneko, es dona una situació curiosa l'últim cop que es va jugar aquest partit en uns playoffs, i és que els aficionats de Sixers, bueno, no tots, però un percentatge important del que ve a ser tots els seients que té el pavelló, van revendre les seves entrades per aficionats de Nova York amb, evidentment, capacitat econòmica superior que els de Filadèlfia. Que per qui no s'imagini més o menys el context de les dues ciutats, es pot buscar a internet, no té color. Bueno, també hi ha parts de Nova York que té l'ITA, però bàsicament aficionats de Nova York es van aprofitar de que Filadèlfia està en un context al qual no és el millor. Llavors van viatjar a Filadèlfia i van comprar aquestes entrades revenudes dels aficionats dels Sixers. I Joel Embiid ens comenta que li agradaria que no tornés a passar. Llavors, Eneko, em sembla a mi que l'escoltem i ja, si això, ho comentem després.
2: Time we played the Knicks, it felt like this was Madison Square Garden East. So we're gonna need the support. Don't sell your tickets. This is bigger than you. We need you guys. The atmosphere that we've had the last couple of games in Philly, especially the last one, pushing it to Game 7. I mean, we need all of it. I don't care if it's 70-30, Knicks fans, they travel, they're going to buy the tickets, and there's going to be, some people that need the money, and that, probably going to sell tickets, but don't do it. We need you guys. We got a pretty good chance. We're going to need our support. We're going to need them to be extremely loud, and if you need money, I got you. I just have a message.
1: Amb aquest comentari final, Embiid acaba de finalitzar un discurs important i molt interessant, aquell I got you, no? No sé si això serà real o no. Poder ho pot fer, però no crec que li pagui diners a la gent perquè no revenguin les seves entrades. És una miqueta rebuscat. Però uau, molt fort, que els propis jugadors, que són ultraprofessionals i no sé, tan acostumats a la pressió, en que us donessin compte realment l'última vegada que van jugar tots els partits de la sèrie de visitant.
0: Sí, el que comenta, no, al principi, que semblava més al Madison Square que cap altra cosa.
1: Sí, comenta també la importància que van tenir a Filadèlfia per forçar el Game 7 contra Celtics. Bueno, diu que van ser molt presents els aficionats i es va notar, cosa amb la qual estic d'acord. Veurem com queda això.
0: Jo crec que és diferent, a quan van jugar l'últim cop. Home.
1: Sí.
0: Ara mateix a Filadèlfia són uns play-offs bastant més il·lusionants que...
1: Sí, pot ser. Vens de carregar...
0: Vens de carregar-te el seed 2, que tal i com va acabar la temporada regular podria haver sigut el seed 1 tranquil·lament. En temes de... Ho comento en temes de joc, no? Perquè òbviament no va arribar Boston a tocar el seed 1. Però això, no? Una mica tens l'oportunitat de plantar-te unes finals de conferència carregant-te a Boston i a New York, i no són favorits tampoc, s'ha de dir, cal dir-ho.
1: No, que va.
0: Però jo crec que no hi ha tanta diferència. O sigui, hi ha diferència, òbviament. Per algú, un equip és el seed 3 i l'altre, bueno, han vingut de play-in, seed 7. Però jo crec que són una miqueta els tapats. I si passen si passen una altra ronda, jo crec que sí que podria ser que es podrien plantar a una final. Perquè per l'altra banda del quadre, no sé com ho veus tu. Dic del quadre de...
1: Sí, sí.
0: Entre... Que és al final Detroit-Cleveland, no? Sí. Sí, ah. Detroit-Cleveland.
1: Sí, sí. A veure... passem directament al Detroit-Cleveland o...
0: Vale, si no, per mantenir conferència.
1: Vale.
0: Detroit, que no confiaves, No vas confiar.
1: Bueno, a veure, no vaig confiar. A veure.
0: No vas confiar.
1: No vaig confiar. Sembla a mi que ahir el partit el vaig veure sencer. La qual cosa m'arrepenteixo bastant, perquè va acabar a les 12 i avui dilluns a primera hora ho he flipat bastant. No va valdre la pena, ja t'ho dic. Era un partit a les 9:30 i per Dazón. Em va tantar. Vaig veure allà un Game 7 i veient com va acabar l'últim de Sixers em vaig quedar i no va ser una bona inversió. Bé, després de veure el tot, dir Jalen Suggs completament desaparegut. No sé ni si va jugar ni un sol minut a la segona part, perquè a l'última jugada de la primera Kate es dona una situació molt curiosa que jo diria que no havia vist mai. I és, Jalen Suggs intenta un tir de mig del camp amb el temps a punt d'acabar-se, tira dins de temps, falla, però fora de temps Tatum li fa una Cunningham li fa falta claríssima, que de fet jo crec que el lesiona i per això no juga a la segona part, que és claríssima de tres tirs. I els àrbitres, molt raro, perquè amb això de que, bueno, parlen pel micròfon i tal, no van dir que no valia perquè era fora de temps, no, van dir que no era falta. Llavors jo crec que a mi no em va quedar gens clar que no se'ls van pitar, perquè jo sincerament, si realment a la que pita ja no val res, em sembla bastant injust. No tinc ni idea si els àrbitres ho van fer bé, si realment la norma diu això, però vamos, vaig flipar completament, perquè la falta era, bueno, de lesió. I va acabar sent Banquero més no sé quants tios que devien portar els màgics, estava completament sol. Que bo que és Banquero. Cunningham encara millor segurament. Va haver-hi un moment al qual van posar una estadística enmig de la retransmissió i vaig pensar, boah, no li he pogut fer foto a la tele, aviam si demà me la trobo a l'Instagram, i me l'he trobat en Eco. I és la següent. En un moment del partit, Banquero, comparat amb tots els seus companys, tenien les següents estadístiques: 30 punts Banquero, tots els seus companys 30. En tirs de camp, Banquero 12 de 21, els seus companys 10 de 35. I en tirs de 3, 4 de 7 Banquero, 4 de 16 els seus companys. O sigui, Banquero portava els mateixos triples que la resta de l'equip en menys de la meitat d'intents. I en tirs de camp, és que em sembla brutal l'estadística, eh? Portava dos més tirs, o sigui, dos més cistelles, per dir-ho així, en... Enico, 13, 14, perdó, tirs menys.
0: Home.
1: És brutal.
0: I si passa això, bueno, es va veure que no
1: que sense anar,
0: equip
1: es van anar al carrer.
0: Te'n vas a Cancún.
1: Sí. Bueno, Pistons...
0: A mi em fa pena una mica de que Màgic se'n vagi.
1: Sí.
0: És un equip que bueno, Banquero mola veure'l jugar.
1: Sí, cert que Franz Wagner estava lesionat. I poc més a comentar sobre això. Igualment, jo crec que si els Pistons han arribat a game... És que clar, realment els Cavaliers venen d'una situació bastant similar, perquè...
0: O sigui, aquí l'únic que destaca una mica en aquesta conferència és Knicks, que no ha necessitat un Game 7.
1: Clar, exacte. Però és que Cavaliers ve també d'una calca del que ha fet Pistons, i és que li forcin un Game 7 a casa contra Scottie Barnes i
0: companyia.
1: No sé, pot ser una semifinal en eco de Game 7, però desastrosa, eh? No tinc hype per això, sincerament, nul. De fet, em sembla molt millor semifinal l'altra, eh? I mira que aquí tenim, en teoria, bueno, millor seeds.
0: Sí.
1: Bueno, depèn de com tu miris, clar, perquè...
0: Bueno, sí, és que bueno, està a Filadèlfia. Que...
1: Clar, està a Filadèlfia, que ve de guanyar el seed 2, tal... Per altra banda, Neko, tancant tema aquí de Pistons Cavaliers, trobem a Spurs Timberwolves. Aquí també semifinal curiosa, degut a que òbviament Spurs és un equip infinitament superior, però li afegeixes el plus de que Anthony Edwards no iniciarà les sèries i no se sap si les arribarà a jugar, perquè com casquin 4-0 els Spurs potser ni se'l veu. Situació similar a un altre partit que trobarem més endavant. No sé com ho veus això, Eneko, però sense Edwards...
0: Doncs difícil. Home, és el que has dit, són superiors i Anthony Edwards, doncs, és el jugador diferencial, no? Que acurta aquella diferència que hi ha, i a més amb la possibilitat de tancar-ho 4-0 sense que aparegui aquest jugador, jo crec que Spurs el que hauria de fer seria aprofitar-ho.
1: Clar, exactament. Òbviament Spurs comença jugant a casa. Si en un Game 3 Anthony Edwards encara no ha arribat, jo crec que és sèrie completament definida per San Antonio Spurs. I si el Game 4 no arriba, em sembla, Nico, que pot ser de 4-0, eh? Sincerament, no hi ha gaire més a comentar aquí, eh?
0: No.
1: És que em sembla que és de la que menys podem parlar. I d'aquesta última, que és Thunder contra Los Angeles Lakers. Aquí tenim bastant a parlar, bastant més. Situació similar... clar, Lakers ve de guanyar 4-2, sorprenentment, per mi un 4-2 és sorprenent, en 6 partits contra un Rockets sense Doncic. Vull dir, no està gens malament, penso jo. I clar, classifiquen per jugar contra el Thunder i encara Doncic no està. I podem escoltar a Shame Charanian, que ens parla sobre la situació actual i ens dona, en eco, 4 conceptes claus I jo crec que el més important és que encara no corre. Llavors, escoltem a James Charanian i ho veiem.
3: We bring in Shams Charanian, who joins us and is always loaded with information. Shams, great to see you. So tell me about the Lakers. Tell me about Luka. Tell me if he's going to be available against OKC, where you cannot afford to be shorthanded.
4: Ernie, I'm told right now Luka Doncic will be out to start this series against the Oklahoma City Thunder. The Lakers are evaluating Doncic on a week-to-week basis with that grade 2 hamstring strain, so he's missed about a month right now. One source told me in the last few days it's still a slow path on Doncic's recovery. He's doing more and more on the court, but right now still not full-fledged running or full contact workouts.
3: Okay, how about Anthony?
1: Ens ho deixa així. I que encara no fa running, és a dir, córrer de veritat o contactes
0: amb contacte.
1: O sigui, això és
0: doncs una altra sèrie que pot anar-se 4-0.
1: A Oklahoma no viatjarà ja directament, bueno, viatjarà amb l'equip, però vull dir que no,
0: no viatjarà convocat,
1: que no portaran ni les seves samarretes. I a Los Angeles, que aquest partit serà... Joder, Nico, és que està aquí res, és en 6 dies, eh? És el dia 10, és diumenge. Pinta molt malament. Ostres, ara m'esperava que fos, tipus...
0: Un
1: mínim d'aquí 10 dies o alguna cosa així, i és d'aquí res, eh?
0: Un 4-0 jo crec que tampoc serà, eh?
1: Jo crec que els Lakers haurien de fer una màgia que en algun partit contra els Rockets han fet, però LeBron James no està en el seu punt, no està en un punt en la seva carrera com per fer màgia 15 partits seguits.
0: Ja, yeah. Sí, però jo confio que Shai se'n va cap a Canadà de vacances.
1: Estaria guai, eh? Sincerament ho dic, ho veig molt difícil.
0: No, és difícil, òbviament, però...
1: Clar,
0: també era difícil remuntar-li un 3-1 a Celtics i ho ha fet Filadèlfia, saps? Que...
1: És que és criminal, eh? Game 1, matinada de dimecres, el segon, matinada de divendres, entre cometes, comprensible, perquè ja està a Oklahoma, i Game 3, com que matinada de diumenge, o sigui, la NBA creu la línia completament... tenint en compte que ha d'haver-hi un viatge de per mig, és que no té ninguna gràcia, no ho entenc. Després passen coses, després que si Aquiles, que si
0: sí,
1: que si sí, lligaments, després hi ha històries, després et trobes que segurament podria ser la millor sèrie de la lliga, però té pinta que no ho serà perquè el millor jugador d'aquesta sèrie no la jugarà directament.
0: Ja, una mica el que va passar l'any passat, però sense lesions tan greus.
1: La NBA es dona compte d'això? Vull dir, no veu que la millor sèrie que podria tenir, millor que les finals segurament, aquests playoffs, no ho serà perquè el millor jugador no jugarà? O sigui, no sé, jo crec que han de fer el pensament ja, i més si volen ficar dos equips més, perquè no... Està clar que el sistema falla. Pues Haliburton no està.
0: Molta càrrega de partits, ja vens de temporada regular 82 partits.
1: Sí.
0: És molta càrrega.
1: Bueno.
0: I si afegeixes dos equips, què seran?
1: Bueno,
0: 90. A 4 partits per...
1: Evidentment és algo que no pot ser. No sé, s'haurà de veure, però mira, una cosa que volíem comentar més endavant, creiem que, bueno, ho hem dit diverses vegades des de línia 3, creiem que de lligues de bàsquet la NBA és la més justa sistemàticament. Vull dir, una cosa és que hi ha un partit del Thunder Robin, bueno, això és una història, però com a sistema, és a dir, bueno, hem parlat diverses vegades, un Game 7 és millor que els 5 d'aquí a Europa, i en general el sistema de la Lliga econòmicament parlant pels equips, els límits salarials, és infinitament més just que el que hi ha a la CB o a l'Eurolliga o el que sigui.
0: Bueno, però la diferència també que s'ha de dir és que a la NBA només jugues NBA i a Europa jugues Lliga Nacional.
1: Bueno,
0: i
1: però jo no crec que sigui
0: europea.
1: No volia dir això, perquè és obvi que podria no ser-ho, però que si el Barça juga contra el... Vaig a posar un exemple bastant real, ¿vale? Contra el Panathinaikos, si a la Lliga grega juga amb unes condicions i a l'Espanyola amb unes altres, es pot donar que un dels dos equips tingui avantatge sobre l'altre perquè se l'ha deixat competir en unes condicions diferents. Però jo ja no parlo això. Jo parlo ja directament que no és que hi hagi diferències en les lligues nacionals, és que a la pròpia Lliga Europea hi ha desigualtat. Nico, havia preparat aquí un petit escrit que en algun moment del programa l'havíem de tirar i em sembla que és serà ara. Bueno, abans de continuar, hauríem de fer una d'aquelles reflexions que no molen gaire però que a vegades s'han de dir. Bueno, aquesta temporada vam fer un canvi respecte a les passades, afegint el tema de l'Eurolliga, l'ACB i tal. Dic això parlant només de l'Eurolliga, ¿vale? El problema és que últimament costa bastant saber si el que estem veient és bàsquet o una altra cosa. Perquè clar, arriben els playoffs i l'arbitratge es converteix en un jugador, en el jugador més decisiu de la pista directament. I si això passa, penso jo que alguna cosa no està funcionant. I no parlo de jugades puntuals, perquè és sempre el mateix. Parlo i parlem directament d'una sensació que es repeteix massa sovint i quan la sensació pesa més que el joc, mal negoci. Després hi ha el concepte d'Eurolliga. Tenia un nom preciós, molt evocador. Sobretot quan hi participen equips d'Israel o equips de Dubai. Que sí, que el bàsquet és global i tot el que la gent vulgui, però aleshores potser li haurem de canviar el nom, no? Perquè d'euro cada cop en té menys i de lliga depèn de per aquí. En aquest context, els equips espanyols sembla que juguin amb una mica més que 5 rivals a la pista i com a mínim convida a fer la reflexió. Per tot plegat, i ho diem amb tota la sinceritat, ens plantejaríem si la temporada vinent té sentit continuar comentant l'Eurolliga com hem fet fins ara, perquè ens agrada el bàsquet, però encara més entendre el que estem veient. I ara mateix, sincerament, cada cop és més complicat. Això és directament el text que havíem preparat i que m'he llegit ara mateix. Però després d'haver llegit això, em sembla a mi que s'hauria de parlar una mica més, no? No només que es quedi així.
0: Està ben sintetitzat.
1: Està ben sintetitzat. Penso que... Bueno, ara expliquem una miqueta per què, no? Per què ha vingut això.
0: Bueno, ho hem estat criticant.
1: Ho hem estat criticant durant tota la temporada, però el que ha passat últimes dues setmanes em sembla a mi que ha creuat la línia completament. Bueno, el que l'any que ve ja ho veurem és real, Vull dir, no és típica fantasmada, no farem com el que fan ells, precisament. L'Eurolliga
0: ho va plantejar molt bé la temporada passada, dient ampliació d'equips i això, no? Ampliació d'equips, i ja es va

0: el que ha fet que no sigui tan tan com venia sent de les temporades passades, que sota el meu punt de vista estava prou bé. I et donen l'il·lusió aquesta de nou format. Amb nou format em refereixo més equips, i veus que els equips no tenen res a veure amb el que diu, no? Amb el nom de la Lliga en si.
1: Exacte, completament d'acord amb tot el que has dit. De fet, nosaltres també ho vam afrontar com l'Eurolliga, què tal, no? Planteja aquest any coses diferents, tal, però realment tot el que ha canviat a pitjor.
0: I la Champions li està guanyant terreny.
1: Està guanyant terreny amb aquest plus afegit de que juga aquí a Badalona. Així que millor. A veure, molt difícil d'explicar realment com va això, però és que em sembla molt complicat, Nico, però mira, el detonant, jo crec, perquè avui estiguem parlant d'això, deixant de banda el tema d'Israel, Dubai, no? que bueno, que qui paga mana, no? I jo crec que els aficionats al bàsquet estem en part també per intentar anar en contra de tot això, anar en contra de Peter Lim, per exemple, un exemple més, anar en contra de que competicions com l'Eurolliga posin a dit equips els quals està clar que, parlo a Panathinaikos directament, no saben estar en un pavelló de bàsquet. Em sembla que el que vam viure a l'últim Panathinaikos Madrid, qualsevol lliga sèrie hagués comportat l'expulsió directa del club de la competició mínima aquest any, ja veurem l'any que ve. I van per aquí les coses. El que hem vist en aquestes dues sèries, no?, que han jugat València Bàsquet i Real Madrid contra Panathinaikos i Hapoel Tel Aviv respectivament, a mi m'han... Bueno, on pensava que el negoci de l'esport no podia arribar, ha arribat. L'Eurolliga s'ha dedicat sistemàticament a intentar eliminar el València Bàsquet i ho ha aconseguit, perquè se'n va de... O sigui, viatja a Grècia amb un 2-0 en contra, quan lo normal, tenint en compte com ha anat la temporada, que els dos partits de temporada regular València Bàsquet li ha guanyat a Panathinaikos, se'n va... Viatja a Grècia amb un 2-0 ultra injust. Jo crec que des d'aquí considerem perfectament a València Bàsquet guanyador dels dos partits. Els àrbitres es van encarregar de fer un guanyador d'aquests dos partits a Panathinaikos. L'amo de l'equip grec, abans de començar la pròrroga, es va dirigir a la taula a amenaçar els àrbitres i els de la taula perquè els anessin a favor, més del que ja els hi estaven anant. Amb decisions completament escandaloses. Jo crec que el punt d'inflexió, sobretot del Game 2, és un moment en què em sembla València Bàsquet guanya de 8 o així aproximadament, mitjans del tercer quart, diria, i es decideixen inventar una tècnica per flopping a Nate Rivers, diria, en una jugada que 3 segons posteriors a la tècnica per flopping, que no, tampoc jo diria que és falta en atac, tot i que horrorosa, es produeix una agressió d'un jugador del Panathinaikos sobre a un altre de València Bàsquet, en el que després de donar un passe aprofita per fotre-li un cop de puny a la panxa a un jugador del València. Llavors, després de situacions com aquesta, que en els dos partits n'han passat 400, una falta per tocar-li la barba a Juancho Hernán Gómez, que escandalós completament, que Kendrick Nunn al finalitzar un quart li donés un cop de colze al 0 del València, que ara no me'n recordo com es diu, bueno, situació, em sembla que Panathinaikos ens ha deixat en aquest

0: aquests dos partits la imatge del club que és un club completament antiesportiu, al qual pressiona a les institucions, en aquest cas Eurolliga, àrbitres i tot, perquè li vagin a favor. La Final Four es juga al seu pavelló, i com òbviament no serà així, però qualsevol competició seria hagués buscat després d'aquests dos partits qualsevol altre lloc per poder canviar la seu de la Final Four. I doncs res, em sembla que he explicat bastant així i tal. I després el Madrid-Hapoel, vull dir, perquè el Madrid té uns tios que van volant i podrien jugar a l'NBA, però si no els fan perdre igualment, quin escàndol de jugadors que té el Madrid, Nico. Ni contra l'arbitratge a favor del Hapoel, van perdre. Bueno, surten així d'aquests dos partits, el Madrid guanyant 2-0 i el València perdent. No sé si ens vols afegir alguna reflexió, perquè
1: no, ho has comentat prou bé. Una mica seguint el que vas comentar programes anteriors, si no recordo malament, o bueno, m'ho vas comentar a mi directament. Sí. Una mica el tema que va passar amb l'entrenador del València també, no? I,
0: sí. Sí, sí.
1: Doncs no, una mica d'aquesta eliminatòria. Una llàstima que hagin de viatjar cap a Grècia amb un 2-0 en contra, i més després de la temporada regular que han fet. Però, bueno, suposo que així és i poc podem fer ja.
0: Una pena, perquè cerca el primer partit està competit, però una miqueta menys, jo crec. València Bàsquet té un nivell una miqueta inferior al del segon pel fet de tenir com tres lesionats, un pivot important i jo crec que la figura més important lesionada en el primer partit, Sergio de la Rea, que va poder aparèixer en el segon bastant forçadet i jugant pocs minuts, i tot i així va fer quasi 20 punts, que va ser quin escàndol de jugador. La selecció s'assegura un equipàs per d'aquí els pròxims anys. Però el segon, o sigui, vull dir, per mi el primer el guanya València per poc, sense errors arbitrals, jo crec. Bueno, intervencions arbitrals voluntàries per fer guanyar Panathinaikos. Jo crec que València ho guanya, però per molt poc. Però el segon és escandalós completament. Vull dir, el segon és que sense els àrbitres València guanya de 20, jo crec. I ho dic en sèrio. I bueno, després, per l'altra banda, el tema del Madrid, bueno, ell sí que ens ha pogut suportar el tema dels àrbitres. I es veia l'Escariola allà tirant-se els cabells a la banqueta, perquè clar, s'ha de tenir en compte que els jugadors del Madrid estan acostumats a que sigui al revés, i coses que o sigui, no és que tu et pitin normal i que de cop t'estiguin robant, no, és que de que et vagin bastant a favor a tu a que li vagin ultra a favor a l'altre, hòstia, hi ha un pas bastant gran. Llavors bé, això, bueno, a l'amo del Panathinaikos està sancionat, crec que l'han sancionat 4 partits sense poder anar, és a dir, espera el
1: Game 3,
0: el tercer, i ja està, perquè no hi haurà Game 4 i es perdria 2 partits de la Final Four, que segurament li farà ràbia. Des d'aquí dic que l'entrenador del Panathinaikos és un pallasso. Queixant-se a roda de premsa de que tenia 10 policies a la porta del vestidor, i a mi pocs em semblen. Deixant de banda el tema de colors, el que van fer els jugadors del Panathinaikos, bueno, sobretot l'staff, fent gestos a la grada com si ara els del València fossin aquí, bueno, ultras que flipes, i és literalment una grada d'animació que té una banda de música i 4 banderes, o sigui, vull dir, i punt. Amb gestos als quals, que sort que el partit era tard, perquè no era perquè nens petits ho veiessin, és a dir, un impresentable. El Pedro Martínez ja va dir que l'amo era un impresentable, i jo crec que es podia haver afegit aquí unes quantes persones més en aquest grup, a l'estaf quedant-se a vacilar a l'estaf del València i a l'afició.
1: No, això és per ara remuntar-los la...
0: No, no passarà, la... no passarà, no passarà.
1: L'eliminatòria i manar-los a callar. Però...
0: Deixant de banda del tema dels policies, tal, que no sé si era veritat o no, perquè tampoc ha sortit ningú vídeo, raro em sembla, perquè si tu sents aquí tastant tal, el primer que fa la gent és treure el mòbil i gravar-ho, però d'això no hi ha ningú vídeo, així que és una miqueta raro. Realment penso que van crear una situació de perill al Roig Arena, perquè en un pavelló en el qual hi ha 15.000 o 16.000, o, bueno, no, 17.000 crec que caben, no pots... I a més un pavelló de bàsquet, no? No pots fer el que vas fer. Si els del València haguessin fet això a Grècia, no haguessin sortit del pavelló, ja t'ho dic. Si l'Eurolliga hagués sigut una lliga seria, els haguessin expulsat de la competició, però com no ho han fet, ens plantegem nosaltres si parlar-ne l'any que ve d'això o no, perquè
1: afegit als altres motius, doncs sí. Ja va sumant i
0: em sembla una mica a patat ja, eh? Però bueno, bé, tancant això, tancant el programa ja, parlar dels altres partits que queden, ja que potser és l'últim cop del que parlem sobre això. Olympiacos està igual, li guanya 2-0 a Mónaco sobradament el primer partit de 21, el segon de 30. I Fenerbahçe Zalgiris, també 2-0 per Fenerbahçe, el primer partit guanyat d'11 i el segon de 12. I ja està. Només quedaven el del Madrid i el València aquí, que bueno, l'Eurolliga ja s'ha encarregat de treure's el València del mig i bueno, el Madrid ja veurem, no? si toca contra Panathinaikos serà l'última sèrie del Madrid. Ara no me'n recordo com està la graella. No sé, Neko, si tens alguna més que comentar.
1: Bueno, podem comentar una mica CB, que fa pila que no...
0: Sí, és que de fet és un programa que ens ha quedat al mig i no sol passa això, perquè que de la NBA ens caigui just quan encara no s'ha jugat ni un partit d'una sèrie,
1: sí.
0: No sol passar gairebé mai, eh? I ens ha passat aquí, llavors, Eneko, comentar CB, superjornada a l'ACB, eh?
1: Bueno, és un jornada 29 ja, de 34, això s'acaba.
0: S'acaba. Segurament el millor partit el vam tenir, jo diria, aquí a Girona, eh? Perdó, Girona, Manresa, vull dir. Sí. Amb el Manresa-València, quin partidàs, Eneko, 104-102 per València, que va, per acabar de rematar València Bàsquet la supersemana que han tingut, eh?
1: Sí, sí,
0: 104-102, bueno, s'acaben portant Manresa, i sort que el Madrid li acaba guanyant a l'UCAM, eh? Perquè al final València, al tanto que pot quedar tercer, eh? Poca broma amb el tema aquest, que estan empatats amb UCAM-Múrcia. No sé com ho veus.
1: Pues UCAM-Múrcia molt de tapats, eh?
0: Perquè... Bueno, no tant, eh?
1: Home, la Copa del Rei que van fer, que és el que vam parlar aquí, no va ser gaire bona. Es van anar primer a primers de canvi. I bueno, a poc a poc, o sigui, tampoc es parla molt d'UCAM-Múrcia. O sigui, tenint el Madrid, tenint el València, no... i ja més aquí a Catalunya, no, tenint el Joventut, Girona, Manresa i Lleida, no, doncs no parlem tot el que...
0: Un equip molt físic, guai de veure, però bueno, se li acaba escapant el partit. 131 Real Madrid, 123 UCAM Múrcia. Al final sí que estarà el bàsquet per 2,99, eh? Sembla això un anunci aquí, però me'n recordo que vam comentar allò de que Mario Gesson ja havia penjat aquell tuit, evidentment tot pactat prèviament amb els de la Zon, i a rebaixa, qui es vulgui mirar la història per allà la pot buscar. Curiosa, quin jugador Mario Gesson ja, eh? 40 punts en un partit de CB, un escàndol.
1: Llàstima que sigui al Madrid.
0: Bueno, és que era del Barça. Una més d'aquesta llista infinita de jugadors que no valen res fins que se'n van del Barça, eh? Raríssim, això. Però bueno, t'està trobant després, bueno, quasi que et diria de mirar la classificació com ho tenim. Uf, hasta el Barça, si s'aguanta una mica i punxen els altres dos, podria acabar quedant segon i tot, eh? Perquè tenim aquí el Madrid amb 26 victòries, ja estàs penja definitivament, vull dir, ha quedat primer definitiu. València, bàsquet 21, Camp Múrcia 21, Barça 20 i Baskonia 20.
1: Bueno, matemàticament el Madrid encara no pot.
0: Jo crec que sí, no? Perquè queden 4 partits.
1: Bueno, clar, i el...
0: I ja van de 5.
1: No, i l'average de... No, queden... Ah, no, sí, clar. Jornada 29 és la que s'ha jugat ara.
0: Sí.
1: Jo estava comptant que no, que s'havia de jugar encara. No, no, sí.
0: No, Madrid
1: no,
0: ja
1: sí,
0: queda primer.
1: Ja està.
0: I després...
1: A sobre l'average no sé si el té guanyat, contra... De fet, crec que sí que el té guanyat contra València.
0: Sí, jo diria que sí. Joventut i Club Bàsquet Canàries amb una mitja d'edat de gairebé 40 anys, amb 17 victòries empatats, Unicaja en 8è i 9è posició, Bilbao Bàsquet també amb 16 victòries, després el Girona amb 13, empat amb Breogán i Manresa amb 12, Força Lleida 10 i després 14è, 15è, 16è posició, Zaragoza, Burgos, Gran Canària amb 9 victòries, a l'Andorra, Morabanca, Andorra, que pinta malament, 17a posició, 8 victòries, Granada 5 victòries, que et dic, tampoc està tan malament com està acabant la temporada el Granada,
1: no,
0: bastant bé, perquè al principi semblava que anaven a acabar amb aquella única victòria contra el València i ja està. Ui, el València, si l'hagués guanyat aquell partit al Granada, s'estalviaria algun possible problema que pot tenir ara, eh? Sí. És que en una lliga tots els partits són finals. Bé, Neko.
1: Són... Sí, és un d'aquesta classe de partit, no?, que a final de temporada te'n recordes.
0: Sí. Ara que ho penso, Bilbao va guanyar alguna cosa, crec, no?
1: Sí, el mateix títol que va guanyar l'any passat.
0: Campió
1: de...
0: campió de, com es diu, la tercera, no? De, diríem, jo, es pot considerar la tercera europea, quarta, no sé com...
1: És que...
0: Clar, és molt difícil la classificar.
1: Que ha, la diferència que hi ha, clar, aquí hi ha... està Champions, Euroliga, està Eurocup, està aquesta, i, saps? O sigui, no, ja. És com a, no és com al futbol...
0: Ja, òbviament, tindríem, òbviament. Sí, sí, sí.
1: Les tres, no? Però...
0: Bueno, sí.
1: Ara com es diu, això?
0: Jo ho deixaria en quart nivell, potser, de lligues europees, més o menys. Quart, tercer nivell, sí. Bueno, Bilbao Bàsquet guanya un titulet així europeu. Felicitats. Perfecte. Un mes, no? Com vas dir?
1: Sí,
0: com vas dir
1: és que... el... de fet, és el primer cop que es repeteix guanyador de títol, que sobra 2 anys consecutius.
0: Doncs molt bé,
1: la FIBA Europe Cup.
0: Doncs molt bé per Bilbao Bàsquet. Enego, si no tens res més que comentar...
1: No, avui no. És el que has dit una mica. Ha coincidit que amb NBA s'han acabat les eliminatòries,
0: sí, la primera ronda.
1: Primera ronda, i no hi ha hagut cap partit. A l'espera a veure com ha evolucionat de cara a la setmana que ve, amb aquestes lesions, no? On no tenim ni a Doncic ni a Edwards, en principi.
0: Clar, ara volia mirar, Neko, el dilluns que ve en quin context estarem, eh? Perquè pot ser curiós. El dilluns... Tenim partit diumenge 9:30, Sixers-Knicks, Game 4. El dilluns... Vale, el dilluns hauran jugat ja el quart partit Sixers-Knicks i Timberwolves-Spurs, i Cavaliers-Pistons-Lakers i Thunder vindran de jugar al Game 3. Llavors pot caure per aquí un 3-0 ja.
1: 3-0, 4-0, veurem.
0: 4-0 jo diria que no, però bueno,
1: però sí, el
0: Spurs,
1: de Timberwolves,
0: sí, ja veurem. Sí.
1: De Timberwolves i a lo millor Knicks.
0: Difícil, eh?
1: Difícil, no són tan superiors.
0: En vida està molt crescut ara mateix.
1: Com, ja, sí. Però bueno, si juguen els 4 partits al Madison Square...
0: Ja veurem, aviam, això que diu en Vid, si s'ha fet realitat o no. Doncs res, fins aquí el programa d'avui. Havíem de tancar amb el tema aquest de l'Eurolliga, que ens consideram bastant important. Esperem que us hagi agradat el programa d'avui. Ens veiem la setmana que ve amb aquests Games 3 i Game 4 d'NBA. I res, dilluns que ve aquí a les 5, Ràdio Caldes, línia 3, avui no em confonc. I res, esperem que us hagi agradat molt. I línia 3 us diu adeu.

0: Bona tarda, amics i amigues, calderins i calderines. Bona tarda, benvinguts al Males Cartes, aquí al, des de l'estudi 1 de Ràdio Caldes. Em diuen, no sé què em diuen, targeta vermella? Vale, que està tot ok, que és l'estudi 1 de Ràdio Caldes, aquí a l'edifici del Carme. Un goig poder veure aquest cel tan núvol avui i tan presagiós de pluja, amb el que jo tinc un cert recel avui, perquè he vingut amb la bicicleta i tinc por que en aquests moments comenci a caure el xàfec de que només falta que fem l'Arca de Noé, perquè es veu que ara mateix estic buscant on està caient aquestes tempestes brutals, i és cap a Terrassa, i va venint cap aquí. O sigui que, senyors i senyores, estem a dos passos de que arribi una tempesta, tormenta, tempesta perfecta. I jo aquí amb la bici aquí baix. Molt bé, així m'agrada. O sigui que, a veure, avui m'ajuda el control tècnic l'Alexis. Gràcies, Alexis, per estar aguantant una horeta de Males Cartes. Avui segur que també tindrem el Joan. Què m'has ficat? Aplaudiments? Hombre, aplaudiments per l'Alexis! Bravo! Així m'agrada, que coses interactuant amb l'emissor. Doncs, com us deia, avui tindrem el Joan a les 10, una cosa així, perquè ara són les 5:05, en rigorós directe a Ràdio Caldes, amb el Males Cartes. Doncs a les 5:10 farem una miqueta de tertúlia amb en Joan López Codina, després d'unes setmanes una mica perdut per els mons de Déu, que ja ens explicarà què li ha passat, i per no poder estar aquí amb nosaltres, vull dir, i després una mica de recomanacions de pel·lícules del cap de setmana i una sèrie, teatre, i bueno, el que convingui, i fins i tot potser tenim una música que ens ha enviat el Joan, o sigui que després l'escoltarem amb un poema i ja el recitarem quan toqui. Molt bé, doncs, què tal? Com has anat al Pont de Maig? Suposo que tots heu anat a la plec de Sant Sebastià, tot allò... Em sembla que el dia jo no hi vaig pujar, perquè per molt que... Tu sí, Monter? El Monter està a l'altre costat de la peixera, però sense fer de tècnic avui, una cosa molt estranya, veient-lo i no fer de tècnic. Això sí, està treballant, eh? Està suant amb les xarxes socials de la ràdio, perquè és un no parar, eh? Ràdio Caldes té quants seguidors té? 2.000? 5.000 ja? 5.000 seguidors? Ho deia de broma, eh? 5.000 seguidors té Ràdio Caldes? 55.000? No ho sé, 25.000? Tot Catalunya? Ah, 5.577. Bueno, Déu-n'hi-do, eh? És una passada. No, és mentida. Bueno, a veure, aclariu-vos. A mi m'és igual que en tinguin dos que tingui un. Bueno, ara ho aniré a buscar. A veure, no, perquè aquí una cosa no tenim, però temps tenim el que vulgueu, eh? Anem a buscar Ràdio Caldes a les xarxes, a Instagram, parlo jo, perquè només tinc Instagram, perquè no tinc TikTok. Tu tens TikTok? Jo crec que molta gent de la meva generació ja té TikTok, i quan la meva generació té TikTok o té qualsevol aplicació, això vol dir que els joves ja estan tardant a buscar una altra aplicació, perquè clar, no pot ser que els pares estiguin a la mateixa xarxa social. Hi ha alguna xarxa, Alexis, ara en voga, de moda? No? No ha sortit cap? Jo suposo que està al caure, eh? TikTok està mort. Si gent de la meva generació ja ha entrat a TikTok, TikTok és mort, ja en vida, eh? Ja no dura, jo no li dono un any. Ja veuràs com tots els joves d'aquí un any ja no utilitzen TikTok, eh? A veure, mira, és veritat, té 5.577 followers i està seguint gairebé els mateixos, a 4.912. Jo, per mi, que la gent... Clar, tu segueixes algú i ell et fa el follow back, oi, que es diu? Follow back, en anglès macarrònic. Molt bé, doncs ara m'he perdut. Jo per què deia tot això? Ah, sí, que estava fent les xarxes socials, que és un no parar de posar fotos, que tot això va a la brossa de la història de les xarxes socials. Ui, ja són les 5 i gairebé 9 minuts, falten uns segons. Truquem ja al Joan. Si Joan, si m'estàs sentint, apaga la ràdio, que ara et truquem pel WhatsApp i ja anem directe a barraca a veure si... Perquè ens has, el Joan ens ha enviat un poema, com us deia, que es titula Nosaltres i que avui parlarem amb ell. Joan!
1: Hola, Vicenç!
0: Què tal?
1: Hola,
0: què tal? Què tal, Joan?
1: Bé, bé, bé, molt bé.
0: Bueno, dichoses les orelles que et senten, eh, Joan?
1: Sí, sí, feia temps, no? Un parell o tres de campanes, de fet, crec.
0: Jo pensava que fins i tot ja t'havies com molestat per algo. Dic, home, parlaré amb ell perquè no pot ser que cada setmana tingui coses a fer. Jo dic, a veure si el tio se m'ha enfadat per algo.
1: No, home, no, què vols que m'hagi molestat? Si em tractes com
0: l'únic col·laborador que tinc.
1: No mereixo. Exacte.
0: Joan, què t'ha passat aquestes setmanes? A veure, es pot explicar?
1: Ja no recordo ni cada setmana què m'ha passat, però bueno, una estava... Sí, l'última estava acompanyant la meva companya cap a Manresa, en cotxe, conduint.
0: Però per una causa bona o per visites mèdiques, coses d'aquestes?
1: No, merdes? No, una causa bona. Ah, una causa bona, que anava a fer una classe ja de cant.
0: Vale, perfecte, perfecte. Sí. Vale, vale.
1: Sí. I ja no sé, l'altra setmana, tot això, ja m'han oblidat.
0: Ja t'has perdut, no? Sí. Bueno, sí. Què, has passat un bon pont de maig o què?
1: Bueno, normalet, no he fet res especial, sí, sí.
0: No has anat por ahí, no has anat a, jo què sé, a Constantinople a passar tres dies, que la gent ara va a tot arreu, en tres dies se'n va a la Xina, tu.
1: Ja, no, que va, no m'he mogut de casa pràcticament, he anat a Vic, de Manlleu a Vic, i de Vic a Manlleu.
0: Molt bé. Està molt bé, eh? La Catalunya central... Està plovent per Vic ara, per Manlleu? A veure...
1: Ara mateix no, però venint amb el cotxe ha caigut una estona, però impressionant, eh?
0: Sí? De Caldes a Manlleu?
1: Arribant ja aquí a Manlleu, abans de Vic, fins i tot.
0: T'auguro, segons el radar, que jo el segueixo bastant, que els catalans una altra cosa no tenim, però seguir el radar ho fem contínuament, està arribant a Vic la línia de tempestes que està per més endins del prelitoral, una mica, eh? I o sigui, que t'arribarà en breu, o sigui que està preparant, eh?
1: On hauria de treure la gossa després més tard i si plou és un engorro, però bueno
0: perquè, més que res, sí. Que queda tota xopa la gossa, no? I després s'ha de banyar, s'ha de dutxar.
1: Sí, jo també quedo xop perquè no aniré pas amb el paraigua amb la força que té la gossa i una moguda, però què farem?
0: Pues surt ara abans de que plogui, eh? Quan pengis, sí. Surts corrents.
1: Sí, potser ho faré, sí.
0: Bueno, va, Joan, ens tens preparat alguna cosa? Ens has enviat un poema, també? De què vols parlar? A veure, alguna cosa, algun tema que t'interessi treure a la llum pública?
1: Bueno, avui havia pensat una història que se'm va ocórrer recentment, però és una mica embolicada, una mica estranya, esotèrica, i no sabia com enfocar-la.
0: El més senzillament possible.
1: L'enfocaré directament a jo, sense donar-li voltes a la cosa.
0: Vinga, va, fot-li.
1: Mira, aviam, tu imagina't, aviam, jo ja, no em desviaré, faré exactament el que dic, aniré directe a la cosa. Jo tinc una certa por comprensible a... els accidents de cotxe i el dolor que un pot tenir quan hi ha un accident, i un accident important i això, saps? Sí, perquè jo, com saps, faig molta carretera,
0: sí.
1: Faig mínim uns 120 quilòmetres diaris.
0: Hòstia, tela, eh? Són molts quilòmetres, és molta pasta, no, això? Tens benzina o dièsel?
1: Amb dièsel, sí.
0: Mare de Déu. Fiques dièsel normal o dièsel extra?
1: Normalment el fico de lo més tirat que hi ha,
0: ja.
1: Aquests de súper, que passa que el mecànic em va comentar que bueno, això tampoc era massa bo, que de tant en tant li posés una mica més bo, perquè si no els injectors
0: Sí.
1: es veu que mal assumpto, eh? Sí,
0: Pateixen,
1: sí.
0: no injecten, oi? Al final.
1: L'injecten, acaben allà, acaben embossats
0: De
1: escopint
0: merdes.
1: porqueries, sí.
0: Bueno,
1: I
0: total, que
1: això.
0: fas 120 quilòmetres i què? I que tenies por d'un accident, encara que tu anant que per la C-17 és...
1: Sí,
0: Pues per la
1: sí, per
0: C-17,
1: sí.
0: ara que s'ha d'anar a 30, quasi gairebé tota l'estona, és difícil, tenir un accident. A no ser que et vingui
1: No.
0: un d'altre de cara pel teu carril, clar.
1: No, no, la gent va lleugera, eh? Van molt lleugerats. Sí. Els límits aquests de velocitat estan per saltar-se'ls, em sembla. Jo sempre ho he pensat, la velocitat màxima a la pràctica fa efectes de velocitat mínima.
0: No, home,
1: Saps?
0: no.
1: Perquè...
0: No,
1: Sí.
0: jo quan passo per allà a la Garriga amunt, sempre vaig a 80, eh? Mai em passo, eh? Perquè hi ha
1: Clar,
0: radars hasta
1: exacte.
0: per sota les pedres.
1: Clar, però tu ho has dit. Vas a 80. I què és 80? És la velocitat màxima. Val?
0: Bueno, sí, clar, però bueno, a 80 o menys a les curves. Hi ha un parell de curves allà que són cabrones. Bueno, i tu tens
1: Ja.
0: molta por de tenir un accident. No ens desviem del
1: Bueno,
0: tema.
1: sí, tinc una certa por.
0: Sí, has tingut mai cap
1: Imagina't, jo...
0: accident, Joan?
1: He tingut algunes tonteries. Sí, però res. Res de del tipus que jo imagino.
0: Res de sang.
1: Saps? Res de sang. No,
0: Vale.
1: no, res. Res.
0: D'acord.
1: Doncs això, jo imagino, no, l'impacte que tens, després que rebrega el cotxe, que quedes per allà, saps, això, aquestes coses tan descriptives i xungues potser no són gaire maques per
0: Que han
1: fer-les
0: de
1: per la
0: venir els
1: ràdio, no? Però bueno.
0: bombers i treure la
1: Sí.
0: radial per obrir les portes perquè has quedat
1: Sí.
0: encapsulat i han de treure't
1: Sí.
0: a trossos, oi? Les
1: Exacte.
0: vambes al mig de la via.
1: És que tu ets encara més gràfic amb tot això, vale.
0: Un braç cercenat, oi? A l'altre costat de... El copilot ja veus un braç i és el teu.
1: Sí, com la cuita aquella de la Guàrdia Civil i de l'Arsen. No, no coneixes aquest?
0: No, no me'n recordo.
1: Bueno, jo sóc molt dolent explicant acudits,
0: Bueno,
1: sí, ja te
0: ja,
1: l'explicaré
0: ja el
1: i la setmana que
0: buscarem.
1: ve l'expliques tu.
0: Vinga,
1: Sí.
0: va. No, jo també sóc dolentíssim, explicant acudits. No, no m'agrada gaire explicar acudits.
1: Ja, bueno.
0: Bueno, va. I...
1: Doncs això.
0: Va,
1: Doncs...
0: que se'ns fan les 6.
1: Sí, doncs això, imagino això i em fa por i tal, i l'altre dia es pensava, bueno, però aviam, això podria ser també que un dia, jo cada dia em desperto, em mig vesteixo, vaig fins a la cuina, m'escalfo cafè,
0: Què vols
1: torno
0: dir
1: cap
0: mig
1: al quarto.
0: vestit? Què vols dir mig vesteixo? Que
1: Bueno.
0: cintura en amunt et vesteixes i vas en pilotes cintura en avall?
1: Cintura en avall ja em vesteixo, menys potser el calçat, i cintura en amunt encara porto la samarreta que faig servir per anar a dormir.
0: Ja.
1: Saps? I després acabo de vestir-me un cop.
0: Vaja, que et canvies els pantalons del pijama pels pantalons normals, fas.
1: Exacte, sí,
0: Molt
1: seria
0: bé.
1: això, més o menys. Sí. Bueno, seguim, no ens desviem del tema.
0: Ah, no sé, ets tu,
1: Doncs,
0: no sé on em portes, eh?
1: home, jo dic que això mig vesteixo, tu ja vols detalls de la meva
0: Home,
1: duresa
0: és
1: i
0: que jo em
1: allò, no?
0: vesteixo del tot, jo no mai m'he mig
1: No,
0: vestit.
1: no et quedes de mitges tintes, tu, no?
0: No,
1: Va.
0: mai, jo em dutxo primer, cada dia del món, eh?
1: Ja.
0: Mira, es poden comptar amb els dits d'una mà els dies que no m'he dutxat a primera hora.
1: Doncs això no és bo, home, no és
0: No,
1: bo
0: no,
1: per
0: no és bo,
1: ningú,
0: no
1: per
0: és
1: la
0: bo.
1: teva pell, pel medi ambient i per ningú.
0: No, no,
1: No,
0: és millor no
1: no, és
0: dutxar-se
1: bo.
0: mai i ser com un troglodita.
1: Clar, clar que sí. Això és el millor. Bueno, seguim. Doncs això, cada dia faig tota aquesta d'allò, em foto un glop de cafè mentre estic xafardejant el mòbil o això.
0: Cafè soluble o et fas cafetera?
1: Bueno, això ja vam parlar
0: Sí,
1: fa no gaire temps.
0: et foties
1: Te'n
0: cafè
1: recordes?
0: soluble, oi?
1: Sí, però al final vaig decidir que canviava de material.
0: A
1: Te'n
0: te,
1: recordes,
0: a
1: d'aquella
0: te
1: explosió?
0: o... Com es deia allò que et foties... que s'ho fotia la gent a la Guerra Civil?
1: No, no sé què vols dir, però que la conclusió, o sigui, la decisió va ser prendre te. d'endretar, i si podia ser certificat i tal, de qüestions
0: Vale, o sigui, et pots
1: mediambientals i
0: un
1: tal.
0: te, vale.
1: No, però no ho faig, no ho
0: Ah,
1: faig,
0: ja no ho fas.
1: perquè vaig trobar que era molt dolent.
0: Ah, perfecte. Si estem a la vida, un sol cop que estem a la vida, pensa en els milions i milions d'éssers vius que han passat per aquí, per la Terra, i un cop que et toca a tu i t'has de fotre al matí, cada matí, una cosa que no t'agrada, Joan, fota't un
1: Ja.
0: cafè, home, que t'agradi, i gasta-te'ls, home, gasta-te'ls a tope.
1: Bueno, vaig tirar enrere la decisió, però igualment l'he com variat una mica. No, ara no entraré en detalls, però bueno, encara
0: Va,
1: no he
0: fots
1: tornat
0: el
1: on
0: cafè.
1: estava abans. No he tornat on estava abans. Bueno, el cas és que això, em prenc una mica de cafè i tal, m'acabo el cafè, ja, bueno, trec la gossa també i tal, i vaig a buscar el cotxe i me'n vaig cap a treballar.
0: Sí.
1: Aleshores, la por és que passi alguna cosa així en aquell moment, no seria, o tornant també podria passar, no? Però
0: Sí.
1: posem pel cas que és baixant.
0: T'has acabat de vestir, no? Abans de sortir.
1: I m'acabo de vestir. Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Et dutxes en algun moment o no? No et dutxes.
1: No, jo, bueno, per la festa major, per Nadal, tot això, festes de guardar,
0: Sí,
1: com
0: clar,
1: sempre s'ha
0: clar.
1: fet.
0: Sí.
1: Sempre s'ha fet.
0: I et poses els calçotets nous. Molt bé. O sigui, baixant, és quan tens la por de patir un accident mig mortal, diguem.
1: Exacte. Però jo pensava l'altre dia, home, però també podria ser que fes, per exemple, una primera glopada de cafè i de cop, pum, em trobés, sense haver passat cap mena de dolor, ni físic, ni emocional, ni mental, ni res, en un llit, còmodament ajaçat, calentet, tranquil, saps? M'entens per on vaig?
0: No, no et segueixo, eh?
1: No?
0: No, mira, el
1: Doncs mira,
0: meu
1: això...
0: cap, no em sents el meu cap? Estic completament perdut en la inòpia, eh? O
1: Sí,
0: sigui, que
1: home,
0: tu
1: sí,
0: et fots un
1: torno a
0: enemic...
1: dir el mateix exactament. Faig tot el ritual, em foto un glop de cafè, pum! Em trobo en un llit, allà còmodament ajaçat,
0: Bueno, en coma, com
1: sense...
0: si estigués a l'hospital en coma.
1: No, després del coma. Després del
0: Ah,
1: coma.
0: després del coma.
1: Exacte.
0: O sigui,
1: Em
0: que et
1: desperto
0: trobessis
1: allà.
0: a l'altra vida.
1: No, després del coma, o sigui, em desperto a l'hospital,
0: Sí.
1: val? O sigui,
0: Després posem...
1: he perdut la consciència i l'he recuperat a l'hospital passat un temps.
0: Si posem 3 mesos.
1: Sí, el que sigui. Aquí l'única qüestió a tenir en compte d'aquesta història que explico és que és aquest salt de dir, és que em foto un glop de cafè i pum, i estic a l'altre costat. Això seria el cas d'una amnèsia retrògrada, no sé si ho dic exactament bé, però el tipus d'amnèsia que tu oblides tota una part de la teva vida fins a un moment donat,
0: Ah, jo pensava que et
1: saps?
0: donava un atac per haver pres el cafè que et fots,
1: Ah.
0: que t'havia donat com un col·lapse per haver pres aquesta merda de cafè que compres.
1: No, no, no, no.
0: Ah, o
1: És a dir,
0: sigui, que
1: jo
0: tu has
1: segueixo tota la meva
0: agafat el
1: rutina.
0: cotxe, has tingut l'accident i tot això ho has esborrat. Amnèsia
1: Exacte.
0: selectiva retrògrada.
1: Anàs retrògrada, però bueno, no selectiva, senzillament que això passa.
0: Sí.
1: Doncs el traumatisme cranioencefàlic aquest m'ha esborrat tota una part del meu passat
0: Sí, és com
1: fins a un
0: quan
1: moment concret.
0: fins que has guardat, oi? Com que vas guardant, com si vinessis per trossos, cada mitja hora de 3/4 el cervell guarda. I tot aquest
1: Sí.
0: tros, si has tingut, no has guardat, pues has perdut aquest tros.
1: Sí, no sé la lògica quina és ben bé, però això està ben descrit que hi ha tota una sèrie de pèrdues de memòria que van en aquesta direcció, que es recorda el més antic i es perd el menys antic. Això passa
0: Sí.
1: típicament també amb la gent gran, quan
0: Sí, sí,
1: van
0: sí,
1: perdent la memòria, no? Que se'n recorden de quan eren petits i del que han fet
0: sí.
1: el dia abans no se'n recorden.
0: L'altre
1: Doncs
0: dia,
1: això.
0: no vull desvetllar cap interioritat meva, però parlant amb una persona X, posem X, una persona ja gran, em parlava del seu últim cotxe, i em parlava d'un Seat 124. I, clar, era potser una memòria d'aquesta selectiva retrògrada, però molt retrògrada,
1: Perquè en va tenir alguns després, de cotxes,
0: va tenir uns quants després, em consta fefaentment.
1: Ja. Yeah.
0: Bueno, et quedes amb l'antic, el cervell, el primer que va gravar el disc dur, doncs allò és el més gravat a foc que tens, oi?
1: Ja, algo així deu ser. Bueno, doncs el cas és que em resulta curiós imaginar això, perquè és imaginar aquesta continuïtat de consciència, o sigui, realment per l'individu que es desperta en l'hospital després d'aquest accident que li ha esborrat tota la memòria, no ha passat mai aquest accident, saps?
0: Bueno, la seva no sé que tingui seqüeles, a no ser que li hagi tallat de les dues cames i un braç, per exemple, que després sí que ho veu, no? Que ha tingut un accident.
1: Sí.
0: Però
1: sí,
0: imaginem que no li ha passat res, que han sigut traumatismes que s'han curat.
1: Exacte, que una cosa així... bueno, és un experiment mental de tot això, no? D'una manera ideal. Passa això, es perd aquesta part de memòria de manera irrecuperable.
0: Sí.
1: I això, per aquell individu, és que allò no ha passat. La seva vida és que es va prendre un glob de cafè i que es va trobar a l'hospital de manera immediata. Això és la seva vida. És a dir, no existeix un individu que ha patit l'accident i s'ha trobat allà entre la ferralla allà, i ha tingut dolor físic, dolor mental. Allò no existeix, perquè ningú ho recorda, més que els bombers i els sanitaris que van estar allà, però el subjecte que ha viscut això, no existeix cap subjecte que ha viscut això, saps?
0: Sí,
1: explico,
0: t'expliques clarament.
1: És com si l'individu que li va passar això hagués mort, i en canvi hi ha un altre individu que directament no hagués viscut allò, hagués saltat del cafè a l'hospital. O sigui, hi ha dos individus diferents. Jo pensava això que se li podia dir que és una doble vida o un fenomen de resurrecció, per posar noms així una mica...
0: Vols dir, Joan, que tu el que et passa és que no tens molta por a tenir l'accident i el que t'agradaria que et passés és això? Llevar-te amb un llit còmode i confortable i dir, no ha passat res?
1: Clar, això seria... Sí, estaria bé. Si passa, almenys que no te n'enteris. Sí,
0: claro. Doncs sí. A mi em sembla que tens molta por,
1: No penses, no tinc tanta por. Hauria de tenir més por i així anar amb més prudència i més atenció i tot això.
0: O tens ganes, o m'apunten que tens ganes de fer un renaixement, una resurrecció carnal.
1: Ja, no, que va. Hi ha una pel·li d'uns que tenen com una filla pels accidents. No et sona aquesta pel·li?
0: No. Tens uns gustos una mica estranys per les pel·lícules,
1: sí. Sí, no l'he vist, em sembla tot.
0: Ah, no l'has vist, doncs comencem bé.
1: Sí. Però sé que va d'això. No sé si es diu Crash o alguna cosa així.
0: Què li agrada? Que és fotre's hòsties amb els cotxes?
1: Sí, és uns tios que... No els típics tios que pensaries a conductors imprudents, nanos, joves que... fan el tonto i això, i tenen els puja l'adrenalina de fer els impudents. No. Uns tios, o un tio, no sé exactament quants eren, que tenen el fet d'anar amb un cotxe i saber que tindran un accident,
0: es fot a mi.
1: Provoca, no sé. Sí, no sé exactament, però
0: una erecció.
1: Sí, una cosa mística, no és la gilipolleria d'un nano que es fot en contradirecció allà demostrant que és molt valent. No, és, no sé, és una història, és com una mena de conducció suïcida, però no ben bé suïcida, una cosa rara.
0: L'altre dia, Joan, ara parlant d'això de conductors suïcides, a la C-17 justament vaig veure un vídeo per Instagram, no sé si l'has vist tu, d'un cotxe que parava al mig de la C-17 i feia maniobres i tirava enrere per la via que en contradirecció, I la gent que gravava l'escena flipant, clar. era de nit i no passaven gaires cotxes, però
1: peligro de muerte. De tant en tant, si de tant en tant hi ha el cas d'algú que entra en contradirecció i fot no sé quants quilòmetres, ho diuen, aquell va no sé, begut i no sé quantes coses més s'havia fotut, va fer 10 quilòmetres contradirecció. Imagina't que va circulant i et trobes un de cara per l'autovia o l'autopista, és una cosa...
0: Bueno, va, Joan, i anem cap al final de la història. O ja hem acabat?
1: Bueno, no. Se li pot anar donant més voltes i més històries, i jo, però més o menys seria això. El tema de que el que la vida es relaciona amb la memòria.
0: Home,
1: saps?
0: Clar.
1: Amb la continuïtat de la consciència.
0: Sí, sí.
1: Aleshores, un fenòmens com aquests doncs, són una discontinuïtat que fa pensar, hòstia, aquella persona és la mateixa o és una altra?
0: El que passa és que tot el teu entorn segur que no han sigut uns altres, perquè ells han tingut la continuïtat de la teva existència entre la vida i la mort. O sigui que... tu res...
1: Clar, per ells sí. Per ells, vist des de fora, hi ha una continuïtat de l'existència d'aquell individu. Però clar, al final... Per un mateix, lo important és un mateix, a nivell de...
0: Sí, clar, lo important és un mateix, sempre. No fos cas que et passés alguna cosa.
1: Aviam, o una perspectiva filosòfica, per així dir-ho, de tot plegat, és la que té l'individu que viu totes les experiències, no? Saps?
0: Sí, sí.
1: És com una mena de paradoxa, tot això.
0: Bueno, pues que es quedi amb paradoxa, Joan, que no tinguem que explicar la setmana vinent.
1: També s'ha de pensar, també amb això es pot pensar amb el mateix que passa quan dormim, que hi ha una interrupció de la consciència.
0: Hòstia, a mi el que em passa és que m'interrompeix la meva consciència perquè em desperto molt últimament, tu.
1: Sí.
0: Bueno, sí. Els somnis, bueno, per això són interrupcions o és la continuïtat de la teva consciència inconscient?
1: Clar, els somnis, clar, i els somnis s'obliden també. La majoria de somnis poden ser molt... quan et despertes i tal, els recordes molt bé i després els oblides. Vull dir, els has viscut realment o no.
0: Saps què m'ha passat avui? Jo a vegades, moltes vegades vaig a dormir amb la ràdio, amb l'auricular a l'orella, cosa molt mal feta perquè et destrossa el timpà. Total, sí, però no sé què ha passat... que tinc una ràdio d'aquestes petitones amb rodeta, una ràdio analògica de tota la vida, i no sé, se m'haurà mogut la rodeta i estava a la ràdio en posició de fer i m'he despertat amb el soroll de, però com uns 30 segons abans de despertar-me la meva consciència anava sentint i no sabia què collons passava, per això dormint, Després m'he despertat i vist que era la ràdio, no? Però per un moment pensava que estava en una dimensió diferent, Proveu. Això de sentir la ràdio però sense sintonitzar cap emissora és molt divertit.
1: Hola.
0: I agafar la ràdio i tirada contra la paret. La mare que em va parir, que m'estava escoltant. Hola, mama.
1: Jo pensava que potser no vas esperar, que se t'hauria mogut el dial... S'hauria posat a l'emissora aquella que estan posant a resar.
0: A la COPE, a la Ràdio Estel. No, fent maitines. Fent maitines.
1: Sí.
0: Bueno, mira, no m'hagués preferit sentir maitines que fer el... Vés a saber si portava una hora sentint això,
1: Ja.
0: Bueno. Pues sí, el dormir és una petita mort també, Una petita mort en vida.
1: Sí,
0: cada dia,
1: sí,
0: però això té el costat positiu, que cada dia ressuscitem.
1: Exacte, és el que t'he dit jo, la resurrecció.
0: Excepte alguns, sí. Que se'n van a dormir i no tornen,
1: Ja. Sí, sí, la qüestió de la mort també es podrien fer disquisicions entre aquests casos que expliquem i el fet mateix de morir.
0: Clar,
1: ara no hi entrarem, però també la memòria i el moment que entres a morir potser ja és com si desaparegués, jo què sé.
0: Tu imagina que tothom que ha mort fins ara, tu imagina que d'aquí a 3.000 milions d'anys tots tornen a néixer en una altra forma, i s'han perdut aquests 3.000 milions d'existència de la Terra, però tots tornen a néixer en aquell moment. I diuen tots, bueno, hòstia, què ha passat?
1: Bueno,
0: t'imagines?
1: Bueno, aviam, això és el que planteja una mica a la fe cristiana, saps, Vicenç? Perquè,
0: bueno, jo no m'hi posaria amb aquesta història de la fe cristiana ara. Potser estem faltant a molta gent que creu en una...
1: No, però hi ha la qüestió que a vegades la gent pensa, no, la vida eterna i tal, l'ànima que és eterna, però no. La fe cristiana que...
0: No és etern, el que... no hi ha res etern.
1: No, el que passa, el que parla de, de tornar a encarnar, saps? Si no tinc mal entès jo, el que diu és que els individus tornen a encarnar, saps?
0: Com un ungle.
1: No queden com unes ànimes allà a un món immaterial, no. Tornen a encarnar i tornen a la Terra, també, saps? Totes les ànimes. Crec que és algo així.
0: Jo crec més
1: no
0: que som...
1: enganyar ningú.
0: Sí, jo crec que som més energia, eh? Jo crec que som més electricitat, eh?
1: Bueno, tu pots creure-ho, però Chris no ho creia així.
0: Bueno, Chris no era electricista, eh? O sigui que... No ho sabem pas. Jo crec que som energia i que la carn es podreix, però l'electricitat que nosaltres tenim dins, en algun lloc es transforma i se'n va i torna i ve a saber on anem a parar. Però, noi, això no ho sabrem mai fins que se'ns fonguin els ploms. I no sabíem on anem. Bueno, va, per acabar... Explica'ns una mica el poema que ens has enviat.
1: Uh-huh.
0: De què va aquest poema, eh? Perquè comença amb nosaltres és el verb més perniciós, i ja per començar no he entès que nosaltres fos un verb.
1: Sí, bueno, això fa un joc amb això. Evidentment, nosaltres no és cap verb, però... diu que és un verb perquè tot el que es fa referència a totes les coses dolentes que es poden fer a partir de la concepció de nosaltres i ells. Nosaltres i ells, sí.
0: Vale.
1: I fa el joc aquest de dir que és un verb. I més endavant diu que és un verí i coses d'aquestes. Ja. I és això. I el poema parla d'això, parla de lo perillós que és la concepció de nosaltres, la separació entre nosaltres i la resta del món i dels altres de l'univers, que és la primera pedra per començar a ser injustos i cruels i aïllar-se emocionalment i totes les bestieses que un es pugui imaginar.
0: L'egoisme humà, no?
1: Sí, les mil cotxinades que fem,
0: sí,
1: que tenen justificacions en patriotisme, religions, política, poder i tal, però al final hi ha un nosaltres neutre que està a la base de tot això. Després hi ha aquestes altres capes, però hi ha un nosaltres que senzillament és la divisió aquesta entre nosaltres i els altres, o pot ser fins i tot entre un i els altres, no? Però encara és més potent quan hi ha uns quants. Quan hi ha uns quants que som nosaltres, aquí ja tenim la primera pedra, com he dit, per fotre la pedregada als altres. Sí, sí.
0: Vale, pues, si et sembla, acabem aquí. Llegiré el poema i després del poema sentirem el poema musicat. Amb quin estil l'has musicat avui?
1: Això és un math rock.
0: Hòstia.
1: És un rock matemàtic, suau, amb veu femenina.
0: Rock matemàtic. Cada dia em sorprens amb alguna cosa, Joan. Rock matemàtic, molt bé.
1: Sí.
0: Doncs que tendeix a infinit, no? El rock aquest. Bueno, va, vinga.
1: Bueno, el rock aquest, el gènere aquest, són com molt marcats de ritme. Juguen molt amb ritmes molt, molt marcats, molt... com això, molt matemàtics, ràpids canvis de ritmes i coses... No és res molt raro, no sona coses molt rares, però té com aquest rotllet. Ja ho veuràs.
0: D'acord. Pues Joan, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens sentim la setmana vinent, si Déu vol, i no et passa allò dels 3 mesos amb coma, eh? Déu, ni a mi tampoc. Espera, toquem fusta.
1: Sí, toquem
0: fusta a la taula. Toquem fusta a totes les fustes i llegir el poema. D'acord, Joan?
1: Molt bé, Vicenç.
0: Vinga, adéu, Joan.
1: Vinga. Adéu,
0: adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Doncs llegirem el poema del que ens ha enviat el Joan, que es titula Nosaltres, i després escoltarem la cançó. O sigui que una mica de respiració poètica. Bueno, això és més de cine, eh? És més cinema, eh? No de poesia. Però bé, bueno, ara, vinga. Nosaltres. Nosaltres és el verb més perniciós de tots els concebuts. El paper esmolat contra la peli, contra la pell, l'oli bullent damunt la closca. Nosaltres, la força abortiva insuperable, la mà que furga l'úter enemic per arrencar-ne d'arrel qualsevol ésser i llançar-lo al marge de la via. Nosaltres és l'acció gelatinosa, la trampa fosca on cau i mor, finalment, tota bondat. Si vols exhalar un insult, digues nosaltres. Si busques el verí definitiu, ja el tens. Nosaltres, la venjança abans del dol, abans del fet, abans del dany, inici, horror, navalla en mà, les ungles i les dents per sempre sanes.

Molt bé, doncs amb aquesta música de nosaltres, d'en Joan López Codina, doncs passem a fer una miqueta el repàs del que ens ve aquest divendres. 8 de maig és divendres o dijous? Avui és dia 5, 6, 7... És divendres, no? 8 de maig? Vinga, però d'aquest divendres venen totes aquestes pel·lícules que ara repassarem i que escoltarem alguns tràilers. A veure, la primera que us vull comentar és una pel·lícula que la protagonitza un gran elenco, de la direcció és Kyle Balda, però el repartiment és Hugh Jackman, és difícil, la Emma Thompson, el Nicholas Brown, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, bueno, aquests ja no sé qui són, però bueno, el Hugh Jackman i la Emma Thompson, déu-n'hi-do. I es titula, és una mica una pel·lícula una mica rara, perquè són ovelles que són detectius, i es titula Les ovejas detectives, que cada nit es veu

0: Bona tarda, nens i nenes. Benvinguts al Rellotge de Malta, Ràdio Caldes. No hi ha el Roger. I no tenim whisky.
1: Grillos.
0: O sigui que... Hola, Ricard.
1: Bona tarda.
0: Hola, Monter.
2: Hola, què tal?
0: Monter, tens whisky per ahí?
2: Sí.
0: No fotis.
1: No, eh?
0: A veure, al despatx del director hi ha whisky? Sí, un moment.
1: Un calaix ha d'haver, que el director...
0: M'ha tancat la porta.
1: Ja. Tardi,
0: bueno, pues no sé. Jo no sé de què va aquest programa si no hi ha whisky.
1: No, una merda de 6 d'alta perquè ha plogut molta aigua,
0: sí.
1: I a sobre no hi ha whisky.
0: Ni el pati aquest del Carme no drena.
1: No gaire, jo m'he mullat el peu al creuar.
0: Sí, sí, he pensat, ai, ara em tacaré de fang perquè... No, he hagut d'agafar la barca, saps? Mm-hmm. Però bueno.
1: Bueno, a veure, per ser positius, s'ha de dir que el moral dels castellers no s'ha destenyit.
0: És veritat.
1: Encara.
0: Tampoc està acabat, encara.
1: No està acabat.
0: O encara. Fa la pinta de que no està acabat, però jo com que d'art no hi entenc, doncs jo què sé. Escolta, Monter, fan molt soroll aquests cables nous de la ràdio. Mira, un Roger.
1: Mira, si està aquí ja només 4 minuts.
0: Però us imagineu el Monter a les 6 i mitja al matí que es lleva enviant els talls de, o sigui, els enllaços dels podcasts, els programes de la gent que fa programes a Ràdio Caldes i preparant-se talls de, saps, efectes sonors.
1: Sí, sí.
0: Per llançar, diu, en aquell programa de no sé què els hi tiraré això. Què? Hola.
3: He vist un grill a la pantalla del Monter.
0: Ah, perquè ho deu agafar del YouTube. Es paga de l'SGAE pel YouTube?
3: Sí,
0: però llavors et cobra el...
1: El grill ha de cobrar.
3: Tu i jo què sé, tens una...
0: Tu!
3: Tens una ràdio, uns metres quadrats, no sé què, uns quantos...
0: Bona tarda, Roger!
3: Bona merda de Xis d'Alta.
0: Molt bé, d'on vens tan tard?
1: Ai...
3: Que he dinat allà a la feina, sí. I he sortit i quan estava a casa m'ha entrat la nyonya, m'he posat un despertador.
0: Ah, t'has adormit?
3: M'he dormit fort.
0: Hola, s'ha adormit.
1: Jo pensant que estava...
0: Ara.
1: Això, fos
0: t'has adormit per venir a fer el programa a les 7 de la tarda?
3: Sí.
0: Mare Déu, però aquí no has entrat a treballar, boig.
3: A les 9 del matí fins a les 5 de la tarda.
0: Sí. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3...
3: Són 8 hores, sí.
0: Ah, no, has dit a les 9, no?
3: De les 9 a les 5.
0: Sí. Però ja està, però és el normal.
3: Sí, però he dinat a les 5 de la tarda...
0: I t'ha agafat la nyonya.
3: M'ha agafat la nyonya després de dinar.
0: Bueno.
3: M'he posat a llegir, però m'ha entrat la soneta...
0: Què estàs llegint?
3: I he fet... Ara... Gosporinov. Espera, no em sento, eh? És un búlgar.
0: Sí.
3: I explica la història de com es va morir el seu pare.
0: El portes a... Què, en un e-book?
3: No.
0: En paper, eh?
3: En paper.
0: I no el portes a sobre perquè com que plou s'ha mullat.
3: Ah.
0: Anava a dir, llegeix...
3: No, perquè no llegeixo.
1: No, sí, jo...
0: Llegeix la quarta línia de la pàgina 52.
3: Crec que ja l'he llegida.
0: Bueno.
1: Jo m'imaginava que, no sé, que tenia una via d'aigua al teatre del centre i que... Ah, no, vinc tard perquè estic lluitant. Hola. Contra els elements.
3: Saps
1: i...
3: què he vist ara que dius de l'aigua?
0: Què?
1: Què?
3: Lluitant contra els elements?
0: Sí. Una rata.
3: No, aquesta plaça que no drena bé.
0: Rellotge de Malta, el club del jubilat.
3: Sí, sí.
0: És el comentari que hem fet tots.
3: Tots. Bueno, clar, vosaltres us hi vau haver trobat més, perquè sí. jo he pogut, per aquí, com que entro, diguem-ne, pel...
0: Espera.
3: Mm-hmm. Entro venint direcció del passeig del Remei.
0: Per la porta, venint direcció del passeig del Remei, sí.
1: Sí.
3: No entro per baix,
0: sí,
3: per
0: Vallit. Entres per dalt.
3: Entro per dalt. Mm-hmm. Llavors, si vas una mica així com per la dreta, passes per el porxo que fa l'edifici i et coles per la porta.
0: L'he vingut... Ai, l'he sentit venir de lluny, eh?
3: Sí,
0: una insinuació de ronc.
3: Sí.
0: Ai.
3: Bueno, doncs això.
0: Incitació del foc.
3: I he pensat, hòstia, quin vessal que hi ha aquí.
0: Ja, ja ha saltat. Ojo, que no tens edat, tu, ja, per anar saltant.
3: No, i a més, m'he posat les bambetes, no m'he posat les botes perquè anava més ràpid.
0: Podem obrir el paraigües?
3: El paraigües el tinc, la motxilla.
0: Jo l'he hagut de plegar perquè tinc un paraigua plegable,
3: sí.
0: Que protegeix del sol també, que per l'estiu va molt bé.
1: Mm-hmm.
0: Això és molt important. I llavors a mi no m'agraden els paraigües petits.
3: Sí.
0: Jo els paraigües els vull de 1,10 m de diàmetre mínim.
3: Per si t'engreixes, doncs que ja el tinguis.
0: No, perquè cony, si no et mulles, saps?
3: Ah.
0: Vale. I a més, els paraigües plegables... que són els còmodes de dur, a part de ser de nyiguinyogui, sí. Sempre són molt petits.
3: Sí.
0: Llavors m'he comprat un paraigua plegable de 1,30 m de diàmetre desplegat.
3: Clar, jo tinc un paraigua plegable que em va costar diners perquè no es trenqui, que fos d'any sí. Nyogui, però és petit.
0: Ja, yeah, clar, no mola. Llavors aquest que jo tinc es plega, fa una doble V baixa quan sí. Es plega, saps?
1: Mm. Sí, ah, sí. Sí. Sí. Si recordes la primera vegada que el va desplegar, sí. Saps que va treure, quan va trigar a tornar-lo a plegar. Sí.
0: L'havia d'aprendre.
1: Perquè havia d'aprendre.
0: Bueno, tot el rato. Sí, sí. I a més el vaig desplegar a l'estiu.
1: Sí, sí, sí. Feia calor.
0: Ara ja el plego bastant ràpid. Vols...
3: Va amb botó o què?
0: Sí.
3: Heu vist que n'hi ha uns...
0: Què vol dir botó? No va amb botó.
3: Heu vist que n'hi ha uns que té un botó que plega, però si tornes sí. A apretar el botó...
0: Es deixa anar, sí.
3: No, es desplega, si apretes el botó, però si el tornes a apretar, es plega.
0: Ja, però després l'has de lligar, encara no arriba.
3: Sí, però és el clec.
0: I a més, jo he estat mirant molt a fons el tema i no n'hi ha cap que vingui amb majordom, encara.
3: No.
0: Que això sí que molaria. Però el meu té un botó...
3: Si pagues el majordom, et fa el que vulguis.
0: Si és el
3: Temu,
0: rai.
3: Si vols, et fa tota una classe de sodomia amb el paraigua, és el majordom, si pagues prou.
0: Home, no sé jo. Però el meu té un botó que és molt interessant, que és per retrasats mentals com jo.
3: Sí.
0: Que no el té baix, el botó, el té dins. Saps quan l'has de desplegar?
3: Sí.
0: Que sempre... Ai, t'enganxes el... Saps?
3: Sí.
0: Doncs aquest té el botó allà. Per això me'l vaig comprar. I res, però l'he plegat molt ràpid.
3: El meu, el teu, el mànec.
0: Com tu. Aviam. Això diu que porta mala sort, eh?
3: El què?
0: Ai, sí que és xicarró. Et vas amb això, si et mullaràs.
3: No.
0: Ah, veus, però tu no tens ni botó. Tu el tires avall i ja es plega.
3: Sí.
0: Espera, que t'obriré el meu, xaval.
3: Però n'hi ha un uns...
0: Ara esquitxaré.
3: Que apretant aquest botó... No
0: sí, sí, ja t'he entès abans, eh?
3: Oh.
0: T'he entès i ho he vist pel Temu.
3: Ai, ens ha tornat a...
1: Sí, algú t'ha lligat en curt el cable.
0: El vaig descartar perquè no tenia protecció contra els rajos ultraviolats, que és el que m'interessa a mi. Tenir una carpa per l'estiu. Mira, ara us mullareu. Mira.
1: Ai.
0: Mira, eh? Espera't, que l'obro, eh?
3: Sí que va moll, el teu paraigua.
0: Perquè, cony, ha plogut, hòstia, espera... Uita, això és un paraigua, nano.
3: Hòstia, sí que és gros.
0: Està ben xop, eh?
3: Sí.
0: Ah, estic per fer el programa
3: així. Però per què està xop per sota?
1: Perquè es plega com si fos una doble...
0: No, perquè ha caigut pedra.
3: Ah, però això...
0: Mira, que cau la gota...
3: Si ha plogut el plegues i te'l tornes a posar, et mulla.
0: No, perquè... Jo sí, és que...
3: No pot quedar xop per sota, no té sentit.
0: No pot quedar xop per sota. Però jo l'he entrat que venia... Quieto ahí.
3: Jo ja veig l'inconvenient que queda xup per sota aquest paraigua.
0: Jo ja veig uns foradets.
1: Ai, sí.
0: Ma, això del Temu.
1: La costura de les varilles.
0: Ui, fa l'any passat.
3: I et vanaglòries que és un bon paraigües.
0: És un bon paraigües de Nyiguinyo. O sigui, aviam, vull dir... No, que ara veig que fa uns forats aquí.
3: Estàs mullant tota la taula, no? Veus que es plega al revés.
0: És que vull veure si cau la gota a la copa.
3: No, que l'has rentat. Mira que ets cap gros, eh?
0: Ai, t'ha caigut
3: a mi.
0: Mira la doble B baix, espera't. Veus?
3: Hòstia, Cesc.
0: Bueno, de fet, no, és com una B baixa. Però a cada banda doble B baixa, ja ho he dit bé.
3: És una doble B baixa.
0: I ara, espera't, quina hora és? Les 7 i 11. Vaig a començar a plegar-lo, vale?
3: Val.
0: Tirem-lo de xumar whisky?
3: Sí, gira. Gira.
0: Si relliscarà aquí una senyora quan... Haig d'anar com recol·locant els plecs.
3: No m'ho puc creure.
0: Sí, però bueno, això de l'autobús va molt bé.
1: És molt pràctic.
0: Em quita del Twitter.
1: En lloc de mirar això al Twitter o una sèrie...
3: O si has d'entrar...
1: Plega el paraigües abans d'arribar a res. Acaba més o menys a la Meridiana.
3: Si has d'entrar a 4 botigues, no l'agafis. Millor que et mullis.
0: No, perquè quan entres a la botiga no el plegues.
3: Bueno, si enganxen tots els paraigües, llavors...
0: Doni pel cul els altres paraigües.
3: Ja, bueno, si estan enganxats
0: al teu,
3: posa aquest al fons i tots s'esclaven a dins.
0: Porto un minut.
1: Un minut, eh?
3: Sí.
0: Bueno. Perquè m'esteu distraient, eh? Si m'hi he concentrat fent això...
3: Bueno,
0: si
1: va, què tenim avui?
3: Avui tenim un Bonahaven.
0: És que m'haig de concentrar, joder.
3: Avui tenim un Bonahaven.
1: Mm-hmm.
3: Espera't, a veure si em surt el nom, eh?
0: Bonahaven.
3: Perquè hi ha... Saps quan
0: t'escriuen
3: com s'ha de pronunciar? Doncs pues ho tinc escrit.
0: Ah, sí, fonètic.
1: Ah, fonètic.
3: Oh, no ben bé fonètic, però diu...
0: Ai, espera't.
3: El nom es pronuncia Tok-ak-aga.
1: Ah.
3: Tok-ak-aga.
0: És que ho he pensat i m'he dit a mi mateix. No, no serà
1: ser.
0: Capaç.
1: Sí, sí.
3: I sí, toca sí. Cagar.
0: Toca cagar. M'agrada aquest whisky.
1: Molt bé.
3: Sí, el Bunahaven toca cagar. Si ho llegeixes, posa Toiteak.
0: Ara veig que ets de pijos en un tast.
1: Sí, sí.
0: Un cara de sèrius.
3: Toiteak adà. Però seria tot a cagar, segons el que diu aquí, eh? Mm-hmm. Tu llegeixes això, no, Francesc?
0: A veure, que tinc els dits molls de plegar.
1: No compta, pausa. Et porta dos minuts,
0: tu, només. Ricard, perquè m'heu distret amb el toc a cagar.
3: Toc a cagar.
1: Toteach adà, que sí, clar.
0: Ja està, eh? Ja està, el paraigües.
1: Però l'última de gà és com més llarga, no?
3: Toc a cagar.
1: Toc a cagar.
0: Toc a maro.
1: Sí.
3: Sí, seria toc a cagar.
1: Sí, sí.
0: Fa molt rato que està donant voltes això,
1: no,
0: eh?
1: No tinc...
0: El xiste s'ha esgotat.
3: No, és que toca
1: no tinc
3: cagar.
1: Una altra versió. Toca cagar. Ja
3: bueno, si us sembla bé...
0: Tres minuts.
3: I, bueno, l'obro i el provo.
1: Tres minuts? No, encara estàs lligant la cinta, eh? No,
0: però que no ho veuen!
3: És que jo preferiria mullar-me, eh?
0: Bueno, m'he mullat bastant els pantalons, vaig dir.
3: És que...
1: Molt bé, això.
3: No, sí, home.
0: Saps tu, Ricard, quan pleguem has d'anar ràpid cap a casa, eh?
1: Sí, sí, ho sé jo.
3: Per què has d'anar cap a casa?
0: Que ha de deixar marxar la dona, que se'n va amb la meva fer coses, por ahí.
3: Ha de deixar marxar la dona.
0: Claro,
3: ah, vale, fills, l'ha de substituir en els seus queresteres.
1: Perquè no hagi vist el mànec del paraigües del Cesc.
3: S'ha desmuntat.
1: Acaba d'anar per terra.
0: Perquè ha sigut perquè l'he posat a la cama del Roger. Espera't, que ja ho arreglo, això. Ja està, que és de rosca.
3: Val.
1: Has posat la funda?
0: No, sí, estava en ella, però...
1: Ah, vale.
0: Se m'ha caigut el mar.
1: No ho dic per comptar o no?
0: No, compta, has de descomptar 30 segons.
1: Bueno, és igual, queden 20 per fer 4 minuts.
3: Si no es desmunta el mànec, amb 4 minuts té el paraigües plegat.
1: Perfecte.
0: I els pantalons xops.
3: Molt bé.
0: Està bé, t'ha agradat?
3: No.
0: Pues quan ara sortim i plogui, sota el meu no vas.
3: Val. Au. Per això m'he dut el meu petit.
0: Fa bona olor, eh?
3: Sí.
0: La noto des d'aquí.
3: Sí, és
0: la
3: un...
0: La sento.
3: Van a Havan, toca cagar.
1: Sí, sí.
3: Fa bona olor.
0: Aviam.
3: Bueno, anem bueno. Per lo que toca, no?
0: Nano. Or
3: ben maco.
0: Or ben potent.
3: Sí.
0: Ben brillant.
3: Sí, i no és ataronjat, però sí que els reflexos podrien anar a ataronjar-se una mica.
0: És que, una cosa, això aquí, no sé, deixa'm un paper, perquè, clar, Ràdio Caldes és socialista, vermella, saps? I, clar, això despista.
3: Són ataronjats els reflexos aquests.
0: Bueno, va, doncs d'acord.
3: Sí? No, sí? No és que siguin taronges, són grocs, però tendeixen cap al taronja, no? Llavors és un or així, és una mica ja... No és un or nou, ni un groc palla, és un or maco.
0: Vale.
3: Sí?
0: Sí, sí. Quants quirats?
3: Hòstia, no ho sé jo, això
0: dels quirats. Diuen quirats? Ah, perquè no és llavors.
3: Els quirats va per la puresa de l'or.
0: No, però per què es diu quirat?
3: Perquè el tinc aquí penjat.
0: Rellotge de Malta.
3: I què vols que... No ho sé, perquè...
0: T'ho dic jo, que és una llavor amb la que ho passaven, perquè té un pes... Bueno, ara t'ho buscaré, de les tonteries, que si no...
3: Però el quirat et parla de la qualitat de l'or.
0: Sí, jo et parlo de l'etimologia de la paraula quirat.
3: Vale, però com ho pes... Vull dir...
0: Hola, que després t'ho explico les tonteries.
3: Vale.
0: Ho buscaré, recorda-m'ho, eh?
3: Però busca quirat.
0: Vale. Però després...
3: Bueno, llàgrima artera i abundant. No és
0: molt untuós.
3: No és molt untuós.
0: Acabaves aquí.
3: És molt fluid, com veiem a la copa.
0: Mm-hmm.
3: Brillant.
0: Molt
3: i
0: brillant.
3: Avui he netejat les copes, llavors s'aprecia més quan un whisky és brillant.
0: Sí. És molt, eh?
3: Sí.
0: Gens de terbolesa i no. Molt de brillo.
3: I ja està.
0: Queda bé. Queda
3: I ja
0: bé.
3: Està, ja el podem ensumar.
0: Vale.
3: Doncs. El Cesc ja l'ha ensumat.
0: Bueno, abans, perquè el Ricard l'ha ensumat primer i s'ha sorprès, i llavors jo he anat a ensumar-lo i m'he sorprès, i llavors hem passat a dir la vista, i ara que tu ja l'has ensumat, digues coses, si us plau, perquè després el pugui ensumar jo.
1: Tu t'has sorprès?
3: Sí, és un whisky, ja de per si que dius, hòstia, és intens aromàticament.
1: Molt.
3: Però a més té un ventall de complexitat molt divertit, eh? Perquè... Així a primera i segona ensumada, doncs em venen totes aquestes aromes de...
0: A la Riedel hi ha més fum.
3: Mm-hmm. No sé si és Riedel, em sembla que és...
0: Bueno, vull dir, la copa Riedel especial per maltes,
3: vale,
0: la tulipa Riedel oberta, sí. Llarga i sense coll, com el Fernando Alonso.
3: Sí.
0: La Copa Fernando Alonso.
3: La sí, diguem-li així.
0: Doncs, i de celebrat.
3: Sí.
0: Aquí és, destaca el fum.
3: Destaca el fum.
0: No tant com a la...
3: A les més tancadetes, el fum jo crec que és més secundari. I és present,
1: sí,
3: però... És. Bueno, hi ha aquestes aromes de l'herba seca, de balsàmics,
1: sí.
3: Salines...
1: Sí, sobretot.
3: Però tot molt ben barrejat.
1: Sí.
3: I dona més, eh?
0: Sí que és molt aigua.
1: Sí, a més tancat, sí. més salí.
3: Sí.
0: Sí, sí, però a més a més quan
1: destaca,
0: te'n vas a...
1: I l'oberta és més el fum. Exacte. De la torba. I...
0: Sí, però no hi ha fusta.
3: Bueno, en una segona enfumada i en el fons n'hi pots trobar una mica, eh?
0: Una segona què?
3: En una segona ensumada.
0: Una enfumada.
1: Una enfumada.
0: Sí, però no és el que destaca.
3: No, però està al fons. Sí. Per això deia que és complex, que hi ha molta varietat aromàtica.
0: Em dona més aquesta herba seca que deies.
3: Sí.
0: Que no... entre 2 i 5 centímetres de gruix de roure xupat.
3: No, això
0: vale?
3: No. Però sí que té aromes de... una mica, en el fons. I aquesta part balsàmica també la té molt, eh? Com,
0: és
3: com
0: més...
3: anisats, com...
1: Jo, si li hagués de buscar una fusta, és més fusta així, potser cedre o...
3: Sí. Sí, sí.
0: Blanca,
1: més
0: sí.
1: Que allò al roure...
0: Sí. Però d'una cosa seca, saps? No,
3: sí.
0: No hi ha una humitat,
1: sí,
0: aquí dintre.
3: No.
0: Hi ha la salinitat, hi ha el fum una mica de la torba, hi ha herba, hi ha alguna cosa balsàmica, com deies, un aromàtic vegetal, però no hi ha humitat, no hi ha fusta humida, no hi ha fusta xupada, no hi ha...
3: Deixa'm ensumar aquest fum.
0: Barril, saps?
1: No.
0: Aquí notes més fum, no?
3: Sí,
0: a la Copa Fernanda.
3: Però tampoc és un fum...
0: No és la seva característica principal.
3: No destaca pel fum.
1: No és molt agressiu.
0: No, però hi és.
3: Yes. Sí, sí. Bueno, si us sembla, el tastem.
0: A la Glencairn hi ha un punt de dolçor que no hi és tant a les altres. Mira. Ja, amb aquesta del catavins.
3: No, potser és aquest balsàmic, eh? A mi el balsàmic sempre em porta a l'anís i aquesta part dolça de l'anís.
0: Sí, el catavins també hi és. A les altres dues no tant.
3: Mm. Bueno, doncs això si voleu...
0: Vale.
1: Hola.
0: Doncs vinga.
3: Gling, gling.
0: Per molts anys.
3: Sí.
1: Hola.
0: Per la nòvia del Peyes.
3: Què?
0: El Roger. Ja. És que avui he sentit un xiste, m'han enviat un xiste per l'Instagram,
3: sí.
0: I he pensat, aquesta li faràs al Roger. Que hi ha un que li pregunten, tens nòvia? Diu, sí, però en una altra nació. I diu, en quina nació? Diu, a la imaginació. I està, m'ha agradat. He pensat, li faràs al Roger.
3: Però no m'has fet aquesta broma.
0: No, al final te l'he explicada.
3: Sí.
0: L'he començat a fer, però després te l'he explicat perquè he pensat, ai, potser... Potser sí que té una nòvia aquella nació i li sap greu.
3: No la tinc.
0: Vale.
3: No.
0: Ja està, ja heu tingut temps de veure.
3: Sí.
0: I què tal?
3: Doncs m'agrada més el nas que en boca.
1: Pues mira,
0: ah, sí?
1: Sorprèn.
0: Ja no me'l bec, au.
1: Una mica com la setmana passada. Que sembla que sigui més.
3: Igual hi hauríem de posar una mica d'aigua, perquè sí que és molt potent alcohòlic. A veure.
1: Llavors sí que...
3: Sí, està a 46.
0: Wow.
1: Déu-n'hi-do.
0: M'ha baixat tard a la gola.
3: Mm.
0: Però no és el que he olorat, això.
1: No.
3: A veure, té una entrada agradable, és dolç a la llengua. Aquests aromes que hem dit sí que venen a la boca, però molta menys intensitat.
1: Uh-huh.
3: És llarg, però no el llarg que m'esperava jo. I... poc més. Sí que hi ha aquest fum potser més en la boca.
1: El fum queda. Però també és veritat que si l'aguantes una mica, cap al final de la llengua ja amarga una mica més.
0: Truca't.
3: Espera't, que posaré el silenci.
0: I la sal hi és, però tampoc hi és.
1: No.
0: O sigui, tot el que prometia és...
1: Passa igual que la fusta.
0: Fira de mostres.
1: Sí. Va per tot com... I la dolçor jo crec que és molt curta i només al principi.
3: Sí, aquests dos segons de,
1: sí, sí.
3: De la punta de la llengua.
1: Sí, sí.
0: Pot ser que sigues perquè és molt càlid, no?
1: És molt càlid, sí.
3: Podríem provar-lo amb una mica d'aigua.
0: Tens la pipeta?
3: No.
1: Pues... Tampoc tenim aigua, com no baixem aquí a la
3: plaça. Necessitem una font, eh?
1: Sí que hi ha aigua?
3: No. Uh-huh.
1: Ah,
0: sí, va comprar ampolles, la vaig a buscar. Paga el monter.
3: Bueno, doncs això.
1: No sé.
3: Posarem aigua a veure què diu el whisky. Però de mentre puc llegir la nota de tas, no? Malgrat que sigui el Cesc.
1: Mentre roba l'aigua.
3: Mentre roba l'aigua, anem llegint. Una java en tot a cagar. El nom es pronuncia tot a cagar. Toca cagar.
1: Toca.
3: Toca cagar. I significa dos fumejants.
1: Bueno.
3: Bueno. Tot a cagar és el successor del Totac original que es va introduir al 2007. Per aquesta variant, el senyor blender Christer McCallum va seleccionar una combinació de barrils de bourbon i de xerès, que és una elegant combinació de lleuger fum i de torba i delicada influència del xerès. El whisky no es filtra en fred i té un color natural. Me'n dones una mica d'aigua,
0: sí,
3: també?
0: Sí, és que estic fent una operació logística una mica complicada.
1: Sí, ha posat l'aigua igual que ha plegat el paraigües.
0: No, perquè, perdona, he pensat, no tinc pipeta, li posaré un tapet d'aigua. Però el cony de tap ara ve enganxat a l'ampolla.
3: Sí.
0: També he pensat, com ho calculo, saps? Vols que t'ho ensenyi?
3: No.
1: No, millor que no.
3: Has fet el subnormal, vaja.
0: Els subnormals, que es veu que els sap greu que els diguis així, bueno, amb ells no, els seus pares,
3: sí.
0: No tenen cap culpa.
3: No, però...
0: Ho he construït bé, això?
3: Jo no he insultat els subnormals, t'he insultat a tu.
0: Ja, és veritat.
3: Sí.
0: Si amb els subnormals... O sigui,
3: si algú se sent al·ludit perquè et dic subnormal a tu, té un problema.
0: Sí, sí.
3: És així.
0: Deixa... Bueno, sí, és subnormal. Però ho he construït bé, o sigui, sí. Si subnormal ja no es fa servir per la gent amb diversitat funcional psíquica, sí, o com es digui,
1: uh-huh,
0: llavors si tu li dius alguna cosa subnormal no es poden sentir ofesos, no, perquè aquella paraula ja no és per ells.
3: No, no és, vale, per ells, és per tu.
0: Està bé, està bé, està bé. Llavors la puc fer servir amb llibertat.
3: I a més no he parlat de que tu fossis subnormal, he parlat de que el teu acte ha sigut una subnormalitat.
0: Sí, de fet m'has dit has fet el subnormal, però jo vaig veure Forrest Gump.
3: Sí.
0: Tonto és el que hace tonteries?
3: Sí.
0: Pues el que fa el subnormal?
3: A mi la part que m'agrada més és la de Bubba Gump.
0: Sí, m'agrada el Bubba Gump.
3: Sí.
0: Està bé Forrest Gump, en realitat.
3: Sí.
0: Vull dir, ja està, està bé, ja està, però...
3: I el Teniente Dan.
0: És una pel·li que... O sigui, el doblatge està molt bé.
3: Sí.
0: La veus en versió original i està molt bé, però després la veus doblada i el que el doblatge del Forrest Gump,
3: sí,
0: està molt bé.
3: Sí.
0: L'adaptació és bona, saps? I què, doncs? Cinema.
4: ¿Y qué cojones le importa a nadie quién seas tú, capullo? Tú no eres más que un asqueroso gusano de mierda.
0: Siéntate de una vez, maricón.
4: Ahora estás en el ejército.
5: Está ocupado.
3: Bueno, en nas potser perd, ara, amb l'aigua.
0: En nas perd, sí.
1: Bumbe.
3: No, però aquesta concentració d'aromes no hi estan a veure en boca.
5: Me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos.
0: És que clar. Mira, plovia també.
3: En boca també perd, eh? No li foteu aigua.
0: Espera't, que està parlant a l'amigo Forrest.
5: No sabía quién podía conocer o qué podían preguntarme.
0: ¿De?
5: ¿Has estado en un barco de gambas?
0: Ha fet el teu amic.
6: No.
0: No.
6: Pero he estado en un barco de personas.
0: Molt bé, nano.
3: Mm. Ah?
0: Sí, és com una fura, eh?
3: No, però quan comença a enumerar els plats de com es poden fer les gambes, això és emocionant.
0: Ja. Hasta te la tornaràs a mirar avui.
3: Còctel de gambes.
0: No l'he vist, no l'he vist en català.
3: Bueno. Jo tampoc.
1: Jo tampoc.
0: Home, vull dir que si ara agafes aquesta pel·lícula i la mires doblada en un altre idioma, és com nova.
3: Sí, no, jo sempre intento, si torno a mirar una pel·lícula, és mirar-la amb la versió original, sí, perquè ja les vam veure molt en castellà.
0: Ja. Però alguna que després de més gran hagis vist en, sí, versió original, doncs mirar-la en... Tu no, ai, tu no tens el Filmin Cat?
3: El Filmin Cat.
0: O sigui, hi ha Filmin... Filmin.
7: Corrents tot, sí, estat de la mala.
0: Oi, tal.
7: Sense cap motiu vaig continuar com...
0: Hòstia, estupenda, m'encanta. Forrest Gump en valencià.
7: Vaig anar fins a l'oceà.
0: A més, mira, el meu cosí que viu a València, que va ser el seu aniversari fa poc, va néixer el dia del subnormal.
7: Ja sap on.
0: Perquè durant el franquisme, el 26 d'abril, era el dia del subnormal. Mm-hmm.
1: Sí, sí, així està documentat.
0: Sí, sí. Ja, si busques a YouTube, hi ha uns vídeos, posa el dia del subnormal. Veuràs tu les telenotícies.
3: Bueno, el que deia del whisky, que l'hem cagat posant-hi aigua.
0: Sí?
3: Sí, jo crec que sí.
0: Treu-la.
3: No.
0: Aquesta
3: puc,
0: no l'hem posat.
3: No puc ara.
0: Però què ha perdut? De tot? De nas, de boca?
3: Sí, jo penso que sí. A veure, prova'l.
0: bueno, és més amable, però continua tenint poca cosa.
3: És més pla, jo trobo, ara,
0: sí,
3: encara, boca.
0: Sí. Però està allà, eh?
3: Està allà, sí.
0: Està allà on era. Vull dir, ha baixat de calidesa, però s'ha quedat allà on era.
3: Sí,
0: no,
3: sí.
0: No ha aparegut res per darrere.
3: No.
0: Bueno. I Coca-Cola tenim?
8: Coca-Cola no en tenim, no.
3: Nota de tast. Al tast s'aprecien aromes a fruita seca torrada, canyella, chile rojo, grosella, negre i porto.
0: Suposo a la boca... Els xiles seran la cosa aquesta, sí, balsàmica que deies tu.
3: Sí. A la boca,
0: a l'Oporto.
3: Sí.
0: Ah.
3: A la boca és fumat i amb un punt picant.
0: I poca cosa més.
3: Poca cosa més, em diu, sí. Premis obtinguts. N'ha obtingut molts que no us els llegiré perquè tampoc ens importen gaire.
0: 15 anys.
3: És igual, no els llegeixo. L'estrella Bonahaven va ser fundada el 1881. Per William Robertson i el germà James and William Green. Mm. Està situada al nord-est de la illa d'Aila, a les aigües que separen les illes d'Aila i Jurà. La destil·leria és la més septentrional de l'illa, em costa això, i compta amb les belles vistes de Pubs of Jurà. Que no sé què és el Pubs of Jurà. La papada del Jurà, no?
0: A veure com no és.
3: De Pubs... Vistes de Pubs of Jurà.
0: Pues serà
3: una
0: un
3: illa...
0: puesto d'allà.
3: Sí. Bonahaven... ve del gaèlic que significa la boca del riu. Mm. La destil·leria va ser construïda a la desembocadura del riu Marga de la Guer.
0: Com?
3: Marga de la Guer.
0: Aquesta viu a Caldes, jo la conec.
3: De la Guer, no. El primer destil·lat va sortir de la destil·leria l'any 1882, un any després.
0: Sí, sí, va anar per feina.
3: Va anar per feina. Bonahaven, pronunciat Bonahaven, uh-huh, això ho ha dit bé, Bonahaven,
0: Bonahaven, sí, o sigui, amb la síl·laba tònica és la primera.
3: Bonahaven.
0: Bonahaven.
3: Bonahaven.
0: Tararara.
3: Tancat i obert de nou, Bonahaven, tot a cagar. Tancat i obert de nou dues
0: aquest
3: vegades.
0: Cada dia m'agrada més.
3: Durant el segle XX i el temps de producció es limita a unes poques setmanes anualment, fins que finalment el grup Edrington la compra als propietaris anteriors, que eren Highland Distillers, al 1999. I el 2003, Edrington va vendre Bonahaven a Bourne Stewart Distilleries. Avui dia la producció se situa en 2,5 milions de litres cada any, que això ja és bastant whisky. Mm. No ens els veurem nosaltres tres en la vida. I d'aquesta quantitat, 21.000 barrils es mantenen a la destilleria per la maduració i el whisky resultant és utilitzat pel blend Black Bottle i pels seus propis whiskies de malt i embotellats independents com The Ultimate o Gordon & MacPhail. I això...
0: Molt bé.
1: Està bé.
3: Doncs això, fins aquí el Bonahaven, toca cagar.
0: Vale, doncs jo crec que podríem tirar la sintonia de dir tonteries.
3: Sí.
0: Pues va. Ara haig de buscar...
3: El Kirat.
0: Sí.
1: El Kirat.
0: Que aviam, perquè ho estic buscant molt ràpid. Kirat, eh? El terme Kirat per valor... per valorar l'or prové de l'antiguitat.
3: Ah,
0: com quasi tot.
3: Sí. Sí, sí.
0: Concretament de l'ús de llavors com a unitat de pes.
3: Sí.
0: I fa referència a la puresa de l'aliatge basada en un sistema de 24 parts. Vale? I ara, d'on ve la paraula quirat? La paraula quirat té una arrel fascinant, diu Google, perquè ara quan busques... t'ho fa envia i llavors et diu coses úniques.
1: Opina.
0: Sí. Que prové de la natura. Té un origen grec. Prové del grec keration, que significa garrofa.
3: Ah.
0: O literalment cuernecillo. Ara no sé per què m'ho fa en castellà, però per la forma de la llavor. Vale?
3: Ah.
0: Les llavors del garrofer eren utilitzades a l'antiguitat pels comerciants de joies i metalls preciosos com a unitat de pes, ja que es creia que tenien una massa molt regular i uniforme d'aproximadament 0,2 grams cada llavor. Per tant, era una mesura de pes fiable. No? Els àrabs van adoptar aquesta mesura de pes de la mateixa llavor i per herència grega la van anomenar quirat, però ja amb la seva escrit entre ells, o sigui, amb la seva, amb el seu idioma, diguéssim, amb la seva, com es diu, quan la, amb les seves lletres diferents, no?
9: Sí. No, amb el seu alfabet, no?
0: Alfabet, ara, gràcies. És que aquest whisky era molt, molt càlid. Bueno, i per què l'or es valora en quirats? És la pregunta que ens queda per respondre. El quirat en l'or no mesura el pes total de la joia, sinó la puresa o la proporció d'or pur respecte a altres metalls de l'aliatge.
9: És el que deia jo.
0: Sí. El sistema de 24 parts. Històricament, es va establir un sistema on 24 quirats equivalen a or pur. Exemples, 24 quirats són 24 parts d'or pur. És molt tou, per la qual cosa gairebé no s'usa en joieria diària. 18 quirats són 18 parts d'or pur i 6 parts d'altres metalls com coure o plata, el que equival a un 75% de puresa, i 14 quirats, pues 14 parts d'or pur i 58,5% de puresa. Origen històric de la proporció. L'ús de la base 24 no és casualitat, sinó que ve del sistema monetari de l'antiga Roma. L'emperador Constantí el Gran va encunyar una moneda anomenada Solidus Aureus, sòlid d'or, que pesava 24 silicues, o keration, en grec, establint la relació entre 24 parts d'or i el pes de les llavors. És a dir, que la puresa de l'or es mesura en quirats perquè aquesta moneda d'or pur pesava 24 quirats.
9: El que com l'anomenava també la moneda?
0: Sòlid d'or.
9: Oh, ja, però li dius sòlid d'or i dius que la de 24 és...
0: Silicues. No.
9: La 24 és la menys sòlida, perquè és la més tova.
0: No, però és la més pura.
9: Sí, però més tova. No,
0: la... Sí, d'acord, però a la moneda se li deia un sòlid d'or.
9: Mm, però és el menys sòlid.
0: Sí.
9: De 14 seria més sòlid.
0: Entenc la cosa, eh?
9: Ah.
0: Entenc. Però suposo que se li deia sòlid per dir pur.
9: Sí. Mm.
0: Només.
9: Només.
0: O sigui, estem venint del llatí cap a... No?
9: Ah.
0: Ja està. O sigui que hi ha un encreuament de dos conceptes en una moneda romana, i des de llavors l'or se'l mesura en funció d'això.
9: Llavors, or pur, merda, la joieria. Es fa tot en aliatge.
0: No, en la joieria diària, en les coses que portes cada dia, perquè es desgasten i es degraden, però per fer peces de portar puntualment o peces d'or d'exposició o qualsevol cosa, pot ser de 24 quirats. Dedueixo.
9: Val.
0: No?
9: Sí. Llavors té molta puresa, 24 quirats.
0: Sí, 100%.
9: Vale.
0: No?
9: Sí.
0: Segons el Gemini. Ho ha dit abans, no? Sí, sí.
9: I 75% són 18.
0: Sí. I 58,5, 14.
9: Agafa un cagarro i esmorza.
0: És el que volies, no?
9: Sí.
0: Vale, ja està. Pues res. Voleu alguna cosa més? Mira, us recomano que seguiu el perfil d'Instagram d'un noi que encara no sé si és de Sant Feliu o de Vigues o d'on carai és, però que és molt jefe i que l'altre és un personajasso,
9: sí,
0: que es diu Marc Verdaguer i que va publicar l'altre dia aquest reel.
9: A veure.
0: Fora música.
9: Fora música.
10: Des d'aquí vull demanar les meves sinceres disculpes, vale, per portar que dir ells, perquè no pude assistir al partit de demà contra Crossespina, perquè mi mare no ho sabia i ha demanat entrar per posar en fest de Poble Espanyol.
9: Vale. El què, del Poble Espanyol?
0: Vols tornar a sentir? Concentra't, eh?
9: Per bufar vidre?
0: No.
10: Des d'aquí vull demanar les meves sinceres disculpes, vale, per portar que dir ells, perquè no pude assistir al partit de demà contra Crossespina, perquè mi mare no ho sabia i ha demanat entrar per posar en fest de Poble Espanyol.
9: No ho he entès. Per posar un fest.
0: El croissant fest.
1: El croissant fest.
9: Croissant fest.
0: Saps el croissant fest?
9: No sé què és el croissant
0: fest. Al Poble Espanyol es fa el croissant fest cada any.
9: Al Poble Espanyol es fan moltes
0: coses. Sí, l'Octoberfest i altres fests. Pues allò, pues una mostra de croissants, que vas allà, pagues l'entrada, t'entren dos croissants, i llavors compres croissants de totes les fleques i pastisseries de Barcelona i Rodalies i del món mundial que fan croissants i que participen al croissant fest, i llavors es tria el millor croissant de Barcelona i aquestes coses.
9: Pues sí que em sap greu, però jo no aniré ni a un lloc ni a l'altre.
0: Però jo trobo que ell està molt bé,
9: sí,
0: que si no pot anar...
9: Però perquè és fan.
0: Home, clar. Però a més a més...
9: Però era... el croissant l'ha guanyat.
0: No, la mare.
9: La mare.
0: Els comentaris estan molt bé, sí, del reel. El palet, tu que havies de saber, no té mare, però tranquil, un croissant per cada un i tot arreglat. Coses d'aquest estil. Sí. Però que, a més, era humor, era broma, perquè l'endemà va publicar un reel dient no, que era broma, jo sempre vinc a tots els partits. i va anar al partit.
9: Ui, potser es va barallar amb sa mare.
0: No ho crec, jo crec que feia broma. És molt interessant de seguir, eh? Marc Verdaguer 796 a Instagram.
9: N'hi ha alguna altra així de bona?
0: Bueno, ahir va dedicar 4 vídeos amb 5.800 visualitzacions, 4.500, 4.400 i 4.900 a cremar-li el cap a un cromo del Vinícius. Perquè fa uns dies estava allà a Can Vidal, a la terrassa Can Vidal, a Sant Feliu, obrint cromos de futbol amb els col·legues. Està bé. Home, un influencer regional,
9: sí,
0: que val la pena seguir. Marc Verdaguer, 796. Sempre val la pena.
1: Bueno, jo crec que el Vinícius ja està prou cremat. Aquest sol, com per anar-li cremat.
0: Però no ha fet cap comunicat, com l'Mbappé, que ha fet un comunicat avui.
1: Ah, sí?
0: Sí.
9: Ha fet un comunicat l'Mbappé?
0: Podem llegir-lo?
1: Està fins a la polla.
0: No, que tot, no. Que tot el que s'ha dit, pues, que és injust i que...
1: Que està fent la polla.
9: Però què s'ha dit d'ell?
0: Bueno, que estava amb una lesió i se'n va a França amb la nòvia en comptes de cuidar-se i anar amb els desplaçaments al Madrid.
9: A veure, anar-se'n a França amb la nòvia,
1: és
9: cuidar-se.
1: És cuidar-se, això. Que has d'anar amb aquell de Vox i a l'altre que només fa que pagar castanyes a tothom indiscriminadament, insultar l'àrbit.
0: Jo? Us
1: doncs,
0: dic?
1: No sé, no és bo per la salut, això.
9: No, clar, te'n vas a França i et tanques en un hotel i ja veuràs com et cuida la nòvia.
0: Jo puc estar d'acord o no amb vosaltres, jo us explico on està el problema.
9: És que veiem problemes a tot arreu, hòstia.
0: A l'entorn ha fet un comunicat que diu, que m'agrada molt, que és un resum de Mundo Deportivo, que diu, parte de les, entre comilles, parte de les crítiques, el qual vol dir que hi ha una part que no es comenta, diguéssim,
1: no.
0: Parte de les crítiques se basa en una sobreinterpretació, o sigui, la meitat del que dieu vale, però l'altra meitat us esteu flipant, una mica així. I a mi m'agrada que el Madrid tingui problemes, sí, en general.
3: I que els diaris siguin parcials, oi?
0: Parte de las críticas se basa en una sobreinterpretación de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente controlado por el club, que no se corresponde con la realidad de la implicación y el trabajo que Kylian realiza a diario por el colectivo.
1: Clar.
0: O sigui, de tot menys corre, però això és un altre tema.
1: Tenint en compte que el club ja es va equivocar de genoll una vegada.
0: Sí,
1: o sigui, clar, com per no anar a França. Ja. Hòstia, és que aviam...
3: Es va equivocar de genoll?
0: Sí.
1: Sí.
0: Bueno,
1: ara diran que no.
9: Li van operar un genoll que no tocava?
0: No li van arribar a operar.
1: No, li van revisar un genoll que no era.
0: I van dir, està bien.
1: I van dir, tu estàs
0: bien. A jugar.
1: A jugar, xaval.
3: I resulta que no.
1: I no era l'altre. Sí.
3: Però no vam veure que estava al costat, que estava malament.
1: És que clar, això ens porta a una cosa que donaria ja massa, que és el coeficient intel·lectual mitjà dels futbolistes.
0: Bueno, i després...
1: professionals.
0: A veure, ja, des de...
3: Este no és. Només has de dir això.
0: Hi ha futbolistes i entorn.
3: L'altre. És que pots dir mil coses.
1: Entorn.
0: Però també haig de valorar jo des d'una perspectiva culer i catalana, diguéssim, que, jo què sé, si el teu enemic està equivocat, no el corregeixis,
9: no.
0: Saps?
1: Ah, bueno, és com tota aquesta gent del Barça que vol que es quedi l'entrenador del Real Madrid. Ah.
0: Clar.
1: Ah, normal.
0: Siguen. Bueno, aneu bé, nano, aneu bé. La mejor liga del mundo.
1: Clar. Igual que molta gent del Madrid que volia que es quedés el Xavi Hernández del Barça.
0: Tu diràs.
9: Home, a mi el Xavi Hernández m'agrada.
0: No, com què? Com a, no com a promotor immobiliari?
1: No.
0: Com a fan de Disney?
9: És fan de Disney?
1: Això encara.
0: Sí.
1: Sí.
0: O com a què?
9: Com a futbolista.
0: Màquina?
1: Màquina?
0: No sé.
9: Com a futbolista.
0: Com a futbolista, molt bé, però fa molts anys que no és futbolista. Bueno, no tants anys.
1: No tants anys.
0: Bueno, clar,
1: no.
0: Què vol dir futbolista? Si ets entrenador-jugador d'un equip de Qatar, compta?
9: Entrenador-jugador?
0: Sí. Un any va ser entrenador-jugador.
1: Sí, l'últim any, sí.
0: I després va venir cap aquí.
9: I anava amb la... A Qatar van vestits amb allò, amb el turbant, per jugar a futbol o no?
1: No.
0: Amb xilaves sense calçotets. Ah. Sí. Perquè així no els hi pots fer la sotana.
9: No, però els hi pots trepitjar per darrere i es...
0: Mira, allò del quirat, hòstia, allò dels sòlids d'or i la duresa de l'or pur,
9: sí,
0: és com allò de la sotana al futbol.
9: Sí.
0: Perquè fer una sotana és passar la pilota per sota les cames, sí, però si portessis sotana,
9: sí,
0: no podria passar.
9: No,
0: veus per on vaig?
9: Sí.
0: O ja està. I a més ho hem dit, superant el llindar dels roncs del Monter.
1: Estava despistat.
0: El tens en play en un canal tot el rato i tires...
9: Mare, bueno, anem per un romà puto o per una...
0: No sé, el que vulgueu. Teniu uns minutets.
9: Vinga, romà puto.
0: Putos romans putos. Vinga, ràpid.
9: Oh!
0: Com és això, perdona?
1: Bé.
0: El foli.
1: Avui... Avui... Ah, bueno, per fer tu la secció.
0: No, no. No, és que... Oi.
1: Oi.
0: Testimonios.
1: Ai, senyor. Aprofitant que ja... Bueno, això ho havia de fer la setmana passada.
0: Ah, sí?
1: Sí, però com que no va donar temps...
9: Mai dona temps.
0: No recordo la setmana passada.
1: La setmana, pues...
9: No, vam fer el canal de Panamà.
0: Va ser quan vam menjar xocolata blanca i...
9: No, home, no, això fa 8 setmanes.
0: Va, ara me'n recordo,
9: Calla una mica, va.
1: Aprofitant que coincidia amb... Perdó, amb un dels rituals així llicenciosos de primavera, del romans,
9: sí.
1: Farem un petit resum de rituals escandalosos a l'antiga Roma. Sobretot hi ha 3.
9: Vinga, va.
1: El més, diria que més normal... I tenint en compte les declaracions últimament de la cúpula de l'exministre Ábalos i d'això...
9: Pots parar aquest, que em poses a dir-ho?
1: És bastant normal.
0: Ara no puc fer res.
9: No. Escolta.
1: Les floràlies. A finals d'abril, principis de maig. Ara, aquesta època...
0: Sí. Temps de flors a Girona.
1: Temps de flors. Era una cosa festiva i llicenciosa. No? Què vol dir? Doncs que normalment... El que es programava eren actuacions de prostitutes nues al teatre.
9: Uh-huh.
1: Pues, danses eròtiques, obres de teatre picants i, en general, poca roba i molta gresca.
9: Uh-huh.
0: Calia que fossin prostitutes?
1: Sí, bueno, segurament era més fàcil. Era més fàcil, sí.
0: I hi havia l'espectacle, acabava millor. Sí. Al final feliç.
1: En realitat, com que hi ha molt poques, per no dir cap actriu, en clar, actiu, doncs en necessiten putes, sí.
0: A més, també feien això, que s'havien d'interpretar... O sigui, només hi havia actors homes i interpretar dones... Això, fet... clar, clar,
1: aquí està el tema.
9: És, i és més fàcil que una puta et faci d'actriu que una actriu et faci de puta, no?
1: Que un actor et faci de puta. Seria la cosa.
9: Sí.
0: No, jo no em vull arriscar cap comentari de MeToo i coses d'aquestes.
9: Bueno, vale.
1: Amb el dia que porta ja...
9: No, però pels romans, posant-nos a la seva pell...
0: Putos romans putos.
9: Putos, putos.
1: El ritual de mutunus tutunus, que sembla una mica el...
0: Toca cagar.
9: Sí.
1: El toca cagar. Més íntim i més escandalós. Doncs, sí, el déu fàl·lic del matrimoni, que era mutinus titinus o mutunus tutunus, tu mateix.
0: Un dia raro, vosaltres.
9: Mutunus tutunus vol dir cap de penis o alguna cosa així?
1: Segurament. Era que abans de consumar el matrimoni les núvies han de seure o muntar sobre un enorme fal·lus de fusta o de pedra de l'estàtua del déu.
0: Està bé.
1: Per desflorar-se simbòlicament. Simbòlicament, perquè segurament ja estaven desflorades feia dies. Preparar-les pel sexe i garantir la fertilitat.
9: Molt bé.
1: És a dir que en època tardana això ja els hi va resultar més xocant, però tampoc és una cosa que... Com és aquella estàtua de bronze que hi ha en un cementiri que tothom se li frega l'entrecuix?
0: Ah, sí, d'un escriptor, no?
1: Sí.
0: Espera, t'ho busco.
1: Bueno,
0: siga, per favor.
1: Coses, això, no?
9: Vull dir, sí.
1: Tampoc és tan estrany. I finalment...

0: un, a la cova de l'Opercal, que està sota del Palatí, allà.
1: Però un gos particular o pot ser...
0: No s'especifica.
1: O sigui, val igual un chihuahua que un mastí, no?
0: Sí, perquè el gos no li han trobat encara exactament perquè punyetes sacrificaven el gos. S'unten el front amb la sang de les víctimes, és a dir, les cabres i el gos, i netegen els ganivets amb la llana mullada en llet. Mentrestant fan això, és obligatori riure.
1: Vols dir que queden prou nets?
0: No. A continuació, nus o quasi nus, només tapats amb un tros de pell de cabra
1: i pintats de vermell,
0: i corrien pels carrers del centre de Roma fuetejant a totes les dones que troben pel camí. El fuet estava fet de la pell de la cabra a tires, que això es diu februa, i d'aquí ve Februarius, o sigui, el mes de febrer.
1: Vaja, és com un Sant Fermín, no? De Roma.
0: És una mena de Sant Fermín mig amb boles, borratxos segurament, i llavors les dones es fan com les escandalitzades, però igualment van a que els hi peguin.
1: No.
0: O sigui que hi ha una part de... Perquè això vol dir que seran fèrtils i pures i no sé què. O sigui que al final... una mica de masoquisme
1: sempre
0: per part
1: va
0: de les dones sempre va bé.
1: Sí.
0: En general hi ha dos col·legis de sacerdots que estan formats, doncs, aquí és on entra ja una mica la facultat de Sant Antoni, pels rics i els patricis de la ciutat de Roma.
1: Sí.
0: Un és com el col·legi de Ròmul i l'altre de Rem. Sí. Fins que Juli Cèsar, que sabem que li agrada molt ficar-se en totes les coses aquestes, a part de ficar-se al llit amb les dones dels demés, doncs funda un tercer, que és el seu, el Julià.
1: Molt bé.
0: I ja està. I perquè jo lo valgo.
1: Però... Vale.
0: Per fuetejar dones ells.
1: Però seria com les quadrilles de Pat dels Bascos, una mica.
0: Sí, llavors ja passa a ser quadrilla de Bascos, però de rics. Vale. Han de ser rics, si no, no val. I ja està, aquestes són les tres festes escandaloses o que van suscitar més escàndols a l'antiga Roma.
2: Bueno, no n'hi ha per menys.
3: L'estàtua que deies és una estàtua en honor a Victor Noir.
0: Això.
3: Un periodista francès que en realitat es deia Ivan Salmon, que va ser assassinat en un duel molt rocambolesc que ja explicarem un altre dia, però que, bueno, l'escultor que li va fer l'estàtua de bronze el va posar estirat a terra, li va posar un pacatorro, i ara es veu que és un ritual de fertilitat que les dones fan allà, li fan un petó als llavis i es refreguen contra l'entrecuix.
1: Molt bé.
3: I llavors pues, l'estàtua està gastada de l'entrecuix, tot a tope.
1: Hòstia, sí.
3: Veus?
1: Sí que li va posar un bon paquet.
3: Com?
1: Sí que li va posar un bon paquet.
3: Oi que sí? Bueno, pues això.
1: I a més té un altre color.
3: Perquè està desgastat.
0: Està desgastat. De tant fregar.
3: Claro. L'altre s'ha anat... S'oxida... En realitat s'oxida el bronze.
1: Sí, aquest verd és oxidat.
3: Sí, és oxidació.
1: Eh?
3: De... Sí. Bueno. Què? I tu, les meravilles del món, què?
1: Tinc una meravilla avui.
3: Pues clar, sintonia de les meravilles.
1: Ai, ens dona per tots?
3: Sí, home. Sí, mare, adéu, però sí.
1: Ah, posa'm la sintonia.
3: Si us plau, gràcies, bon any. Som-hi.
1: Segur que es fa molt llarg, aquesta sèrie.
4: Les meravilles del Roger.
3: Adrà, que no tornarà temps, home.
1: No, avui aniré ràpid perquè no tinc gaire.
3: Ah, doncs no. Llavors, tranquil, que queda...
1: Avui porto les Illes Carolines. Bueno, les Illes Carolines és un arxipèlag d'illes d'una zona que es diu la Micronèsia, per allà al l'oceà Pacífic. Queden a prop de les Filipines. Les Carolines, les Filipines, i llavors n'hi ha unes altres per allà.
3: I de l'estret de Panamà?
1: No. Queda lluny, l'estret.
3: Joder, macho, no em pillo una amb els estrets, eh?
1: Bueno, Filipines i Carolines ve de en honor...
3: De Felipe i Carola, dos reis.
1: I Carles.
3: Felipe i Carles,
1: sí.
3: Vale.
1: Vale? Llavors, són illes que és on van arribar espanyols, allà a donar pel cul, que és el que fan sobretot els espanyols.
3: Feien, no?
1: Sí. fèiem.
3: No, però no sé què, de 50.000 milions de la Renfe, i no sé què he sentit avui, però és igual.
1: No. Ara són gent decent, els espanyols. Les Illes Carolines, per nosaltres ho som, no?
0: Sí, ara tu.
1: Què posa el DNI? Què posa el teu DNI?
3: Pues, no ho sé, no mira, el carnet de conduir vaig pagar 80 pavos per la revisió mèdica i la taxa encara no m'ha arribat.
0: I han tornat tot, i em sembla que volen tornar a Ceuta i Melilla al Marroc i tot.
3: Ah, sí?
0: Així de generosos estan.
1: Ah, volen tornar-ho?
0: Sí, ja ho veuràs.
1: És que clar, és que només és que problemes.
0: Voluntàriament ho tornaran. I quan els obliguin el sombat aquell de l'altra banda de l'oceà.
1: No, sí, bueno, és igual.
3: Coses de l'estret d'Ormuz.
1: Les Illes Carolines és un arxipèlag de la Micronèsia i van ser un focus de conflicte...
0: Com quasi tot.
1: ...al 1885 entre Espanya i Alemanya.
0: Ah, mira, aquesta és nova.
1: Que es diu la crisi de les Carolines. Que et sona a tenir morenes. Sí, una crisi de Carolines. Sí. No.
3: A mi em sona Xella, no sé per què.
1: Bueno... Era, algun il·luminat alemany va arribar allà i va dir que eren seves i els espanyols van dir que no i quasi es lien a nates fins que Papa Lleó XIII, em sembla que era, va dir-los als... Sí, Lleó XII o Lleó XIII?
0: Sí, això és probable. Sí, sí.
1: Va dir-los als alemanys que no, que tenien raó els espanyols. I va posar pau, es veu.
3: Vaja.
0: El Papa, eh?
1: El Papa. A vegades funcionen els papes.
0: Està bé.
1: Per posar pau.
0: Mm-hmm.
1: A vegades no, eh?
0: No, ja.
1: Aquestes illes amb una extensió total de 1.194 quilòmetres quadrats, ara una vegada en metres, estan formades per dos grups principals, les Carolines Orientals, que són estats federats de Micronèsia, i les Occidentals, que es diuen Palau, o Palaos.
0: Palau queda millor.
1: Palau queda millor.
0: Sí, almenys tenim un palau que està lluny de collons a l'altra banda
1: del món. Ens en podem enfotre. Bueno, curiositats destacades. El conflicte colonial del 1885, que és l'intent d'Alemanya d'ocupar les illes, va provocar una forta reacció d'Espanya. Es van enfadar. 1885 hi havia... Primo de Rivera encara no, no?
0: No, encara estava a punt de palmar-la Alfons XII, no?
1: Sí.
0: Sí.
1: Però ja venia Primo de Rivera darrere, no?
0: No, encara quedaven 30 anys.
1: 30 anys, vale.
0: Encara governaven allò de...
1: Alfons XII.
0: No sé el que li toquessin, perquè com que anaven a torns, Sagasta o Cànoves, un dels dos.
1: Bueno, les considerava part del seu domini colonial i gairebé va provocar una guerra entre Espanya i Alemanya, eh?
0: Pues menys mal.
1: Divisió geogràfica. L'arxipèlag es divideix en les... Bueno, això ja ho hem dit. Les principals illes són Pohnpei, abans Pohnpei, que és la més extensa, Chuuk o Truk, Korrae, Yap i Palau. L'estatus actual, avui en dia aquestes illes estan dividides políticament entre els estats federats de la Micronèsia i la República de Palau.
0: Que... Ja voldria Palau.
1: Ara la República. Bueno, en aquest cas ho és, eh?
3: Sí, sí, però...
1: I diu que tenen una història d'exhibició. A finals del segle XIX es van realitzar exhibicions que mostraven la riquesa cultural i natural de les illes per legitimitzar la dominació colonial. Algú deia, us gasteu els diners inútilment enviant barcos a l'altra punta del món.
3: I en català ho deia, eh?
1: I ja, sí.
0: Criticar, i van Rodalia dir, no va.
1: No, pues ara saps què? Muntarem una exposició per mostrar la riquesa d'aquestes illes.
3: Està bé.
1: Bueno. A més, tot i ser un arxipèlag molt allunyat, la seva importància estratègica ha estat present en la història colonial del Pacífic. Són aquestes illes que, bueno, ara les tenen els japonesos, ara els americans, i van fent una a una, i allò...
3: Bueno, és que si no, s'avorriria.
1: Anar fotent escabatxines de gent.
3: Sí, total que...
1: Sí, no?
3: Que hi havia allà, quatre peixos, com a el perejil, quatre cabres.
1: Sí.
3: Saps del perejil o no?
1: Sí, però podríem haver aprofitat per matar-se uns quants.
3: Bueno, no sé, coses. Monter és boig, eh?
1: Per què?
3: Està parlant amb la gent que està darrere nostra des d'allà.
0: Sí, sí.
3: Poseu-vos un intercomunicador. Ah, hi és, eh? I per què li fas gestos? Perquè no porta els auriculars? Ah. I què, no ho sent? Llavors? Per no dist... Ah, perquè ell està conduint. Ah, vale, vale.
1: Sí.
3: Parlem de coses que no veieu, però és que jo tampoc les veia des d'aquí, o sigui.
1: Però jo era el fill meu.
3: No, que llavors què? Mira què passa si em giro.
1: Que en queda temps.
3: Mira què passa si em giro,
1: queda temps encara.
3: T'hi fixes bé o no?
1: Sí.
3: Ara dic hola, Roger.
1: Hola.
3: Ho sents?
1: Sí.
3: Mira ara, eh?
4: Hola, Roger.
1: Però per què em dius hola dues vegades?
3: Ja, però perquè si no la gent no ho sent. Ja està, marxem?
1: Sí.
3: Quants programes queden? No, a veure, que és matge. El juny tururut, no? Ah, el que em manin. Tu has de venir a l'agost a fer programa, vens, no, Gunter? Quedaran com 5 o 6 programes. Crec. Què vols, les copes?
1: Sí.
3: Ja, m'estic calculant el temps que queda per omplir els 3 minutets.
1: Jo ja he plegat.
0: Déu, no.
3: Mira que per un moment he pensat que anaves a mirar el calendari, eh? I vaig em tirar els roncs. La mare que em va parir. Somio amb els roncs. Roger, que encara dorms?
1: Somies amb els roncs?
3: Sí, és, vull dir, em persegueixen, saps? Els roncs que em posa el Monter per fer-me bullying.
1: Sí que potser es passa.
3: No, no, no es passa.
1: És molt cruel.
3: No, està bé, m'agrada. Si no, li diria d'una altra manera. Ah. A veure, aquests auriculars t'han deixat la cara vermella, nen?
1: Sí.
3: Aquí? Que et fan al·lèrgia.
1: No, però no sé. Són
3: perquè,
1: nous, però no són
3: perquè
1: bons.
3: No els poseu inalàmbrics? Perquè fa molt soroll aquest cablejat.
1: Sí. Va tibant i...
3: Ja. Puc treure el celo?
1: Un desastre.
3: No. Quan queda?
1: Bueno,
3: un minut.
1: Plego, eh?
3: Marxem?
1: Sí.
3: Que sona la sintonia.
1: Jo ja plego.
3: Ah, sí, que el Ricard ha de marxar.
0: No, sí, que jo tinc pressa, tu.
3: Ha d'anar a cuidar els nens. Tu i jo on anem ara, Roger?
1: Jo no ho sé.
3: Per què micros? No en tens un que li quedi enganxat? Un de Madonna o algo?
1: No, però que ja t'he dit que he plegat, jo.
3: Però mira quina hora és, que encara estem en directe.
1: És igual, que posi la música i marxem.
3: Ah, adéu, porteu-vos bé.
5: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.

0: Bona tarda. Com esteu? Una setmana més aquí al Sense Doblatge de Ràdio Caldes. Ens trobem un altre cop per motius personals, laborals. L'Albert no pot venir, però tenim també, com cada setmana, a l'Helena. Què tal, Helena?
1: Hola, molt bé.
0: Ai, has passat una bona setmana?
1: Sí, ja som maig, portem gaudi mitjan, ja ve l'estiu.
0: Pues sí, queda poquet, perquè m'acabi el permís.
1: I puc haver perquè el teu fill l'altre acabi l'escola.
0: Ah, sí, bueno, de les vacances, com a molt, però bueno, ara ja, bueno, entre cometes, no estic de vacances, estic de permís, però vull dir que faré més a les vacances, treballaré més a les vacances que ara. Per això dic, no sé si el concepte de vacances està ben dit. Però bé, ui, encara estem parlant, som al maig i estic parlant de vacances. I el Montes m'està dient, espavila, però si tenim quatre coses. Tenim quatre coses, ja sé que m'enrotllo, però perquè tenim només quatre coses. T'hauré de dir, busca'm ràpid un vídeo que parlo d'una sèrie, ja veuràs, perquè al final... Tenim, què? 7 minuts per parlar de cada sèrie, que no hi ha l'Albert. Que no hi ha l'Albert, no, home, no, anem bé de temps avui. Avui anem bé de temps, que és raro que jo digui aquesta. Aviam com acabem. Res, pues res, jo bona setmana. Bona setmana, sempre, cap de setmana divertit. Ens apropem al Rosario, així que quan toqui... L'Helena fa quina cara. Ja, al Rosario, ja t'explicaré després. Els de Caldes, només ho vivim, vaja. Bé. Vaig a la frase maca, la frase... Així doncs, avui, 7 de maig del 2026, comencem el 146è Sense Doblatge de Ràdio Caldes.

0: Ai, un altre cop Fiderland. És que no se't fica al cap. Se't fica al cap. I ara avui estem tu, Vaig a apartar-me perquè no em torni a fer com la setmana passada, donant cops de les taules. Almenys hauria de coincidir amb la música, saps? Helena, jo no sé si el que portes avui és més animat o no, perquè si no és animat haurem de fer un canvi de xip i ens en ficarem seriosos.
1: No, vull dir... No sé com descriuria aquesta sèrie.
0: No és comèdia, drama, és una tracomèdia.
1: Tracomèdia. Bueno, és que no sé com descriure-la. O sigui, hi ha moments dramàtics, però hi ha moments que rius moltíssim gràcies a Sarah Paulson.
0: Ah, vale, doncs llavors parlem, posem el tràiler perquè la gent sàpiga, estem parlant de...
1: All Fair. Deep breath. Tell us your story. It's been a lot. I'm sorry. No. We don't meet with sorry people. És que escolta, quan escolta el tràiler sembla una cosa com super dramàtica i super dark. No, és d'un bufet d'advocades de Los Angeles.
0: Estic veient la portada de la sèrie, sí. I ja per la portada a mi no m'entraria. És la sèrie que jo per la portada dic...
1: Bueno, calla, home. Que ell mira un munt de sèries de superherois i llavors no puc dir res. I això,
0: No, jo t'estic parlant que per mi...
1: No, jo per la portada tampoc hauria entrat. Els
0: meus gustos. No, jo no... Cadascú, jo entenc que tu, els teus gustos no són el món de sèrie de Marvel. Per això estàs tu aquí, Helena, i jo estic aquí. Perquè podem obrir un ventall de que li agradi les coses.
1: No, a veure, la veritat és que jo és una sèrie que la veia per estar a Disney, també
0: a Hulu,
1: de Fox.
0: Entenc, sí, des
1: de
0: Disney.
1: O sigui, de Hulu, de veritat, thank God, que Hulu ara està a Disney. I jo tampoc no m'agradava, i la meva va dir, ostres, és interessant, és així d'advocat, no sé què. I vaig pensar, dic, és que sóc la Kim Kardashian.
0: Primera temporada?
1: Sí. Però no és la temporada que...
0: Kim Kardashian.
1: Exacte. O sigui, actua bé. Actua bé. El problema és que té massa botox. Llavors, bàsicament, aquesta sèrie és això. Són tres advocades d'èlit que tenen un bufet, però que representa que guanyen una pasta, o sigui, de mansions i helicòpters, ¿vale? O sigui, una pasta increïble, i porten casos de divorci de gent d'èlit, de directors...
0: La Naomi Watts?
1: La Naomi Watts... No, les actrius, excepte la Kim Kardashian, totes són molt famoses. Llavors, actuen bé, i a mi al principi deia, hòstia, la Kim Kardashian em fa una mica de... Actua molt bé, o sigui, realment, tu no estàs veient la... com la influencer qui és, sinó veus el personatge. A mi el problema que té és que té tant botox que, clar, i no se li veu... Que li està passant a moltes actrius i actors que, com tenen botox, estem enfadats i no mouen la cara. Estan contents, no mouen la cara. Llavors és molt difícil llegir realment la situació perquè la seva cara és que no es mou ni un centímetre. Està plorant, però està així. Clar, que no el mou i és com un tio.
0: Segur que l'havien fet amb intel·ligència artificial.
1: No, però actuen bé. Llavors, Naomi Watts molt bé. Totes les actrius actuen molt bé. I en trames, doncs...
0: Sí. És episòdica?
1: És episòdica. Són 10 episodis, duren uns 40 minuts i anaven fent setmana, 40-50, setmana a setmana. I són casos de... O sigui, de persones... Per exemple, surt la Brooke Shields com a personatge secundari. O sigui, són diferents casos de divorci. I per l'altre costat, són totes les històries d'elles, de les seves històries d'amor, les que no... I bueno, llavors, a mi és una sèrie que al principi vas dir, també et dic, és molt poc realista, sobretot com van vestides, perquè van vestides que semblen una fashion show que dius, a veure, si no sé si atenent clientes d'un divorci, potser és amb les... En plan, hi havia looks que dic, crec que no era això, però bueno, per l'altre costat és comú, cadascú pot vestir com vol, i el teu cervell no canviarà per això, o sigui, amb això guai. I...
0: Però surten treballant?
1: Sí. Ah. No, hi surten casos, i no, la veritat que surt, sí, és guai, només que hi ha coses que són poc realistes, tipus, cada cop és com, ah, no ens anem amb el nostre jet privat a Milán a veure la fashion show, i dius, what the fuck, en plan, ets l'advocada, senyora, no... Moda.
0: Bueno, però, saps, bueno, el bufet d'advocat guanya molts diners.
1: Però... Clar, però llavors, o sigui, hi ha moltes coses que... O sigui, crec que la sèrie és produïda per la Kim Kardashian i es nota perquè parlen un munt de... M'he fet aquest producte, m'he fet això, no sé quant. No sé si això és el millor missatge d'enviar, però bueno, en general està interessant.
0: O potser ja diuen el nom del producte?
1: No, crec que no. Però no, crec que no. Però parlen tractament, o sigui que més o menys. Però bueno, i això, i aquesta sèrie es salva i és increïble el paper que fa la Sarah Paulson. sabeu qui és? És molt famosa, la que sempre surt a American Love Curry Story. És una actriu, és brillant,
0: la
1: perquè
0: Glenn
1: és
0: Close,
1: és super la
0: sí,
1: és un personatge molt dark.
0: American History.
1: Sí, és que fa moltes pel·lícules de por, però és això, és un personatge que aconsegueix aquest punt super dark, però és que a pixa de riure amb ella, o sigui, té unes sortides tan gracioses de... Jo riem, però a llàgrima.
0: Totes treballen al mateix bufet?
1: No, o sigui, la Kim Kardashian, és que les altres, la Naomi Watts, és que em sembla, racista, però... I, o sigui, elles quatre, o sigui, la Naomi Watts, la Kim Kardashian i la Nancy Nashbetts, la mateixa, i la Diana Taylor, que també surt la pel·lícula de Michael Jackson, estan totes a la mateixa...
0: Has vist Michael?
1: No la vull anar a veure. Ah. I, bueno, això, que em lio. No, et diuen que és molt xulo. Però, bueno, i elles estan a un bufet i la Sarah Paulson està a un altre. Bueno, i la història és de que totes elles se'n van anar... O sigui, era un bufet d'homes d'homes que la tractaven fatal, van decidir marxar elles i llavors no es van emportar la Sarah Paulson perquè és horrible com a persona, però és que llavors es fan com putades. Però és que està tan, té unes sortides tan gracioses que jo... És que aquesta sèrie, tot i que Salva...
0: Per això és un vestit diferent.
1: Sí, sobretot a Salva, per això, i parlen també de temes profunds, d'inseguretat i de moltes situacions que vivim les dones, però tampoc no ho fan des d'un punt hiperdramàtic, sinó un punt bastant empoderat. Sí que la sèrie al principi sembla un xurro, però a mi m'ha agradat, la veritat. O sigui, fa una segona temporada, tot i que la crítica n'era massa bona perquè hi havia gent que estava superencantada que sortís la Kim Kardashian, hi havia gent que era com en plan, què pot la Kim Kardashian aquí? Però bastant bé, jo
0: no,
1: recomano.
0: Perquè la gent no vegi.
1: Però bueno,
0: bueno,
1: com sempre.
0: No és el meu target.
1: No és el teu target.
0: No és el meu target. A més, és una sèrie episòdica que ja fa molt temps que no entro en sèries episòdiques.
1: Tio, és que això tot sona.
0: Sí, però bueno, ha quedat molt clar la teva perspectiva i jo crec que la gent que li agradi i li interessi aquest tipus de sèries, doneu-li una oportunitat. Recordeu que la teniu a Disney i es diu All's Fair.
1: All's Fair, sí.
0: Bé, passem a... Què portava jo? Ah, sí, la sèrie. Aquesta és la sèrie, la que tu no traies, però recordo que està en número 1 i MDB. O sigui, no estem parlant de... És una sèrie que actualment, ara mateix, és la sèrie més popular del món. I estem parlant de la cinquena temporada de The Boys. At heights no one's even dreamed of. But I have a bigger destiny. The Boys. Aviam, és que... Aviam, la gent que conegui aquesta sèrie està esperant en candeletes que arribés a aquesta cinquena i última temporada. Amb almenys podràs estar contenta que és l'última.
1: Però si jo no critico...
0: Et sona The Boys o no?
1: Sí, em sona.
0: Et sona? No saps res de res? Cinquena sí, temporada. Aviam, et faré una mica de context pels qui encara cada any els hi recordem els fans d'aquesta sèrie. Està basada en una novel·la gràfica molt famosa. Molt famosa. I a mesura que han anat passant els anys, cada vegada ha anat adquirint més fama perquè el pressupost ha anat augmentant. Recordem que es tracta d'un món també de superherois, però canviant completament la perspectiva.
1: Sí, allò que es fa, o sigui, és com
0: sí,
1: que estan
0: promocionats. Posen en realitat què passaria si haguessin avui en dia amb superherois i llavors serien com superestrelles, com els jugadors de futbol, que serien contractats per farmacèutiques, que serien contractats per fer publicitat, que farien pel·lícules, de tot menys salvar la gent. Llavors, una mica és això. I entren... A part de que és una sèrie gore, una sèrie molt, anava a dir, diabòlica, no sé per què em surt aquesta paraula, sexualitzada, bueno, amb escenes molt famoses ja que s'han fet de sexe, però molt radicals, molt violenta, i ara no em surten els adjectius propis que serien destacats per definir aquesta sèrie, però bé, si jo crec que la majoria de gent que li hagi agradat, ja estem parlant de la cinquena temporada, de fet, el que s'ha vist fins ara, perquè anem per l'episodi 5, no... O sigui, per ser l'última temporada, no sé, potser la meva perspectiva és que venien d'un nivell tan bèstia que estan sent com molt terrenals, Hi ha algun episodi, algun gag, alguna broma...
1: De normal, l'última temporada que... sempre fluixen. I llavors, a mi el que em passa amb, perdó, amb les últimes temporades és que també ho fan com molt fluix i llavors l'últim capítol fiquen un munt de coses.
0: Segurament
1: és com un...
0: serà així, eh?
1: No pots anar repartint una mica perquè si no és que fa... A mi no m'agrada quan volen solucionar tot l'últim capítol, sincerament.
0: Sí, totes les escenes radicals o bèsties a com es diu quan algú arriscades, ara em sortia que si em traduïa amb el vocabulari estic malament,
1: sí,
0: eh?
1: Jo també, estem espessos.
0: Escenes arriscades que feien que, de fet era la gràcia de la sèrie que deien escenes, dic, hòstia, quins... Sí, s'estaven fumant un poc, bueno, abans de fer la sèrie, de guionitzar-la, perquè dius, han tingut els pebrots de fer això. I no estic veient cap escena arriscada aquest cop. Ni no sé si vindrà. O sigui, l'han terrenalitzat molt i no es caracteritzava per això. O sigui, es caracteritzava per ser bèstia, per ser radical, per tenir un risc. I ara no sé si és que està seguint molt el guió del còmic, però bueno, no, ja ho veurem. Continua atraient, continua posant el focus tota la sèrie, portant-se tot el mèrit al Homelander, que és el patriota, que és el que cada vegada ho fa millor, i després bueno, han reaparegut nous, els mateixos actors o personatges que hi havien hagut en anteriors temporades. I aquí està la gràcia, però bueno, aviam com finalitza. De moment tenim disponibles, diria, sí, 5 episodis i aviam... Ah, no, perdona, 6 episodis, que passa el 6è no l'he vist. I res, s'estrena cada dimecres, cada episodi. És curiós, eh? Perquè les primeres setmanes van estrenar 2 i 2 i ara van 1 a 1.
1: Sí, també ho fan.
0: Ara van 1 a 1. Bueno, aviam, no m'he mirat ni quants episodis, sembla que seran 8. No ho sé,
1: però ara queda un poc.
0: Pues res, passem a les recomanacions, si sí. Et sembla bé, Helena? Sí.

0: És que havia de dir New Religion. New Religion està, és que el nom de la cantant és Bebe Rexha and Fayless. No sé
1: babe.
0: Si...
1: Jo crec que deu ser Babe.
0: Babe, vale. Per res. Perdó. New Religion, New Religion.
1: Va, que anem
0: tard. Vinga, va. Ai, bueno, oh, podem, pot començar l'Helena? Perquè, clar, el guió ara ha vist que jo tornava un altre cop a parlar jo.
1: Pots
0: home,
1: parlar,
0: no.
1: Si vols.
0: No, no, però llavors anem, vale. Anem a algun
1: pues vale, animal. Ja canvio jo.
0: Vinga, va, sí.
1: I jo vinc a parlar de Young Sherlock. It's an art, the fighting. It's not a war. Larceny, stealing. Those days are surely behind me. I'm in Oxford now. You have to promise me something. Anything, mother. Què, Helena? Young Sherlock.
0: No, Young... Jo, ah, sí,
1: yo, yo, Sherlock.
0: El joven Sherlock, per dir, Amazon Prime.
1: Meh.
0: Sí?
1: Más. O sigui, és una sèrie... Jo, la, o sigui, vaig, la vaig començar a veure perquè la meva parella així és una sèrie que potser li interessa una mica els dos. A ell li va agradar, per mi és un meh. O sigui...
0: Jo no. Crec que potser m'agradaria més el que pensa, però el que vaig escoltar, no sé si han comprovat... que van aprofitar el nom de Sherlock perquè el Sherlock, si alguna cosa és característica és que és molt intel·ligent va, clar, a tota la sèrie de Sherlock tots els llibres d'Arthur sí. Conan Doyle és, va un pas més enllà de tothom i el que vaig escoltar és que en aquí no destaca tant per la seva intel·ligència llavors, home, sí, jo hauria de ser molt intel·ligent
1: és que per això et dic, és com ha de ser com d'investigues o sigui, no, és fa una mescla de gèneres, però tampoc no, o sigui, fa una mescla de gèneres, però tampoc no fa, no hi ha res pel que destaquin. Les actuacions estan bé, però o sigui, a mi és que aquest actor m'acosta una mica, és el Hero Ralph Fiennes, que també surt el seu tiet, o sigui, que fa de pare. Igual que el pare sempre fa d'un villano espectacular i actua molt, no sé com es diu el tiet, el, no, el Ralph, no, l'altre. El que surt al conte de la criada. Fa un molt bon paper i això... Ell, és que jo trobo que és un paper molt pla. És, a més, sempre que el veig me l'imagino d'allò un Voldemort i llavors em costa una mica d'empatitzar. Però, clar, o sigui, a més crec que una cosa que la gent esperava és que a Young Sherlock, sortís Young Watson. Però Watson se l'han menjat. I surt, crec que... surt la, el que...
0: No, però el Gatson una... en teoria no surt, no el coneixin més endavant.
1: Clar, perquè ara en principi...
0: surt Moriarty, això és el que
1: sí, que és com el seu archienemigo.
0: Sí.
1: I llavors, bueno, el problema és que és això, també al principi costa, o sigui, costa, és a dir, costa molt que relacionin els... O sigui, hi ha com diferents trames que tu dius, vale, aquestes trames hi haurà un moment que es lligaran, però tarda molt aquest lligam, i els plot twists no són ni plot twists, o sigui, si, tens una, si tu has vist un mínim de sèrie d'investigació, pots fer, o sigui, fas moltes deduccions, quan Sherlock Holmes és conegut per fer unes investigacions superdifícils i amb casos supercomplexes. Llavors, eren casos que dius, vale, molt normalet, té molta relació amb la seva família, que de cop la germana desapareix, de cop
0: sempre,
1: la germana
0: apareix... Sí, sempre hi ha tres germanes.
1: Ai, sí, hi ha tres germanes, que és el Mycroft,
0: cosa que les novel·les no
1: el Sherlock, i llavors la germana que cada història pues, li canvien, no. O sigui, per exemple, a Netflix, la
0: Leona,
1: Enola Holmes, Enola, que era sí. La Millie Bobby Brown, però per exemple aquí el diu Beatriz.
0: No,
1: Beatriz. No. So, el problema és que és això, o sigui, no, per mi no és tan, no sé si per una temporada, però és una sèrie que jo, per exemple, sí, perquè
0: rodada
1: no la tornaria.
0: És de Guy Ritchie, recordem, bueno, que ha rodat alguns episodis, Guy Ritchie, ja us recordeu la, que té aquesta manera de dirigir com accions molt ràpides, molt seques, molt...
1: Sí, aviam, llavors...
0: De fet, ja havia rodat els seus Sherlocks amb el Domini...
1: Sí.
0: O sigui, entenc que és una mica similar.
1: No, llavors, a veure, hi ha moments d'acció, però tampoc no és molt... O sigui, tampoc no és molt conegut per... Quan? Ah, vale.
0: Portem, no, quan? Ens està parlant el tècnic dient els minuts que ens queden, eh?
1: Vale. Però què? O sigui, això, acció no destaca. De personatge no destaca. No, costa molt empatitzar amb els altres personatges. D'investigacions són investigacions força normal. No sé, per mi falta algú. O sigui... Si te la vols, és la típica sèrie que si estàs un dia fent coses per casa o és igual, o inclús treballant i no has de fer coses que són monòtones, ho pots tenir de fons perquè no et perdràs. O sigui, jo per exemple, no sé, Sherlock Holmes per mi és molt detalls, molt t'has de fixar en tot, no? I allà, és que crec que també potser està passant això de que perquè la gent s'enteri, la típica gent que està amb el mòbil s'enteri no hi ha detalls. O sigui, de seguida que hi ha una pista és com un on he vist això? O la càmera està molt sobre, per exemple, hi ha una ampolla que és l'ago del crim. Pues enfocar-la molta estona perquè la gent se n'adoni compte. Llavors, clar, no, aquest punt de misteri, d'investigació, falta. A mi et dic, el millor personatge, l'actor que fa de pare, que no sé com et diu, és un Fins, però, bueno, no sé, o sigui, res de l'altre món. Per tant, ara Jordi, et deixo tu a fer la teva super recomanació o no de, sí, no sé com es pronuncia, que el DTF Sant Lluís?
0: DTF, Down to Fuck, Sant Lluís. Ara parlem. The autopsy is going to say heart attack. Excuse me. What can I do for you? Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
2: Come on in. Hello there. Hey, Clark. Carol. I saw this thing, an app. DTF St. Louis. You meet these people so you can spice it. Spice up your life. You know, spice it up.
3: What's DTF?
2: Down to...
3: Whoa. You work together here.
2: Yeah, Floyd was a...
0: Hem deixat el DTF, Down to Fuck, Sant Lluís. És de les sèries més estranyes i més ben fetes que he vist. De fet, bueno, és la típica sèrie de crític. Em sap greu dir així, ja, però la crítica la deixa molt bé. Però és una sèrie que em costa molt recomanar, perquè... com la gent que veu sèries me'n salva, això de dir, vinga, vull sèries ràpides, sèries que tipus Netflix, saps? D'algoritme. És una sèrie difícil de recomanar, aquest tipus, perquè és complet, no s'assembla res del que hagués vist fins ara. És tan estranya, bueno, aviam, tan estranya, el que vull dir és que canvia el sentit de la sèrie tota l'estona. Al principi, per dir la sinopsis, són dos personatges, un que és un famós presentador d'un canal del temps, bueno, un famós home del temps d'un canal de Sant Lluís, que és el... Ara no em surti mai, em surt el nom, el d'Ozark. Vaig a buscar-lo perquè és molt famós. Sí, ara t'ho dic, perquè sempre em passa el mateix, eh? El Jason Bateman. Mira, que et sona el Jason Bateman? Sí, t'ensenyo la foto perquè sàpigues qui és.
1: Sí, vale.
0: Jason Bateman, famós per Arrested Development, Noche de Juegos, Black Rabbit, que ha fet recentment, bueno, ha fet diferents pel·lícules, Ozark, la sèrie. Molt conegut normalment per fer sèries i actuacions de comèdia, però en aquest cas és una sèrie dramàtica. L'altre actor és el xerif de Stranger Things.
1: El Jim.
0: Vale. Bueno, i...
1: Perdó, no sé com es diu aquest actor.
0: No, bueno, ara si un cas ho busquem. La sinopsis, bàsicament, es tracta que un dels dos, en el primer episodi, mort. Vale? Se'l troben mort. I la trama de la sèrie, que són 7 episodis, la trama és la investigació d'aquesta, del que sembla ser un assassinat, i com es va desenvolupant, perquè fan com flashbacks, no? O sigui, vas descobrint coses a mesura que avança la investigació, però és que no. La sèrie es diu Down to Fuck perquè Down to Fuck és una aplicació per a gent en parella que vol bàsicament el que diu la frase, Down
1: fuck. To fuck.
0: Sí, sí, simplement fuck. per
1: com una paleta,
0: i però és que no és una sèrie sexualitzada, és que me recordo una crítica que vam fer a RAC1 d'aquesta sèrie, de dir, és la sèrie que parla de sexe menys...
1: menys escenes de sexe, no?
0: No, amb menys sex appeal, com ho diu. Sí, menys eròtica que hi hagi. O sigui, si busques veure una sèrie per com excitar-te, no és la sèrie. O sigui, en cap moment busquen això. Però el guió és que et sorprèn cada vegada que està tan ben treballat. I ja no només això, és la fotografia. La fotografia, i això ja és molt crític, però és brutal com on te situen la càmera en funció del context, en funció del que vulguin explicar, com va el moment, és vull dir, a mi m'ha explotat el cap, m'ha enganxat molt, hi ha 7 episodis i crec que, no ho sé, és de la frase de sempre, és com que és molt estranya, si no us agrada el primer episodi no hi entreu, perquè és així. O sigui,
1: no
0: el Jason Bateman fa un paperàs. El Jason Bateman fa un paper d'una persona que com si sempre tingués alguna cosa a amagar tota l'estona. L'actriu, que també ho fa molt bé, que ara no em surt el nom, que és la dona d'un d'ells, del xèrif.
1: La Cardinelli, la Carol Love, no sé què.
0: Sí, la Carol Love's Mercy és com es diu la sèrie. Linda Cardinelli ho fa tan bé. I després hi ha dels dos policies, que és el Richard Jenkins i la Joe Sunday, que també tenen unes converses d'aquestes sense context, surrealistes, no? Però que rius. Sí, per això no és una comèdia, o sigui, és drama, comèdia, però resen fins al seu punt extrem. No ploraràs, no riuràs excessivament, però veuràs que estàs rient. O sigui, a mi m'ha encantat. M'ha encantat com a sèrie originalitat és un 10. Així que està HBO, que no ho he dit. Si busqueu algú diferent que no esteu acostumats a veure últimament...
1: Sí, perquè últimament...
0: Jo crec que aquesta és la vostra sèrie. Però si us ho dic, ho torno a repetir, si no us ha agradat el primer episodi, ho deixem aquí. Res, com que ja acabem el programa, passem a les estrenes,
1: sí,
0: i anem acabant.
1: Vale.
0: Abans que comencis
1: una estrena, crec que potser surt un abans, però el dimecres 13 de maig surt la sèrie d'Off Campus. En sèrio? Pel·lícula? Crec que...
0: Ja ho vols avançar?
1: La d'Off Campus.
0: Ah.
1: No, perquè és un llibre... O sigui, perquè em fa molta il·lusió...
0: No serà aquesta que vull parlar del Senyor de les Mosques? Que
1: no, dic Off Campus.
0: Bueno, però és que és d'una... No vale per res.
1: No, o sigui, és un llibre que jo em vaig llegir quan devia tenir 14 o 16 anys i ara està molt ben escrit. O sigui, no és... A veure, és la típica... Són relacions, però no és el típic... No són tan text ni tan tòxic, no, o sigui, està guai, vale? I em fa molta il·lusió perquè ara ja perquè l'havien portat a Prime i és algo més per adolescents, però jo la vull veure perquè m'has llegit llibres.
0: Sí, Kiss Me, Off Campus.
1: Sí, perquè en castellà és Kiss Me, que és com curiós perquè ho van traduir, o sigui, és Off Campus, que en castellà ho van traduir amb Kiss Me, però no és igual. Però el 13 de maig, et deixo tu dir les altres estrenes.
0: No, que aviam, avui mateix la sèrie destacada... Vaig un moment primer. Pel·lícules. No s'estrena gairebé cosa que pugui destacar. Mortal Kombat. Qui li agrada la direcció? Mortal Kombat. Torna Mortal Kombat. Així que si us va agradar el videojoc, torna una pel·lícula de Mortal Kombat. Això és el més a destacar. I de sèries, el més a destacar, això que crec, no sé fins a quin punt se'n parlarà d'elles, perquè és una sèrie britànica d'un llibre que va triomfar molt, que es diu no sé com es diu en anglès, El Senyor de les Mosques, que s'estrena a Movistar Plus, 4 episodis d'uns adolescents que el seu avió acaba una illa i aquí pues, es veuen involucrats a com sobreviure. Sí, una mica l'os, però diferent, més realista. Segona temporada de Netflix del Caso Hartang, d'aquestes dels països nòrdics, i poca cosa més. La Good Omens torna, Good Omens torna una tercera temporada.
1: Valent. Ah, que te'n va agradar.
0: Good Omens. És que em pensava que la sèrie de fer per tot el tema del Neil, que van sortir casos, el que havia fet les novel·les gràfiques.
1: Ah, no, jo, a mi m'agraden els sortir... actors, famós. Hòstia, sí. Aquests dos són tan graciosos. El vídeo que ja, oh, you got the pineapple. Són increïbles, és increïble. Però bueno, vols que faci jo el marxem?
0: Sí, no, és que estava buscant, perquè m'he convocat de dia sempre.
1: És el 14, eh?
0: Vale, pues res, marxem una altra vegada avui i tornem al proper dijous, 14 de maig. Recordeu que no sé, no dic el de Instagram, però ho tenim molt oblidat, ens sap molt greu, tornarem quan torni tard o d'hora, sí. Així que res, cuideu-vos, és l'única cosa que heu de fer, cuideu-vos, mireu moltes sèries i moltes pel·lícules si teniu temps,
1: i tot
0: sense doblatge.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya, davant la impossibilitat d'accedir a la font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona Lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 11 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada en un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Sobre aquesta proposta en parlarem tot seguit amb Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona, aquesta nit, s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen ara mateix 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la setmana de moment avui dilluns amb un accident actiu des de mitjans de la matinada a l'AP7 que deixa un carril de circulació tallat i un quilòmetre de retencions a Tarragona, en sentit sud. Per altra banda, també ja tenim les cues habituals als voltants de la capital catalana, a força intensitat, sobretot, en tot el nus de la Trinitat, que deixa de retruc afectacions en totes les dues rondes de Barcelona, sobretot en els seus primers trams, en sentit Llobregat. Al Vallès també trobem congestió a la C58 des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. L'antitud habitual també a la AP7 a diversos punts, concretament al Papiol, a Barberà del Vallès i a Montornès també en sentit sud. Pel que fa a la C17 a Parets del Vallès també tenim retencions habituals de fins a 2 quilòmetres en direcció Barcelona. En sentit nord hi ha retencions de l'últim tram de la C60 a l'altura de la Roca. I al Llobregat també trobem congestió a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a la capital catalana. També en sentit nord des de Viladecans es fa 1 quilòmetre de lentitud en sentit nord. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I per tancar a portada la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Una situació que desperta fresqueta una altra vegada i, sobretot, aquest dilluns al matí amb aquestes boirades que tenim a les comarques interiors. Avui són molt més denses i extenses a les comarques planes de Lleida. En general, a la resta del país el matí serà una mica més obert, però frescal, com dèiem, amb una mica més de vent cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, a l'extrem nord de Lleida, també a tocar de França en el cas de Girona, per tant, cap al nord de l'Alt Empordà o l'Alta Garrotxa. Aquí tindrem algun ruixat aïllat. A la resta del país, una tarda més plàcida i força suau. De fet, la temperatura serà, si fa no fa, com la d'ahir. Un ambient molt i molt agradable. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador, amb 91 dianes, i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
4: My mom called me and she said that my father passed away.
5: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
4: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day. Never.
5: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
4: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. Justament, doncs, us expliquem que aquestes celebracions a Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya, davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats, Marc Casador i Alejandro Valde, han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casador ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar aquest títol de Lliga i la Supercopa, també els dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional que va acabar morint, de fet, d'antivirus, però no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Pel que fa a la dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
6: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
1: Dels evacuats del vaixell Ondius, aquest diumenge, un dels 5 ciutadans francesos ha presentat símptomes mentre volava a París. Tots 5 han estat posats en aïllament estricte. A Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la 50ena de passatgers que encara queden al creuer després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, 5 dels quals són catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
7: A 6:45 del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
8: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien. Les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
7: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
9: It's not another COVID.
10: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
9: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
7: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
1: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit als ciutadans de les Canàries que l'evacuació és segura davant les fortes traves que ha posat el president insular, Fernando Clavijo. Ho ha dit durant un míting del PSOE a la línia de la Concepción, a Cádiz, des d'on ha tret pit per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
11: España, compañeros y compañeras, está siendo de nuevo vista desde fuera. El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país. Con ejemplaridad y con eficacia.
1: També el papa Lleu XIV ha volgut agrair aquest diumenge a la ciutadania de les Illes Canàries l'acollida del creuer Ondius. El pontífex ho ha dit després de l'oració de Regina Caeli a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des d'on ha recordat la propera visita del mes de juny a Espanya, amb parada a Barcelona, Madrid i també justament les Canàries.
12: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
1: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, membre de la Global Sumut Flotilla, ja és a Barcelona després de ser deportat dissabte per Israel a Egipte. L'activista, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat, ha passat 10 dies empresonat i en vaga de fam després de la seva captura per part d'Israel en aigües internacionals que l'acusava de terrorisme. Abu Keshek, que ha denunciat abusos i tortures durant la seva detenció, ha assegurat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina.
13: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar. No somos ningún héroe, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuente lo que está pasando en Palestina todos los días. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las personas porque las luchas requieren sacrificio.
1: I mentrestant, una de les entitats de la flotilla, Open Arms, es prepara també per salpar demà cap a Cuba. El veler Astral sortirà des de Badalona en una missió humanitària per trencar el bloqueig dels Estats Units. La iniciativa pretén portar plaques solars a un hospital infantil de l'Havana, així com aliments i recursos bàsics. Podrien arribar-hi a finals de juny.
14: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Un quart de vuit del matí, el govern convocarà avui, de manera oficial, la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera d'Educació, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada, diu, a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustec Estès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. El cisma obert amb els docents és un dels principals focus de tensió entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
15: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que atén, està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
1: I no ens movem de l'àmbit escolar perquè la calor extrema ja és un factor educatiu. L'informe Calor a l'escola d'Equitat.org alerta que en pocs anys una quarta part del curs es farà amb temperatures per sobre dels 27 graus, un llindar a partir del qual el rendiment escolar cau de manera clara. A casa nostra, però, la meitat dels centres públics no estan adaptats al nou clima i caldria una inversió estable i un pla de 5 a 10 anys per revertir-ho. En volem parlar de tot plegat amb en Joan Cuevas, que és cap de projectes d'Equitat. Bon dia, Joan, i gràcies per acompanyar-nos.
16: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: En el vostre informe dieu que a partir del 2030 hi haurà fins a 65 dies lectius per sobre dels 27 graus, ara ho explicàvem. En què i com afecten aquestes temperatures als escolars, el rendiment escolar dintre de les aules?
16: Sí, de vegades es tendeix a pensar que els infants són bastant resistents a la calor, i l'estudi el que apunta és que no, que precisament els infants són molt poc resistents a la calor, transpiren menys, pateixen molt més de cops de calor que els adults, i a més té afectacions a nivell d'aprenentatge. Tenint en compte que una quarta part dels dies lectius l'any 2030 estaran amb temperatures superiors a 27 graus, doncs comença a ser preocupant, sobretot perquè sabem que cada dia per sobre de 27 graus, amb estudis molt rigorosos, comencen a caure els resultats perquè els processos cognitius es compliquen molt, tendeixen a caure 0,18 punts PISA per cada dia per sobre de 27 graus. Això tenint en compte 45 dies lectius a l'any, doncs estaríem parlant d'una equivalència d'un o dos mesos de caiguda en aprenentatges mesurat en PISA. Per tant, seria una caiguda ja rellevant a partir del 2030.
1: Joan, si sabem que la calor perjudica directament l'aprenentatge, què necessiten les escoles públiques per adaptar-se al nou clima?
16: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o a primera hora, perquè això facilita molt la baixa de temperatures.

0: dit en 10 anys seria equivalent a una inversió de 200 euros per infant i any.
1: Perfecte, Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. Segurament n'anirem parlant perquè té tela aquest informe i, evidentment, els 27 graus s'assoliran d'aquí a uns anys i, per tant, això és un tema que seguirem parlant en un futur. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Més coses relacionats amb l'educació. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris del sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica d'en Lluís Mata.
2: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
3: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
2: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
4: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
2: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
1: Més de 300 estudiants universitaris s'han reunit al Parc Tecnològic de Barcelona Activa a Nou Barris en el marc de la Interhack Barcelona. Es tracta d'una hackató per trobar solucions per afrontar el repte climàtic del futur a Barcelona, un esdeveniment que ha situat la ciutat com a capital europea de talent digital. Els participants, que pertanyien a les 4 universitats públiques de Barcelona, s'han concentrat per equips durant 36 hores per desenvolupar projectes en àmbits com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat o la automatització.
5: És una ocasió perfecta per explotar tot aquest talent i tota aquesta energia que tenen els joves en aquests 2 dies, que són 36 hores sense parar.
6: Al final, posar el seu talent i la seva creativitat a buscar solucions per resoldre també els reptes climàtics de Barcelona, no?, que proposen aquests reptes.
7: La nostra proposta és per optimitzar la logística de repartiment de mercaderies.
8: El nostre projecte va de fer més eficient les interseccions de la ciutat.
1: El conductor d'un tractor ha mort aquest diumenge al matí després de volcar en un camí rural dels Omellons, a les Garrigues. Per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I els Mossos d'Esquadra han fet pública la detenció el passat mes d'abril d'un jove de 24 anys a Sant Cugat del Vallès per agredir un home sense llar a Rubí per raons presumptament de profòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets pels quals l'acusen es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. Afrontem ara la crònica esportiva més enllà del triomf del Barça. Avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt als últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Abel Ruiz després de...

0: de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
1: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem el Rayo, a treballar per, i donar-lo tot.
0: I el Barça ha sumat una nova victòria en Lliga per 1-3 davant del Costa Adeje. Les de Pere Romeu van remuntar el gol inicial de Gramaglia amb dianes de Brooks, Kika i Pina. Amb aquest resultat, les campiones sumen la 28a victòria de la temporada i encaren la final de la Copa de la Reina amb bones sensacions. La final se celebrarà dissabte contra l'Atlético de Madrid. I derrota del Barça, en aquest cas, a la final de la Champions d'hoquei patins. Va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. Dos gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. L'Avar va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per a l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar el títol continental, que no guanya des del 2018. El porter Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
2: Felicitar primer de tot a l'Oporto. Ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors. Orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot. Ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
0: I arribarem a 8:15 amb la festa de Sant Anastasi. Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. Amb el so del piromusical i una banda sonora per a tots els públics, Badalona ha donat la benvinguda al dia de Sant Anastasi. També estan de festa pel mateix sant a la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge, com dèiem, al patró de la ciutat, que és també Sant Anastasi. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la Vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Una gran jornada castellera amb la primera torre de set descarregada pels lleidatans o el 4-9 amb folre descarregat per la Vella dels Xiquets.

0: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
2: Les veles s'inflaran.
3: Cada dilluns, a partir de 6:45 de la tarda,
2: el vent ens portarà
3: tota la programació del centro i del casino.
2: Com un cavall desbocat per Ràdio Caldes. Molt bé, doncs ja està, ja he escalfat la veu. Ja podem gravar la falca, Jordi.
3: Però si ja està, Ferran, ja està.
2: Cada dilluns a 6:45 de la tarda,
3: la taquilla a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb el Barça, que és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. En un primer cop, que és el primer cop, de fet, que es guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 11 de maig. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. Sobre aquest dispositiu i sobre què en sabem de l'antivirus, en parlarem tot seguit amb Xavier Vallès, epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
2: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes: per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
1: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris del sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona aquesta nit s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen ara 8:15. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la setmana amb dos accidents. Un a l'AP7, que deixa un carril tallat i un quilòmetre de retencions a Tarragona en sentit sud. El segon a l'AP2, a Artesa de Lleida, que deixa els vehicles al voral en direcció Saragossa. Per altra banda, ja tenim les cues habituals als voltants de la capital catalana. Força i intensitat en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. I pel que fa al temps, aquest dilluns es desperta més fresc i amb boirades a les comarques de l'interior. En general, a la resta del territori, el matí serà una mica més obert, però frescot, i amb vent cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, a l'extrem nord de Lleida i també a l'Empordà i la Garrotxa, s'espera algun ruixat. Ambient agradable a la resta del país i força suau.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada d'avui. El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
3: My mom called me and she said that my father passed away.
4: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
3: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
4: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
3: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats. Marc Casadó i Alejandro Valde han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casadó ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga i la Supercopa, els dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts, seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa i en un vol internacional que va acabar morint d'antivirus, però no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Pel que fa a la dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
5: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
1: Dels evacuats del vaixell Ondius aquest diumenge, un dels 5 ciutadans francesos ha presentat símptomes mentre volava a París. Tots cinc han estat posats en l'aïllament estricte. A Tenerife, avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer, després que hi evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, entre els quals els 5 catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
6: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
7: El govern d'Espanya, com no, ha autoritzat que els ciutadans que estan en el barco, entre els que quiero recordar que hi ha 14 ciutadans espanyols amb els que ens hem posat esta mañana en contacte, que ens han dit que estan bé, les hem dit, per supuesto, que són absolutament benvinguts.
6: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, al Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
8: It's not another COVID.
9: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
8: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
6: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit als ciutadans de les Illes Canàries que l'evacuació és segura davant les fortes traves que hi ha posat el president insular, Fernando Clavijo. Ho ha dit durant un míting del PSOE a la línia de la Concepción, a Cádiz, des d'on ha tret pit per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
10: España, compañeros y compañeras, está siendo de nuevo vista desde fuera. El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país, con ejemplaridad y con eficacia.
1: Bé, el papa Lleó XIV ha volgut agrair aquest diumenge a la ciutadania de les Illes Canàries l'acollida del creuer Ondius. El pontífex ho ha dit després de l'oració de Regina Caeli a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des d'on ha recordat la propera visita el mes de juny a Espanya, amb parada a Barcelona, Madrid i també a les Canàries.
11: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
1: Després d'unes hores pendents de les repatriacions i de l'operatiu internacional, avui volem anar un pas més enllà i entendre què hi ha darrere de les decisions que s'han pres, com es valora el risc, com es gestionen els contactes i què ens diu aquest brot sobre la circulació dels virus en un món globalitzat. En parlem amb l'epidemiòleg Xavier Vallès, de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
12: Hola, bon dia.
1: Parlem d'un virus poc transmissible, però molt greu, i d'un vaixell amb 147% persones a bord, que són de 23 països i que ara van tornant de mica en mica al seu lloc d'origen. Com s'explica epidemiològicament que un virus així es pugui dispersar geogràficament sense generar, però, un risc global elevat?
12: Bueno, jo primer de tot volia puntualitzar que, a veure, no es tracta de contribuir a la bola mediàtica informativa amb informacions i declaracions perquè li donem importància més enllà del que estrictament pot tenir com a risc general per la població. Per tant, la meva intervenció és també només purament tècnica per intentar posar les coses al seu lloc i ajudar a entendre i prendre-ho amb molta més calma de la que s'ha pres fins ara. Llavors, respecte a la pregunta que vostè posa, jo primer voldria assenyalar que no és un fenomen nou, és un fenomen que històricament, vull dir, l'expansió dels virus a través de vaixells i mitjans de comunicació i de transport ve des de l'edat mitjana i és també de forma molt més dramàtica, fins i tot al segle XIX vam tenir un brot de febre groga aquí a Barcelona dels vaixells que venien de Cuba amb una mortalitat elevadíssima. Per tant, no estem res, senzillament Tenim la història de sempre amb un escenari diferent i en aquest sentit no ens hem d'alarmar. Aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit, tenint en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i, per tant, qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l per una qüestió de temps. I, a més, són cinc condicions ideals per patògens per la transmissió directa o sobretot respiratòria. I en aquest sentit...
1: Els repatriats espanyols, incloent-hi els 5 catalans, estan en quarantena al Gómez Ulla, un hospital militar amb unitats d'aïllament d'alt nivell. 7 dies segons autorització judicial o 42 segons l'OMS? Com ho hem d'interpretar, això?
12: No, des d'un punt de vista purament tècnic i epidemiològic, han de ser 42 dies, perquè aquest virus té un període d'incubació màxim de fins a 3, 4, 6 setmanes. I, per tant, la màxima prudència demana o exigeix que sigui aquest aïllament. L'altra cosa són les qüestions judicials o les qüestions que les regles o les lleis que tinguem nosaltres en el nostre propi país permetin en els termes del respecte de la llibertat individual de cadascú. Per tant, són dos aspectes contraposats que sempre, evidentment, és una discussió habitual i que ja vam tenir durant el període de la Covid-19, si els confinaments havien de ser obligats, com, qui... i fins a quin punt podem obligar o tergiversar o modificar la llibertat individual de cadascú. Des d'un punt de vista epidemiològic, purament epidemiològic, són 42 dies, tal com diu l'OMS.
1: Una darrera qüestió, Xavier Valls. En el cas de la dona de Barcelona, que fa quarantena al Clínic, no era un contacte estret, però igualment s'ha optat per aïllar-la. En brots tan poc freqüents, encara que siguin coneguts, com es gestiona la incertesa científica? Què pesa més, el que sabem o el que encara no sabem? O ja ho sabem tot, d'aquest virus?
12: No ho sabem tot, primer perquè tenim una casuística limitada. Provoca brots de transmissió humana molt de tant en tant. Se n'han analitzat, l'últim que va haver-hi registrat va ser del 2018-2019 i, per tant, sempre hi ha un nivell d'incertesa perquè no tenim una casuística, no tenim, i a més també és una situació nova, que és la primera vegada, no la primera vegada que salta de continent, però sí la primera vegada que produeix un brot fora de la seva zona endèmica. Per tant, la prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És a dir, coneixem prou aquest virus com per saber quatre coses bàsiques. Un, que és molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets. L'altre gran avantatge és que només es transmet quan la persona està realment malalta, per tant, una persona asimptomàtica no hem vist mai que transmeti la malaltia, fins i tot persones asimptomàtiques rarament la transmeten, i per tant això ens dona un marge de seguretat molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19, ni amb res per l'estil, i per tant tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: Doncs Xavier Vallès, ens tranquil·litza força a través d'aquestes explicacions de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé, fins una altra.
12: Gràcies a vostè. Tingueu bon dia.
1: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, membre de la Global Sumut Flotilla, ja és a Barcelona després de ser deportat dissabte per Israel a Egipte. L'activista, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat, ha passat 10 dies empresonat i en vaga de fam després de la seva captura per part d'Israel en aigües internacionals, que l'acusava de terrorisme. Abu Keshek, que ha denunciat abusos i tortures durant la seva detenció, ha assegurat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina.
13: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar. No somos ningún héroe, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuente lo que está pasando en Palestina todos los días. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las porciones porque las luchas requieren sacrificio.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustecastès, majoritari, dèiem, entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. Aquest cisma obert amb els docents és un dels principals focus de tensió entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
14: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, en un govern que atén a estar atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
1: La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
2: L'informe el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora. I a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització.
1: Encara en l'àmbit educatiu, formatiu, el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris del sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica de Lluís Mata.
9: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
15: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
9: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
16: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
9: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
1: El primer cap de setmana de Temps de Flors ha arrencat a Girona amb 141 projectes florals repartits en més d'un centenar d'espais de la ciutat. L'edició d'aquest any, que arriba al número 71, inclou dos projectes en sintonia amb l'any Gaudí. Una de les grans novetats és la descentralització de Temps de Flors. Més enllà del barri vell, les flors s'estenen també per tots els barris i la resta de la trama urbana. El primer cap de setmana ha engegat amb una important afluència de visitants que han valorat positivament aquesta edició d'enguany.
17: Aquest any m'ha sobtat que potser l'he vist molt millor que en darreres ocasions. En darrers, aquests darrers anys havia estat potser més pobre en quant a valorar la flor natural. Els ponts estan francament molt i molt bé, m'ha agradat molt i molt.
18: De lo que he vist fins ara m'agrada molt. Potser és de les vegades que més m'agrada, tinguent en compte que quan venim de la sequera, que va baixar molt, perquè, esclar, no es podien posar plantes, i la veritat és que va baixar el nivell. I ara, que es pot plantar plantes, el que he vist m'agrada molt.
1: En esports, més enllà del triomf del Barça, avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
19: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem el Rayo, a treballar per, i donar-lo tot.
1: Derrota del Barça a la final de la Champions d'hoquei patins. Va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. Dos gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. Alavarc va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per a l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar el títol continental, que no guanya des del 2018. El porter, Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
20: Felicitar primer de tot a l'Oporto. Ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors. Orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
1: Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que renova any rere any fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral en aquesta nit de Sant Anastasi. També està de festa la capital del Segrià, Lleida, amb la festa major de maig, en homenatge també al patró de la ciutat, que és el mateix sant. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: La ràdio que parla de tu.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que hi va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa. Aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. En uns minuts analitzarem les claus del títol blaugrana amb Pitu Abril, periodista esportiu i director del programa La Porteria de BTV. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 11 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. En declaracions al Notícies en xarxa, l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, ha llançat un missatge de tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, amb contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta, i per tant això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil, i per tant tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
3: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes: per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
1: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona aquesta nit s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora punta com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
4: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora, déu-n'hi-do, tenim ja diferents punts amb força aturades. més o menys habituals. D'altra banda, això és cert, en el cas, per exemple, de l'entrada pel sud de Barcelona, tenim la B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat i també entre Sant Just i l'Avinguda Diagonal d'entrada a Barcelona, o l'autovia 2, en aquest cas, a partir de Pallejà fins pràcticament Cornellà, en direcció també a la Zona Franca, en direcció a Barcelona. La C32, en aquest cas, entre Viladecans i Sant Boi, i la C31 a l'altura del Prat del Llobregat. Els accessos pel nord, en el cas de la C58, és més a la zona de Montcada i Reixac. En el cas de l'autopista P7, des de més amunt, a l'altura de la Roca del Vallès, Granollers, amb lentitud, amb aturades en sentit sud, i també les dues rondes, que aquesta hora van planíssimes, les dues en sentit Llobregat, la de dalt del Nus a Sant Gervasi i la litoral de Sant Adrià fins al Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I pel que fa al temps, avui placidesa total. Lluís Miquel Pérez, bon dia, és així?
5: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, tot i que a hores d'ara l'ambient és fresquet i ha tornat a baixar força la temperatura, doncs de seguida aquesta temperatura s'acabarà espavilant i la màxima acabarà sent una mica més alta que la d'ahir, sobretot on hi viu més gent, cap a l'àrea metropolitana i també al Camp de Tarragona. Sí que aquest matí despertem amb aquests núvols que s'estan estirant per moltes comarques, núvols prims a la seva majoria, i també tornem a tenir boires a hores d'ara a les comarques interiors, sobretot a les fondalades de la Catalunya central i també de Lleida. Aquesta boira que no ha de persistir. Per tant, tot i que a hores d'ara hi hagi una mica de Mordor, per exemple, a la vall del Segre o a la vall del Cardener, entre d'altres rius, doncs de seguida aquesta boira s'acabarà dissipant. Aquesta tarda, un temps més aviat assolellat a les comarques de Tarragona, gran part de Lleida i de Barcelona, i en canvi, enganxats al Pirineu, també cap a l'Empordà, núvols estones més gruixuts amb algun xàfec. Però podem dir, Helena, que avui serà una mena de treva. El temps que tindrem a gran part de Catalunya, amb aquesta tarda tan suau que diem que hi haurà, esperant a un dimarts, per tant demà, en el qual les tempestes tornaran a guanyar terreny. Demà, a la tarda, sobretot. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
6: My mom called me and she said that my father passed away.
7: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
6: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
7: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
6: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats. Marc Casadó i Alejandro Valde han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casadó ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga, però també el de la Supercopa, tots dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts, seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. Doncs per analitzar aquesta victòria, que ja ha fet història, parlem ara amb Pitu Abril. Ell és director, és periodista esportiu, està clar, i és director de la porteria de BTV. Bon dia, Pitu, i gràcies per acompanyar-nos.
8: Què tal, Helena? Molt bon dia.
1: Mai un clàssic havia pogut decidir matemàticament una lliga al Camp Nou. Aquesta nit el Barça ho ha aconseguit. Quin significat esportiu, Pitu, té això, i simbòlic, guanyar un títol d'aquesta manera i sobretot fer-ho davant d'un Madrid que arriba en plena tempesta interna?
8: Home, és molt important. Sovint fem servir la paraula històrica de manera gratuïta, però en aquesta ocasió sí que podem parlar d'una nit històrica i d'un fet històric, perquè, com tu dius, mai havia passat que, en fi, que el Barça guanyés la Lliga en un enfrontament directe amb el Real Madrid. Mai havia passat, i és molt difícil que torni a passar. Al revés, evidentment, tampoc havia passat. Guanyar una... Com deia Valero Rivera, el mític entrenador d'handbol del Barça, el que és més difícil és tornar a guanyar. Sempre diuen que la segona temporada és molt més complicada que la primera, però ha sigut una segona temporada excel·lent, i és molt difícil guanyar dues lligues de manera consecutiva. De fet, el Madrid ho va aconseguir fa 37 anys. Fa 37 anys que el Madrid no guanya de manera consecutiva dues lligues amb el mateix entrenador. En fi, i aquí, doncs, evidentment, cal donar molta importància a Hansi Flick. Ara l'escoltàvem. Va ser un dia molt difícil per ell, perquè s'havia mort. A mitja tarda vam saber que havia mort el seu pare, però ha sigut, sí, per mi, el crac d'aquest equip està a la banqueta, i es diu Hansi Flick. A més, ha aconseguit que siguin una família, ho ha tornat a dir, ho ha dit en diverses ocasions, som una família, i l'altre dia un comentarista deia que no hi havia cap altre equip on hi hagués 7 o 8 jugadors que fossin amics. I hem tornat a veure, doncs, aquesta nit passada, ara tu ho comentaves, la banda de la bicicleta, amb Dani Olmo al capdavant, veure... Jo no havia vist mai jugadors del Barça celebrant amb l'afició a la plaça de Catalunya o al Canaletes un títol de Lliga o un títol de Copa, no? I això va tornar a passar ahir amb aquests dos jugadors, amb Alejandro Valde i també amb Marc Casado, no?
1: Tu deies ara, Hansi Flick, la confirmació d'un model d'èxit, un Flick a qui tampoc ningú li discuteix una mica la força, l'empenta que va tenir ahir a sobreposar-se amb la seva situació personal. Pitu, l'únic repte que li queda al Barça fins al final de temporada seria assolir els 100 punts i els 100 gols?
8: Aquest és el repte que s'ha marcat ara a l'equip, tornar a repetir la Lliga dels 100 punts, aquella Lliga que va guanyar amb Tito Vilanova, l'enyorat Tito Vilanova a la banqueta. I a més té un altre, en fi, hi ha un altre objectiu, que és donar un cop de mà, si volen, als dos equips, als altres dos equips catalans, que són el Girona i l'Espanyol, perquè recordem que aquesta setmana hi torna la jornada de Lliga. El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. En fi, però aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant, i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions. I aquest suposo que és el gran objectiu que es marcarà Hansi Flick de cara a la temporada vinent. Hansi Flick ha aconseguit formar una família, que és el vestidor del Barça, i a més treure rendiment a jugadors que no ho diries. És a dir, Ferran, un jugador qüestionat, ara és un jugador indiscutible, i ha aconseguit també que Gerard Martín, doncs, tingui nivell Barça per jugar de central. I això sí que és una tasca que ha fet Hansi Flick, i que se li ha de posar amb ell la medalla de valorar, de fer pujar el valor d'alguns jugadors del Futbol Club Barcelona.
1: Pitu Abril, a celebrar-ho ara, i moltes gràcies per estar amb nosaltres, per fer-nos aquesta interpretació, per ajudar-nos a analitzar la importància d'aquest triomf, d'aquesta victòria. Gràcies una vegada més, un plaer. Que vagi molt bé.
8: Gràcies a tu, Helena. Bona tarda, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Quart de 9 del matí, un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus, que aquest diumenge va fondejar, recordem-ho, a Tenerife, ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus, i un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units a les xarxes socials. Aquests dos passatgers viatjaven en les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L'avió es dirigeix a Nebraska, a un centre centre de tractament de patògens especials. Recordem que aquest diumenge un ciutadà francès que també estava sent repatriat del creuer també ha presentat símptomes mentre volava cap a París. Mentrestant, i a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional en què va acabar morint d'antivirus. Però la dona catalana no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí una setmana. Pel que fa a l'altre pacient, una dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
9: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
1: Mentrestant, a Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer, després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, 5 dels quals catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
10: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
11: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien. Les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
10: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, al Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, als Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
12: It's not another COVID.
13: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
12: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
10: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
1: Precisament sobre aquesta qüestió hem parlat al Notícies en Xarxa amb l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, que ha llançat un missatge de prudència i tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió existent. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat

0: Conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
1: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, en un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
0: No deixem encara aquest àmbit perquè la Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini com ventiladors de sostre per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
2: L'informe el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora. I a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització.
0: I de l'àmbit universitari us expliquem que el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles, però també per l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica d'en Lluís Mata.
3: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
4: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
3: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
5: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
3: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
0: Dels esports, més enllà del triomf del Barça, avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Gil, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
6: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar i donar-lo tot.
0: L'Espart Girona s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines van empatar a 73 davant del València en la tornada de semifinals disputada a Fontejau. Un resultat insuficient després d'haver perdut d'un sol punt a l'anada. Coulibaly, que va ser la màxima anotadora amb 23 punts, va tenir un darrer llançament per posar-se per davant, però va fallar. Cruel desenllaç, doncs, per a l'únic que, malgrat l'eliminació, podrà jugar la prèvia de l'Eurolliga per l'eliminació de l'Avenida en l'altra semifinal. Tot

0: Tot i quedar fora de la final, el tècnic Roberto Íñiguez es mostrava content.
1: Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras. Evidentemente quieres ganar y a mí me gusta ganar. Y me fastidia no ganar, pero estoy contento. Estoy de la sensación del partido, de cómo hemos jugado y de cómo hemos competido.
0: I el Baxi Manresa ha desaprofitat l'oportunitat d'aconseguir la permanència matemàtica davant el Morabanc Andorra. Derrota del conjunt del Bages per 10 punts de diferència, 104 a 94. L'ucraïnès Pustoyi, amb 27 punts, va ser el màxim anotador dels andorrans davant d'un Baxi Manresa que, malgrat no entrar mai en partit, va arribar al darrer quart amb opcions. El joc interior dels andorrans, però, va acabar decidint el partit en el tram final. A la Lliga ACB, triomf important del Hajo Post Lleida sobre el Bilbao per 90-81. Pas endavant de l'equip del Segrià per assolir la permanència matemàtica. La bona arrencada va permetre als de Gerard Encuentra tenir el control del partit davant del conjunt basc, tot i que el triomf no es va decidir fins al darrer període. Un parcial de 21-14 en l'últim quart i els 20 punts d'un Batmon estel·lar van donar al Hajo Post Lleida l'onzena victòria de la temporada. Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial, la nit de Sant Anastasi. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni, una festa que es renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. També està de festa i celebrant Sant Anastasi la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge al patró de la ciutat. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la Vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Les veles s'inflaran.
3: Cada dilluns, a partir de 6:45 de la tarda,
2: el vent ens portarà.
3: Tota la programació del centro i del casino.
2: Com un cavall desbocat per Ràdio Caldes. Molt bé, doncs ja està, ja he escalfat la veu. Ja podem gravar la falca, Jordi.
3: Però si ja està, Ferran, ja està.
2: Cada dilluns a 6:45 de la tarda,
3: la taquilla a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que hi va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona Lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa. Aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus. I un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units. Se sumen al ciutadà francès que també ha presentat símptomes mentre volava a París. A casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En declaracions al Notícies en xarxa, l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, ha llançat un missatge de tranquil·litat.
6: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
5: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
7: L'informe el que planteja, perquè és, una, és un repte d'un subgròs, el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o a primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
5: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. En uns minuts conversarem amb Miquel Soriano, director general d'Universitats, per esbrinar les causes d'aquesta mancança i quins són els plans de futur del govern. En cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona, aquesta nit, s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Us ho avançàvem suara en la portada. El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i 100 l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
8: My mom called me and she said that my father passed away.
9: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
8: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
9: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
8: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
5: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats, Marc Casadó i Alejandro Valde, que han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casadó ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicinc. Barcelona es desperta avui de la ressaca d'aquest triomf del Barça aquesta passada nit i a punt d'engegar els preparatius, com dèiem, de la rua d'aquesta tarda per celebrar aquest títol de Lliga. A les portes del Camp Nou hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Aquest dilluns, Anna, es viu d'una altra manera pels barcelonistes. Què diuen els que has trobat?
10: Hola, Elena, bon dia. Sí, Barcelona es desperta progressivament de la ressaca que ha suposat la victòria del Barça davant el Real Madrid i la ciutat pren també progressivament el pols d'aquest dilluns laborable. Però, tot i això, seguidors i seguidores de l'equip arrenquen la setmana d'una manera molt diferent, sí, a la de qualsevol altre dilluns, perquè la felicitat és evident, el somriure al rostre es manté camí a la feina.
11: Pues muy feliz, muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa. y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
12: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic allí. Van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé, va ser brutal.
13: Però lo ha seguido, sí, des del principi hasta el fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
10: I, Helena, la festa continuarà aquesta tarda, a partir de les 5 d'aquesta tarda, perquè la rua sortirà des de l'estadi a aquella hora en un format d'anada i tornada. Això significa que la rua de celebració sortirà des d'aquí, des de l'estadi del Barça, continuarà per travessera de les Corts, continuarà el seu trajecte per carrers com Numància, París, Berlín, per donar la volta per Plaça Catalunya, passant per Passeig de Gràcia i inicia després el seu recorregut de tornada. La Guàrdia Urbana, també els Mossos d'Esquadra, garantiran la seguretat durant tot el trajecte i la Guàrdia Urbana anirà tallant els carrers necessaris un cop avanci la rua. Així que la recomanació principal per aquesta tarda és utilitzar el metro i deixar el cotxe a casa.
5: Molt bé, Anna. El que està clar, el que hem vist, és que avui l'uniforme oficial és la samarreta blaugrana. M'estranya que avui tu no la portis. Que vagi bé. Bon dia.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
5: Però avui també és notícia que un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus, que aquest diumenge va fondejar a Tenerife, ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus. I un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units a les xarxes socials. Aquests dos passatgers viatgen a les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L'avió es dirigeix a Nebraska, a un centre de tractament de patògens específics. Aquest diumenge, un ciutadà francès, que també estava sent repatriat del creuer, ha presentat símptomes mentre volava a París. Mentrestant, i a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls estan practicant, o que se'ls han practicat, de fet. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat en contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional que va acabar morint d'antivirus. Però aquesta dona catalana no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Mentrestant, a Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, entre els quals els 5 catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
14: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
15: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien. Les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
14: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, al Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
16: It's not another COVID.
17: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
16: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
14: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
5: Precisament sobre aquesta qüestió hem parlat al Notícies en Xarxa amb l'epidemiòleg, ara ho dic bé, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, que ha llançat un missatge de prudència i tranquil·litat.
6: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
5: Dos minuts per arribar a 3:15 del matí. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustec Estès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Ens ho amplia tot plegat en aquesta crònica en Lluís Mata.
18: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
19: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
18: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
20: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
18: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
5: Ho sentíem, El govern parla d'un canvi de model, el sector d'un problema cronificat. Ho volem confrontar amb el director general d'Universitats, el senyor Miquel Soriano. Senyor Soriano, bon dia i gràcies per atendre'ns.
21: I gràcies a vosaltres.
5: El sentim molt fluixet, no sé si podria pujar el volum.
21: Sí.
5: Ara sí, perfecte.
21: Bon dia. Sí.
5: Bon dia, perfecte.
21: Bon dia.
5: Senyor Soriano, per què no s'ha assolit l'objectiu que vostès mateixos es van fixar en aquestes places fixes de professor universitari?
21: Bé, l'objectiu, és a dir, nosaltres, el govern va establir un pla de xoc amb 820 places. Quan es va fer aquesta proposta, el govern estatal no havia dit res, no havia mogut peça respecte a com quedaria la LOSU. Posteriorment, el govern estatal impulsa un programa que es diu Maria Goiri, en el qual hi ha 1.168 places a Catalunya, de les quals 705 s'havien d'incorporar durant l'any 2025, com va ser. Llavors, el pla de xoc, durant que és el pla finançat per la Generalitat, durant el 2023 i 2024 va actuar amb la proporció corresponent, bàsicament van ser les places corresponents a 10 milions d'euros al 2023, a 20 milions al 2024, i llavors el 2025 les universitats el que van veure va ser que no hi havia prou cantera per incorporar tanta gent de cop i que era millor espaiar-les. És a dir, d'alguna forma, les places del pla de xoc que no s'han completat ha estat per decisió de les universitats, el que han volgut és doncs, esponjar una mica més la distribució de totes aquestes places que s'havien de crear entre el pla de xoc i el pla Maria Goyri. I les places de l'Estat, les Maria Goyri són 1.168 places, de les quals 705 són finançades pel Ministeri, la resta finançades per la Generalitat. Les del Ministeri, totes, havien de ser contractades durant l'any passat i per això les universitats van dir, doncs aquest any millor no contractem res del pla de xoc perquè ja hem de posar 705 places en el sistema i posar-ne més, igual suposaria que places quedessin desertes o, no donar, o diguem que una incorporació massa de cop i pensem que és millor esponjar-lo.
5: Però el que sí que sigui com dir... sigui, senyor Soriano, els associats continuen sent més de 7.000 i denuncien condicions laborals precàries, diguem-ho així. Quin és l'horitzó real, per deixar de dependre d'aquesta figura com a peça estructural del sistema? Com es pot revertir tot plegat?
21: Jo diria que a data d'avui són una mica menys de 7.000. Si 7.000 eren el 2025, jo crec que a data d'avui estem per sota. El 2022 eren 8.855, però també cal dir que la dedicació màxima que podien fer els associats abans de la LOSU eren 6 hores a la setmana i ara és de 4. És a dir, que d'alguna forma hi ha menys associats i la dedicació d'aquests associats és menor del que hi havia abans. És a dir, l'impacte que tenen els estudiants doncs, d'associat és molt menor. Quan es pensa revertir? Doncs, en principi, a veure, tot això dependrà nosaltres tenim fins al 2028, és el termini que ens hem posat, perquè també ho determina la LOSU, per acabar de completar el pla de xoc i el Maria Goyri, i llavors en aquell moment el nombre de places que haurem creat en el sistema addicionals a les jubilacions, perquè són places addicionals, serà de 1.703. I, per tant, creiem que en aquest moment ja els números hauran canviat substancialment.
5: Doncs farem els números d'aquí uns quants dies o d'aquí un quant temps. Miquel Soriano, gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia.
21: Bon dia, moltes gràcies.
5: Més coses quan falten 10 minuts exactes per arribar a les 9 del matí. I abans dels esports, us expliquem justament la recollida de residus ciutadana que s'ha fet aquest diumenge a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona. Una iniciativa que ha topat amb la realitat del sensellarisme en aquesta zona. Els voluntaris han respost a la crida de l'associació Cuidem Montjuïc, que fa 6 anys que organitza aquesta iniciativa per cuidar l'entorn barceloní. Ens ho explica, ens en dona tots els detalls el Guillem Martínez, de BTV.
1: La primera pila d'escombraries amb què es troben ja és un cop de realitat. Molts dels residus que hi ha a la muntanya de Montjuïc no són fruit de l'incivisme, sinó de la pobresa. Restes de campaments de persones que han viscut en algun moment a la muntanya, com aquest Somiem al Mes o aquesta tenda de campanya trencada.
2: Tot tipus de residu i el residu que genera la gent que malauradament viu a Montjuïc.
22: És un tema, crec, social, és un tema que l'administració hauria d'intervenir, perquè fa molta tristesa veure roba de gent, sabates aquí.
1: Cal ser molt curós i identificar allò que es pot retirar del que són pertinences de gent que passa la nit a Montjuïc. Aquesta lona amaga un somier aparentment en ús. No el toquen. En canvi, aquest matalàs entre els matolls el consideren abandonat i se l'enduen. Els voluntaris, una quarantena, en resposta a la crida de l'associació Cuidem Montjuïc, que fa 6 anys que organitza la recollida. Ara l'empara de l'aula ambiental de Sants Montjuïc.
5: I en esports, més enllà del triomf del Barça, Cristina Álvarez, molt bon dia.
23: Bon dia.
5: Avui destaca el duel decisiu que disputa Girona al camp del Rayo Vallecano.
23: Sí, és que el títol està decidit, però no encara la permanència, i un dels equips implicats és el Girona. Avui visita Vallecas i ho fa amb només un punt de marge sobre el descens. L'equip gironí vol trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Bel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeix la importància de l'enfrontament.
24: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem el Rayo, a treballar i donar-lo tot.
23: Derrota del Barça a la final de la Champions d'hoquei patins va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. Dos gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. Alabart va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar cap el títol continental, que no guanya des de 2018. El porter Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
0: Felicitar primer de tot a l'Oporto, ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
23: L'Espart Girona s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines van empatar 73 davant el València en la tornada de semifinals disputada a Fontajau. Un resultat insuficient després d'haver perdut d'un sol punt a l'anada. Coulibaly, que va ser la màxima anotadora amb 23 punts, va tenir un darrer llançament per posar-se per davant, però va fallar. Cruel desenllaç per a l'únic, que malgrat l'eliminació podrà jugar la prèvia de l'Eurolliga per la derrota de l'Avenida en l'altra semifinal. I el Baxi Manresa ha desaprofitat l'oportunitat d'aconseguir la permanència matemàtica davant el Morabanc Andorra. Derrota del conjunt del Bages per 10 punts de diferència, 104 a 94. L'ucraïnès Pustoi, amb 27 punts, va ser el màxim anotador dels andorrans davant un Baxi Manresa que, malgrat no entrar mai en partit, va arribar al darrer quart amb opcions. El joc interior dels andorrans, però, va acabar decidint el partit en el tram final. El Baxi Manresa és ara 12è a la classificació. I triomf important del Jaiopos Lleida sobre el Bilbao per 90-81. Pas endavant de l'equip del Segrià per assolir la permanència matemàtica. La bona arrencada va permetre als de Gerard Encuentra tenir el control del partit davant el conjunt basc, tot i que el triomf no es va decidir fins al darrer període. Un parcial de 21-14 en l'últim quart i els 20 punts d'un Beitmon estel·lar van donar al Jaiopos Lleida l'onzena victòria de la temporada. Doncs tant el Jaiopos com el Baxi lluitant per la permanència. Ja veus que no només títols es decideixen, també permanències.
3: I aquesta tarda?
23: En aquest tram final.
3: Pendent de la Rua,
23: eh? La Rua, i tant.
3: Gràcies, Cristina.
23: Demà ho expliquem.
3: Vinga, fins demà, que vagi molt
23: bé.
3: I marxem ara cap a Badalona, que aquesta nit s'ha tornat a il·luminar amb el foc de la seva nit més especial. És la nit de Sant Anastasi. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que es renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. També està de festa i celebrant Sant Anastasi, la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge al patró també de la ciutat. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Doncs amb aquests castells posem avui punt i final, amb aquesta victòria del Barça que demà us expliquem, sobretot la Rua d'aquesta tarda. Que vagi bé. Adéu, adéu, fins demà. La xarxa de comunicació

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
0: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Escola Pia acollirà avui dilluns una campanya de donació de sang. Serà a la biblioteca de la primera planta del centre en horari de 9 a 1 del migdia i de 4 a 9 del vespre. Els organitzadors de la jornada fan una crida a la participació ciutadana per garantir les reserves de sang als hospitals, recordant que donar sang és un gest senzill i solidari que pot salvar vides. Avui, dilluns, la Beta es troba a l'Escola Pia. Després d'haver començat divendres el seu recorregut per l'Escola Alfarell, aquest robot singular de fusta programable estarà de colònies a Caldes al llarg de tot el mes de maig. Un robot sense pantalles i cooperatiu que neix d'una iniciativa que transforma les aules en espais d'exploració, aprovant la robòtica als infants d'una manera diferent, activa i col·laborativa. A partir d'avui s'obre el període de matrícula per al curs vinent del taller d'art Manolo Hugué. En aquesta primera fase només hi poden accedir els alumnes que aquest any cursen algun curs anual. Les noves inscripcions s'obriran a partir de l'1 de juny. La matrícula es pot fer telemàticament omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. En esports, el Club Futbol Caldes aconsegueix espantar els dimonis del descens amb una sòlida victòria per 4-0 contra un Tossa que es jugava a l'ascens. Els de José Duque van fer un partit molt seriós en el que també va ajudar que els visitants acabessin tot el partit amb 10. Per altra banda, el sènior femení del CN Caldes de bàsquet també va fer la feina i ja té el certificat d'ascens a primera i es planta només un partit de ser campiones de Lliga. I acabem amb el temps. Avui dilluns ens espera una jornada tranquil·la amb alguns núvols baixos i intervals de núvols prims al matí, però amb més clarianes i sol durant la tarda. Les temperatures es mouran entre els 12 graus de mínima i els 24 de màxima, amb un ambient agradable al migdia. El vent bufarà fluix i no s'esperen precipitacions. Per més informació, als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala, com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs escaldents al programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, escaldents aquí a Ràdio Caldes 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Com anem? Soc l'Arnau, altre cop per aquí. Diria que encara em deixen dir que el meu programa és jove. Com sempre, anem tractant tot allò que ens pugui afectar els vailets, i no tan vailets, prioritzant donar veu a les causes socials, les entitats del poble, també aniré portant convidats i amics per no tornar-me boig per l'ensol, programes de tota mena, més o menys densos, no patiu que tampoc faltarà algun dia de col·legues i obrir sobres de cromos de futbol. Aquest any pujant el compromís i la militància al programa setmanal, encara serà els dilluns, però de 7 a 8, que els pares ja ens deixen anar a dormir una miqueta més tard. I els vespres, encara que siguin de dilluns, són joves. Us espero a l'hora gosarapa.
1: La ràdio que parla de tu.
4: Arriba la segona temporada de Líders a Ràdio Caldes. Tot aquest any hem conversat amb empresaris, empresàries, professionals i referents locals i nacionals que ens han obert el cor compartint històries, reptes i aprenentatges. I aquesta nova temporada arriba amb més veus, més experiències i més espai per parlar de lideratge, creixement, emprenedoria i territori. Líders a Ràdio Caldes, la teva cita setmanal amb el talent, tots els dilluns a les 11 del matí. No t'ho perdis.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Així va sonar divendres al Fòrum.
1: La definició parteix també d'un dels èxits, diguem, de la moderna psiquiatria, que és la psiquiatria d'enllaç, o sigui, la psiquiatria hospitalària d'enllaç. És a dir que, recordem que la psiquiatria d'enllaç és l'aportació que fa el servei de psiquiatria quan les altres unitats, els altres serveis de l'hospital, demanen al servei de psiquiatria la seva intervenció per situacions clíniques que ja van més enllà del motiu inicial d'ingrés. No? En el cas de la ginecologia, durant un temps, van començar a augmentar les interconsultes, o sigui, les demandes d'atenció psiquiàtrica, per dols de dones, primordialment de mares, que havien perdut en diferents etapes de l'embaràs el seu nadó. D'aquí va néixer un interès silenciat, com deies, fa un temps, però que avui en dia té inclús un dia internacional. El 15 d'octubre és el Dia Internacional de la Mort Gestacional. És a dir que realment hi ha un interès mèdic i també social per donar a conèixer aquest motiu.
2: Pues, la proximitat... la proximitat, el servei, el poder atendre les persones. A vegades quan vas a Madrid, perquè a vegades també ens toca anar a Madrid per temes sobretot de regulació, a vegades és difícil explicar. Clar, parles amb grans empreses, però ells no han baixat a l'atenció del públic. Hi ha una persona que té un problema de pagament i li pots arreglar, hi ha un problema de subministrament i no ho entén i li pots arreglar de primera mà, i aquesta proximitat, aquest contacte humà de poder-ho arreglar, doncs és una part molt important. Evidentment, també hi ha tota la part tecnològica de interconnexió amb la gent a través de la digitalització. Per què? Perquè això ens dona, i hi ha molta gent que sí, però no hem de perdre de vista que nosaltres servim a la totalitat de la població. Hi ha gent que l'accés digital li és més complicat, amb una cosa que és essencial, com és el subministrament elèctric, i li has de donar, i li has d'explicar, i no el pots enganyar, i li has de donar les respostes.
3: Mm. I com ha evolucionat precisament la xarxa i el servei al llarg d'aquests anys?
2: La xarxa elèctrica a nivell global, i aprofito perquè el dia 21 i 22 estem celebrant un simposi de 150 anys d'electrificació a Catalunya, que es farà a l'Escola d'Enginyers de Barcelona, i que ens hem convidat com a president de SEME, però també com a Electra. Pues la xarxa ha canviat molt, sobretot des del punt de vista, jo et diria, de materials i de seguretat en els últims anys. L'estructura tècnica és, en aquests moments, i això ho tindrem que canviar amb la transició energètica, és molt similar a el que...
1: I el dol és el mateix. Això va ser una de les qüestions va ser una de les qüestions que a nivell de clínica es va identificar. És a dir, el concepte de dol perinatal no suposava el mateix que el concepte del dol quan es mor una persona adulta amb la qual hi ha un llaç afectiu, diguem, no? O sigui, el primer pas va ser identificar el dol com a dol, per tant, amb les mateixes fases, no? La fase inicial, la fase de tristesa, la fase d'ira, per què ha tingut que passar això, la fase de culpa, perquè sempre un dol comporta un sentiment de culpa, encara que la persona no sigui culpable de res.
3: No, de res.
1: És, clar, és un símptoma del dol, no? La fase que es diu de negociació i, al final, la fase adaptativa. O sigui, la persona que s'adona de que ha passat la pèrdua pot tirar endavant, no? La trampa del dol és que aquestes tres fases, que així a nivell teòric doncs és fàcil de definir.
0: El Fòrum, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, amb Conxi Sánchez.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Així sona Ràdio Caldes.
2: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. Sí. L'has vist, aquest anunci?
3: No.
2: Però és un tio que...
3: Sí. No,
2: fot
3: no,
2: bé,
3: no.
2: Eh?
3: Sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Semblant a tu, una miqueta.
3: Sí, bueno... A...
2: Bueno, miqueta del tot, eh?
3: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un, no sé, un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
4: Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
5: Estem Stranger Things.
4: Estic amb Stranger Things que no paro, però... Totes les de Star Wars, o sigui, per ordre, eh? Totes. No, des de la... No, o sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no en veuré més, ¿vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check, ¿verdad? Que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat...
5: I què?
6: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
7: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
8: No creus en fantasmes, oi?
9: Doncs, clar, si vas en bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut olorar flors.
10: El programa Asteroide B612 en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents al que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
11: 20 estudiants d'ESO de tots els centres de Caldes es van reunir aquest dimecres a l'Espai Jove al Toc per donar el tret de sortida a la Crida, el nou fòrum de les adolescències. Aquesta nova iniciativa seguirà el model del Consell d'Infants i escoltarà els i les joves de Caldes per recollir les seves propostes de millora pel poble. En la primera edició d'ahir, els joves van posar l'èmfasi en temes com els carrers de la vida, els espais escolars...
12: El programa número uno de la música latina. Para bailar, disfrutar y conocer con los mejores exponentes del mundo. Nuestro anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba, les da la bienvenida siempre.
13: Benvinguts a Cultura en Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. I al meu costat, la Clara, ja en aquest programa número 8. Vuit ja, Clara, vuit en portem ja.
14: Va ràpid, sí.
13: Va ràpid com el programa d'avui. Pots venir molt bé, perquè el programa d'avui el que farem serà una ronda de recomanacions.
15: Bona tarda, amigos de Radio Caldas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que, entre otras cosas, está dedicado a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monte y un servidor, Adam Márquez.
16: Bon dia, què tal? Què tal, com esteu? Bon dia Caldes, bon dia a tothom que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí, si això és dissabte, això és el Balneari, el vostre show de ràdio, que us acompanyarà per encetar el cap de setmana de la millor manera possible. Esperem que estigueu tan bé com estem nosaltres.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
17: Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
18: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
19: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible. Àrea hermètica. Misteris
20: de Ràdio Caldes. Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
17: Presentat per Josep Cozar.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
14: Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
21: Caldes Latino Mix. Siempre con lo mejor de la música latina. Los más grandes exponentes.

0: todos los sábados desde la 107.8 FM Radio Caldas. Comienza la fiesta con su anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba.
1: Radio Caldas, la radio que parla de tú.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Be Good. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
1: La ràdio que parla de tu.
4: Cultura en ve alta, l'espai de la biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: De portes endins amb
6: César Arqué
5: i Montse Pellicer. Un programa d'entrevistes amb persones interessants, properes, d'aquí. Amb vivències, experiències, per poder-les conèixer millor. Com són, què fan, com es defineixen. Perquè darrere de cada persona, sabeu, hi ha una història.
6: Els dimecres, de 19 a 20 hores.
5: Us esperem per créixer, aprendre i
6: passar-nos-ho bé.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: Tots els dimecres, a les 5 de la tarda, al Club dels Melòdics.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Històries en femení és un programa divulgatiu i reivindicatiu que vol despertar la curiositat de qui l'escolta. Fem entrevistes i recollim històries de dones valentes que treballen i lluiten. Parlem de dones i amb dones. Un programa que vol visibilitzar la part femenina de la història. Tot els dijous a les 11 del matí amb l'Anna Escribano.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Com anem? Soc l'Arnau, altre cop per aquí. Diria que encara em deixen dir que el meu programa és jove. Com sempre, anem tractant tot allò que ens pugui afectar els vailets, i no tan vailets, prioritzant donar veu a les causes socials, les entitats del poble, també aniré portant convidats i amics per no tornar-me boig per l'ençol, programes de tota mena, més o menys densos, no patiu que tampoc faltarà algun dia de col·legues i obrir sobres de cromos de futbol. Aquest any pujant el compromís i la militància, el programa setmanal, encara serà els dilluns, però de 7 a 8, que els pares ja ens deixen anar a dormir una miqueta més tard. I els vespres, encara que siguin de dilluns, són joves. Us espero a l'hora gosarapa.
1: La ràdio que parla de tu.
3: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Així sona Ràdio Caldes.
4: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festivitats i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
5: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica la va estar amb vosaltres en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia en...
6: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de...
7: L'estanteria d'en Jordi.
8: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
9: Jo vull dir un molt bon rotllo a la redacció.
5: Que guai.
9: Especialment.
10: Epa.
9: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte. No sé.
10: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
9: Poca broma, eh?
10: Home.
9: El Black Friday.
10: Epa.
11: L'he escoltat és... ja uns quants cops, eh?
9: Home. Black Friday.
11: Sí, sí, sí. Ja he escoltat...
9: És aquest divendres.
11: Anunci, jo crec que sí.
9: O no?
10: Ara que sí, ja. El que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
3: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
12: Els últims anys, qui no ha guanyat el percentatge més alt? Si al contrari dels més baixos.
13: Sí, bueno, però... Bueno, és que el draft...
12: Jo no diria que sí, eh? O sigui, és que no. Molta casualitat que Nico jo... Harrison es tirés un tret al peu,
13: no, però...
12: i en comptes de sagnar-se, li vingués aquí un escudo.
14: Per vosaltres són les 5 i uns minuts. És un decalatge com si jo estigués a Canàries i vosaltres estiguéssiu aquí a la península, a Catalunya. Ah, molt bé. Doncs per què? Per què això? Per què? Us preguntareu tots. A veure, estic sentint des de lluny. Per què? Per què? Per què ho fas una hora abans? Per què?
15: Tranquils, home, que ja us explico que sembleu... Bueno, no us dic el que sembleu.
16: Bona tarda i benvinguts a una nova edició de Vincles, el programa de Ràdio Caldes, on ens agrada explorar les connexions que donen sentit, d'alguna manera, a la nostra vida, no? La cultura, l'art, la comunicació, les relacions, la vida en si, no? I sempre amb les persones com a protagonistes.
17: Los bailarines de tango merecerían bailar en los patios del cielo. Los bailarines de tango bailan para que la noche y la ciudad descansen de las furias del día. Bailan para que sea olvido la muerte y tantas otras sombras que nublan el aire. Bailan para que las penas de llover en la cara de los solos.
1: Radio Caldas, la radio que parla de tú.
18: Calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs escaldents al programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris, més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, escaldents, aquí a Ràdio Caldes 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Són dilluns 11 de maig de 2026 i, curiosament, és el dia sense dia. Un dia sense llaços de colors, sense hashtags i sense haver de compartir res per compromís. Només dilluns i prou, sense temàtiques imposades. Mirant el calendari de la ONU, l'11 de maig surt en blanc. No hi ha cap dia internacional, mundial o setmana assignada. És literalment el dia que no té dia. Un d'aquells buits estranys del calendari. L'11 de maig queda encaixonat entre el Dia Mundial del Lupus i el Dia Internacional dels Òrgans d'ahir i el Dia Internacional de la Infermeria i de la Salut Vegetal de demà. Hem de celebrar, doncs, que avui no es commemora res de manera obligatòria, que és un dia sense causes, que no hagin de commemorar res. Potser sí, tot i que alguns aprofitaran per celebrar el Barça com a campió de Lliga i alguna persona que tinc molt a prop també. Però que sigui un dia sense causes, rotundament no, perquè malauradament de causes n'hi ha, i moltes. No per celebrar, sinó per denunciar, no per fer-nos fotos, sinó per mirar de cara allò que sovint preferim ignorar. Perquè mentre el calendari avui descansa, el món no ho fa. Això, avui, 11 de maig, continua havent-hi persones que fugen de guerres, que no han triat famílies, que intenten sobreviure a la violència, pobles sencers que són castigats per existir. Avui, 11 de maig, continua havent-hi voluntaris, cooperants i professionals que arrisquen la vida per salvar-ne d'altres sense dia internacional que els empari. I avui, 11 de maig, continua havent-hi silencis que pesen més que moltes commemoracions. Per això, potser aquest dia sense dia és una oportunitat, la d'omplir-lo nosaltres amb les causes que sí importen, amb les realitats que no surten al calendari, amb les veus que no tenen altaveu. A vegades el que toca és tan evident que només cal tenir el coratge de dir-ho. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. I així iniciem el fòrum i comencem una nova setmana amb aquella barreja tan nostra de curiositat, cafè i un puntet de sarcasme amable, que sempre ajuda a posar el món al seu lloc. Amb aquest espírit obrim el fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. I què trobareu avui en aquesta plaça de la ràdio? Perquè també li diem que és la plaça pública de la ràdio, no? Aquest lloc obert, plural i humà, on cada matí ens trobem per parlar del que importa i del que ens fa créixer com a comunitat. Doncs això, què hi trobarem? A la primera hora, tot just després d'aquesta introducció, començarem amb tal dia com avui, aquest viatge breu per efemèrides, curiositats i petites històries que ens ajuden a situar-nos en el temps i en el món. Continuarem fent un passeig, tot el temps que ens doni, perquè anem justes de temps, de la Biblioteca de la Maison. És avui. No poder comptar amb la presència de Marina Meneses per conduir la llibreteria, visitarem la nostra biblioteca més propera, on sempre hi ha tresors literaris que ens espera. I seguidament, tot i tampoc poder tenir avui la companyia de la Clàudia García, seguirem els seus passos per editar música, lletres i pantalla, un espai que avui dedicarem a Tres llums, la novel·la de l'escriptora irlandesa Claire Keegan, que està també adaptada al cinema sota el títol La nena callada. Una història preciosa que també ve acompanyada d'una banda sonora que hi posa llum i profunditat. I a la segona hora, de 10 a 11, conversarem amb Raül Viader, informàtic especialitzat en intel·ligència artificial i creador d'un projecte que ens explicarà en detall aquest projecte, que anirà evidentment sobre la, bueno, en part va sobre la bretxa digital, aquesta desigualtat en l'accés i l'ús de les tecnologies que afecten especialment l'accés a serveis essencials. A la conversa també s'hi sumarà l'advocada Eva Castillo, especialitzada en empresa i assessoria jurídica personalitzada, que ens ajudarà a entendre què diu la llei sobre la regulació de la intel·ligència artificial, què es fa bé, que no es fa bé i que directament no es fa.
Així doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública oberta i participativa. Com ja ho hem dit diverses vegades, avui és dilluns de maig. Han passat 131 dies i en resten 131 dies d'aquest any 2026 i en resten 234 perquè acabi. El santoral ens recorda les celebracions de Santa Empar, Sant Anastasi, Pons i Eudal. Si us dieu així, doncs com sempre us diem moltes felicitats. De celebracions temàtiques, tal com ja hem avançat, avui és un dia de ser pel que fa a commemoració. És el dia sense dia. I d'efemèrides, doncs, tal dia com avui, un 11 de maig, van succeir uns fets com aquests que aniré anomenant. Doncs un dia com aquest, es va produir un terratrèmol, això va ser l'any 2011, un terratrèmol a la localitat de Llorca, a Múrcia, un terratrèmol que no és que fos molta elevada virulència, no? 5,3 graus a l'escala de magnitud, un terratrèmol excepcionat per la poca profunditat que va causar, tot i així, 9 víctimes mortals i nombrosos danys material. L'any 2097, una data com aquesta, el supercomputador Deep Blue, que és l'IBM, no?, més conegut, guanya una partida d'escacs al rus Garry Kasparov. Vull dir que ja comença aquí la intel·ligència artificial, vull dir, ja veieu. Un 11 de maig del 1995, més de 70 països, de 170 països, perdó, decideixen entendre o estendre el tractat de no proliferació nuclear indefinidament i sense condicions a Nova York i és als Estats Units. Però ja hem vist que d'això, a l'hora de la veritat, tampoc passa res, no? El 1960 va sortir al mercat la primera píndola anticonceptiva als Estats Units en aquell moment. A Espanya va arribar bastant més tard. El 1924 es va crear a Alemanya la empresa Mercedes-Benz, formada per diversos empresaris. En aquest cas era Gutilel, és que clar, dir-lo en alemany és més difícil, però acaba en Benz, no?, de la Mercedes-Benz, i com a fusió de les dues companyies en aquest cas. És a dir, de la Gutiel i el Carl Benz. A l'11 de maig del 1880, doncs hi va haver una tragèdia a Musselburgh, en què empleats de l'empresa Southern Pacific Railroad van assassinar a 7 pobladors de la localitat de Hanford, a Califòrnia, tot per el fet de negar-se a vendre les seves terres per a la construcció del ferrocarril. El 1867, Luxemburg s'independitza de Bèlgica i dels Països Baixos i es converteix en un estat independent. El 1310, 50 templers acusats d'heretgia van ser cremats amb la foguera per la Inquisició a França. Després ja ens anem a l'any 912, en què Alexandre es converteix en l'emperador de l'Imperi Bizantí, Alexandre III. I el 1868, un 11 de maig també, es va imprimir el Sutra Diamant, un text budista que ensenyava la pràctica del desenferrament, sent el primer llibre imprès que ha arribat a l'actualitat. I ho deixem aquí. Serà doncs fins al proper viatge que ho tornarem a agafar. El proper viatge doncs d'efemèrides i de viatge en el temps, no? I ara passem a això que hem anomenat, és el fet d'improvisar, no? Doncs la biblioteca a la Maison. Dediquem avui aquest espai, com he dit, bastant improvisant, perquè
fer ràdio en directe sovint té això, doncs, i ho dedicarem en aquesta biblioteca, passejant per la biblioteca més propera, que és la de casa, doncs, amb molts llibres que hi ha d'una autora francesa molt coneguda i, a més, ara que està molt... vull dir que és molt seguida, no? I els llibres d'ella, doncs, estan super demanats, que és Delphine de Vigan. Doncs, primer parlarem d'aquesta escriptora. De fet, aquí a la taula ja tinc bastants llibres d'ella, però per dir qui és Delphine de Vigan, doncs, podem dir que sempre, o sigui, en aquesta... Perdoneu, perquè aquí m'he posat tot el que seria les seves... el contingut dels llibres, i me quedo sense sobre saber qui és la Delphine de Vigan. Sí que és, podem dir que és una autora nascuda l'any 1966, per tant, és bastant actual, i a més doncs, té un recorregut super potent i a més ple d'obres literàries a França, però que arriben a tot arreu. Entre aquestes i super demanades, vull dir, com hem dit, doncs podem començar per les gratituds, després també els nens són reis, doncs les lleialtats, basat en una història real, també tenim aquí Res no suposa la nit, Els dies sense fan i l'última, que són Les hores soterrades. De fet, són bastants obres d'ella i tot i així en quedo curta, perquè són bastant més les que podem tenir de la Delphine. Però bé, ara ja sí que poder dir qui és Delphine de Vigan amb més claretat, no? Ella, doncs, ja dic, com nascuda a Bologna, doncs, l'any 2001 va entrar en l'escena literària francesa i poc després amb la novel·la No i jo, que va ser editada el 2007, va obtenir el premi dels llibreters francesos. Les hores soterrades, que ja hem nomenat aquí, que la tenim, editada, o sigui, va ser editada el 2009. Van seguir El dia sense fan, editat el 2014, i la van confirmar com una de les autores franceses actuals més rellevants, franceses, i ja dic europees, i podríem dir gairebé també de el món. Res no s'oposa a la nit va ser publicada el 2012 i va suposar la seva consagració crítica i de lectors. Basat en una història real, com ja també tenia per aquí, publicada l'any 2016, i també adaptada al cinema per Roman Polanski, vull dir que els llibres arriben, com hem dit, a tot arreu. Les lleialtats, publicada el 2019, i Les gratituds, que és no és l'última, és del 2021, podríem dir que l'última justament és Els nens no són reis, i aquest mòbil que va caient tota l'estona. Doncs serien, ja dic, que moltes de les seves obres més conegudes, i la veritat és, bueno, sí, encara ens donarà temps d'explicar algunes. Justament aquesta dels nens. Començaria per Les gratituds. És una novel·la preciosa, d'aquestes que es recomana. Ja fa uns dies, justament també el tenien aquí a la Marina Meneses i ja la vaig recomanar. És una obra super recomanada en qualsevol època de l'any. Vull dir, va passar Sant Jordi i crec que, tot i ja dic que en aquest cas és del 2021, doncs aquesta obra continua. De fet, no només es continua venent, és que va quedar exhaurida i s'ha hagut de fer una nova edició, que va sortir aquesta nova edició, podríem dir, aquest any passat, el 2025. Entre 2025 i el 2026. Doncs aquí, en aquesta obra, podem dir que va de gratituds i, evidentment, t'has demanat mai quantes vegades a la vida havies dit gràcies de debò? Unes gràcies de veritat és l'expressió, de fet, d'aquesta va de tota... O sigui, podríem dir que és tot el contingut o el resum d'aquesta obra. Narra
De fet, les gratituds narra la bonica història de Milka, una dona gran que va perdent l'habilitat per parlar i ha de lliurar-se a la evidència. Ja no pot viure sola. A la residència on s'instal·la dues persones l'acompanyen. La Marie, una noia jove molt propera amb ella, i el Jerome, el seu logopeda, que l'ajuda a trobar les paraules, perquè la Nitka va perdent les paraules. Doncs aquesta novel·la, de fet, és un himne a l'afecte, a l'agraïment i a tots aquells sentiments que ens uneixen i que ens fan humans. Després, ara podríem anar-nos a l'última, que ja hem dit que és aquesta dels nens, els nens són reis. Doncs aquí, la protagonista, la Melanie, que va créixer amb el cult de les realitats, no? De les realities, no? És aquesta moda, no? De les realities, només ella té una idea fixa al cap, fer-se famosa, és a dir, fer-se influencer, no? Però la seva única aparició en un show televisiu és un fracàs. Any després, ja mare de família, crea al YouTube el canal Happy Recre, on exhibeix el dia a dia dels seus dos fills. Ben aviat la segueixen milions de subscriptors que li fan likes i comenten tots els seus moviments. La vida de la Clara, en canvi, ha estat marcada per la pèrdua brutal dels pares, fins i tot ara que s'acaba d'incorporar a la brigada criminal. Aquest és, diguem, un altre protagonista. Quan la filla de la Melanie desapareix, en aquest cas tornem a la Melanie, que és la que exposa als seus dos fills, no? Pues quan la filla desapareix, els camins d'aquestes dues dones s'encreuen. Per una banda, clar, desapareix la filla i la Melanie doncs, es posa a les mans de en aquest cas seria la Clara, que és la investigadora, no? Qui està la policia. Doncs és el fet d'aquesta unió d'aquests dos personatges. En aquest un llibre, la seva agudesa immensa per copsar les febleses a l'ànima dels personatges i les falles dels nostres temps, del fin l'autora, el de fin de Vigan, s'endinsa en un tema vertiginós. Les xarxes socials i les seves derives, com ja hem pogut veure, només hem explicat de què anava la trama d'aquesta novel·la. És una societat abocada al culte de l'ego, on tot s'escenifica i es ven fins i tot la felicitat familiar. Un retrat inquietant d'una època en què només vivim perquè ens mirin i per ser vistos, exposant fins i tot la intimitat més privada i personal i menyspreant la violència que s'exerceix sobre els infants que són, de fet, són els reis i també són les víctimes. Una altra novel·la que destaquem, La lleialtat, és de fet destaquem aquesta novel·la perquè també serà la novel·la protagonista del proper club de lectura Maria Moliner, que serà doncs, cap al 17 d'aquest 17 o 18 d'aquest mes de maig. Doncs, de fet, és en principi, imagineu si era important les gratituds, perquè la idea era de que estigués poder comentar les gratituds, però imagineu si està demanada o aquesta novel·la és agrada tant, doncs que podrien dir que està en multitud de biblioteques de tot Catalunya i doncs ha estat impossible perquè no només és el que hi hagi tantes, és que només és que estiguin prestades, que és que a lo millor hi ha algo així com una reserva de 10, vull dir de 10 persones que ja tenen feta aquesta reserva. Per tant, doncs ven canviar a les lleialtats. De tota manera, és també una gran obra de la Delfín de Vigan. Aquí el protagonista és en Teu, un adolescent que es troba dividit entre uns pares enfrontats i el seu amic Matís i, per tant, entre ells dos tenen un secret. La seva mestra, la Helene, que tampoc no va tenir una infància fàcil i que sospita que alguna cosa no va bé amb el Teo, se obsedeix a, o sigui, se,
ella se posa per rescatar-lo i convertir-lo, o el protegeix, convertir-lo en el seu... O, si podríem dir que ella seria la seva protectora. Just quan el Matís més la necessita, la seva mare, la Cecil, pateix un daltabaix en descobrir una cosa terrible a l'ordinador del marit. La lleialtat, aquesta novel·la, segueix el destí d'aquests quatre personatges, no? I en un moment crucial de les seves vides, quan encara es pot triar entre sortir-se'n o cremar-se les ales. Es tracta de lleialtat, sí, cap a un mateix, cap als altres i cap a la societat. Una novel·la, de fet, molt emotiva, alhora fosca i lluminosa, sobre els secrets destructius i les lleialtats enganyoses que s'amaguen darrere les portes tancades, en la qual els adults estan tan perduts com la canalla que haurien de protegir. I, de fet, tot i que ja jo he anomenat moltes de les obres de la Delfín de Vigan, però l'haurem de deixar aquí, perquè si no, no tindrem temps per parlar d'aquesta altra segona part, que normalment a la que estem acompanyats amb la Clàudia García, doncs que avui tampoc per motius personals i a més urgents no ha pogut ser, doncs ens centrem ara, o sigui, tal com hem dit, en seguir les seves passes, no? I a través d'aquesta secció de música, llibres i pantalles. I aquí, doncs, tot i que sigui també amb la mateixa veu que esteu escoltant, no? I de manera solitària, perquè quan estem acompanyats les coses surten molt millor. I si més no, doncs tenen un altre aire, no? Un altre tarannà com molt més amè, no? Però bé, és el que, com hem dit abans, toca improvisar. Però aquí sí que és veritat que, seguint, com hem dit, les passes de la Clàudia, hi ha un llibre que he volgut destacar, una novel·la, Tres llums, que és de l'escriptora irlandesa Claire Keegan, i perquè doncs, és una novel·la també molt curteta, que se llegeix molt bé, molt fàcil de llegir-la, però amb un context també molt profund, no? I perquè també escollir aquesta novel·la d'una autora que també és bastant, bastant actual, vull dir, de fet, la Claire Keegan, nascuda, com he dit, a Irlanda l'any 1968, vull dir que estaria sobre, encara no ha arribat als 60 anys, per això dic que és una autora actual, i aquest llibre, tal com he dit, és una delícia. Però a més també està filmat. De fet, ara ja estem, i té una banda sonora, evidentment, i de fet ja de fons està aquesta banda sonora, una banda sonora que de fet diu bastant, o diu molt també del contingut de la pel·lícula. Doncs és el perquè, o sigui, tres... Parlant primer de la novel·la, és una història d'amor traçada sobre una història de desamor, en aquest cas, o de, podríem dir, de d'escurança, si no voler ser durs en el judici. És una història que ens condensa en unes poques però molt intenses pàgines, perquè ja dic que és un llibre que es pot llegir en menys d'una hora, o en una hora posar-li com a molt, no? Perquè són d'aquesta col·lecció que a més es diu així, minúscula, però que se llegeix també. Aquesta història, de fet, va ser publicada, doncs, Tres llums al 2009, i aquí, doncs, en el rerefons podem veient la vida severa, rigorosa, que du la gent camperola a Irlanda. Trobem una nena de pocs anys que és traslladada a viure un estiu a la granja d'un matrimoni que l'acull. De fet, són els seus tiets, no? Els pares de la nena estan carregats de fills i, a més, la mare acaba de tenir una altra nova criatura, o sigui, una altra criatura. I tot fa pensar que se la treuen... De fet, no, tot fa pensar, si llegien el llibre i després veien la pel·lícula, doncs que se la treuen de sobre. Sobretot el pare, un home d'actitud indolent, irresponsable, faixenda i gallet. A la mare se la veu ben sobrecarregada de feina.
Als 15 ella, la parella acollidora, de fet és els ties de la nena, sobretot la mare, és la germana de la mare de la protagonista, i de fet és una... Es fan càrrec d'ella amb un amor que camina discret, però que es va mostrant, o sigui, que es va mostrant consistent, va pujant, no?, a mesura que va passar els dies i el temps, no?, aquests temps plàcids que van passar junts. De fet, els tres junts, o sigui, simbolitzen les junts del triangle afectuós format per ja dir pels Quincella i la nena que és acollida a la seva casa. De la història es dedueix quins són a cada moment de la narració els punts del junt que fan pampagulles i el punt de junt que dona coherència, estabilitat, força espiritual i energia per estimar i que pel mateix corrent dels sentiments va passant d'un punt a l'altre del triangle en un relat bell, preciós, tendre i amb un final que commou. Els tres junts, de fet l'autora, desplega una història d'una gran intensitat emocional sorgida d'unes vides interiors plenes que no afecten la edat sinó la evolució de l'ànima i ho fan amb paraules mesurades, justes, i ve d'aquí la maestria precisament narrativa de l'escriptora. La seva adaptació al cinema sota el títol La nena callada és una d'aquelles pel·lícules que remouen, explica la història de la mateixa, de la protagonista, no de la nena, que té 9 anys i que creix en aquesta llar desestructurada on és ignorada. Es pot dir que la pel·lícula és totalment fidel al llibre, a la novel·la. Particularment he llegit la novel·la, he vist la pel·lícula, per això puc donar fe, doncs, que la pel·lícula és fidel a la novel·la. Fins i tot jo ja he dit que la novel·la es pot llegir en una hora i es queix, doncs la pel·lícula pues també té una durada d'una hora i poca cosa més, però per això és que és tan fidel que en el temps també queda així mesurada. És una pel·lícula dramàtica irlandesa que del 2022 i està dirigida per Colm Baillet. És amb el guió del mateix director, una adaptació, com hem dit, d'aquesta novel·la, i està protagonitzada per Carrie Cronlin, Andrew Bennett i Catherine Clyde. Està doblada i subtitulada també tant al castellà com al català. Es va estrenar a la 72 Berlinale, on va guanyar el Gran Premi del Jurat Internacional. També va obrir el Festival Internacional de Cinema del Dublín del 2022, guanyant el Premi del Públic i del Premi del Cercle de Crítics del Cinema de Dublín. També ha estat nominada com a millor pel·lícula en llengua no anglesa en la podríem dir 95a edició dels Premis dels Oscars, us ha dit que portarien doncs, del 23 en aquest cas, no? Uns 3 anys. També ha estat nominada a 2 FATA i com a millor film en llengua no anglesa a millor guió adaptat. Doncs aquí, com hem dit, ambientada a la Irlanda rural, la protagonista, la Kate, és una nena reservada, i així ja diré també de què va, o sigui, nomenar-la en el llibre, no? De 9 anys, filla de la família, com hem dit, disfuncional, i s'enfronta en silenci a dificultats a l'escola i ha après a passar desapercebuda per als que l'envolten. Quan arriba l'estiu, s'acosta a aquesta data per part del pare de la seva mare i és quan ella doncs, ha d'anar o se la treuen de sobre, no? I va amb els seus tiets. Sense saber quan tornarà a casa, es queda allà
per a ella, en principi, són uns desconeguts, però sense més, no portar només que la roba de sobre. I a poc, gràcies a les cures de la família, no? Doncs la Kate descobreix una nova forma de viure, i en aquesta casa on regna la festa i no sembla haver-hi secrets, ella descobreix una veritat per això dolorosa, no? Això no ho explicarem, perquè jo us emplaço aquí a que veieu la pel·lícula, perquè encara la trobareu a Movistar i també a Filmin. Doncs no tinc temps de dir més, sí que dir de la música, que com l'esteu escoltant va molt bé, acompanya perfectament el que és el contingut de la pel·lícula. No és una, és una, va amb un ritme pausat, no és alegre ni molt menys, però és que va totalment com va la pel·lícula. I bé, doncs avui ho deixem aquí, doncs, perquè ens acaba el temps i arriben gairebé les 10, i com ja sabeu, a les 10 és el moment del butlletí informatiu. Per tant, ara us deixem aquí amb el butlletí informatiu, amb les notícies de Ràdio Caldes, però no marxeu, que de seguida tornem.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Escola Pia acollirà avui dilluns una campanya de donació de sang. Serà a la biblioteca de la primera planta del centre en horari de 9 a 1 del migdia i de 4 a 9 del vespre. Els organitzadors de la jornada fan una crida a la participació ciutadana per garantir les reserves de sang als hospitals, recordant que donar sang és un gest senzill i solidari que pot salvar vides. Avui, dilluns, la Beta es troba a l'Escola Pia. Després d'haver començat divendres el seu recorregut per l'Escola Alfarell, aquest robot singular de fusta programable estarà de colònies a Caldes al llarg de tot el mes de maig. Un robot sense pantalles i cooperatiu que neix d'una iniciativa que transforma les aules en espais d'exploració, aprovant la robòtica als infants d'una manera diferent, activa i col·laborativa. A partir d'avui s'obre el període de matrícula per al curs vinent del taller d'art Manolo Huguer. En aquesta primera fase només hi poden accedir els alumnes que aquest any cursen algun curs anual. Les noves inscripcions s'obriran a partir de l'1 de juny. La matrícula es pot fer telemàticament omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. En esports, el Club Futbol Caldes aconsegueix espantar els dimonis del descens amb una sòlida victòria per 4-0 contra un Tossa que es jugava a l'ascens. Els de José Duque van fer un partit molt seriós en el que també va ajudar que els visitants acabessin tot el partit amb 10. Per altra banda, el sènior femení del CN Caldes de bàsquet també va fer la feina i ja té el certificat d'ascens a primera i es planta només un partit de ser campiones de Lliga. I acabem amb el temps. Avui dilluns ens espera una jornada tranquil·la amb alguns núvols baixos i intervals de núvols prims al matí, però amb més clarianes i sol durant la tarda. Les temperatures es mouran entre els 12 graus de mínima i els 24 de màxima, amb un ambient agradable al migdia. El vent bufarà fluix i no s'esperen precipitacions. Per més informació, els butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.

0: I ara sí, després del butlletí informatiu, obrim la segona hora del fòrum, una hora que dedicarem a parlar de la bretxa digital i la intel·ligència artificial que vindrà i, o que ve de la mà de Raül Viader i de l'advocada Teresa Castillo. Avui conversem, amb, tal com hem dit, amb Raül Viader, informàtic especialitzat en projectes de la, intel·ligència artificial, i també s'acompanya l'advocada Teresa Castillo, assessora jurídica d'empresa. I veurem perquè tot va lligat. Primer de tot, Raül i Teresa, benvinguda aquí a Ràdio Caldes i al fòrum.
1: Moltes gràcies.
0: Per començar, us demanaria que ens féssiu 5 cèntims de la vostra... que parleu de vosaltres mateixos, és a dir, de la vostra trajectòria professional. Podem començar amb tu, Raül, que és el gran protagonista, perquè el tema va d'aquest,
2: bueno,
0: de la intel·ligència artificial i de aquesta bretxa que ens parlaràs, no? I,
2: sí.
0: I del teu projecte.
2: Bueno, jo més que res voldria dir que el protagonista no sóc jo, el protagonista és la matèria. Jo només sóc un conduït.
0: Un conductor.
2: Sí, intento que la gent s'apropi amb això amb un altre focus. Jo sóc en Raül Viader, porto el món de la tecnologia des de literalment el segle passat, i he tingut la sort de viure les distintes revolucions que hem viscut, el tema de la web, després les aplicacions mòbils i tota l'evolució que això va portar de la mà amb el tema de les xarxes socials i noves maneres de fer negoci i d'entendre la comunicació. I per tant, quan aquesta meravella, meitat monstre que es diu la intel·ligència artificial va arribar, pues bueno, en certa manera a mi ja m'agafava enfilat, i per això ens anem posar a treballar en el tema de intentar fer que la intel·ligència artificial no sigui només una paraula grossa que fan servir les grans multinacionals, però portar-lo de veritat a la gent que compta, que és el petit botiguer, el petit comerciant i la petita pime. La Tere és la meva sòcia, ella és la que ens guia en certa manera en el tema jurídic, perquè com la tele ara us explicarà, en aquest camp també hi ha moltíssim a fer a tots els nivells. Necessitem legislació, necessitem iniciatives que siguin una barreja de público i privades, i necessitem desenvolupar encara moltíssimes lleis grans i petites perquè això de la intel·ligència artificial va arribar a bon port.
0: A veure, Teresa Castillo, ets advocada i evidentment estàs, la teva especialitat és l'empresa, però a més a banda de que siguis l'assessora en aquest cas del Raül, evident, tu també tens el teu despatx, i vull dir, el teu, podríem dir, espai on assessores o tot el tema, ja no només en temes de, en aquest cas, de la intel·ligència artificial, sinó d'altres tipus, però per això que siguis tu mateixa qui ho expliqui.
1: Moltes gràcies. Jo ja fa 20 anys que em vaig acabar carrera, i des de llavors la veritat és que sóc una advocada molt inquieta. En aquest sentit, no sóc la clàssica que es dedica només a una matèria i ja està, sinó que n'he tocat diverses. Tinc el meu propi despatx i arrel d'això el coneixement és molt ampli, és diari. Cada dia tinc una experiència, cada dia s'ha d'aprendre, s'ha de mirar normes, s'ha d'estudiar, i això és algo que a mi em dona molta vida. I llavors el tema de la IA ha sigut un tsunami. Es va presentar el projecte amb el Raül i de seguida vaig aixecar la mà i vaig dir, és que hi ha tanta feina a fer, perquè ara estem trobant les primeres sentències o les primeres sancions, tant advocats com a jutges mateixos, d'haver fet ús de la IA per fer escrits jurídics com una demanda o com una sentència, fins i tot que un jutge l'ha fet recentment i ha tingut una sanció de 1.000 euros per haver-se recolzat en la IA. Llavors, tot això ens porta a un món que falta molt per regular, i que això no va només de juristes que hem de fer les normes i aplicar-les i ja està, sinó que ens hem de reunir amb experts informàtics, experts tecnològics, experts filòsofs, en medicina, perquè és que la IA toca tot,
0: l'educació toca tot, vull dir, i van sortint cada cop van sortir moltes temàtiques que fins i tot, vull dir, que estan relacionades, són totalment, vull dir, arrelades a lo que és la intel·ligència artificial, i cada cop n'hi ha més, vull dir, per això que la regulació és totalment indispensable, no?
1: I rapidíssima, o sigui, s'ha de fer per ja. per ja. No hem d'esperar-nos ni demorar-los més i pensar que això és algo del futur, perquè això és algo que està passant ja. Uh-huh. I ho tenim ja i hem de respondre. Què passa quan la IA s'equivoca i tenim un dany? Qui respon? Perquè el nostre codi civil és del segle XIX. O sigui, vull dir, estem parlant de fa 2 segles el nostre codi civil, i qui regula la responsabilitat d'aquest dany? Perquè el Codi Civil demana que sigui una persona física o una persona jurídica, però quan és la IA? Qui hi ha darrere?
0: Perquè molt sovint es confia aquesta... tota, pues, donant la confiança en aquesta intel·ligència artificial, que és això, és una eina, és un... podríem dir, és un robot al cap i a la fi, no? És una eina, no? Que els humans hem de fer servir.
1: Hem de fer servir, treure profit, exacte. Però sempre ser crítics.
0: Exacte. Jo... ser crítics i no confiar totalment en ella, podríem dir.
1: Correcte. Jo m'he trobat clients que m'han vingut al despatx amb un acomiadament i de dir, vull que em portis l'acomiadament. Molt bé, jo t'ho porto, però tenim 20 dies hàbils per presentar la demanda i has vingut tard, no? Jo he preguntat al ChatGPT i m'ha dit que necessitava el contracte, que necessitava les nòmies, i aquí estic. Dic, ja, però han passat els 20 dies. I llavors estem fora de plaç. Jo ja no puc presentar una demanda contra l'empresa. Ah, i ara qui reclamo jo? Em va dir el client. I dic, pues, ho tenim malament. És que no has contrarrestat aquesta informació. Tu has tingut un problema jurídic i ho has preguntat a la IA, que està molt bé, però és que no estàs ben informat. Uh-huh. Per això, que aquest dia a dia ja està aquí.
0: Ja el tenim
1: aquí.
0: Raül.
2: Digue'm.
0: Raül, l'expert, vull dir, de fet, aquí, tu i la Teresa, com ben has dit, sou socis, però en aquest cas, pensant que ella porta la part més de regulació, però tu és qui treballa, o sigui, és sí. Una persona que treballa, des de quan fa que ets?
2: Estic,
0: primer com a informàtic.
2: Com a
0: no?
2: informàtic, per tant, la meva transició va ser molt més fàcil, però diguem-ne que els últims 18 mesos ha sigut quan m'he posat en plan professional.
0: En plan professional d'intel·ligència artificial.
2: Totalment.
0: Quan parlem de bretxa digital, de què parlem exactament?
2: Quan parlem de bretxa digital en el sentit de la IA, parlem de que ara mateix tots aquests projectes que escoltem la gent del carrer sobre inversions, sobre IA, sobre com ens canviarà la vida, encara està en aquest cercle de la gran empresa, dels interessos creats, de projectes que encara els estem mesurant en certa manera amb els preus de lo que podríem dir que ja era l'antiga economia. Em refereixo en el tema, per exemple, del desenvolupament de software. Si tu fas una aplicació que el seu valor són 400.000 euros en un mercat, però la fas amb la IA i la pots fer per 5.000 i per tant posar-la a la venda per 15, els mateixos interessos de les empreses tecnològiques no volen això. Si puc cobrar 150.000 euros o 200.000 euros, per què cobraré 20?
0: Clar.
2: O sigui, llavors, què és el que passa? Tots aquestes... a on es fa la bretxa digital? La bretxa digital ara mateix està fent perquè n'hi ha moltes solucions que estan a l'abast del petit comerciant i de la petita pime, en la qual se li ha posat una barrera totalment artificial i per mitjans d'interessos econòmics, que és el preu. O sigui, jo puc fer totes les... jo sempre he dit el mateix, la tecnologia només és interessant en el moment que arriba en aquest punt de creu en què és avançament tecnològic amb un preu que es pot pagar. Mentrestant, és invisible. Uh-huh. Em refereixo, si a mi em dones 3 milions d'euros, puc fer qualsevol projecte. La màgia està fer-ho amb 30.000. Llavors, la bretxa digital ve que tenim que ensenyar-li a la gent de que fer servir la intel·ligència artificial no és només fer servir el ChatGPT, que avui en dia tu mateix et pots fer el software que necessita per córrer la teva empresa, la teva botiga, el teu petit comerç, sense comprar-li a ningú i sense pagar quotes per ningú, i aquest codi, més a més, és teu. Només tens que aprendre a fer servir un parell d'eines que et faran que, parlant-li com estem parlant nosaltres aquí al voltant d'aquesta taula, puguis parlar amb la intel·ligència artificial i literalment et farà un programa. Uh-huh. Un programa que tu pots servir per tu, per la teva empresa.
0: Però això podríem dir que és el teu projecte. El projecte que tu has fet o...
2: Nosaltres, el nostre projecte es basa en una cosa que és la mateixa filosofia del que parlàvem. No serveix de res que parlem de projectes d'IA i només es beneficin al mateix grup d'empreses.
0: Sí, perquè quins són els... De fet, és que jo m'he avançat ja de seguida parlant del sisplau. Projecte. Quins són els col·lectius avui més vulnerables des del... parlant d'intel·ligència artificial, des de la part digital, no?
2: Jo diria que ara mateix, jo diria que la gent de la meva edat, perquè aquests són els que tenen el risc més gran de perdre's una revolució tecnològica que, anem a veure, la gent de la meva edat ja està mirant el seu èxit de la seva vida professional. Són els últims anys, estàs mirant ja cap a la jubilació.
0: Sí, i estàs, diguem, a veure de quina manera encara aquests anys que et queden, no?
2: Però ja és una mica com el sinònim del futbol. Ja estàs mirant el marcador, ja estàs mirant el temps que et queda, ja estàs descomptant a veure de quant temps et queda, no? Llavors, jo crec que precisament per aquesta gent que encara té que trobar un rendiment econòmic al seu negoci i fer-lo el més profitable possible durant aquells anys, jo crec que aquests són els primers que es tindrien que llançar, perquè, repeteixo, qualsevol persona que em vegi aquí al carrer a Caldes, quan em veu, no pensaria aquest senyor segur que és un crac de la intel·ligència artificial, no.
0: No, i per què no?
1: Per les canes.
0: Bueno. No, i per la manera també, vull dir, vas vestit d'una manera pues, molt informal.
2: Sí.
0: I a vegades penses que les persones que són que conductor, vull dir, que creen aquest tipus de programes, que estan en la informàtica, etc, van amb jaqueta, pantalón, ben trajejats, vull dir. Sí. Sí, no? Però no necessàriament, eh? També pots anar d'una manera informal, tot i que podríem dir a vegades te trobes aquesta informalitat amb una camisa, uns pantalons, unes bambes, que igual la camisa val 200 euros, no?
2: Exactament. Vull dir,
0: que ahir també ho notes, tota la informalitat que porti una jaqueta, sí, i tal, però... sense corbata ni sense res, però clar, tu dius, jo vaig vestit d'una manera molt normal, vull dir, molt de com qualsevol altra persona i tal, però amb tendència d'anar informal, no? Però sense que tinguis, que tu pensis que jo m'he comprat una camisa de 200 euros ni tal, vull dir que aquest sentit és això, que tu penses que la teva fisonomia per la manera com vesteixes, la gorra i tot plegat, ningú dirà que ets una persona dedicada aquí en un tema, una temàtica com aquesta, la intel·ligència artificial.
2: Conchi,
0: i sobretot de creadors de projectes.
2: Conchi, jo és que ja vaig cap als 60 anys. La gent, bueno. quan pensa algú que està en el camp de la intel·ligència artificial, penses un nano de 20 i pocs, de 30, sí. Un professional, o sigui, jo per això...
0: Sí, de 30 i pico d'anys. Vull dir que són els que penses en una persona jove, que són els que podrien dir que està més familiaritzat amb una temàtica com aquesta.
2: Tirant el carro. Mm-hmm. I per això dic que el tema de la bretxa digital no és insalvable, però l'únic que tenim que fer és d'entrada perdre una mica la por i sobretot pensar-hi...
0: Por, podríem dir por i també massa confiança, vull dir, penso també.
2: Bueno, jo em trobo gent que encara té respostes que a vegades fent servir el GPT, el que sigui, que es queden bocabadats veritablement per la profunditat que dona.
0: Sí, però s'ho creuen i tampoc estan a les de creure al 100%, tal com explicava la Teresa.
2: Però no
0: I també ho saps tu molt bé.
2: Però no s'oblida una cosa, o sigui, el procés de la recerca sempre ha sigut el mateix. Abans, quan teníem llibres, no et quedaves amb el primer, que et deia un llibre, anaves a la Bíblia i buscaves totes les fonts que poguessis.
0: No, és com si tu vas al metge i t'explica i te diu tens una malaltia que no té remei i tal. Tu busques una altra opinió, o una segona, una tercera, les que calguin, no? I aquí hem d'anar també així.
2: Aquest és el tema. I després, el que necessitem, evidentment, és que el legislador es posi la pila i es posi la pila molt de pressa. Sense regulació jurídica no es pot fer cap negoci. Això és el primer que...
0: No, aquí esteu bastant... O sigui, en aquesta societat que heu creat, penso que és molt completa, no? Perquè aquí està la Teresa que posa justament la part que toca, que és la regulació, la llei, no?
2: La Teresa és fonamental perquè, evidentment, sobretot els que som tècnics i els que som informàtics, em refereixo, tenim una mica aquesta fama de ser una mica friquis, i llavors el que podem dir es queda rebotant una mica en les altres parets. En el moment que un advocat comença a assenyalar i a concretar els punts que ens manquen de legislació i de regulació i com ho tenim que canviar, penso que evidentment, és la persona experta. O sigui, jo treballo amb màquines, la Tere treballa amb lleis, i ella és la persona indicada per fer-nos a tots recapacitar i entendre de que ens queda un treball per
0: tu,
2: fer.
0: Tu ets el creador del projecte, ¿vale? Està clar. I aquí ens anem cap a la intel·ligència artificial, amb la màquina que tu ara ens explica, bueno, la màquina, l'eina que tu ens explicarà, el projecte. De tota manera, primer, com m'he posat en preguntes molt introductòries, no? Doncs, la IA, la intel·ligència artificial, pot ajudar a reduir aquesta bretxa que podríem dir, o el que no, o el desconeixement, o el massa, no? I o fer-la encara, com hem dit abans, reduir o fer-la més gran. És a dir, encara podem tenir més problemes, o sigui, amb la bretxa, fer-la, per això he dit, més gran. I també els errors habituals, o els 15 errors habituals cometent quan parlem nosaltres, la gent en general, d'intel·ligència artificial.
2: Jo diria que l'únic, com totes les tecnologies, el que no es poden quedar és a l'abast de 4 i que facin de reguladors de com aquestes tecnologies acaben entrant en la societat. El gran perill que tenim ara mateix és crear una altra economia de dues velocitats. Una, perquè les empreses que ja s'ho poden permetre, ho poden pagar i estan implementant intel·ligència artificial, i les que no. Les que no cada dia estan perdent una distància que jo crec que és insalvable. O sigui, cada dia que perds estàs comprometent una mica la teva capacitat de tindre èxit en el teu negoci, perquè els grans ja ho estan fent. Uh-huh. I tornem a lo mateix. De quina manera fem aquesta barrera i creem aquesta bretxa digital? Pues amb el mecanisme més fàcil i més antic que tenim al món, que és el del preu. Si jo poso una tecnologia que no la pot, que ningú la té abast al petit comerciant i li dono una empresa més gran, aquesta empresa més gran agafarà aquest avantatge i acabarà tancant el comerç petit. Llavors, i com fem per això que no sigui, això no pugui ser tan fàcil? Necessitem legislació.
0: Sí, i què és el que més et sorprèn de com la gent fa servir o no fa servir la tecnologia? En aquest cas és la IA.
2: Anem tots molt curts de temps, tenim problemes de la vida real tot el dia, tenim nanos que portar al col·le, papes que portar al cap. Em refereixo, tenim tots força complicat i llavors quan tenim 10 minuts, pues a vegades no tenim gaire ganes de fer res, veritablement. I l'autoformació en aquest món és fonamental. Si tu no et prepares, no ho farà ningú.
0: I ara, no sé si és passar primer a la Teresa, que es parli de la normativa, o directament que ens expliquis el projecte que estàs desenvolupant i en quin problema et trobaries. Pot ser que això és massa ràpid i pot ser que potser primer, o també a través de el que diu la normativa, doncs és...
2: Jo crec que...
0: Ah? Doncs

0: paro mitjançant la seva pròpia normativa, i això és el que ha fet. Això és del que partim. Molt bé. Què passa? Això va passar el 2024, però estem al 2026. Què ha passat a Espanya? Què ha fet Espanya amb tot això? A Espanya l'únic que ha fet, i és molt trist, però és així, és fer un anteprojecte, que s'ha dit, un avantprojecte. I aquest avantprojecte és del 2025, però és que s'ha quedat aquí. No ha fet res més. Sí que hi ha uns objectius, que és començar, per exemple, per establir unes sancions en cas de cometre irregularitats. Qui respon a tot això? Perquè és el que t'he començat dient al principi.
1: Sí.
0: Partim d'un codi civil del segle XIX, que és el que estableix la
1: resposta. Que ja no estem parlant ni del segle XX.
0: Segle XIX, vull dir, estem parlant de coses que està molt bé que l'anem actualitzant, però és que potser s'ha de començar. S'ha de començar i posar-nos en sèrio i dir-nos la nostra realitat ara és aquesta, però és que demà passat serà una altra. I tot això ha d'estar previst. Partim d'això, partim d'una llei de propietat intel·lectual que també necessita una persona física per veure qui és el responsable, de qui hi ha darrere. Què passa amb tots aquests vídeos o fotos que en principi hauria d'estar etiquetat dient que està fet per la IA i no posa l'etiqueta.
1: No posa.
0: Si no posa l'etiqueta, nosaltres tenim una imatge o un vídeo, però si això no és correcte, si és fals, s'està vulnerant la llei de la propietat intel·lectual. I com no tenim una persona a la que reclamar, qui para aquest vídeo? Si tenim un vídeo que diu que el president del govern, a partir de demà, per exemple, el que li comentava abans al Raül, podeu anar a comprar que no s'aplicarà l'IVA. Què passaria en aquest país si tothom sortim a comprar perquè pensem que no s'aplica l'IVA en aquell dia? O sigui, vull dir, no ens dona temps, no tenim temps de reacció per poder anar en contra de tot això, perquè això vola. És el que em comentava Raül. I si aquest vídeo està fet per un tio que està a la Índia, amb un... Bueno, tot això ho he explicat tu millor, que m'ho has dit, i tu ets a l'espera.
2: Bueno, entrem en un tema que és transnacional. Si jo, per exemple, compro el domini a l'Argentina, tinc el servidor a Lituània.
1: El domini, quan estem parlant de www.radiocaldes.com,
2: compro el domini a l'Argentina, poso el servidor on puxo aquesta web a Letònia o a Kazakhstan i jo estic a Tailàndia en un internet cafè.
1: Que a vegades passa, eh?
2: Bueno, és que això és el que passa.
1: Molt sovint.
2: Això és veritablement el que passa. Per on comencem? El primer que té la força investigadora és el nom del domini. A on s'ha comprat aquest domini? Tenim que buscar-ho per veure si ens donen les dades de la persona que l'ha comprat. Però després tenim que veure on està el servidor, perquè tenim que veure veritablement què és el que està fent aquest servidor. Ostres, tenim que demanar un altre rogatori a Letònia per entendre que ens doni accés al servidor.
0: I perdó, quant de temps ha passat?
2: Igual un any i mig abans.
0: Temps de reacció totalment ineficaç.
1: Clar. I per tant, quins són els principals riscos? Serien aquests, no? Els riscos, però no, els riscos legals, associats a la intel·ligència artificial.
0: Els riscos són que no podem anar en contra d'algú que no està identificat.
1: Clar.
0: És que el nostre dret exigeix poder reclamar algú, ja sigui persona física o persona jurídica. Això és el que diu ara mateix el Codi Civil. Però què passa amb la IA? És que no hi ha una persona física o una persona jurídica, o és molt difícil d'identificar-ho.
2: Simplement no es
0: Llavors,
2: pot identificar.
0: Aquí el que ha patit el dany, pues realment es queda sense poder subsanar-lo ni poder rebre cap tipus de compensació ni...
1: Per exemple, tu imaginem que a vegades fan servir persones famoses,
2: sí.
1: I te posen, pues imagina't com ha estat el cas de l'Angelina Jolie, no? I posen la seva cara en un cos i quien te diu ella, qualsevol altra, però clar, si no hi ha una empresa, si no se sap qui ha fet això, a qui reclames, a qui li poses la denúncia, perquè clar, ells tenen poder per fer aquesta denúncia, però si no hi és...
0: Aquest és el problema.
1: I pues, imagineu, i això és una persona, vull dir, famosos, no?
0: I que no, però li, falta, això... no li falten recursos,
1: exacte,
0: econòmics.
1: Exacte, i que tindrà persones darrere, doncs, advocats, etcètera, que faran tot el possible. Però quan són ja a vegades és això que poses... mira, jo abans parlava d'un llibre que és Els nens són reis, no? Aquest llibre, doncs, de la Delfín de Vigan, és això, va de la mare que posa, vull dir, té ganes des de jove que volia ser influencer, etc, i no ho aconsegueix, després posa els seus fills. La seva filla, doncs, davant de posar-la les... en aquest cas no és necessàriament intel·ligència artificial, però sí que va tot amb el tema de les xarxes, no? Perquè les xarxes també, és que hem de dir que la xarxa i la intel·ligència artificial avui dia van totalment unides, sobretot quan estem veient totes aquestes, moltes vegades són totalment inofensives, històries amb cares, però no sabem si aquests personatges que surten són reals, aquestes cares de nens són reals, o sigui, ens han fet... és que això ja no ho saps, no? Doncs aquí és el fet de que desapareix el contingut, desapareix la nena a través d'aquesta xarxa que s'han fet servir, etc. Però ja dic que jo ho lligo una mica en tota la xarxa, ja dic que intel·ligència artificial i la xarxa podrien dir que van totalment unides avui dia, sobretot amb el tema d'aquestes temàtiques que es fan servir, no? Vull dir que ja no estàs parlant de que si jo poso aquest programa o el que sigui, vosaltres sortiu, etc. No, ja estem parlant de lo que contínuament t'està acribillant,
0: sí.
1: Perquè t'estan acribillant de manera continuada amb històries que tenen cares, que a vegades confons, no, ja no saps si són reals, si són creades, perquè les crea la intel·ligència artificial, les crea, però les crea a través d'una fisonomia que és real.
2: Està entrenada...
1: Això tu ho saps.
2: Sí, s'entrenen amb un fotimer de dades, de fotos reals de tot tipus i de fenotipes, i llavors és una qüestió, em refereixo, per la màquina, una vegada està entrenada amb una sèrie de dades, ja no té cap problema de repetir-ho, això. El tema és que, a més, a les xarxes encara ens trobem amb un tema... Em refereixo, si tu i jo tenim... Tu tens una empresa i jo et faig una solució per la teva empresa i en aquesta solució porta intel·ligència artificial i passa qualsevol cosa. Som una empresa, hi han maneres de que podem mesurar el dany, podem fer una reclamació, el que sigui. En el tema de les xarxes socials és diferent, perquè tu pots publicar gairebé de manera anònima totalment i no hi haurà una manera de... Em refereixo, sí, jo agafo a veure un vídeo teu i faig com si ets la meva nòvia que s'està donant un petó i ho puxo a les xarxes i ho faig des d'un telèfon, una conta anònima i
1: és a dir, telèfon... que ho fas d'una conta que
2: no
1: però, per pel general, per lo general, diguem, això podrien dir que som, clar, a vegades som bots, vull dir que són aquestes que no saps que això també te trobes. Clar.
2: I aquí tenim...
1: En Instagram o en Facebook o en... Sí.
2: I totes les xarxes socials estan intentant posar mesures per detectar
1: el que serien bots.
2: Sí, contingut fet només amb intel·ligència artificial, però ja sabem que això sempre és un... Saps, és una batalla, no?
1: Sí.
2: El sistema de detecció i la gent que cada vegada es torna més llesta i ho fa cada vegada millor. Per això és tan interessant i tan necessari que tenim legislació, perquè si no n'hi ha legislació, em refereixo...
1: Per això. I Teresa, com es protegeix un ciutadà davant d'un algoritme que pren decisions sobre ell? Com ahí on arriba la llei o com queda regulat?
0: Primer el ciutadà ha de saber que s'està fent un mal ús de la IA sobre si mateix, perquè és que de vegades ni ho saben.
1: No, ahí està la cosa, que per això dic protecció, perquè tu imagina que s'està fent la teva mateixa persona, servir i perquè d'aquelles casualitats te trobes, diu, què és això, no?
0: Clar, això mateix. Tu imagina que publiquen un vídeo meu fent alguna irregularitat.
1: Sí.
0: O sigui, el meu prestigi professional ja s'ensorra, perquè jo he de demostrar que sóc innocent.
2: Yeah.
0: Això per començar. I en el cas de fer-ho, en el cas d'aconseguir que es demostri això, qui repara tots els anys que jo he patit durant 10 mesos que arriba la sentència i es declara que aquesta persona és innocent? O sigui, vull dir, tenim un problema. I jo crec que la qüestió és no com es regula la IA, sinó cap a on volem anar. Si el que volem és que la IA sigui una eina per fer-nos la vida més fàcil, que siguem més productius, que millorem la nostra qualitat de vida...
1: És que és ahí on ha d'anar, no?
0: Ah, sí, però és que també està l'altra part, el mal ús de la IA.
1: Clar.
0: Llavors, aquesta és una regulació que parlàvem al principi, és una regulació tan global a tots els nivells, que no ens hem de quedar només amb si publiques una imatge que no és meva tindràs aquesta sanció, que sí, que està molt bé, que el reglament de la Unió Europea ja comença a preveure això i partim de 35 milions d'euros de sanció, que sí, que està molt bé
1: sempre
0: tot això.
1: Quan, sempre i quan sàpiga, si sí, sàpiga qui és.
0: Bravo.
1: Clar, perquè si no ho saps, com ho, és, que és el que estem clar. Parlant.
0: Llavors, és com, és molt, no sé, vull dir, és un camp molt, molt dispers, que costa molt, i hem de començar a posar camí, hem d'obrir camí, i hem de veure què podem regular i fins a on. És que és així, i, i el tema és que cada dia canvia, que això no ens hem de posar els experts i dir, vinga, anem a regular això, ah, necessito un any de treballar i treballar i treballar. No, si tenim que fer servir totes les eines i les més actuals possibles, i les experts més que estiguin més actualitzats, perquè no ens serveix que reuneixin en aquesta assessoria que vol crear l'Estat d'experts, i quan, això ho van fer el 2025, i estem al 2026 i no han fet
1: i
0: res.
1: I encara no hi ha
0: res. Ha passat
1: res.
0: Un any.
1: I les empreses petites estan preparades per complir la normativa? Clar, estarien preparades si coneixen ben bé la intel·ligència, l'eina en si, no?
0: Això mateix, falta informació, falta formació i falta persones que es posin al seu costat i que li sigui rentable.
1: Perquè... qui són els punts secs? Perquè ara torno a tu. No? Quins són els punts secs de la llei? És a dir, allò que encara no està regulat i hauria d'estar.
2: Mira, per exemple, aquí a Espanya, en principi, corregeix-me, Tere, si m'equivoco, tens que tindre els correus electrònics de la teva empresa per 3 anys?
0: Correcte.
2: Vale. Avui en dia, dintre del mercat de la gent que fa solucions com les que jo faig, hi ha un dels mòduls més senzills o populars.
1: És que ara passarem a que parlis
2: comptarem.
1: Del projecte.
2: Sí, però bueno, jo... estem parlant d'una eina que, per exemple, pot administrar el teu inbox del teu correu electrònic. Vale? Això està de fàbula, però entenem de que estem parlant de que és IA generativa, jo faig uns agents que tenen capacitats d'autoaprenentatge i d'autocuració, cada vegada es tornen més llestos, però mai pots descomptar que hagi un problema i t'esborri emails que són necessaris per la teva administració de cara a Hisenda. Pues si no ho has pensat i ve qualsevol xaval per la porta que et diu, oh, jo te puc fer una solució d'intel·ligència artificial per 150 euros i t'ho implementeixo i tal, i dius, ostres, de conya, vinga, fes-m'ho, i demà tens un problema, no tens ningú a reclamar, aquest nano no té seguro de responsabilitat civil, tindràs un problema amb Hisenda, perquè si no has fet una política de fer un mirall de les dades del correu electrònic amb una alta bústia que ho puguis guardar i tal, pues fixa-t'hi, aquesta broma que en principi era agafaré una eina que em farà servir millor per l'empresa.
1: I que molt sovint podrem confiar en aquesta persona, sobretot en la petita empresa, en el petit comerç fins i tot, vull dir, de cara a buscar la millor, doncs vendre més, no? Doncs, i clar, i ve aquest personatge i et convenç, diu, i a més, pues mira, tu has dit 150 euros, te lo posaré una mica més car, 500 euros. Això és molt assequible. I te deixes portar per aquí, si després...
2: I després tens un problema. Clar. I això ha passat també, per exemple, en el temps de que tot el món necessitava fer una pàgina web i hi havia moltes empreses que
1: també,
2: trobaven
1: el
2: veí,
1: l'amic,
2: l'estudiant argentí que em fa una pàgina web i tal i qual.
1: Ah, molt, molt, molt bé de preu quan tu ja saps que una bona pàgina web té un cost que se te'n va a partir dels 1.000, 2.000 euros perfectament.
2: Depèn.
1: Perquè és la feina que te la van fent feta. Però clar, quan t'ofereixen això...
2: Què fas? Pues,
1: l'acceptes i després és... Bueno, te trobes en els problemes, no? De com que no funciona, que no sé què, que no sé quan...
2: I no n'hi ha ningú al darrere, i si no passa qualsevol cosa aquí la reclames...
1: O si ja és possible que l'estiguis dient contínuament a la mateixa persona, però no te lo sap solucionar perquè no arriba, no?
2: Jo diré que m'he fet a la meva vida professional d'aquestes històries, aquests drames petits de la petita empresa, no et diré la quantitat de pàgines web que hem tingut que tornar a fer perquè és que no havia per on agafar-ho, o sigui, era com una galeta que quan lo tocaves es trencava i deies, bueno, tenemos que empezar de cero, porque això són les coses que passen, i en aquest, per això en aquest tema en la intel·ligència artificial encara és més important que la gent entengui que no necessito un consultor tecnològic ho puc fer jo també, jo mateix, si m'hi poso. Jo tinc un dels projectes que tinc és una universitat online que pots agafar cursos de la intel·ligència artificial. Jo tinc un curs que el tinc posat amb un preu de 19,99, sortirem al 19 el mes que ve, podreu descarregar-ho també. En aquest curs t'ensenya el que una empresa d'automatització et cobraria 5.000 euros i està fet perquè una persona que no treballa amb un ordinador a la seva vida diària, acompanyat del seu fill de 16 anys, puguin fer aquest sistema. Tens el codi, no tens que pensar, només tens que seguir els passos, copiar i pagar, i quan ja estigui funcionant i el servidor, pots començar a llegir i entendre. El que et vull dir és, aquesta solució, si truques a qualsevol empresa d'automatització, et vindran dos paios molt guapos, amb uns trajes molt cars, amb un molt bon rellotge, i diran, això, 17.000 euros, més IVA. Uh-huh. Ho podries fer tu per 300. Uh-huh. Per 300. Si tu t'ho fas.
1: Clar, aquí està. Suposo, és aquest projecte que tu poses a través d'un curs, no? I és ensenyar. Ensenyar com ho pots fer.
2: Exactament.
1: De manera, i a més, aquí intervenint el... Pues imagina't els usuaris, no? Doncs fent totes les preguntes que calguin per solucionar tots els problemes en què et pots trobar o que per poder desenvolupar aquesta...
2: Exactament.
1: Aquesta, en aquest cas estem parlant d'intel·ligència artificial.
2: I més a més, suposa... Jo, aquest és un tema de que jo voldria que quedés clar, perquè a mi em sembla que és una petita revolució. Estem parlant de tornar-li a la petita i mitjana empresa, a qualsevol empresa, la propietat del seu codi i del seu software. Això veritablement no passava des dels anys 80, en què les empreses eren les propietàries del seu codi i podien fer el que volguessin amb el seu codi. Ara només tens permís per fer-lo servir. No pots modificar, no pots fer res, no, no, no. D'aquesta manera, tornem la sobirania tecnològica i de dades a l'empresa, perquè aquest codi és teu i pots fer el que vulguis. I si demà vols que tu desenvolupi una persona perquè et porti per un costat, ho pots fer. És el teu codi, pots fer el que vulguis. Jo crec que això és una gran revolució i és un model que estic segur que... El model antic que hem vist fins ara del desenvolupament de software, les llicències i com funciona, aquest model s'està morint. I el bo que té és que li dona el protagonisme al comerciant, a l'empresari, perquè t'ho pots fer tu mateix.
1: Raül, passem al projecte, perquè això és molt més ampli. Aquí, diguem, d'una banda, ens dona les eines per, a través d'un curs o el que sigui, i amb un cost de, molt assequible, vull dir que ens estalviem bastant diners, etc. Per les persones que és, pues, com jo, per exemple, o com qualsevol, és a dir, o per a un petit comerç, etc., que pugui necessitar-lo. Jo penso que tots ho necessitem. Vull dir, per a una, jo precisament el necessitarem per a la meva feina, vull dir, perquè és així. Un altre també per a la seva feina, vull dir, en aquest cas, doncs, des del periodisme, etc. Però aquest, el projecte teu va molt més enllà. Crec que en aquest cas podrien dir que també va cap a l'administració, no? L'administració pot ser local, pot ser generalitat, perquè en aquest sentit també la cosa està bastant... És molt precària, podrien dir, no?
2: Sí.
1: Dels serveis, vull dir, que hi ha. No sé, aquí podeu parlar tots dos, eh? Vull dir, perquè també aquí podrien dir, doncs, que la llei també diu la seva... O sigui, per una banda ens trobem la tecnologia i també la llei, no? Doncs és això, en quin punt xoca per una banda, però m'agradaria que expliquessis aquests projectes.
2: Jo...
1: Més que un projecte són, podríem dir, o en un projecte hi ha diversos,
2: sí,
1: no?
2: Sí, jo anem a veure, el meu projecte és intentar convertir que Caldes es converteixi en una ciutat piloto i model en el qual hem tret la intel·ligència artificial del cupo de la gran empresa i la implementem a tots els nivells al petit comerç. No cal ser sociòleg ni polític per donar-te una volta per Caldes i donar-te compte que n'hi ha botigues que es queden buides i que el petit comerç cada vegada és menys i que l'amenaça que té el petit comerç per competir amb els grans és una batalla que està molt fotuda perquè no tens les eines, la pressió fiscal és insostenible, t'ho fan molt difícil. Llavors, a mi el que m'agradaria és que entre tots fem un pensament a intentem que Caldes faci un pas per davant i ens deixem de teories i de projectes molt rimbombants i fem coses al nivell de la petita empresa. Perquè diré una cosa, el més important de tot això, el més important de que la gent comenci a fer coses amb aquest tema, és que una vegada comences a treballar-hi, el cap et canvia i llavors ho veus tot molt més fàcil. Podríem estar aquí parlant i fer una xerrada cada divendres i amb això no aconseguiríem tant de canvi.
1: Tenim un temps i no acabaríem mai, però bé, intentem posar-lo.
2: Podem parlar moltíssim, però emprendràs molt més si et sentes i fem un projecte. Entens el que vull dir?
1: No, estic totalment d'acord. O sigui, jo me poso asseguda i dirigida, però una explicació concreta, perquè vas dirigint, no? I jo necessito saber el coneixement, ¿vale? En aquest cas és el projecte, però el projecte ben explicat.
2: Sí.
1: I aquí també veiem que hi ha la persona, no? Vull dir, tu estàs explicant un projecte totalment, en aquest cas és la intel·ligència artificial, però a través de la persona que és qui ho explica, no? I a través d'aquí, de quina manera jo podré fer servir aquesta eina.
2: Perquè una vegada, el més important és començar-hi. Una vegada ho has fet un cop, llavors el teu cap també comença a funcionar d'una altra manera i entens, comences a estructurar els teus pensaments, que és el més important, perquè la màquina només el que fa és el que tu li dius. I avui en dia ja no necessitem gairebé ni fer un prompt d'escriure-ho, al sistema li pots parlar. La majoria de la gent ara mateix utilitza el GPT en parlant. O sigui que, en principi, és possible que tu li tinguis a la màquina, literalment. M'agradaria que em fessis una aplicació perquè jo, quan puxi un vídeo de YouTube que sigui molt llarg, me'l talli a trossets i el pugui puxar en shorts.
1: Mm-hmm.
2: Fixa-t'hi. I això, si li dius al model d'intel·ligència artificial amb l'eina correcta, dirà: molt bé, el que comprenc és que vols que faci això, no et preocupis que jo et faig el programa i anem veient. Ja et farà el programa. I probablement hi hauran faltes i defectes que no acaba de trullar. Com li ha passat sempre a tots els informàtics, fer un programa i després la meitat de les coses no acaben de funcionar i tens que anar retocant i tens que anar... És el mateix sistema. L'única diferència és que no hi ha tres nois programant per tu, ho fas amb la màquina.
1: Uh-huh.
2: I una vegada ho has fet, la primera trigues 4 o 5 dies, la segona trigues 3, i arriba un moment de que fàcilment tu et pots posar i dir: què és el que necessitaria jo per la meva empresa? Necessitaria una aplicació que quan ve una comanda per e-mail doni un missatge als nois del magatzem perquè ho posi en una caixa, vale, això, i et pots fer tu aquesta aplicació. No tens que anar-hi a una empresa, ni pagar-li, ni encarregar un informàtic. I a més, aquesta aplicació, com l'has fet tu, aquest codi és propietat de la teva empresa. El canvi és brutal. O sigui, surts guanyant de totes les maneres. D'entrada, per la teva coneixença.
1: Però aquesta aplicació la podrà fer a través del projecte, no? De que seria el teu projecte.
2: I després, quan jo no hi sigui, ho podràs fer sense mi també.
1: Sí, sí, sí.
2: I arribarà un moment que si et poses una mica la pila, potser vindràs i m'explicaràs un truc que jo no havia vist, em refereixo. La progressió és molt ràpida. El més important és donar aquest primer pas i atrevir-te, només. És així de simple. O sigui, el que passa és que, clar, si no n'hi ha ningú que t'estimuli i que els grans gurus tecnològics ho facin veure, diu: no, esto
1: però,
2: és...
1: Però aquest mateix, el projecte, anar més cap a la política, per exemple, vull dir, per això t'he dit que en aquest cas, pues, podrien dir administració en un ajuntament o en... Qui te diu anar més amunt?
2: Jo...
1: Diputació, Generalitat, jo què sé, qualsevol, ja t'he dit administració.
2: Jo la Tere
1: sap... De quina manera enfoques aquest projecte?
2: Jo crec que la Tere sap que jo sóc partidari del govern local. Jo crec que sense el govern local no passa res. Llavors crec que, a més, és el puesto on la força dels ciutadans en un punt més concret es pot aplicar i pots fer canvi. O sigui, a les grans ciutats aconseguir canvi, el polític és un animal que està molt aïllat, va en cotxe oficial, es baixa, creua, puja al despatx, no el veus. A les petites ciutats i als pobles et trobes a l'alcalde fent les compres al súper o et trobes a un regidor. Per tant, crec que el més important és que tots fem que el nostre govern local es posi la pila. I per això la Tere us podrà comentar, hi han iniciatives que es poden fer per fer barreges de projectes de liderazgo entre el govern local i l'empresa privada. I jo crec que aquest és el camí que necessitem explorar i dotar. El que no pot ser és que encara estem parlant d'una tecnologia que ens porta cap al segle XXIII o XXII, com vulguis, i com deia la Tere, la nostra jaqueta legal està feta al segle XIX i li estem posant parxes i estem intentant entendre com regularem una cosa que va 100 vegades més de pressa que nosaltres.
1: I fins i tot alguna empreses que són importants, empreses de transports, per exemple, que funciona pues, d'aquella manera. No, jo no vull donar noms. Aquí a Caldes, de fet, només hi ha una.
0: Que coneixem molt bé.
1: Però que necessitaria també aquest projecte, aquesta eina.
2: Mira, ahir estava parlant amb una noia que és analista de dades a la Nissan i m'estava explicant que per un projecte que a mi em semblava gairebé ridícul de fer poc més que una migració de dades d'una base de dades a l'altra, el preu eren 100.000 euros per any, a l'any. I jo m'ho estava mirant i estava dient, pues em sembla que hi ha com 75.000 de pur benefici. Em refereixo, per el que m'estàs explicant, la quantitat d'hores de treball dels sistemes que n'hi ha, home, sí, pots demanar aquesta xifra, però et dic, em sembla ètic, ja no em sembla gairebé ni ètic que puguis demanar aquesta xifra per aquesta... D'acord, que quan ets una empresa com la Nissan necessites que l'empresa que fa aquesta feina tingui una solvència i una seguretat per si passa alguna cosa els puguis portar als tribunals. Vale, això ho podem ballar tots, però estem parlant de que estàs triplicant veritablement el cost de la feina i aquest és el problema que tenim ara mateix a la tecnologia. Evidentment, tot el món que sap fer qualsevol cosa amb la IA vol treure-li el major profit possible, però...
1: Teresa, què és més urgent? Educació digital en aquest sentit, no? De la IA, o regulació? Les dues coses a la vegada?
0: Per suposat, les dues a la vegada, però l'educació sobretot en els que manen.
1: Clar, és allí, aquí és on entraria.
0: Són els que fan que arribin a casa nostra, vull sí. dir, i la regularització segur, o sigui, vull dir, és que d'anar una cosa lligada a l'altra. És més, seria ideal que nosaltres poguéssim regular coses que encara no estan previstes, però és que en el sistema que tenim espanyol sempre anem regulant en funció de lo que arriba.
1: Bueno, és que com veiem com està la justícia, vull dir que és això, no? I com tampoc veiem que hi hagi manera de des del poder no es canvia, no sé si és perquè no, bueno, és que és veritat, la justícia tal i com està, la justícia a Espanya de fet és qui mana. I així veiem com està, no?
0: Sí, de això mateix.
1: Vull dir que és això. I quin futur immediat veieu en l'ús de la intel·ligència artificial en la vida quotidiana? Però ja dic que no sé si has explicat ben bé el projecte de cara a que estigui, que lo puguin precisament tenir en compte els que manen. Así de clar.
2: Bueno,
1: els que manen en aquest cas ja com veiem que de la justícia no es posa en marxa, aquí diguem que sou vosaltres, Teresa, tots els que treballeu, el que heu de treballar-lo també de cara a que s'arribi a fer aquest canvi dins de la justícia,
0: i
1: no?
0: Necessitem un sentiment crític. Si no
1: però,
0: tenim
1: clar,
0: el sentiment
1: i des del
0: crític...
1: poder i des del poder de qui governa, doncs també.
2: Ja, però és que desgraciadament anem a veure una cosa, o sigui, el joc de la democràcia només té una regla que és que necessita que juguem-hi tots, o sigui, no podem, si no n'hi ha pressió des de baix al polític, em refereixo, a tots ens passa el mateix, no? O sigui, només et poses els colzes sobre la taula quan hi ha alguna cosa important a fer, si no passa res, doncs no et pares. Si no som nosaltres els que transmitim al polític de dir tenim un problema, tenim una sensació d'urgència, és necessari que preneu iniciatives, no que esteu aquí al corrent i fent càlculs electorals de bueno, tinc 35 vots i si faig això tindré 37, però si em l'equivoco tindré 32. No, necessitem que prenguin, que hi hagin iniciatives i que t'atreves a liderar. O sigui, no, per això estàs aquí en aquesta taula. O sigui,
1: sí.
2: T'hem fet, estàs aquí de regidor perquè tens que liderar i tens que atrevir. El que passa és que sabem que en el negoci el tema polític les coses s'estudien tant que a vegades dius me da más rédito electoral no hacer nada perquè si no la cago i no passa res. Vale, jo el que li voldria transmetre a la gent és que tot això estava molt bé i
1: primer imagina't transmetre això a qui governa. Podríem dir a qui en l'Ajuntament de Caldes i qui per, qui per, o a qui per to, li pertoca, no? En aquest cas seria la, la part del, de l'empresa i la tecnologia.
2: Ja, nosaltres hem fet el que pensàvem que era correcte. Nosaltres hem vingut amb un projecte que en principi només pot enriquir la vida social i econòmica de Caldes, que és convertir Caldes en un centre d'IA, en el qual no parlem i fem soroll, sinó que veritablement apliquem una certa manera de solucions al petit comerç, provocar que vingui un cert talent intel·lectual a dintre de la vila perquè comencin a fer projectes o empreses i reforçar una mica i preparar el que serà la vida econòmica de Caldes per al futur. O sigui, nosaltres hem fet el que pensàvem que teníem que fer, però el que també tenim clar és que ho farem amb ajut de les institucions o sense. O sigui, el que no farem és quedar-nos parat perquè hi ha un problema polític de sensibilitat, de comprensió, d'oportunitat electoral. Jo ho comprenc, tots fem el que tenim que fer per als nostres interessos, però nosaltres, la Tere i jo, farem que Caldes, farem tot el que pugui perquè aquest poble doni un pas cap endavant i es converti en una mica d'un referent de com es poden fer les coses. No de parlar i fem ara un altre quatre debats, portem experts, ella porta un altre advocat, parlem 6 hores, ens prenem uns cafès. Això està molt bé, però això no porta canvi real. Quin és el canvi real? Que la gent agafi una eina i la comenci a fer servir per al dia a dia. Perquè una vegada tinguis la primera, començaràs amb el això ja ho he fet, ara ho podria fer una altra, ara podria fer una altra cosa. I aquest és veritablement el motor del canvi. El parlar, el teoritzar, el fer dibuixos amb una pissarra està molt bé, però amb això no portes canvi. I tirant del que deia la Tere, crec que l'educació és fonamental.
1: És la més important, no? Podríem dir l'educació, però les dues.
0: Totes dues. Sí. És que si tens una bona educació a nivell d'IA, la regularització serà més senzilla, perquè és més fàcil de treballar-hi, si tots anem a una. Però és que l'educació també ha de tenir la regularització i l'educació la, o sigui, i la regularització de l'educació. És que han d'anar de la mà. Necessitem aquesta formació, necessitem actuar, necessitem posar-nos ja, començar-hi. I no pensar que és algo que és del futur i que els quatre polítics que tenim ja vetllaran per nosaltres i pels nostres drets. I que el jutge ja, si jo tinc un problema, ja em donarà la raó. És que ens trobarem que si tenim un problema amb un fet d'una intel·ligència artificial, és que el jutge no ens podrà ajudar, perquè és que no obtindrem a qui reclamar. Llavors, tot això és una pilota que hem de començar a treballar-hi i d'estar tots en aquesta lluita. Perquè és que si no ens trobarem els mal usos de la IA.
1: Això
0: dona per una altra tertúlia,
1: sí,
0: penso.
1: Quan sí. Dius, per això, quan dius tots, a qui ens referim? O sigui, els usuaris, també al poder, no? Bueno,
0: sí, clar,
1: no,
0: evidentment.
1: Els que es governen d'alguna manera.
0: Això mateix, estem en un sistema democràtic i aquí els que han de regular primerament són els polítics que han de fer tot això de dir, nois, tenim una normativa europea que ja està regulant això, hem d'aplicar-ho. I no només parlo d'Espanya, parlo de la resta de països europeus.
1: I aquí és on entraria l'aplicació que és, de fet tu és el teu projecte, Raül, no?
2: Bueno, sí, jo el que anem a veure, jo el que estic capficat en certa manera és de que deixem de parlar i que comencem a fer coses sòlides. I et diré una cosa, no és tan complicat, ni estem parlant de cap inversió, ni estem parlant de... és simplement deixar de posar-te obstacles. És una qüestió de visió. Això es pot fer i es pot fer amb uns costos ridículs, veritablement, i es pot fer. Ara, per què no es fan més iniciatives? A mi el que em sembla greu és que en un ajuntament d'una ciutat com Caldes, en el qual, per exemple, tenim una regidora que ha sigut presidenta de la Càmera de Comerç, que tingui que arribar un paio com jo, mig holandès, que visc entre Caldes i Holanda, a portar-te una iniciativa d'aquestes. O sigui, què és el que estàs fent com regidora de comerç? O sigui, de veritat no t'has enterat de lo que està passant amb la IA, de les baixes laborals que s'estan provocant, els despidos, els canvis de model econòmics? Quina part d'aquest telediari t'has estat perdent els últims 2 anys? perquè sembla que no has vist ni el telediari. O sigui, és necessari que jo vingui jo a explicar-te això. Jo pensava que em diries, Tete, no et preocupis, perquè nosaltres, fixa-t'hi, tenim 35 plans ja preparats, tenim una visió de futur per Caldes 2035, ho tenim tot alicatat. I hagués dit, hòstia, que guapo. Però arribes i et dones compte de que no n'hi ha plans perquè les converses com aquestes no estan sobre la taula. I si no hi ha converses i no comencem a parlar, no podem fer plans, no podem diagnosticar els perills, no podem dimensionar les solucions, no podem fer res perquè estem un poquito en els mundos de Yupi.
1: Doncs és que sense acabar el temps, i com ben dieu, necessitem una altra conversa, no? Quin futur més immediat veieu en l'ús de la intel·ligència artificial en la vida quotidiana?
0: Jo crec que les persones usuàries actualment estem tractant la IA com algo divertit, no? Com algo que ens comença a fer la vida una miqueta més fàcil. I que és, ai, em fa gràcia, vinga, m'instal·lo l'aplicació i començo a fer-li preguntes i començo a redactar els emails de feina millor. Sí, puc continuar?
1: Sí.
0: Començo a redactar un email millor de feina, començo a preparar un informe molt més coherent. O sigui, l'estem traient profit, ens està fent gràcia això de la IA. Però aquesta IA és com un cadell de tigre. Ara mateix és molt mono i molt divertit. I mira, ui, no m'havia pensat jo en la vida que podria millorar, per exemple, un àpat, un sopar. Pues mira, la IA m'està donant idees per fer-lo millor, no? Però és que aquest tigre es farà gran. Uh-huh. I ja sabem que els tigres mengen i maten. Vull dir, si no es regula això, si només ens quedem amb la imatge de que és un cadell molt, molt graciós, que comença a fer-nos les coses més fàcils, si no hi ha una regulació, una
1: regularització.
0: Gràcies pel contama. Si no existís això, aquest tigre, aquesta IA, serà un monstre i ens matarà.
1: Em sap molt greu. Jo us convido a que vingueu un altre dia i podem continuar la conversa, perquè es quedem així i tornaré, a més, tindré més preguntes per fer, això us ho asseguro. Doncs, Raül, Teresa, moltíssimes gràcies per aquesta conversa. Ja dic que queda inacabada, però sí que ens fa entendre una mica millor què és la bretxa digital, com ens afecta i què podem fer per evitar que ningú quedi enrere. Ja dic que encara necessitarem més. I també hem vist que la tecnologia i la llei no són mons separats, sinó que són dues peces que han d'avançar juntes si volem un futur digital just, segur i accessible per a tothom. Gràcies, de veritat, gràcies per la vostra mirada, pel vostre temps i per compartir coneixement en aquest cas, gràcies. No només aquí a la ràdio, sinó amb tota la gent de Caldes.
2: Gràcies a tu per tindre'ns, ha sigut un plaer.
1: I així arribem al final del programa. No m'estendrem més perquè no tinc temps. Moltes gràcies a totes i totes per escoltar-nos dia a dia. També aquí porta el control tècnic, el Monter, i doncs demà tindreu aquí més notícies i més veu per escoltar i per sentir i estar, doncs, per estar aquí al fòrum. Doncs ja sabeu, fins demà, a partir de les 9 estarem aquí.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Escola Pia acollirà avui dilluns una campanya de donació de sang. Serà a la biblioteca de la primera planta del centre en horari de 9 a 1 del migdia i de 4 a 9 del vespre. Els organitzadors de la jornada fan una crida a la participació ciutadana per garantir les reserves de sang als hospitals, recordant que donar sang és un gest senzill i solidari que pot salvar vides. Avui, dilluns, la Beta es troba a l'Escola Pia. Després d'haver començat divendres el seu recorregut per l'Escola Alfarell, aquest robot singular de fusta programable estarà de colònies a Caldes al llarg de tot el mes de maig. Un robot sense pantalles i cooperatiu que neix d'una iniciativa que transforma les aules en espais d'exploració, aprovant la robòtica als infants d'una manera diferent, activa i col·laborativa. A partir d'avui s'obre el període de matrícula per al curs vinent del taller d'art Manolo Hugué. En aquesta primera fase només hi poden accedir els alumnes que aquest any cursen algun curs anual. Les noves inscripcions s'obriran a partir de l'1 de juny. La matrícula es pot fer telemàticament omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. En esports, el Club Futbol Caldes aconsegueix espantar els dimonis del descens amb una sòlida victòria per 4-0 contra un Tossa que es jugava a l'ascens. Els de José Duque van fer un partit molt seriós en el que també va ajudar que els visitants acabessin tot el partit amb 10. Per altra banda, el sènior femení del CN Caldes de bàsquet també va fer la feina i ja té el certificat d'ascens a primera i es planta només un partit de ser campiones de Lliga. I acabem amb el temps. Avui dilluns ens espera una jornada tranquil·la amb alguns núvols baixos i intervals de núvols prims al matí, però amb més clarianes i sol durant la tarda. Les temperatures es mouran entre els 12 graus de mínima i els 24 de màxima, amb un ambient agradable al migdia. El vent bufarà fluix i no s'esperen precipitacions. Per més informació, els butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.

0: ha persones que entren en una sala i automàticament passen coses. Persones que transmeten calma, confiança, alegria i aquella energia difícil d'explicar, però impossible d'ignorar. Aquest dilluns a Líders de Ràdio Caldes conversem amb l'Antonio Fernández, una persona propera i profundament humana que ha fet de la connexió amb les persones una manera de viure. Darrere del seu somriure permanent hi ha experiències, aprenentatges, emocions i una professió vinculada als moments més intensos i especials de la vida, d'aquelles professions que et recorden que les emocions són el que realment dona sentit a tot. Parlarem de persones, actitud, lideratge, energia, vincles i de com deixar empremta sense necessitat de fer soroll, perquè hi ha líders que lideren des de l'ego i d'altres que lideren simplement sent llum. I l'Antonio és d'aquests últims. Benvinguts a Líders. I ara sí, comencem. Benvingut, Antonio.
1: Molt bon dia, Núria.
0: I abans de començar, aquella pregunta que potser t'han fet mil vegades, Antonio o Toni?
1: Molt bona pregunta. Sí que és veritat. És la pregunta que sempre em fan. Jo sempre em presento com Antonio Fernández perquè realment és el meu nom i és el que jo tinc que dir. Però sí que és veritat que després, quan la gent ja em coneix, l'Antonio passa de banda i el Toni és el que es fa present.
0: Molt bé, doncs a partir d'aquest moment de l'entrevista seràs el Toni. Escolta, llavors, bueno, seguint una mica amb aquesta estela, qui és el Toni Fernández, doncs?
1: El Toni Fernández personalment és una persona molt emocional. Les emocions van per mi pel davant, molt propera i a la vegada és molt perfeccionista, molt, molt. I professionalment pues, em dedico a crear aquestes experiències emocionals, que el conjunt amb la meva part personal i amb la meva part professional he acabat trobant el meu lloc en el que són els esdeveniments.
0: Sí, ara d'aquí un momentet anirem a tot això perquè no és fàcil la teva feina, perquè jo moltes vegades penso, bueno, muntar un esdeveniment és fàcil, però tu fas molt més que això, no? Tu el que fas és portar l'emoció a aquelles persones i això és el que et fa tan autèntic. I escolta, què creus que és el que et fa que la gent connecti tan ràpid amb tu? Perquè és superfàcil connectar amb tu.
1: Sobretot la confiança i l'estar proper. Mai deixo que un esdeveniment em coneguin el mateix dia de, sinó que el que faig és això, tindre un estar a prop de les persones que volen contractar el meu servei des del minut zero. I això és el que dona aquesta confiança i és el que tinc com a marca personal.
0: Bueno, de fet, parlàvem de vincles, no? Que tu, el que ets un especialista en generar vincles, que de fet també podem parlar després, d'on nosaltres també fa molts anys que ens coneixem, però justament la vida també ens ha tornat a connectar a través d'una organització empresarial. Però, escolta, i aquest somriure constant i permanent que tu tens, és natural o és una posició existencial a la vida?
1: Bueno, ja que tu ens coneixem des de fa molt de temps, tu ja saps, aquest somriure no és una màscara, és un somriure que surt de manera natural. I quan surt de manera natural és precisament per això, no? Que forma part de les meves emocions. O sigui, jo quan faig aquestes emocions, pues, aquest somriure surt. I és inevitable, mai el puc amagar.
0: Mira, jo m'he apuntat una paraula aquí que pensava que la diries i per mi et defineix molt, que és l'autenticitat. No és allò de lo que ves és lo que eres, no? I això suposo que també fa que la gent confiï molt en tu perquè no hi han com aquestes ombres, no? Que no saps mai per on et vindran. I escolta, respecte a això també, abans d'entrar més en el terreny més professional, quin és el moment que t'ha transformat més personalment?
1: El moment que més m'ha transformat personalment és estar amb les persones. Estar amb les persones perquè coneixes històries. Aquestes històries estan obertes completament de canal. Et fan moltes confidències que només tu ho saps. I això té molt de pes.
0: I suposo que això també ha desenvolupat en tu aquesta visió una mica, aquest superpoder, no?, de llegir les persones una mica quan entren a una sala, no? El fet aquest de conèixer tanta gent i veure tantes coses, tens aquest superpoder?
1: Superpoder no. Intuïció, sí. I jo des del minut, o sigui, quan tens a un client davant que vol fer el seu casament o el seu esdeveniment d'empresa, tu ja veus més o menys com anirà. Perquè com s'obren tan encanat, llavors tu ja veus de quina manera pot tirar allò. I és una cosa que et dona molta experiència i a vegades que et dona molta experiència et dona molta vivència.
0: Perquè com ara deies, casaments, ara anem a centrar una mica, no? Perquè hem parlat de casaments, esdeveniments d'empresa, emocions, vinga va, i ara que tenim tot això, ara sí, explica'ns, no? A què et dediques?
1: Mira, jo vaig començar estudiant comunicació, imatge i so, perquè des de petit em va agradar molt el món audiovisual, tot el que era el pretós, tot el que eren les càmeres, tot això que passa pel darrere però que la gent no veu al davant. I mira, i ara que m'està venint a la memòria, jo no sé si tu te'n recordes d'un programa que es feia Lo que necesitas es amor.
0: Ja veus. Sí, soy de esta época. Vale. La Gisela, la nostra tècnic de so, segur que no.
1: Però no és més que res pel era el programa en si, perquè era un programa que em fascinava, però jo anava darrere de la caravana de l'amor. O sigui, quan venia aquí a Catalunya, jo em saltava les classes.
0: En sèrio? Em pensava que era una metàfora.
1: No, en sèrio. Em saltava les classes i anava sempre per darrere. No per la caravana de l'amor, sinó per tota la infraestructura que es produïa a l'hora de fer un programa. Un programa que només la gravació durava 15 minuts i tenien que estar tot el dia preparant cables, o sigui, les càmeres, regidors, personal. I això, al directe, això és el que a mi m'entusiasmava, o sigui, m'enamorava. I probablement ara, pues, pensant això de la caravana de l'amor, he acabat fent amor. Fent amor, no? I clar, durant els estudis, pues, clar, tu ets tu i ningú et veu. Però de cop i volta tu sents molt. Darrere d'un esdeveniment jo sempre he estat per la part de darrere. Però veia persones, jo veia el que emocionava la gent, jo veia el que no emocionava la gent. I tot això, pues, de mica en mica va entrar dintre de mi. I quan ja estava preparat dic, vinga va, ara és l'hora de donar el pas i està cap al davant, no? I això és a l'hora de que faig, diguem-ne, la dinamització o l'oficient de cerimònies o en un esdeveniment empresarial poder-me ficar al davant per poder-lo dinamitzar. Després de tot això, la meva experiència, pues, va anar als estudis de ràdio. Jo vaig fer les pràctiques a estudi de ràdio també municipal, a Ràdio Sant Andreu de la Barca, on va fer també el primer contacte, no? El poder connectar amb persones, poder connectar amb la gent, poder veure aquest món audiovisual d'una manera del costat. I el meu salt completament per saber tota la gent va ser a una sala de festes, al Cortijo, que estava a Sant Boi. Va ser una etapa molt intensa, va ser una de les millors etapes de la meva vida, on tot l'equip van posicionar aquella sala a la primera de tot Catalunya. O sigui, va ser increïble. I tot això és el que m'està curtint cap a dintre fins a arribar on estic al moment d'ara, fent esdeveniments tant socials com empresarials, però sobretot el tema dels casaments.
0: Sí, anem a pams també, perquè a mi això dels casaments sempre m'ha apassionat, no? Llavors, quan dius fer casaments, però de fet tu no organitzes el casament, quina és la part concreta que tu t'encarregues dintre d'un casament?
1: Jo me n'encarrego sobretot de la dinamització del que és del que tothom li pot dir al disc jockey, vale? Del que són els moments més especials del casament, com són les entrades dels nuvis, com són les entrades de plats, com són lo que són els detalls que els donen els convidats, el primer ball i després el fi de festa. I quan vaig donar un pas endavant, doncs em vaig fer també mestre de cerimònies, que és el que tothom fa al seu casament en un jutge d'una manera molt freda o actualment en un notari, i llavors en el restaurant es fa l'autèntic casament. L'autèntic.
0: Bueno, l'autèntic. L'autèntic serà el bonic, perquè l'autèntic és llavors el jutjat, de fet, no?
1: Sí, aviam, lògicament. El legal...
0: Sí, el legal i el bonic.
1: El legal és el del jutjat. Però la gent, de la, quan fan els meus casaments, jo primer de tot no faig uns casaments, és simbòlic, lògicament, sí. Però no és festiu. O sigui, a mi quan em diuen, vols fer un casament en el qual et disfresses, no va amb mi, no sóc aquesta persona. La persona que jo ofici al seu casament és una persona que hi ha humor, perquè aquest humor me'l dones tu amb la teva història, però sí que en el partit legal, quan ja comencem la part legal, la gent es pensa que d'allà realment s'han casat. O sigui, que si tu no dius que aquell casament és fictici, les persones es pensen que surten d'allà completament casats.
0: Bueno, és una mica el que toca i és una mica el que parlàvem també, no? Que tu no podries fer-ho d'una altra manera, perquè això no va amb tu.
1: No va amb mi perquè per mi té un caràcter molt especial. O sigui, tu quan et cases, lògicament, està la part divertida, però la cerimònia té aquest caire. O sigui, tu fica't en el cas. A tu et conviden a un casament un juliol a les 12 del migdia en un jardí. No hi ha carpes, tot ple de sol. Què passa? Pues, què faig aquí a les 12 quan sé que això no val per res? La teva predisposició com a convidat canvia. En canvi, si tu vas a les 12 del migdia en ple sol a un casament i saps que es casen de veritat, la teva actitud canvia completament. I això és la màgia. Això és el que jo faig transmetre als nuvis. De que si no, més que res per això, no? De que estiguin...
0: Sí, sí, pel rigor, no? I per la solemnitat del moment, també. Que...
1: Clar, és molt solemne i per mi té aquest pes. I cada cosa té el seu lloc.
0: I escolta'm una cosa, alguna història que diguis, buah, això va ser un escàndalo, no? Després anirem a la part bonica, però ja has viscut algun evento d'aquests de buah, escàndalo? Per la cara que fa, sí? Però no sé,
1: sí.
0: No sé si la podràs explicar.
1: No, aviam, no puc explicar moltes coses perque no se poden dir, però sí que hi ha... Aviam, perquè tu veus en un casament dues parts. Tu veus la part elegant, que és com arriben els convidats a la cerimònia, i veus el fi de festa. Llavors, tu veus una transformació humana constant. I en el fi de festa, lògicament, pueden haver, han habido muchos...
0: Muchas cosas que no te puedo contar ahora, ¿no?
1: Bueno, aviam, si vols una?
0: No, jo sí, però clar, jo què sé, claro.
1: Vols una? Una va ser el nuvi i la núvia, els testimonis, pues...
0: No me lo puedo creer. Ja m'estic posant nerviosa i tot.
1: Un testimoni del nuvi era la parella del nuvi.
0: Ah, veus? Aquesta sí, no l'he vista venir.
1: Doble vida.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, però també és molt fort que siguin la segona, sigui testimoni de la primera.
0: Quasi.
1: Sí, perquè vegis una miqueta...
0: Sí, sí, coses aquestes, totes les que et puguis imaginar, no?
1: Imaginar, sí.
0: I la més emotiva, la més emocionant, aquella que has dit, aquesta me l'emporto al cor?
1: Mira, precisament aquest dissabte, la cerimònia d'aquest dissabte. Aviam, són persones. Jo em considero una persona... i vius molt, i tu saps perfectament el que t'han explicat aquella parella. I el que t'ha explicat aquella parella, a tu després, el dia de la boda, ho saps el motiu i el per què. I quan tu veus l'emoció de la parella, i quan crides els testimonis, que hi ha una història darrere, i es fiquen a plorar, tu ja et sents part d'ella. I sí, jo ploro.
0: Això m'ho va preguntar, tu com ho fas per sostenir tot això?
1: Primer, respiro molt fons. Show must go on, és la frase que jo em fico davant, però sí que és veritat que a vegades m'han fet alguna foto on la meva llàgrima estava...
0: I també és bonica, no passa res. No,
1: aviam, al principi sí que em donava cosa, eh? Aviam,
0: bueno, tu parte perfeccionista.
1: Mi parte perfeccionista.
0: ¿Cómo voy a llegar con esto?
1: Vale, soy profesional, esto no lo puedes hacer, lo tienes que aguantar, pero sí que es veritat que forma part de tu. És a dir, em dius el somriure, no? Això també forma part. I la gent, i quan acaba la cerimònia és quan la gent t'abraça, perquè has transmès veritat.
0: Has connectat veritat, sí, bonic, això m'ho apunto.
1: O sigui, has donat veritat. I ells saben que tu ho has fet amb tot el cor. Clar, i després, quan tu dius, no?, que els nuvis a tu et diguin, oh, quina cerimònia més maca, m'ha encantat. Això està molt bé, perquè no forma part, però jo no busco aquesta celebració de que els nuvis em diguin quina celebració més maca. A mi el que m'agrada, que les meves celebracions arribi a la gent. La gent ve per sentir sentiments i que aquests sentiments estiguin en aquella ermita, en aquell jardí. I quan tu acabes la cerimònia i que aquestes persones t'esperin, torno a repetir, t'esperin per donar-te una abraçada i per dir-te no he visto ninguna cerimònia igual, tu dius, he connectat.
0: I això em fa pensar, Toni, també, que possiblement, i és veritat que ens pot passar a tots, però que com es gestiona, el millor tu, que hagis tingut una pèrdua, no?, que hagis tingut un mal dia, que hagis... I t'has de posar a la pell de... i sobretot connectar amb aquesta emoció, perquè sí que és veritat que ara anirem als esdeveniments més corporatius, que no dic que no hi hagi emoció, però aquests que te la toquen tant a flor de pell, no? Com es gestiona quan tu a la teva vida personal potser has tingut un moment de necessito estar sol i ara tinc que estar fent això.
1: Som persones i tenim sentiments, i això és una molt bona pregunta, perquè en l'àmbit d'avui escoltes molt dir que tu ets persona i que és bo dir que no, i que si tens que dir que no, és un no, i no passa absolutament res, no?, en el món professional i empresarial. Jo aquestes paraules moltes vegades me l'he volgut fer meva, per dir, és veritat, he tingut un problema, no puc fer aquest casament. Però després, quan tu penses, i pares, i dius, com puc deixar a 80 persones tirades sense fer aquest esdeveniment? Perquè les coses et passen el mateix dia o un dia abans. No tens marge de maniobra.
0: I tu tens una història aquí potent, vale, també, no?
1: Sí. Aviam, la meva història, quan jo estava ja a la sala de festes, pues es va morir un tiet meu. Jo, pel dematí, l'estàvem enterrant, i a la tarda, hores després, tenia que estar a la sala de festes. Es complica més la història aquí encara, perquè ja a la sala de festes, lògicament, jo no puc estar darrere d'una cabina. Perquè jo sempre ho dic, jo no sóc disc jockey. Jo sóc animador, que animo amb la música.
0: Matís important aquest, eh? Matís important, no poses música, ets un dinamitzador.
1: Correcte. Jo fico música, lògicament, sí, sí. A mi em consideren com un disc jockey, però és que jo no em considero un disc jockey, perquè per mi la música

0: Bueno, pues el Tony pues salía al estrado y hacía lo que hacía falta. Y yo no me esperaba en aquel momento, hoy no es el momento. Hoy no es el momento. Claro, yo no vais a decir ningú que venía donde venía, de l'enterrament del meu tiet. Y lógicamente, viene el jefe.
1: Hay que vender.
0: Y me dice, Tony, te toca. Digo, ¿en serio, Miguel? Y me dice, sí, hoy no es un momento para mí. Me dice, hay que hacerlo. Y no, claro, él no sabía el que ya había.
1: Sí, sí, ya sé, ya sé.
0: Al que vaig fer va ser, vaig agafar el micro, vaig respirar, vaig donar-me una volta de transformació i hay que salir. I no m'ho vaig pensar. Música preparada, micro en mà, volta, play i fora, a l'escenari.
1: Sí, vull dir que a vegades no teniu en compte aquestes coses i clar, sí, parlem molt d'emocions, no? de lo que és bonic tota aquesta feina i la gent, no sé què, sí, però hi ha una part que també oblidem a vegades, que és que a nosaltres també ens passen coses.
0: I vaig més enllà encara, família. Família, això és molt important. Per què és molt important? Perquè la família es té que adaptar a tu.
1: Clar, caps de setmana, no? Jo també... Sí, sí.
0: Clar. O sigui, nosaltres treballem els caps de setmana. Bueno, donem visibilitat al cap de setmana. Sí. ¿Vale? Que són divendres, dissabtes i diumenges. Però, per exemple, amb la família de la meva dona, si no puc, no puc. Per exemple, aquest dissabte jo he tingut dos casaments. Pues no he pogut anar a la comunió del meu nebot. Si fossin de la meva família, pues Toni, cuando pueda, se hace. Sí, que també hi ha aquesta part personal, que sí que al millor et pot passar qualsevol coseta, però després també el vincle del dia a dia amb els teus pares, amb la teva dona, amb el teu fill. Com un fill que està estudiant de dilluns a divendres arriba al cap de setmana i no et veu. També són gestions que les de...
1: Sí, sí.
0: Que ho portes dintre, no? Però en el meu cas, des del minut zero, la meva dona, que ja portem bastant temps, ella ja sabia on estava,
1: on se metia. Com se sol dir malament.
0: Vale? On se metia. Era una cosa, que era un projecte que quan jo vaig entrar a la sala de festes, jo li vaig comentar amb ella, que era el nostre futur. Per tant, ens hem habituat i també donar-li gràcies per aguantar-me.
1: Sí, clar, és que això és un equip, no? Jo estic totalment d'acord amb tu, és a dir, al final les coses funcionen perquè l'equip funciona.
0: Correcte.
1: No? Perquè jo conec gent que, bueno, pues això viu amargat perquè ha de debatre sempre entre la família i la feina, per exemple, i això és horrible.
0: Clar, ells ja saben amb què em dedico. I sobretot, no? I molt, molt, molt, molt important, no? La confiança.
1: Clar.
0: La confiança és clau. És clau. I aquesta confiança és la que jo transmeto a les parelles. La tolerància. El no canviar. L'acceptar com és. I això també és el que a mi em fa, pues, tindre plena confiança amb la meva dona i amb el meu fill.
1: Clar.
0: Que si jo sé que estic treballant i que ells a lo millor estan en un altre lloc, però m'estan respectant. Igual que jo.
1: Sí, sí, és molt maco, i és molt maco que ho portis a sobre la taula, eh? O sigui, posar-ho en valor, això és molt bonic i diu molt també de tu, Toni. I escolta, i ara anem a fer un tomb, no? I ara ens anem a la part més corporativa, perquè tu tens aquesta faceta més de dinamitzador, d'animador, de casaments, que és un tema que t'estaria preguntant mil vegades perquè és un tema que m'apassiona també, però clar, també aquesta vessant corporativa. Com entres en el món corporatiu?
0: En el món corporatiu no deixa de ser també un esdeveniment, per tant, és A més B és igual a C. En el món corporatiu entro amb els sopars d'empresa. En els sopars d'empresa. Perquè tota empresa, en Nadal, fa el seu...
1: Que també hi estava pensant, que igual que a les bodes entres d'una manera, sales d'altra, no?
0: Igual... També!
1: Sí, sí, bueno, diferent, bueno, manera,
0: es que
1: però...
0: Entre compañeros puede haber mucho feeling.
1: Claro, sí,
0: y
1: sí.
0: Cuando tú sin querer pones una canción que los une...

0: Pues entonces ahí es cuando sale
1: lo mejor de
0: lo
1: cada
0: mejor
1: uno.
0: de cada uno, y entonces es cuando dices, ay madre mía, ¿por qué lo he hecho público, no? Ah, ese sí, ¿no? Ya vos, amb el corporatiu, entrat en el tema, vaig entrar amb el tema de sopars d'empresa pel Nadal. Llavors, és clar, aquí també vaig veure un ampli abanic que podia oferir, no? Que podia ofertar. I vaig treballar de la mateixa manera, o sigui, quan a mi em venia una empresa, em reunia amb ells, què volien fer, què volien transmetre, com ho volien enfocar, pel tema disc jockey, o sigui, i tot això pel tema musical. I, clar, i les empreses veien una altra història, o sigui, deien, això mai m'ha passat, perquè jo anava al restaurant i el que em venia, o sigui, no... I això, doncs, de mica en mica vaig també aprendre molt, i també és el que ha fet que em fiqui també al davant de l'empresa. O sigui, a lo millor jo tinc una empresa ja molt fidel, que cada any vaig començar-li fent el sorteig de les coses que tenien, i ara ja estic presentant tot el seu esdeveniment. I també gràcies, no? Aquestes, jo sempre ho dic, les coses passen perquè tenen que passar, però jo quan fico un pas endavant, jo primer vull estar tranquil i confiat de que allò sortirà bé. Llavors, jo he après molt per la part de darrere. I quan em... També és veritat, eh? Quan em diuen, venga, va, tu, hazlo. No estoy preparado. Sí, o lo haces
1: no va
0: o lo
1: contigo,
0: haces.
1: Sí.
0: ¿Vale? Y entonces, llavors, quan dius, vale, pues ara ja he dado el pistoletazo de salida, ya lo puedo hacer. Ja estic al davant. I així és com entro als mons corporatius. També és un món... És que és connectar amb persones, és connectar a emocions, és transmetre valors de l'empresa. Què vols transmetre tu? Quina és la teva ideologia d'empresa? Cap a on vols portar aquesta empresa? Quin departament ha anat una miqueta fluix? On podem reforçar?
1: Però això com es fa, això? Des de, clar, és a dir, imagina't que una empresa et diu, jo vull reforçar els valors de l'empresa, no? Vale. Com és aquest procés?
0: Doncs, pues, quins valors, quina visió tens com a empresa? Quina missió tens com a empresa? Quin és el teu departament on vols destacar, que hi hagi més unió, que hi hagi més fusió? Pues anem a fer una dinàmiques musicals que entre tots es belluguin, que entre tots es facin. De quina manera? Pues al millor la manera més simple, que cadascú dels teus treballadors em diguin la seva cançó preferida. Amb això, que és tan simple, una cançó. Quina cançó vols que soni a la festa? Llavors, lògicament, hi ha cançons que poden sonar, hi ha cançons que no. Però tu ja vas tirant quins estils musicals van agradant. I també ho faig per departaments. I quin és el departament que cal reforçar?
1: Ostres.
0: I com sempre hi ha cançons que quadren aquella cançó.
1: Com per exemple, explica'm un exemple concret de dir, mira, és que aquí m'he salit. M'he salit perquè vaig fer coincidir. Tens alguna cosa al cap?
0: Uau, ara sí que...
1: Sí, ara t'he agafat una mica fora del joc, però... Bueno, o si no, quan se t'acudeixi a...
0: Sí, aviam. Com va ser? Sí, mira, era precisament, no? A lo millor era la cançó que menys no li donava. I va ser la cançó que li agradava al jefe. I em va vindre i em van dir, oye, que esta canción le gusta al jefe. Y yo decía, ay madre mía, esta canción. Y eran aquestes cançons que digo, como la ponga me arruina la pista. Vale. Fa. Una altra, aquesta canció li gusta al jefe. Digo, otro, ya van dos. Digo, madre mía, digo, como venga el tercero, la tengo que poner sí o sí. Va a subirme al tercer. Digo, ya bueno, hay que ponerla. ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? També hi era un jefe, ya vos d'aquests que tens que tindre, ¿no? Pues, bueno, mi instinto y lo musical, con canción de supermercado, llamando al jefe al centro de la pista. El vaig ficar en el mig de la pista. Després vaig dir que tota la plantilla tenia que estar al costat, com jo tenia la plantilla al costat, vaig dir nom per nom. També és la veritat que hi havia 30 persones.
1: Home, Déu-n'hi-do.
0: Vale? Nom per nom, i es van ficar en rotllana. Vaig ficar la cançó i allà va sortir la màgia. Va sortir la màgia. Jefe plorant, equip unit, i el jefe sempre li diu, perquè és molt client del restaurant, que mai oblidarà aquell dia. I després, clar, és un restaurant on jo vaig molt habitualment, ells sempre m'ho traslladen, no? Diu, sempre se'n recordarà de tu d'aquell moment.
1: La màgia de la música, no, també?
0: És la màgia de la música, la música
1: bueno,
0: parla.
1: La màgia de la música i la teva tasca de connectar el moment amb la música, vull dir que aquí, Déu-n'hi-do.
0: És que la música és... Mira, un altre exemple, no? Ara me'n vaig a lo social, un casament. Un casament, se li tenia que donar un regal al germà de la núvia, i el germà de la núvia era d'aquests punkis, però total. O sigui, punky, hardcore, total. I em deia, és que jo no li puc posar aquesta cançó a mi hermano, perquè la família se me tira encima. I jo cogí i dic, aquesta cançó té que sortir. Sí, home, no, Toni, no. Digo, sí. Dic, és el teu germà. Li fas un detall. Has pensat també en el dia més important de la teva vida. La teva família sap que és punky? Sí. Llavors, per què tenim que tindre vergonya? Per què? Sentiment. Li donaràs un detall al teu germà con Alejandro Sanz? No, hombre, no. Ah? Vaig ficar la cançó. El germà, clar, lògicament, sempre tiene que ser per a mi, però la màgia que es va viure en aquell moment, tothom aixecat i tothom aplaudint.
1: Que bonic.
0: Això és el que jo intento transmetre, que per la música, que és la meva passió, puguis tindre aquests moments de sentiments.
1: Com es fa arribar aquesta diferència? Perquè, clar, al final dona la sensació que el món està una mica saturat de tot, no? Aleshores, com fas tu per transmetre aquesta diferència i per ser contractable? Perquè al final, és el que deia el teu jefe, no? De Toni Sala a la palestra, vull dir, hay que vender, no? Com fas tu per connectar amb aquesta gent? Quin és el teu valor diferencial? Què és el que et fa que et triïn, no? Que és aquella eterna pregunta que ens fem nosaltres sempre. Què fa que et triïn?
0: Primer, a mi em trien dues persones que després les altres persones no saben qui vindrà, no? Jo no sé vendre per internet.
1: Mira, una bona pregunta, sí.
0: Jo no sé vendre per correu electrònic. Jo no sé vendre per xarxes socials. Em costa molt. Jo vull que tu em coneguis. Perquè igualment, que això també ho he tingut que aprendre, i ho he fet, tu tens la potestat de contractar-me, jo també tinc que tindre la potestat de dir
1: no
0: ets el meu client.
1: Molt interessant, això.
0: I en el tu a tu és on jo percebo totes aquestes coses. Per exemple, jo vaig tindre una reunió amb uns clients que el novi em va dir, bueno, però tu te disfrazaràs d'Elvis, no? I jo dije, no. Hombre, però tiene que ser la boda. I llavors em vaig ficar una miqueta, i perquè va ser el començament, no? I jo aguantava, però al final vaig dir no. Digo, perdonar, però crec que us estàs equivocant de maestros de cerimònia, i jo no soy vuestro candidato. La novia, no, perdónalo, es que él es muy de la broma, él es muy tal, tranquilo, no pasa nada, sí, nos estás gustando mucho. Vale, tot anava per això, i jo només deia, Déu meu, no, esta boda no. O sea, hazme una señal para yo decir no. O sea, hazme una señal. Y toda la estona veía que toda la estona anaba y que me iban a decir que sí, que me querían. Va a arribar el momento. La novia. ¿Alguna pregunta más? No. Dios mío, no me han hecho ninguna señal. ¿Alguna pregunta más? No. Ay, ¿alguna pregunta más? Sí, por cierto, ¿te vas a disfrazar de cura? Ya os he dicho del principio que yo no me disfrazo. No sois para mí. O sea, no congeniamos. Y claro, això també és el que fa veure la teva... Com ets, com ho prepares. Perquè per mi, quan una persona es reuneix amb mi, jo no estoy para pedirle qué quieres y te va a costar tanto, perquè això també ho puc fer per un correu electrònic. No, vamos a dissenyar tu boda. Jo ja si faig tota la cerimònia o tot el banquet o tot l'event empresarial, tot, así desgloso tot i els hi dono tot per escrit. Si queréis me elegís, pero esto es lo que va a suceder en vuestro evento. Clar, aquest és un valor diferencial que als nubis o a les empreses els hi treus això, el que poden fer i ells no han pensat en fer. Llavors saben que està amb una persona professional que coneix el sector, que coneix el món i sobretot que empatitza.
1: Sí, aquí tinc una pregunta que tenia preparada, que era quina diferència hi ha entre impactar i deixar empremta, i precisament és això que tu fas, no? Deixar empremta positiva amb tota la gent que treballa amb tu. Però llavors també ara passarem a una part potser no tan bonica, que és, no?, la part de ser emprenedor, de tenir una empresa, no?, de que, jolín, al final també gestió d'esdeveniments has de tenir com molt controlat, no?, la temporalitat, és a dir, com és un any natural per Antoni, no? Ho tens temporalitzat o... Com es gestiona tot, diguéssim, la compta d'explotació d'una empresa d'esdeveniments com la teva?
0: La compta d'explotació, primer has de tindre molt clar en quin sector et bellugues. Si et bellugues pel món social o et bellugues pel món empresarial. Uh-huh. Si et bellugues pel social, caps de setmana te l'has de bloquejar, sí o sí. I si et bellugues pel bloc empresarial, et tens que bellugar entre setmana, que sol ser dijous. O sigui, aquesta és la fase d'actuació. Llavors, a l'hora de bellugar-lo, tenir tot això molt clar, la temporalitat hi és. Lo social, les bodes comencen al maig i acaben en el pont de desembre. Teníem una pauta d'agost, però agost ara ja és hàbil pels casaments, perquè venen estrangers de fora.
1: Molt important això, és que s'ha de controlar molt la temporalitat, que nosaltres ho solem fer molt també en formacions que fem plegats. No, la temporalitat del teu negoci és important saber això. Jo ara t'hagués preguntat i agost? No, doncs mira, agost és hàbil.
0: Empresarialment comencem a l'octubre, d'octubre a desembre. Aquesta és la temporalitat empresarial. I en el maig també s'ajunten amb moltes fires de primavera. Ara, per exemple, la setmana que ve aniré a presentar la fira de mostres que es fa a Vallirana, a dinamitzar-lo. O sigui que també tens que compaginar moltes coses. I aquesta és la temporalitat. I després a l'agost. L'agost diu, bueno, vale, hi ha algun casament. No hi ha molts, però després estan les festes de barri.
1: I les, bueno, i les festes majors, no? També, amb això també ho fas, Toni?
0: Festes majors no entro. Uh-huh. No entro, perquè les festes majors van molt pels ajuntaments i ja van per empreses subcontractes. Uh-huh. Llavors, aquí jo no. No és el meu target. Uh-huh. El meu target és l'associació de veïns, que fa la seva festa de barri. Uh-huh. És proximitat. És que jo sempre vaig a la proximitat. El que surt de la meva proximitat... Ho he fet. ¿Vale? Però sí que és veritat que és un altre, és venga va, pues un servicio cobro y me voy, ¿no?
1: Ja. No hi ha el vincle tu que t'agrada generar per després, no?
0: Correcte.
1: Mm-hmm. Per deixar aquesta empremta, no, que dèiem?
0: Sí, és per exemple, mira, jo vaig començar fent una trobada de matrimonis, de 10 matrimonis que es van casar al mateix any i en el seu 25è aniversari es van reunir, el poble els va reunir.
1: Que bonic això.
0: I després, cada any se n'encarrega un de muntar aquest aniversari. I clar, des del minut 0, un, clar, que em coneixia, oye Toni, me gustaría que participaras. Bueno, pues vaig participar i des d'aleshores cada any he estat amb ells. cada any. L'any passat es van celebrar 50 anys. Clar, allí tuve que dar lo mejor de mi, però de arriba a abajo. Clar, van quedar tots increïbles. Clar, són aquests vincles, és això, i això ho tens que tindre molt ficat a la teva temporalitat com a pla d'explotació. I sobretot la teva agenda té que estar bloquejada els caps de setmana. És el que hem parlat abans, família. Hoy, Toni, la pregunta, ¿cómo tienes este sábado? A día de hoy lo tengo libre, pero no te puedo garantizar que este sábado esté.
1: Sí, perquè s'ha d'aprofitar, a més, no? Al final, sí que és veritat que tampoc ha de ser un mercat fàcil que et coneguin. Vull dir que, com tu deies, a més, si és veritat que no treballes amb xarxes, no? Treballes amb proximitat, amb recomanació, sobretot, que potser és la forma més poderosa, no?, de que la gent te contracti, també s'ha de tenir certa disponibilitat, perquè al final la feina, també, com dèiem, també tens un gap de 3-4 mesos que ni és corporatiu ni són casaments. Llavors, aquí què passa? No?
0: Clar, ho tens que fer tot. O sigui, realment, quan estàs una miqueta més tranquil, és gener i febrer. Jo acabo sempre, la meva temporada acaba el 31 de desembre, amb el cap d'any. En el restaurant de Castellbisbal, de Cala Esteve, que ja fa 15 anys que estic amb ells. Jo crec que això ja ho diu tot. Una de les festes més importants per a un restaurant, no? Aquí és on acabo jo. O sigui, jo sempre digo que acabo trabajando porque empiezo dando las uvas y empiezo trabajando porque continúo amb la discoteca mòbil. I aquí ja paro. Gener i febrer. I en el març és quan engego. Però clar, gener és quan t'ho prens una miqueta perquè arriben Reis i tot això i per a mi és muy, muy tolai. Però febrer ja tens que preparar la temporada.
1: Clar, sí.
0: Febrer són coses també que no es veuen.
1: Que no es veuen, sí.
0: I això, no? Tens que preparar aquesta temporalitat, tens que parlar amb els clients que has fet a la feina l'any anterior si tornen a continuar confiant en tu per un any més, i per saber si aquella festa la tens disponible, aquell lloc, o no la tens disponible.
1: No, un món, de veritat, és que no ens fem... Nosaltres aquí a l'estudi, que sempre tenim gent de diferents sectors, descobrim sempre aquella cara B, no?, de les feines que no es veu, no?, i que és superinteressant de conèixer de primera mà com a empresaris com tu. I ara ja, per entrar en el tema del programa... com sempre ens faltarien dos o tres programes. Per tu, Toni, què és realment ser un líder?
0: Un líder, per mi, és que el que tu vols que el teu equip faci, tu el facis primer.
1: Ser l'exemple, no?
0: Perquè estem molt encomanats en fes això. Tota persona que ve a treballar amb mi, primer, ell té que vindre per veure com ho faig. No li ensenya un treballador meu, no, li ensenyo jo. A la següent, ell està al davant, però jo al darrere. I a la tercera, està ell sol, però jo amagat. Per què? Ets controlador? Perquè a vegades això m'ho diuen en el món nostre, m'ho diuen, és que tu eres muy controlador. No sóc controlador. Agafar un col·laborador costa molt. Molt. Però la primera te pot anar al carrer. Llavors, en aquell moment, que això és molt difícil... molt difícil que la gent ho entengui, aquella persona t'està representant a tu. I tu, si tu vols ficar una altra cosa, està molt bé, però busca els teus restaurants i deixa la teva empremta. Perquè si aquest restaurant ha confiat en mi és per alguna cosa.
1: Sí, fidelitzar és molt difícil i, que, no? I aquesta repetició que tu tens, aquesta assiduïtat, és molt difícil de sostenir, sí.
0: Llavors, si jo et dic que aquí es té que fer A més A més A més A més A, es té que fer A més A. I si no t'agrada, És igual. El client vol això. Perquè quan tu estàs treballant amb col·laboradors, què és el que passa? Pues clar, que el col·laborador et diu les coses com volen. I si tu no li fas com volen... No, és que... Ara m'ho invento, no? És que el cava, ¿por qué se saca antes que el pastel? Bueno, pues porque en este restaurante se saca el cava antes que el pastel y en... Pues no, esto yo no lo veo bien. Bueno, vale, pero será para ti, ¿no? Es tu percepción. Pero tú no tens que... Jo sempre ho dic. Nosaltres anem a complementar l'esdeveniment. No anem a organitzar l'esdeveniment. I tu estàs donant la meva imatge, que és el que jo he donat per tu. Perquè m'estan contratant a mi, no t'estan contratant a tu. Em contraten a mi i jo després et retribueixo a tu amb espècie que són els calés. I la meva empremta i la meva marca té que estar visible en tot moment. Que la marca Toni Fernández o la marca Everfestas té que estar allà. El Toni Fernández no em preocupa perquè el Toni Fernández soy yo. O sigui... No tinc competència, no? Però Everfestas sí.
1: Que maco, això, no tinc competència, això és superbo. Perquè és veritat, no? Al final...
0: És que Toni Fernández no tiene competència.
1: Això és boníssim, sí, sí.
0: ¿Por qué? Porque Toni Fernández solo hay uno. Es exclusivo. Es el do que yo tinc.
1: Sí, sí, tal qual, això és superpoderós.
0: Everfestas és la marca empresarial de dinamització que aquí em pots trobar a mi o pots trobar persones del meu equip que tenim la mateixa visió i els mateixos objectius, però els objectius els marco jo. És la meva empresa. I això moltes vegades també amb el personal. Llavors, que pel darrere et diuen controlador i moltes persones que a vegades li he dit te quieres venir conmigo i després et diuen es que contigo trabajar es muy fácil. Es fácil, ¿por qué? Porque he puesto unos cimientos. Te he puesto unas bases. Y te he enseñat a fer un esdeveniment de casaments.
1: I escolta, en relació a tot això, hi ha alguna por que hagis hagut d'aprendre a gestionar?
0: Siempre, siempre.
1: Encara tens aquelles papallones a l'estómac abans de començar un esdeveniment?
0: Sempre, sempre, sempre. Sempre. Perquè... A veure...
1: És que exposar-se no és fàcil, eh?
0: Jo sempre vaig en tot.
1: Sí, llavors, és que no l'heu vist, però he portat 5 folis de textos de coses.
0: Jo voy sempre preparado con todo y con mi expediente voy.
1: Però és que ha sigut molt bo perquè s'ha preparat, per la gent que ens escolta, s'ha preparat 5 folis de textos de preguntes que jo no li he passat.
0: No, exacte, sí. I estan aquí, no? I t'estic mirant a la cara, o sigui...
1: Sí, però por si acaso.
0: Por si las moscas. És que, no, aviam, això fa que estigui preparat al tema. I després ja surten les coses com surten, sí. No? És igual, tu tens tot preparat, però tu en un esdeveniment has d'improvisar. Has de saber improvisar. Llavors, és clar, jo sempre estic allí, venga, va, hay votos, hay esto, i ho repasso, no lo tengo bien, ¿vale? ¿Per qué? Perquè per mi és la primera vegada. Són uns primers clients. I a mi, quan em fan la pregunta, és tu primer... Bueno, tu ya has hecho muchas bodas. I l'he dicho, no, és mi primera boda. ¿Cómo que es mi primera boda? Sí, es mi primera boda, porque como vuestra solo hay una. Com el teu esdeveniment empresarial, només faré el teu.
1: I ai del dia que no, que perdem aquestes pessigolletes a l'hora de sortir davant de gent, no? Perquè és com, si perds una mica aquest estat d'alerta, no? De voler estar bé.
0: Si te digo...
1: Dilo.
0: Me voy a echar tierra encima cuando en algún momento he dicho está todo controlado. Agárrate. Llavors, quan no sento aquestes pessigolles, hago que m'entre les pessigolles d'alguna manera o d'una altra. Perquè si no ho vius, amb allò, no?
1: Connectat amb allò, no?
0: Connectat amb allò.
1: Sí, no, i et desconnectes també una mica d'aquest estat, no d'alerta, però d'aquesta sensació permanent de vull donar el millor de mi, no? Quan ja tens aquesta sensació de, esto está hecho, no?
0: Malo.
1: Jo que faig formació em diuen, bueno, això ho has explicat moltes vegades, sí, però no en aquesta gent, no?
0: Bueno, jo dono fe de tu, o sigui, que, perquè quan fas formacions, que a vegades he anat 3 vegades a la mateixa formació, són completament diferents.
1: Sí.
0: I quan acaba la formació, jo t'ho dic, i a vegades m'ho preguntes, no? Què te llevas de hoy de la formació? I sempre, hi ha una cosa diferent. Per què? Perquè en aquell moment jo he vingut amb un estat d'ànim completament diferent.
1: Sí, per això ahir del dia, no?, que perds aquesta cosa d'estar davant de gent, perquè te la jugues, perquè al final el problema és tu pots controlar molt el que fas, però la gent que tens davant és totalment diferent cada setmana, no?, en el teu cas.
0: Clar, tu imagina que t'equivoques en el nom de l'empresa o en el nom dels nois.
1: Què ha passat?
0: Bueno, sí. Una vez me pasó.
1: Ay, ay, ay.
0: Una vez me pasó. Bueno, me pasó porque es que la hermana de la novia solo estaba ahí dándome... Ah, acuérdate, acuérdate. Y a la novia le deía...
1: Al nom
0: de la seva germana. I al final digo es, i al final, clar, què et fa l'espontaneïtat? I al final vaig dir, és que claro, como tu hermana, t'ho dic de veritat, va ser així, como tu hermana no ha venido de acosarme desde el minuto cero que ha entrado aquí a la jardí, pues tengo en tu mente a la hermana. I claro, llavors fa aquesta connexió amb la gent, aquesta naturalitat.
1: Sí, sí, tan teva.
0: I és el que fa, per què amagar-te, no?
1: Escolta, Toni, abans de tancar el programa, perquè la Gisela trobo que és més respectuosa que el Ferran, que ja el tindria mig histèric. Escolta, anem a per una bateria ràpida de preguntes.
0: Vale.
1: I al finalitzar sí que m'agradaria que ja li diguessis a la gent com et poden contractar a xarxes i de més, vale?
0: Vale.
1: Vinga, va, una paraula que et defineixi.
0: Sentimental.
1: Vale. Un valor imprescindible.
0: L'actitud.
1: Una persona que t'inspiri.
0: Les persones.
1: Un hàbit que t'hagi canviat la vida.
0: Uau! Un hàbit que m'hagi canviat la vida. És que la mateixa vida està connectat amb la vida.
1: Molt maco això. Èxit o pau mental? Però potser no està renyit això, no?
0: No està renyit. Si tens pau mental, tens èxit, però l'èxit va a través dels teus... va a través del teu treball.
1: Què no negocies mai? Bueno, ja ens ha quedat clar que disfressar-te.
0: Disfressar-me,
1: però...
0: no negocio mai, vale? Què no negocio mai? El meu valor.
1: Els teus valors, molt bé. Quan et sents plenament feliç?
0: Quan veig que aquelles persones han gaudit d'un esdeveniment.
1: I què significa per tu tenir èxit?
0: Per mi l'èxit no existeix, és donar el millor de mi en el moment correcte.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Ara sí, m'agradaria sobretot que li expliquessis a tothom com et poden trobar a les teves xarxes socials, telèfon, mail, el que tu vulguis, perquè el màxim de gent es pugui posar en contacte amb tu.
0: Moltes gràcies, Núria, ha sigut un plaer aquesta entrevista. Bueno, em podeu trobar pues, a través de les xarxes a la pàgina web everfestes.com o en el meu correu electrònic info@tonifernandez.com i a la meva xarxa social, Instagram tony.everfestes o everfestes.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. I ara sí, des de l'estudi 2 de Ràdio Caldes, hem compartit conversa amb una d'aquelles persones que et recorden que l'autèntic lideratge no sempre crida, però sí deixa empremta. En Toni ens ha demostrat que l'energia, l'actitud, l'empatia i la manera com tractem les persones poden convertir-se en el llegat més gran que deixem. Però al final la vida no va només d'aconseguir coses, sinó de com fem sentir els altres quan caminem. Gràcies, Toni, per aquesta conversa tan humana i tan propera. I a tots vosaltres, gràcies per formar part d'aquesta comunitat de líders que creix cada setmana des de l'autenticitat, les sonacions reals i les històries que transformen. Ens retrobem dilluns vinent a Líders.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim Mercès a l'aigua calenta. Però
3: la C-59.
1: Ai, què passa ara?
4: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar, com sempre, que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdelmoll.cat. Avui seguirem on ho vam deixar la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat el queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners a Bastia.
5: Digueu-me vosaltres, ja, què us sembla?
6: És molt agradable, té un aroma intens,
7: sí.
6: I agradable. Sí que se'n va més a la fusta i a de bones a primeres.
5: No hi ha un punt de cola?
7: Aquí.
5: Oi?
7: Prova aquest.
6: Jo aquí no l'he trobat. Sí que té unes notes rares.
8: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis. Marc y Mario, hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ja està, acaba aquí el programa.
2: Bueno, venga. Amb vosaltres, Pepe Santos, Som Esports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes, del mes de novembre. Bé, com sempre comencem, avui portem un programa amb una miscel·lània de temes variats, per comentar.
9: Sota les Llambordes, un espai de conversa literària. Dins d'un llibre trobarem emocions, coneixement, aventures i reflexions que ens enriqueixin. Així que, si et trobes davant d'una Llamborda literària, no dubtis a aixecar-la i descobris els tresors que amaga. De la mà de Conchi Sánchez.
10: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Jojo i Gull.
1: Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic, el programa que parla de les novetats de la música electrònica underground. Salutacions al vostre host, sóc en Doixa, avui capítol 204 de Viatge Electrònic, un capítol avui especial, ja que la música que escoltareu en el DJ Mix d'avui és música d'unes recopilacions que ho van petar als 2000.
11: Hi havia gent que es vestia el dematí a primera hora i es canviava de traje segurament cap allà a les 7 de la tarda per anar una mica vestit diferent al vespre.
12: Quasi no totes les fotos sorties igual.
11: Però estava concentrat. La plec de Ravall és una altra cosa, eh?
12: Sí, però la festa major,
11: la festa
12: casino.
11: Major de Caldes,
12: els teus records és el casino.
11: Les atraccions i el casino. I el castell de focs.
13: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
14: L'Escola Pia acollirà avui dilluns una campanya de donació de sang. Serà a la biblioteca de la primera planta del centre en horari de 9 a 1 del migdia i de 4 a 9 del vespre. Els organitzadors de la jornada fan una crida a la participació ciutadana per garantir les reserves de sang als hospitals, recordant que donar sang és un gest senzill i solidari que pot salvar vides. Avui, dilluns, la Beta es troba a l'Escola Pia. Després d'haver començat divendres el seu recorregut per l'Escola Alfarell, aquest robot singular de fusta programable estarà de colònies a Caldes al llarg de tot el mes de maig. Un robot sense pantalles i cooperatiu que neix d'una iniciativa que transforma les aules en espais d'exploració, aprovant la robòtica als infants d'una manera diferent, activa i col·laborativa. A partir d'avui s'obre el període de matrícula per al curs vinent del taller d'art Manolo Huguer. En aquesta primera fase només hi poden accedir els alumnes que aquest any cursen algun curs anual. Les noves inscripcions s'obriran a partir de l'1 de juny. La matrícula es pot fer telemàticament omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. En esports, el Club Futbol Caldes aconsegueix espantar els dimonis del descens amb una sòlida victòria per 4-0 contra un Tossa que es jugava a l'ascens. Els de José Duque van fer un partit molt seriós en el que també va ajudar que els visitants acabessin tot el partit amb 10. Per altra banda, el sènior femení del CN Caldes de bàsquet també va fer la feina i ja té el certificat d'ascens a primera i es planta només un partit de ser campiones de Lliga. I acabem amb el temps. Avui dilluns ens espera una jornada tranquil·la amb alguns núvols baixos i intervals de núvols prims al matí, però amb més clarianes i sol durant la tarda. Les temperatures es mouran entre els 12 graus de mínima i els 24 de màxima, amb un ambient agradable al migdia. El vent bufarà fluix i no s'esperen precipitacions. Per més informació, els butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Les veles s'inflaran.
1: Cada dilluns, a partir de 6:45 de la tarda,
0: el vent ens portarà.
1: Tota la programació del centre i del casino.
0: Com un cavall desbocat per Ràdio Caldes. Molt bé, doncs ja està, ja he escalfat la veu. Ja podem gravar la falca, Jordi.
1: Però si ja està, Ferran, ja està.
0: Cada dilluns a 6:45 de la tarda,
1: la taquilla a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de...

0: Tot el bàsquet, tant el calderí com l'NBA, l'ACB o l'Euroliga.
1: Ara, dilluns a les 5, aquí, a Línia 3.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Com anem? Soc l'Arnau, altre cop per aquí. Diria que encara em deixen dir que el meu programa és jove. Com sempre, anem tractant tot allò que ens pugui afectar els bailets, i no tan bailets, prioritzant donar veu a les causes socials, les entitats del poble. També aniré portant convidats i amics per no tornar-me boig per l'ensol. Programes de tota mena, més o menys densos, no patiu, que tampoc faltarà algun dia de col·legues i obrir sobres de cromos de futbol. Aquest any, pujant el compromís i la militància, el programa setmanal encara serà els dilluns, però de 7 a 8, que els pares ja ens deixen anar a dormir una miqueta més tard. I els vespres, encara que siguin de dilluns, són joves. Us espero a l'hora gosarapa.
1: La ràdio que parla de tu.
2: He estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem anar. Les terrasses seran plenes.

0: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
1: La ràdio que parla de tu.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants. Són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em torna.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Escola Pia acollirà avui dilluns una campanya de donació de sang. Serà a la biblioteca de la primera planta del centre en horari de 9 a 1 del migdia i de 4 a 9 del vespre. Els organitzadors de la jornada fan una crida a la participació ciutadana per garantir les reserves de sang als hospitals, recordant que donar sang és un gest senzill i solidari que pot salvar vides. Avui, dilluns, la Beta es troba a l'Escola Pia. Després d'haver començat divendres el seu recorregut per l'Escola Alfarell, aquest robot singular de fusta programable estarà de colònies a Caldes al llarg de tot el mes de maig. Un robot sense pantalles i cooperatiu que neix d'una iniciativa que transforma les aules en espais d'exploració, apropant la robòtica als infants d'una manera diferent, activa i col·laborativa. A partir d'avui s'obre el període de matrícula per al curs vinent del taller d'art Manolo Hugué. En aquesta primera fase només hi poden accedir els alumnes que aquest any cursen algun curs anual. Les noves inscripcions s'obriran a partir del 1 de juny. La matrícula es pot fer telemàticament omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. En esports, el Club Futbol Caldes aconsegueix espantar els dimonis del descens amb una sòlida victòria per 4-0 contra un Tossa que es jugava a l'ascens. Els de José Duque van fer un partit molt seriós en el que també va ajudar que els visitants acabessin tot el partit amb 10. Per altra banda, el sènior femení del CN Caldes de bàsquet també va fer la feina i ja té el certificat d'ascens a primera i es planta només un partit de ser campiones de Lliga. I acabem amb el temps. Avui dilluns ens espera una jornada tranquil·la amb alguns núvols baixos i intervals de núvols prims al matí, però amb més clarianes i sol durant la tarda. Les temperatures es mouran entre els 12 graus de mínima i els 24 de màxima, amb un ambient agradable al migdia. El vent bufarà fluix i no s'esperen precipitacions. Per més informació, als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Bon dia i bon dilluns, 11 de maig de 2026, el dia després que el Barça aconseguís la seva segona lliga consecutiva, la 29a en total a la primera divisió masculina de futbol i per primera vegada en història fer-ho guanyant el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou, en aquell cas 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres. Evidentment parlarem de aquesta victòria del Barça que li dona la Lliga, també de la celebració del conjunt blaugrana, que serà també en format de rua aquesta tarda pels carrers de Barcelona, de la capital catalana. Avui, com dèiem, molt futbol, també amb la prèvia d'un importantíssim Rayo Vallecano-Girona, que tanca avui la jornada 35 de Lliga, amb els gironins amb només un punt de marge sobre el descens, en una lluita que està interessantíssima, amb molt emocionant, un descens que marca ara mateix l'Alavés, que és, per cert, el proper rival del Barça aquest mateix dimecres, en jornada intersetmanal. Molt futbol, com dèiem, també amb el desenllaç a la tercera federació masculina, amb Lliga F, i també bàsquet, hoquei, patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça es proclama campió de Lliga, la primera masculina, amb 3 jornades de marge.
1: Els blaugranes van superar ahir 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres al Real Madrid, a l'Spotify Camp Nou, i celebren la seva 29a Lliga, la segona consecutiva. Ara el Barça té 14 punts més que el Madrid, quan en queden 9 en joc, i encara té l'opció d'arribar a la històrica xifra dels 100 punts, si guanya els 3 partits que resten.
0: Pel que fa als altres dos catalans, avui es tanca la jornada 35, un importantíssim Rayo Vallecano-Girona per al conjunt gironí.
1: L'equip de Mitchell, que abans de jugar avui només té un punt de marge sobre el descens, que marca l'Alavés, i 2 sobre el penúltim, el Llevant. Abel Ruiz torna a la convocatòria, mentre Brian Gil es baixa per acumulació de targetes al partit a les 9 de la nit.
0: L'Espanyol, recordant que continua sense guanyar aquest 2026 i ja són 18 jornades, té un punt més que el Girona, per tant 2 de marge sobre el descens. A tot això, demà mateix ja comença la jornada 36, que és jornada intersemanal.
1: Dimecres a les 7 jugarà l'Espanyol a Cornellà del Prat contra l'Atlètic Club de Bilbao, i just després, a 9:45, el Barça, ja campió, jugarà al camp de l'Alavés. El Girona, que juga avui a Vallecas, tornarà a jugar dijous a Montilivi contra la Reial Societat.
0: Per cert, que l'Espanyol ha fet oficial el que era un secret a veus. Monchi és el nou director esportiu de cara a la temporada vinent. Veurem qui serà l'entrenador, en aquest cas, de l'Espanyol, i esperem que sigui a primera divisió. A la Lliga F, ahir triomf del Barça a Tenerife.
1: Les blaugranes van guanyar 1-3 en un partit en què van haver de remuntar amb dianes de Brooks, Quica Nazaret i Clàudia Pina. Ara ja toca centrar-se en les dues finals. Dissabte vinent, la de la Copa de la Reina, Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre per la mínima en el derbi contra el Real Madrid 1-0, i la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, la de la Champions contra el Lió.
0: Més futbol, a la primera federació masculina, empat a gradols de l'Europa, i el Nàstic, que atenció, cau en l'ascens.
1: Els escapolats van empatar 3-3 davant el Villarreal B, aixecant 2 gols en contra i fallant un penal 94, que li haurien donat 3 punts d'or en la lluita del play-off. Escoruela i Anane van marcar un gol olímpic cadascun, i Vacas va fer l'altra diana de l'Europa, rematada a cap, que continua cinquè en zona de play-off. En canvi, el Nàstic va perdre a Tarragona 2-0 en un duel directe i torna a entrar en places de descens. A més, aquest dissabte, un Nàstic a Europa a les 9 del vespre al nou estadi. I el Sabadell manté vives les opcions de descens directe gràcies a l'empat de l'Eldense, que deixa els arlequinats a només un punt de lideratge quan queden només 2 jornades per acabar la Lliga. Recordem, l'equip de Ferran Costa va caure divendres davant l'Atlético Madrileño per 4-3.
0: El Sabadell, que jugarà, rebrà la nova Creu Alta, en aquest cas a l'Antequera, i com deia el Joan, tenim un Nàstic a Europa, que pot ser dramàtic en una jornada intersemanal dissabte a les 9 de la nit. Tornant a la categoria femenina, l'Ona Sant Adrià és a només 2 partits de la primera federació.
1: El filial del Badalona Woman va golejar el Saragossa per 5-0 i es classifica per la final del play-off d'ascens a primera federació femenina, segona categoria estatal. El rival serà la Reial Societat B. A la promoció d'ascens a segona federació femenina, el Barça C va guanyar per 2-0 al Gijón i aconsegueix l'ascens.
0: I a la tercera federació masculina, en aquest cas, ja tenim play-offs i descens definits.
1: L'última jornada de Lliga tercera, que van poder seguir les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, amb un carrusel espectacular, va acabar definint places de play-off i de descens. El Badalona acaba segon amb menys de 0-1 al camp d'un Vic, que baixa un any després de pujar. El Cornellà serà tercer després de l'empat sense gols al camp de l'Hospi, que entra en play-off com a cinquè. I el Vilanova li ha tret la quarta plaça a la Fundació Gram a l'últim instant, amb 2 gols amb temps afegit. Les semifinals catalans de play-off seran Hospi, Badalona i Vilanova-Cornellà, en eliminatòria anada i tornada. A la part baixa, el Cerdanyola se salva gràcies a l'1-2 amb remuntada inclosa al camp del canvi de led, al Molí, que torna a Lliga Elit un any després i acompanya Vic i Lleida.
0: En bàsquet, l'Espart Girona va dir adéu ahir a la temporada després de caure a les semifinals del play-off de Lliga Femenina.
1: Després d'un gran partit molt igualat contra el València, l'equip de Roberto Íñiguez va tenir l'última pilota per guanyar en mans de Màriam Koulibaly, però no va acabar entrant, i l'empat a 73 final elimina les gironines després del 67-66 de l'anada a València. L'únic, això sí, abans de jugar ja va saber, amb la classificació del Casademont Saragossa per a la final, que l'any vinent tornarà a jugar a Eurolliga, després de fer història aquest any, arribant a jugar a la Final Four.
0: En categoria masculina, encara en bàsquet, ahir van jugar 2 dels catalans de CB.
1: Amb victòria important del Llopo Lleida, 90-81 al Barris Nord contra Bilbao, encara no ho tenen fet els lleidatans, tot i sumar 11 victòries, les mateixes que la temporada passada. En tenen 2 a marge sobre un descens que marca l'Andorra, que hi va superar 104-94 al Baxi Manresa.
0: I en hoquei patins, el Barça va perdre ahir la final de la Champions masculina.
1: Els blaugranes van caure per 3-1 davant el Porto, una final disputada a Coimbra, a Portugal. El Porto s'havia avançat amb 2 gols molt ràpids, Ignacio Alavar va escurçar a distància del segon part, però al tram final els portuguesos van sentenciar amb el definitiu 3-1. El Barça no és campió d'Europa, atenció, des de 2018.
0: Això sí, torna a una final després de també molts anys de sense ser-hi. I també ahir a Coimbra, per cert, el Fraga, amb quatre catalanes de l'equip, es va tornar a proclamar campió d'Europa, la Champions femenina, després de superar el Benfica.
1: Les fragatines havien superat els penals a semis al Vila-sana, que encara se li resisteix al títol europeu.

0: Dilluns 11 de maig, 12 minuts gairebé passen de la una. Comencem parlant de futbol amb la consecució del títol de la Lliga del Barça, guanyada per primera vegada a la història, superant el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou a casa. Des de l'inici, amb un ambient espectacular ahir, en el retorn d'un clàssic a l'Spotify Camp Nou, els blancs van sortir molt endollats. Va obrir allà una Rashford amb un gran llançament de falta per l'escaire de Courtois i de seguida Ferran Torres, completant una molt bona jugada col·lectiva iniciada per Fermín i Dani Olmo, va fer el 2-0. El Barça va controlar el partit i va tenir més ocasions que el Madrid, va fer-ne algun més, però el marcador ja no es va moure suficient per guanyar, com dèiem, ja matemàticament la Lliga per un Barça que li valia l'empat. 14 punts més suma el Barça que el Madrid quan encara falten 3 jornades per al final de Lliga, tot plegat en un dia especialment emotiu per a l'entrenador blaugrana Hansi Flick, que al matí havia sabut que el seu pare havia mort. L'escoltem en roda de premsa.
1: Us ho explico perquè crec que no és normal. Aquest matí la meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare ha mort. Així que he pensat si ho havia d'amagar o havia de parlar amb el meu equip. Però és que per mi és com una família i he dit, d'acord, vull comunicar-ho també als jugadors. I el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
0: Un Flick molt orgullós del seu equip i de formar part d'aquest club. Ho va repetir, aquesta paraula, la d'orgull, en nombroses ocasions.
2: I'm very proud about my team. I'm really happy.
1: Estic molt orgullós del meu equip. Estic realment content i agraït amb el meu staff, amb el club, amb el president, amb Deco, amb tothom que ens ajuda molt i que ens dona suport cada dia. Però el més important és l'equip i com juguen els uns amb els uns pels altres. És increïble i realment ho aprecio molt. Estic orgullós. Mai oblidaré aquest dia, mai, i estic content per això. I l'ambient en aquest estadi és increïble. I si penses que potser n'hi haurà 40.000 més al final, és increïble. És impressionant. Estic molt feliç aquí a Barcelona. Gràcies.
2: I'm really happy here in Barcelona. Thanks.
0: El tècnic blaugrana, que això sí, també es va mostrar molt ambiciós amb els propers objectius.
2: Now we have to play 3 games more.
1: Ara hem de jugar 3 partits més. I sí, volem arribar als 100 punts. Encara és possible i aquest és el segon objectiu. Volem fer-ho i també ens volem centrar en els següents partits, al 100%, com fem sempre. Però al final crec que ells també saben que s'han merescut celebrar-ho i espero que ho facin aquesta nit.
0: I també vam escoltar els mitjans del club després del partit ja a un dels capitans, Rafinha, que hi va tornar a jugar després d'un mes i mig de lesió.
3: Bueno, al final son 2 años y 5 títulos. Es algo que hay que valorarlo mucho. Una liga que al principio de temporada daban como perdida para nosotros, pero esto termina solamente en mayo. Entonces hemos hecho nuestro trabajo, hemos ganado partidos que nos tocaba ganar. Obviamente tuvimos malos partidos durante la temporada, principalmente al principio, pero hemos sabido levantarse y bueno, ganar lo que nos tocaba.
0: Ahir ja vam tenir celebració, milers d'aficionats també a la plaça Catalunya, més enllà del Camp Nou, uns metres més enllà de la tradicional Font de Canaletes, ara mateix tancada per obres. Allà s'hi van presentar, de fet, 2 jugadors del primer equip, com l'any passat, Marc Casado, a més d'Alejandro Valde. I també vam tenir imatges de la passejada en bicing de matinada de Dani Olmo, Pedri i Eric García. Avui continuarà la celebració amb una rua que arrencarà a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i tindrà un recorregut circular passant per llocs emblemàtics del centre de la capital catalana i tornant a l'estadi. No hi haurà parlaments, en aquest cas, en principi, a l'Spotify Camp Nou. A tot això, la Lliga ja té campió, però encara falten 3 jornades per disputar-se i moltes coses per decidir. De fet, avui tanca la jornada 35 un importantíssim Rayo Vallecano-Girona per al conjunt gironí, que abans de jugar només té 1 punt de marge sobre l'ascens, que marca l'Alavés, i 2 sobre el penúltim, el Llevant. Abel Ruiz torna a la convocatòria mentre Brian Hill es baixa per acumulació de targetes. La prèvia des de Girona FM, Pau Llafanyer.
4: Els gironins porten dies pendents dels marcadors dels rivals, però l'únic que depèn d'ells és el que passi avui a partir de les 9 de la nit a Vallecas. Una victòria deixaria el descens a 4 punts i donaria un respir important en la recta final de la temporada. Davant un Rayo eufòric per la classificació per la final de la Conference League, però que tampoc no es pot permetre el luxe de relaxar-se. Mitchell avisa que la intensitat de l'equip serà clau a Vallecas.
5: Cada partit és difícil, cada partit és complicat, però tenim clar què hem de fer en els partits que queden, perquè són equips que tenen molta agressivitat en ser pilota i en la pilota i necessiten ser capaços de dominar en aquestes segones jugades i ser capaços de dominar i mirar cap endavant nosaltres.
4: Sense Brian Hill per sanció i en Porto, Juan Carlos i Van de Beek encara de baixa per lesió, el tècnic recupera Àlex Moreno després d'estar sancionat contra el Mallorca i Abel Ruiz després de la lesió, tot i que podria apostar per Echeverri en punta d'atac.
0: Gràcies, Pau. Avui a les 9 aquest Rayo Vallecano-Girona, l'Espanyol, recordem, continua sense guanyar en aquest 2026, això en 18 jornades, i té només un punt més que el Girona, per tant, dos de marge sobre el descens que marca l'Alavés. I tot això, demà comença la jornada 36. Per cert, l'Espanyol, que ha fet oficial fa només una estona l'arribada de Monchi com a nou director general de la part esportiva, com dèiem, Ramon Rodríguez Verdejo, alias Monchi, de San Fernando de Cádiz, que és el nou director general esportiu de l'entitat. A partir de la temporada vinent serà el màxim responsable de l'entitat. Veurem si amb l'Espanyol, amb el primer equip masculí, en aquest cas, a primera divisió. Esperem, evidentment, que sí. L'Espanyol, que jugarà, en aquest cas, dimecres a les 7 de la tarda a Cornellà Prat contra l'Atlètic Club de Bilbao. Just després, a dos quarts de 10, també dimecres, el Barça, ja campió, jugarà al camp de l'Alavés, rival directe tant d'Espanyol com de l'Alavés, com de Girona. Ara mateix, el conjunt de Vitoria és el qui marca el descens. El Girona, que avui juga a Vallecas, tornarà a jugar dijous a Montilivi contra la Reial Societat. I a la Lliga F i triomf del Barça, 1-3 a Tenerife, en un partit que les Blanes van haver de remuntar, per cert, amb Dianes de Brux, Quica Nazarec i Clàudia Pina. Ara ja toca centrar-se en les dues finals. Dissabte vinent, la de la Copa de la Reina, Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre, per cert, per la mínima en el derbi contra el Madrid, 1-0. I la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, de la de la Champions contra el Lió. Més futbol a la primera federació masculina. L'Europa va salvar un empat a 3 ahir a Can Dragón, un partit que perdia primer 0-2 i després 2-3 contra el filial del Villarreal, però que va poder guanyar amb un penal al temps afegit fallat pel màxim golejador Jordi Cano. L'Europa continua en play-off amb un punt de marge sobre el Cartagena. El Sabell continua segon, a un punt de l'Eldense, en aquest cas, que és el líder, i el Nàstic es complica encara més la vida després de perdre un duel directe per la permanència al camp del Tarazona. 2-0. Escoltem el tècnic Pablo Alfaro.
6: A mí no me cabe más que dar las gracias a toda nuestra afición que ha venido hasta aquí, 300 y pico personas desde Tarragona para animar al equipo, se les ha notado un montón y entiendo y entendemos su frustración y su cabreo, porque lo entiendo perfectamente, que dentro de este momento tan difícil y tan jodido, porque es difícil, es jodido, que no nos va a quedar otra y además es que yo ya me niego por rotundo a que nos rindamos. Yo sé que hoy el viaje me va a costar, que no vamos a dormir seguramente, pero el sábado tenemos una final y para nosotros ya sí es que es una final. Quedan 6 puntos en juego, yo estoy convencido de que si somos capaces de sacarlos nos salvamos. Pero no nos podemos caer, que ahora el que se caiga sí que cae, ¿no?
0: I atenció, perquè la setmana vinent tenim el partit que tenim, el nou estadi Nàstic Europa, amb els tarragonins, com dèiem, jugant-s'hi la vida, ara en descens, i els graciencs jugant-se al play-off. El Sabadell rebrà a la nova Creu Alta l'Antequera en una jornada en què juga en horari unificat, dissabte a les 9 de la nit. Dissabte també el Reus Redis buscarà accedir a la final del play-off d'ascens a aquesta primera federació, obligat a guanyar el Aucouto, al camp de l'Ourense, després de l'empat a 0 de dissabte passat al Municipal de Reus. I ahir ja es va decidir la tercera federació masculina en l'última jornada, a la part alta més enllà del Manresa, que va celebrar el títol de Lliga i l'ascens. El play-off d'ascens el jugaran d'una banda Badalona i Ospi, i segon contra cinquè. Ahir els badalonins van superar per la mínima a un Vic que necessitava puntuar per mantenir la categoria i, per tant, va acabar baixant a Lliga Elit. Ràdio Vic, Pep Portet.
7: La manca de punteria va condemnar finalment la Unió Esportiva Vic, que va tenir fins al final la permanència a només un gol, però que va ser incapaç de guanyar el Badalona per acabar caient per 0-1 amb un gol al minut 101. Els de Ramon Carrascal van fer ahir un partit amb més cor que futbol, però van fer mèrits sobrats per aconseguir els 3 punts que els haurien deixat a tercera, conscients que el resultat del Cerdanyola a Camp Vidalet els beneficiava. El Badalona, amb la promoció a la butxaca, es jugava només ser segon i com a molt podia acabar tercer. Això es va notar en el joc i l'empenta d'un Badalona conservador que va inquietar en moments puntuals, com un travesser de De Marco. Marc Colomé va xutar fora per poc i sobretot Manel Martínez va tenir, ja en l'afegit, una ocasió claríssima que va enviar al cel. I el Badalona, amb una passada d'Alberta Juaco, va anotar per enterrar totes les esperances biguetanes en un Hipòlit Planàs amb una bona entrada i que va creure fins al final. Ramon Carrascal, entrenador biguetà.
8: Bueno, en aquest partit ens ha faltat gol, està clar. I com a temporada, doncs, bé, ara així en calent és difícil fer una anàlisi tot d'això. Sí que m'agradaria fer un agraïment generalitzat a tot el públic i l'afició que durant tot aquest any ha empès ens ha ajudat moltíssim. I, per tant, des d'aquí m'agradaria fer extensió un agraïment doncs, a tot el públic, també a la junta directiva.
7: Després del retorn, 13 anys després, aquesta categoria, però el tècnic confia en la base sòlida de l'entitat per tornar ben aviat.
0: Gràcies, Pep. A l'altra semifinal del play-off tindrem un Cornellà-Vilanova. Els vilanovins van estar a punt de no aprofitar la visita al camp d'esports contra un Lleida ja descendit, però van acabar remuntant l'afegit amb dos gols per aconseguir una promoció històrica. Canal Blau, Xavi Fernández.
9: Història, remuntada èpica entre el minut 89 i el 92. Del res al tot. El club de futbol Vilanova depenia d'ell mateix per defensar la posició de play-off d'ascens, aquella que havia ocupat durant gairebé tres quartes parts de la temporada, i se la jugava al camp d'un Lleida ja descendit, amb orgull i davant de la seva gent, però que ja no s'hi jugava res. I malgrat tot, es va fregar el desastre. Drama de 90 minuts, però amb final feliç. Increïble, literalment difícil de creure. Fins i tot pels més experts i que ho vivien en primera línia. Genís Sampietro, tècnic del Vilanova.
10: Sí, increïble, no? Jo

0: San Pietro, amb la moral totalment disparada. Primer rival, el Cornellà. La temporada 2025-26 ja és històrica, però encara no s'ha acabat.
1: Gràcies, Xavi. Evidentment, doncs seguirem aquests play-offs. A la part baixa, el Vic, com dèiem, baixa la Lliga Elite, acompanyant el Lleida, que ja feia setmanes que havia confirmat el descens, i el canvi de led, que ahir finalment va caure en la final per la permanència contra el Cerdanyola, 1-2, un resultat que, per tant, fa que els vallesans es mantinguin en aquesta tercera federació. En bàsquet, l'Espart Girona va dir adéu ahir a la temporada després de caure a les semifinals del play-off de Lliga Femenina. Després d'un gran partit, molt igualat, contra tot un València, l'equip de Roberto Íñiguez va tenir l'última pilota per guanyar, mans de Marian Koulibaly, però no va acabar entrant i l'empat a 73 final elimina les gironines després del 67-66 de l'anada a València. Escoltem Roberto Íñiguez.
2: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite. Evidentemente quieres ganar y a mí me gusta ganar. Me fastidia no ganar, pero estoy contento de la sensación del partido, de cómo hemos jugado y de cómo hemos competido, ¿no? Que siempre digo que me van pasando los años y para mí la sensación misma es importante, que la de ganar, perder. No creo que sea tiempo de llorar, les he dicho a las jugadoras. Es que no hay que llorar, yo creo que hay que estar muy orgulloso.
1: L'únic que, malgrat la derrota, ja sap que jugarà la temporada que ve Eurolliga, després de fer història aquest any, arribant a la Final Four de la màxima competició continental. I en categoria masculina hi van jugar dos dels catalans de CB, amb victòria important del Jaio Posella, 90-81 al Barris Nord contra el Bilbao de Jaume Ponsarnau. Encara no ho tenen fet els lleidatans, tot i sumar ja 11 victòries, les mateixes que van aconseguir la temporada passada. En tenen dues de marge sobre un descens que marca l'Andorra, que hi va superar 104-94 al Baxi Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Els homes de Diego Campo tampoc van poder aconseguir la permanència matemàtica a la Lliga CB en un duel on el joc interior andorrà va ser molt superior, provocant que es decantés el partit a favor del conjunt del Principat. Pustovi va passar per sobre dels pivots manresans, convertint-se en el factor decisiu de l'enfrontament. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, lamentava aquest aspecte en acabar el partit.
4: No hemos defendido el nivel que se necesita el juego interior. Pustovi nos ha dominado totalmente. Primero en el rebote, luego con tiros cerca del aro y finalmente también este juego interior. Diría que la defensa de lo que es la canasta hemos estado horrendos, no lo sé de memoria, pero han habido 4 o 5 canastas y falta adicional. O sea, hemos dado 3 puntos, si te recuerdo mal, 4 o 5 de memoria, lo cual en un partido de este nivel pues no se puede permitir, o haces la falta o no haces la falta, ¿no?
3: Sense temps per lamentar-se, ara el Baxi Manresa ja pensa en la propera cita, que serà demà a les 8 del vespre en un nou derbi català a la pista del bàsquet Girona.
1: Gràcies, Jordi. Demà en parlarem d'aquesta jornada intersemanal. I abans d'acabar en hoquei patins, el Barça ho va tenir tocar, però va acabar caient ahir a la final de la Champions masculina a Coimbra, Portugal, contra el Porto, 3-1, en una final en què els blaugranes els van faltar forces, després de superar amb molt de mèrit a l'Sporting de Portugal a quarts i al Benfica a semifinals. El Porto es va avançar per 2-0 molt ràpidament, amb un resultat que ja va ser impossible de remuntar, malgrat el gol de penal d'Ignacio Alabart. Al final 3-1, però orgull per un Barça que ha tornat a competir a Europa fins als tràmits finals. La final femenina, per cert, de la Champions femenina, se la van dur al Fraga, amb 4 catalanes a l'equip, que va superar el Benfica a la final. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trique, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Les veles s'inflaran.
2: Cada dilluns, a partir de 6:45 de la tarda,
1: el vent ens portarà
2: tota la programació del centro i del casino.
1: Com un cavall desbocat per Ràdio Caldes. Molt bé, doncs ja està, ja he escalfat la veu. Ja podem gravar la falca, Jordi.
2: Però si ja està, Ferran, ja està.
1: Cada dilluns a 6:45 de la tarda,
2: la taquilla a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Com anem? Soc l'Arnau, altre cop per aquí. Diria que encara em deixen dir que el meu programa és jove. Com sempre, anem tractant tot allò que ens pugui afectar els bailets, i no tan bailets, prioritzant donar veu a les causes socials, les entitats del poble. També aniré portant convidats i amics per no tornar-me boig parlant sol. Programes de tota mena, més o menys densos, no patiu que tampoc faltarà. Algun dia de col·legues i obrir sobres de cromos de futbol. Aquest any pujant el compromís i la militància, el programa setmanal, encara serà els dilluns, però de 7 a 8, que els pares ja ens deixen anar a dormir una miqueta més tard. I els vespres, encara que siguin de dilluns, són joves. Us espero a l'hora gosarapa.
0: La ràdio que parla de tu.

0: Bon dia i bon dilluns, 11 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 11 de maig, avui amb la ressaca ja de la primera celebració, que n'hi haurà més d'una, del Barça de la Lliga. El títol de Lliga a la primera divisió masculina després de guanyar ahir, no s'havia fet mai, el Real Madrid 2-0 a l'Spotify Camp Nou, en el clàssic que ha decidit del tot la Lliga. Aquesta 29è títol de Lliga per al conjunt blaugrana, segon consecutiu per a l'equip de Hansi Flick. Avui en parlarem ja amb alguna celebració i amb detalls de la rua que s'ha de fer aquesta tarda pels carrers de Barcelona. Tot això avui mateix tanca la jornada 35, el partit importantíssim del Girona, que juga a Vallecas, al camp d'un Rayo Vallecano, que ja pràcticament ho té fet a la Lliga i que s'ha classificat per una final històrica de la Conference League. També en farem la prèvia. Molt futbol, també amb el repàs de com ha acabat la tercera federació masculina, amb els play-offs ja definits i també el descens a Lliga Elite, però també bàsquet, hoquei patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça es proclama campió de Lliga la primera masculina amb 3 jornades de marge.
1: Els blaugranes van superar 2-0 amb gols del Rashford i Ferran Torres al Real Madrid a l'Spotify Camp Nou i celebren la seva 29a Lliga, la segona consecutiva. Ara el Barça té 14 punts més que el Real Madrid quan en queden 9 en joc i encara té l'opció d'arribar a la xifra històrica de 100 punts si guanya els 3 partits que queden.
0: Ho va fer el Barça de Tito Villanova, recordem, la temporada 2013. Pel que fa als altres dos catalans, avui tanca la jornada 35 un importantíssim Rayo Vallecano Girona per al conjunt gironí.
1: L'equip de Mitchell, que abans de jugar avui només té un punt de marge sobre el descens, que marca l'Alavés, i 2 sobre el penúltim, al Llevant. Abel Ruiz torna a la convocatòria, mentre que Brian Hill es baixa per acumulació de targetes al partit a les 9 de la nit.
0: Recordem que el Rayo és equip de la final de la Conference League, una final històrica per al conjunt de Vallecas, que ja pràcticament ho té fet, té 42 punts a la primera divisió per, en aquest cas, aconseguir la permanència. L'Espanyol encara continua sense guanyar aquest 2026 i ja té només un punt més que el Girona, per tant, 2 punts de marge sobre el descens que marca l'Alavés. A tot això, demà mateix ja comença la jornada 36, que és jornada intersemanal, Joan.
1: Dimecres a les 7 jugarà l'Espanyol a Cornellà del Prat contra l'Atlètic Club de Bilbao. Just després, a 2:15, el Barça, ja campió, jugarà al camp de l'Alavés. El Girona, que avui juga a Vallecas, torna a jugar dijous a Montilivi contra la Reial Societat.
0: L'Espanyol, per cert, que ha fet oficial aquest mateix migdia que Monchi és el nou director general esportiu de l'entitat. Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, nascut a Cádiz, a San Fernando, recordem, amb molts anys exitosos al Sevilla com a director esportiu, que serà l'encarregat de dirigir esportivament l'Espanyol a partir de la temporada vinent. I a la Lliga F, ahir triomf del Barça a Tenerife.
1: Les blaugranes van guanyar 1-3 en un partit en què van haver de remuntar amb dianes de Brooks, Kika Nazaret i Claudia Pina. Ara ja toca centrar-se en les dues finals. Dissabte vinent, la de la Copa de la Reina, a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre per la mínima en el derbi contra la Real, contra el Real Madrid 1-0. I la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, la de la Champions contra el Lió, de l'exentrenador blaugrana Jonathan Giraldez.
0: Més futbol. A la primera federació masculina empat a Gradols de l'Europa i el Nàstic, en canvi, que cau al descens.
1: Els escapolats van empatar 3-3 davant el Villarreal B, aixecant 2 gols en contra i fallant un penal al minut 94 que li hauria donat 3 punts d'or en la lluita pel playoff. Escoruela i Annani van marcar un gol olímpic cadascun i Vacas va fer l'altra diana de l'Europa, que continua 5è en zona de playoff. En canvi, el Nàstic va perdre 2-0 a Tarassona en un duel directe i torna a estar en places de descens. El Sabadell manté vives les opcions de descens directe gràcies a l'empat de l'Eldense, que deixa els arlequinats a només un punt de lideratge quan queden només 2 jornades per acabar la Lliga.
0: Per tant, 6 punts en joc. La setmana vinent tenim un Nàstic a Europa, el nou estadi que pot ser dramàtic, el Sabadell que rebrà la nova Creu Alta a l'Antequera. Tornant a la categoria femenina, l'Ona Santa és a només 2 partits de la primera federació.
1: El filial del Badalona Woman va golejar el Saragossa per 5-0 i es classifica per la final del playoff d'ascens a primera federació femenina, segona categoria estatal. El rival serà la Reial Societat B. A la promoció d'ascens a segona federació femenina, el Barça C va guanyar 2-0 el Gijón i aconsegueix l'ascens.
0: I a la tercera federació masculina ja tenim playoffs i descens definits.
1: L'última jornada de Lliga Tercera que van poder seguir les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més amb un magnífic carrusel va acabar definint places de playoff i de descens. El Badalona ha acabat segon amb vens de 0-1 al camp d'un Vic que baixa un any després de pujar. El Cornellà serà tercer després de l'empat sense gols al camp de l'Hospi, que entra en playoff com a 5è. I el Vilanova li ha tret la quarta plaça a la Fundació Grama a l'últim instant amb 2 gols en temps afegit. Les semifinals catalans del playoff seran Hospi, Badalona i Vilanova al Cornellà en eliminatòria anada i tornada. A la part baixa, el Cerdanyola aconsegueix la salvació després de l'1-2 amb remuntada inclosa al Molí al camp d'un canvi de l'EC que torna a Lliga Elit un any després i acompanya Vic i Lleida.
0: Veurem en aquest cas com acaba la Lliga Elit, en aquest cas qui puja en aquest grup 5 de tercera federació. En bàsquet, l'Espart Girona va dir adeu ahir a la temporada després de caure a les semifinals del playoff de Lliga Femenina.
1: Després d'un gran partit molt igualat contra el València, l'equip de Roberto Íñiguez va tenir l'última pilota per guanyar en mans de Màriam Koulibaly, però no va acabar entrant i l'empat a 73 final elimina a les gironines després del 67-66 de l'anada a València. L'únic, això sí, abans de jugar ja va saber, amb la classificació del Casademont Saragossa per la final, que l'any vinent tornarà a jugar a Eurolliga després de fer història aquest any arribant a jugar la Final Four.
0: I en categoria masculina hi van jugar 2 dels catalans de la Lliga CB.
1: Amb victòria important del Llopo Lleida, 90-81 al Barris Nord contra Bilbao, encara no ho tenen fet els lleidatans, tot i sumar 11 victòries, les mateixes que la temporada passada. En tenen 2 de marge sobre un descens que marca l'Andorra, que hi va superar 104-94 al màxim Manresa.
0: Demà comença la següent jornada ja, amb un duel català, en aquest cas entre Girona i Manresa. En hoquei patins, el Barça va perdre ahir la final de la Champions masculina.
1: Els blaugranes van caure 3-1 davant el Porto a la final disputada a Coimbra, Portugal. El Porto s'havia avançat amb 2 gols molt ràpids. Ignacio Alavar va escurçar diferències a la segona meitat, però al tram final els portuguesos van sentenciar amb el definitiu 3-1. El Barça no és campió d'Europa des de 2018, per tant, fa 7 anys.
0: Sí, i això sí, en arribava feia temps també en una final i va aconseguir fer-ho després d'eliminar Sporting de Portugal i Benfica. També ahir a Coimbra, per cert, en la categoria femenina, la Champions femenina, el Fraga, amb 4 catalanes de l'equip, es va proclamar campió de nou d'Europa després de superar el Benfica a la final.
1: Les fragatines havien superat els penals a semis al Vilassana, que encara se li resisteix a aquest títol europeu.

0: Dilluns 11 de maig, 8 minuts gairebé passen de dos quarts de dues, dos quarts i mig de dues, comencem parlant de futbol. Amb la consecució del títol de Lliga del Barça, guanyada per primera vegada a la història, superant el Real Madrid al Camp Nou. Des de l'inici, amb un ambient espectacular, en el retorn d'un clàssic a l'Spotify Camp Nou, amb més de 62.000 persones del màxim d'aforament que es permet, els blaugranes van sortir molt endollats. Va obrir la llauna Rashford, amb un gran llançament de falta per l'escaire, i de seguida Ferran Torres, completant una molt bona jugada col·lectiva, iniciada per Fermín i Dani Olmo, va fer el 2-0. El Barça va controlar el partit i va tenir més ocasions que el Madrid per fer-ne algun més, però el marcador ja no es va moure. Suficient per guanyar ja matemàticament la Lliga. El Barça, de fet, li valia l'empat. 14 punts més sumarà el Barça que el Madrid, que quan encara falten 3 jornades per la final de Lliga, tot plegat en un dia especialment emotiu ahir per a l'entrenador del Blaugrana, Hansi Flick, que al matí havia sabut que el seu pare havia mort. Un Flick molt orgullós del seu equip i de formar part d'aquest club. Ho va repetir, aquesta paraula, orgull, en nombroses ocasions.
1: I'm really happy and really proud about everyone in this.
2: Estic molt content i molt orgullós de tothom de l'equip i el meu staff i del club. Per mi realment són una família. Valoro molt treballar per aquest club increïble, però també viure a Barcelona i la gent és molt amable amb nosaltres. És per això que sento que estic al lloc adequat en el moment precís i crec que tots volem continuar i volem donar més per aquest club, també per fer un salt de qualitat. I sé que tothom aquí vol guanyar la Champions. Ho intentarem la temporada vinent. Ho tornarem a intentar i espero que puguem assolir aquest objectiu.
0: El tècnic blaugrana, que això sí, també es va mostrar molt ambiciós, com sentíem, amb propers objectius, començant per aconseguir la Lliga dels 100 punts, ara de guanyar encara els 3 partits que queden, i citant, com sentíem, també a la Champions de l'any vinent.
1: When you train a club like Barcelona, you always...
2: Quan entrenes en un club com el Barça, sempre has de guanyar títols. Sense títols no és una bona temporada, és normal. Però, esclar, jo somio en això, i això és sempre el que vull, lluitar pels somnis, i crec que tenim més somnis que volem aconseguir per la temporada vinent. Per tant, anem a per totes, i amb la mateixa actitud i la mateixa mentalitat. Així ho farem.
1: So we go on that, and with the same attitude, with the same mentality, and we'll do that.
0: Un Hansi Flick que també va recordar en roda de premsa les dificultats que ha superat l'equip aquest curs per tornar a ser campió de Lliga.
2: Sí, hem tingut moltes lesions. Hem hagut de gestionar moltes coses aquesta temporada. I com em van dir abans que comences la temporada, el segon any potser és més difícil. Però crec que hem jugat de forma fantàstica i és genial. La manera com juguem, l'estil com juguem... No hem marcat tants gols com la temporada passada, però crec que hem defensat molt millor, especialment al final d'aquesta temporada. Estic molt content quan veus quants jugadors joves tenim. És impressionant. El Pau Cubarsí, Gerard Martín, l'Eric... És impressionant.
1: Pau Cubarsí, Gerard Martín, Eric, it's amazing.
0: En aquest cas, el Barça, que el Hansi Flick destacava tres defenses joves que han estat molt importants per a l'equip, no ho ha estat tant Ronald Araujo, el primer capità. Veurem on acaba aquest estiu, però de moment ahir va fer aquest discurs després del partit davant de l'afició.
3: La verdad que estamos muy felices y orgullosos. Ha sido un año de mucho trabajo, mucho esfuerzo, con momentos buenos y también momentos malos. Pero este equipo, con el carácter y la valentía, siempre salió adelante. Muchas gracias por el apoyo de todos. Fueron muy importantes. Esta liga también es de todos ustedes. Gracias a mi compañero, gracias al míster, gracias al cuerpo técnico, gracias al presidente y gracias a todos los que trabajan en este club día a día. Y también no puede faltar el agradecimiento a nuestra familia, que son los que nos bancan todos los días. Tenemos un equipo muy joven, pero con mucho talento, mucha valentía. Estamos seguros que vendrán grandes momentos. Sabemos lo que significa llevar este escudo y vamos a darlo todo para darle más alegrías. Porque vosotras os merecéis. Dita así, visca el Barça y visca Cataluña.
0: El discurs del capità Ronald Araujo davant de l'afició, amb milers d'aficionats també ja va celebrar el Barça, en aquest cas al Camp Nou, però també a la plaça Catalunya, uns metres més allà de la tradicional Font de Canaletes, ara mateix tancada per obres. Allà s'hi van presentar, de fet, com l'any passat, Marc Casador, a més d'aquest any ho va fer també Alejandro Valde. I també vam tenir imatges de la passejada en bici, que també ja comença a ser tradicional després d'un títol de matinada de Dani Olmo, Pedri i Eric García. Avui continuarà la celebració amb una rua que arrencarà a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i tindrà un recorregut circular amb una autobús escapotat, evidentment, passant per llocs emblemàtics del centre de la capital catalana i tornant a l'estadi. A tot això, la Lliga ja té campió, però encara falten 3 jornades per disputar-se i moltes coses per decidir. De fet, avui tanca la jornada 35 un importantíssim Rayo Vallecano-Girona per al conjunt gironí, que abans de jugar només té un punt de marge sobre el descens que marca l'Alavés i 2 sobre el penúltim, que és el Llevant. El tècnic Mitchell deia a la prèvia que s'han de centrar en ells mateixos i deixar estar la resta d'equips implicats.
4: Toca pensar en nosaltres, només. Cadascú té els seus problemes i no sé on toca arribar, però el que és més important és que demà podem aconseguir 3 punts, que ens fan molta falta. I només pensar en nosaltres. Som capaços de 4 partits que queden, som capaços de lluitar cada partit per guanyar-lo. Toca pensar així, només. Perquè hi ha molts equips en la mateixa situació i no saps si és millor una cosa o altra, en la tranquil·litat de que nosaltres no podem fer més que guanyar els nostres partits, només.
0: Un mitjà que també reconeixia un punt de preocupació, però també es mostrava convençut a tirar-ho endavant.
4: Preocupació, sí, responsabilitat, tota, treball a full, 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar i donar-lo tot. Naturalitat, la sensació de necessitat, que la hem tingut en 2/3 de la competició o més, i responsabilitat, per donar sempre el 100% i ja està. Penso que els 4 partits són capaços de lluitar tots i ser capaços de... L'equip està per lluitar i ser capaços de guanyar.
0: Abel Ruiz torna a la convocatòria avui, mentre que Brian Hill es baixa per sanció, per acumulació de targetes. El partit d'aquest Rayo Vallecano-Girona, avui a les 9 de la nit. L'Espanyol, recordem que continua sense guanyar aquest 2026, són 18 jornades, té només un punt més que el Girona, per tant, 2 de marge sobre el descens. L'Espanyol que ha fet oficial avui la incorporació, el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, en aquest cas com a nou director general esportiu de l'entitat, càrrec del qual liderarà l'àrea esportiva del club, només per sota de Mao Ye, que és el director, el CEO de l'Espanyol, i Alan Peix, que és el president i propietari de Velocity Sports, l'empresa, com dèiem, màxim inversor de l'entitat. Això pel que fa a una primera divisió masculina que demà ja comença la jornada 36, l'antepenúltima intersetmanal. Dimecres a les 7 jugarà l'Espanyol a Cornellà de Prat contra l'Atlètic Club de Bilbao. Just després de 2:15, el Barça, ja campió, jugarà al camp de l'Alavés, rival directe, com dèiem, d'Espanyol i de Girona a la lluita pel descens, i el Girona, que avui jugava a Vallecas, tornarà a jugar dijous a Montilivi contra la Reial Societat. I a la Lliga F hi triomfs del Barça 1-3 a Tenerife, en un partit en què les Blanes van haver de remuntar, amb Dianes de Brux, Quica Nazaret i Clàudia Pina. Ara ja toca pensar en les dues finals. Dissabte a la Copa de la Reina, a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre 1-0 contra el Real Madrid, i la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, de la de la Champions, contra el Lió. Més futbol. A la primera federació masculina, l'Europa va salvar ahir un empat a 3 a Can Dragó, en un partit que perdia primer 0-2 i després 2-3 contra el filial del Villarreal, però que va poder guanyar amb un penal al temps afegit fallat pel màxim golejador Jordi Cano. Escoltem l'entrenador de l'Europa, Dai Benítez.
5: Segurament tu també pensaves que la primera part quan et marxa cap a dintre, i aquests no m'aixequen, sí, igual l'Olímpic i tal, però quan has vist dos bons olímpics, eh? Si hem fet màgia, avui ha sigut màgia, ho hem fet la segona part. No, agraït als jugadors de que surtin amb aquesta calor la segona part i es deixin la vida, que sortim a per ells, també els exposo amb ells, perquè és un per un amb jugadors que són ràpids, són bons tècnicament, tenen talent, però almenys sé que la meva línia és d'anar cap endavant, de fallar cap endavant. I quantes ocasions hem tingut la segona part? Clares, 4 o 5, però hem tingut 10. Ells han tingut un pal i el gol, però clar, el que fa el gol, poder d'aquí 2 anys el venen per 25 milions.
0: L'Europa, que continua en zona de play-off, a un punt de marge sobre el Cartagena, que és 6è, el Sabadell continua segon, a un punt de l'Eldense, el líder, i per tant l'ascens directe a segona divisió. I el Nàstic es complica encara més la vida després de perdre un duel directe per la permanència al camp del Tarazona, 2-0, encara quedaran 2 jornades, i atenció, la setmana vinent tenim al nou estadi un Nàstic a Europa, amb els tarragonins, com dèiem, jugant-s'hi la vida, amb a dos punts de la permanència, ara en descens, i els gracencs jugant-se al play-off, són 5ens amb un punt de marge sobre el Cartagena. El Sabadell rebrà a la Creu Alta, a l'Antequera, en una jornada que juga en horari unificat dissabte a les 9 de la nit. També dissabte, per cert, el Reus Redis buscarà accedir a la final del play-off d'ascens d'aquesta primera federació, obligat a guanyar a Okouto, al camp de l'Orense, després de l'empat a 0 de dissabte passat al Municipal de Reus. I ahir ja es va decidir a la tercera federació masculina, amb l'última jornada. A la part alta, el Manresa va aprofitar per celebrar el títol de Lliga i l'ascens, aconseguit ja fer 2 setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Ni la pluja va aturar les ganes de celebració al Congost de Manresa. El conjunt vegenc va aixecar el títol davant la seva afició. Pel que fa al partit, el tècnic manresà Sergi Trullàs va donar minuts als jugadors menys habituals en l'onze inicial aquesta temporada, després d'aconseguir el campionat ara fa dues jornades. El defensa Roger Monells va obrir la llauna a la mitja hora de joc i Joel Montero va posar la màgia al minut 85 quan des de fora l'àrea va netejar les teranyines de l'esquadra amb una potent canonada. El jugador tornava d'una llarga lesió i es mostrava satisfet per poder tornar a gaudir del futbol després d'una dura temporada.
7: Llevo toda la temporada sin jugar, no ha sido fácil tampoco, al final el equipo estaba bien, tampoco volví bien físicamente, me costó bastante y bueno, ahora que ya teníamos la liga era momento de poder disfrutar, de tener confianza, hacer lo que me tocaba y ya está, he tenido suerte, he podido chutar y bueno, ha sido todo un golazo.
6: Tot i la persistent pluja que queia a Manresa dissabte a la tarda, els vegencs van rebre el títol de Lliga en acabar el partit davant la seva afició i van començar una festa que es va allargar fins ben entrada la nit.
0: Gràcies, Jordi. I el play-off d'ascens el jugaran d'una banda Badalona i Gospi, segon contra cinquè, i ahir els adonins que van superar per la mínima el Vic, en aquest cas l'Hipòlit Planàs, un Vic que necessitava puntuar per mantenir la categoria i, per tant, va acabar baixant a la Lliga Elite. L'Hospi, que en va tenir prou amb un puntet sumat contra el Cornellà, que també jugarà al play-off. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
8: Lliga regular tancada i cinquè lloc per al centre d'esport l'Hospitalet. No és la posició imaginada a principi de temporada, però l'equip ho valora positivament després de la irregularitat mostrada, sobretot durant els primers dos terços de la competició. L'empat contra el Cornellà, 0-0, va tenir més incertesa que perill real. L'Hospi va ser superior i a aquest fet s'agafa en cos tècnic i plantilla. L'altra visió, menys optimista, és que l'Hospi suma dos empats i quatre derrotes contra els equips que disputen el play-off. Cap victòria durant la Lliga. L'entrenador de l'Hospi és Sergio Juste.
9: Jo no estic gens preocupat. Al final penso que competim bé, sí que pues, aquests partits pues, ens ha costat, però estem aprenent. Penso que avui l'equip ha fet una pas endavant amb tot, amb lo defensiu sobretot, i està pues, més sòlid i que l'altre dia a Badalona. Penso que ho hem aconseguit.
8: I com deia Sergio Juste, el primer rival de l'Hospi serà el Badalona. No cal anar gaire lluny per trobar l'últim precedent, de fa dos caps de setmana. Aquell dia, els riberencs no van estar bé a la primera part i la reacció a la segona només va servir per ajustar el marcador fins al 3-2 final. El davanter de l'Hospi, Ignasi Kerr, repassa les opcions del seu equip en aquesta primera eliminatòria.
10: Jo crec que no hi ha favorits, és un partit on qui prengui millor la toma de decisió, sobretot quan arribes a l'àrea, quan a l'hora de defensar, estratègia, pues serà el que s'emportarà. Fer un partit serio i a partir d'allà jo crec que ho farem de superbé segur.
8: El partit entre l'Hospi i el Badalona serà aquest diumenge a l'estadi municipal de l'Hospitalet a 1:45 del migdia.
0: Gràcies, Andrés. A l'altre semi del play-off tindrem un Cornellà-Vilanova. Els vilanovins que van estar a punt de no aprofitar la visita del camp d'esports contra un Lleida ja descendit, però van acabar remuntant el temps afegit amb dos gols per aconseguir aquesta promoció històrica. Finalment, a la part baixa, el Vic, com dèiem, baixa a Lliga Elite, acompanyant el Lleida, que ja feia setmanes que havia confirmat el descens, i el canvi de led, que ahir finalment va caure a la final per la permanència contra el Cerdanyola per 1-2, un resultat que fa que els vallesans es mantinguin en aquesta tercera federació. Escoltem l'entrenador del Cerdanyola, Alberto Aibar, Peque.
11: Sabíem que havíem de patir per poder aconseguir la salvació, ho hem fet, hem lluitat de valent, els jugadors han estat increïbles i crec que sempre dona pena, no?, als equips que acaben baixant, però nosaltres ens mereixíem mantenir la categoria, aquest any teníem un pressupost molt, molt limitat i això feia que sigui molt difícil competir al nivell d'altres equips, però ho hem fet gairebé tots els partits i l'última victòria doncs, l'hem fet fora de casa, que no havíem fet cap victòria fora de casa contra les adversitats o situacions més difícils, l'equip s'ha crescut i hem aconseguit el que era molt difícil, que és la salvació, i estem superfeliços.
0: Això pel que fa a la permanència, tornant al play-off, expliquem dates. Aquest diumenge anada i a cap de setmana següent la tornada d'aquesta primera eliminatòria, Badalona, l'Hospitalet i Cornellà-Vilanova, els dos que passin jugaran també a doble partit la final catalana, i recordem que el guanyador s'enfrontarà a la final per l'ascens al vencedor del play-off gallec, el grup 1, amb la tornada a Catalunya. En bàsquet, l'Espart Girona va dir adéu ahir a la temporada després de caure a les semifinals del play-off pel títol de Lliga. Després d'un gran partit, molt igualat contra el València, l'equip de Roberto Íñiguez va tenir l'última pilota per guanyar en mans de Mariam Koulibaly, l'MVP de la Lliga aquesta temporada, però no va acabar entrant i l'empat 73 final elimina les gironines després del 67-66 de l'anada a València. Girona FM, Pau Villafañe.
12: Les gironines van competir fins al final i van tenir la classificació a les seves mans. En 5 segons per jugar i el marcador empatat, Koulibaly va tenir la cistella per passar a la final, però no va poder anotar. Un final d'allò més agònic que tanca una temporada marcada per les lesions i la falta d'efectius. Ainhoa López lamentava com havia arribat físicament l'equip a final de temporada, però destacava l'orgull que havien mostrat sobre la pista.
13: Que quan jugues aquests partits no estàs cansat, no, mentalment, perquè es vol jugar i vols passar i vols guanyar, però òbviament, si som realistes, es nota, però tot i això molt contenta i molt, bueno, amb tot l'equip, amb l'esforç que hem fet, inclús jugadores lesionades jugant aquesta eliminatòria, i això demostra, no, el gran equip que som i com totes ens hem anat adaptant a aquestes circumstàncies i ho hem anat traient endavant i molt bé.
12: Malgrat l'eliminació, les gironines han aconseguit una plaça per disputar la fase prèvia de l'Eurolliga de la temporada vinent.
0: Gràcies, Pau. I en categoria masculina hi vam jugar dos dels catalans de la CB, amb victòria molt important del Jaio Posillà, 90-81 al Barris Nord contra el Bilbao. Encara no ho tenen fet els lletans, tot i sumar 11 victòries, les mateixes que la temporada passada. En parlava el tècnic Gerard Encuentra.
14: Jo crec que la valoració l'hem de fer a l'acabar la temporada sobre aquest fet, no? Jo crec que en moments hem tingut un punt d'irregularitat que ens hauria agradat tindre més regularitat, però bueno, també és cert que en altres moments hem tret victòries molt importants. Llavors, bueno, jo crec que ara mateix estem també durant la temporada, no hem acabat, no tenim l'objectiu com la temporada passada, no? Encara ens estem jugant coses, llavors prefereixo fer les valoracions a l'acabar.
0: El Lleida que té dos triomfs de marge sobre un descens que marca l'Andorra, que hi va superar 104-94 el Baxi Manresa. I en hoquei patins, el Barça va haver de tocar, però va acabar perdent ahir la final de la Champions masculina a Coimbra, a Portugal. Feia anys que el conjunt blaugrana, no, que és l'equip amb més títols europeus de la història, no arribava ni tan sols a la final d'una competició que no guanya des del 2018. Després de superar molt de mèrit Sporting de Portugal a quarts i Benfica a semifinals, ahir el Porto va començar millor, es va avançar amb 2-0, que ja va ser molt complicat de remuntar, malgrat el gol de penal d'Ignacio de la Barta. Final 3-1, però orgull per part d'un Barça que ha tornat a Europa, segons explicaven els mateixos protagonistes. Escoltem el mànager esportiu de la secció, Gavi Cairo.
15: És un orgull el competir fins a l'últim segon, és un orgull el que hem fet el dijous amb el Sporting, un orgull el que hem fet ahir amb el Benfica, i avui hem arribat en justos de forces i s'ha competit amb l'orgull, amb l'ADN que toca del nostre club. Però no s'ha guanyat, lamentablement no s'ha guanyat, crec que hem donat un missatge de que hem tornat, el Barça ha tornat a Europa. Hem aconseguit amb aquesta final el competir la Copa Continental l'any que ve i ara a descansar un parell de dies i a preparar la final del play-off, que realment es fa molta il·lusió també.
0: Ara, com sentien, toquen els play-offs del títol de l'hoquei Lliga. També ahir Coimbra, per cert, del Fraga, amb quatre catalanes de l'equip, es va tornar a proclamar campió d'Europa després de superar el Benfica a la final. Les fragatines ja havien superat els penals de les semis al Vilassana, que encara se li resisteix al títol europeu. I abans d'acabar en tenis taula, aquest cap de setmana ha acabat la temporada de Superdivisió i en fem balanç a la masculina, en aquest cas, amb el Ser l'Escala, que baixa després de molts anys a la màxima categoria estatal. Ràdio L'Escala, Ivan García.
16: S'acaba definitivament l'etapa a la superdivisió masculina per al club tenis taula Ser l'Escala. Després d'una temporada exigent, l'equip necessita ara respirar, agafar aire i carregar piles per la pròxima temporada a la divisió d'honor. Ho agrairà també l'economia del club. Joan Ferràs, membre de la junta directiva.
17: A un primera pala s'ha doblat, pràcticament.
18: Sí.
17: S'ha doblat el cost en aquests anys. Però aquest any haguéssim fet bestieses, però l'actitud, la serietat i el rigor de tota la Junta, i jo crec que ja que reconeixeu, va ser la de no estressar ni el pressupost ni els jugadors. És a dir, perquè, clar, també en una situació com la de l'Iker, com t'explicava ara el David, tampoc el que no podem fer és pressió. I per això nosaltres ara estem fent plantejaments pel futur de fer coses importants, però des de la il·lusió, no des de la pressió.
16: L'últim resultat a la màxima categoria ha estat de 4-2 a la pista de l'Irun Leca Enea. En aquest duel, els dos punts escalencs van anar a càrrec d'Iker González i Xavi Peral, que no van disputar els seus enfrontaments contra Daniel Palacios a causa de la lesió del palista local. Amb aquest resultat, el Ser l'Escala tanca una etapa difícil a l'elit amb la il·lusió intacta de tornar-hi ben aviat.
0: Gràcies, Ivan. Fins aquí l'enjoc. Tornem demà.
19: La xarxa de comunicació local.

0: De Portes Endins amb
1: César Arqué
0: i Montse Pellicer, un programa d'entrevistes amb persones interessants, properes, d'aquí, amb vivències, experiències, per poder-les conèixer millor. Com són, què fan, com es defineixen. Perquè darrere de cada persona, sabeu, hi ha una història.
1: Els dimecres, de 19 a 20 hores.
0: Us esperem per créixer, aprendre i...
1: passar-nos-ho bé.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre. La meva sang, més
2: que tot l'or d'un bany. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Vengo de una tribu de mujeres.
5: Històries en femení és un programa divulgatiu i reivindicatiu que vol despertar la curiositat de qui l'escolta. Fem entrevistes i recollim històries de dones valentes que treballen i lluiten. Parlem de dones i amb dones. Un programa que vol visibilitzar la part femenina de la història. Tots els dijous a les 11 del matí amb l'Anna Escribano.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Escola Pia acollirà avui dilluns una campanya de donació de sang. Serà a la biblioteca de la primera planta del centre en horari de 9 a 1 del migdia i de 4 a 9 del vespre. Els organitzadors de la jornada fan una crida a la participació ciutadana per garantir les reserves de sang als hospitals, recordant que donar sang és un gest senzill i solidari que pot salvar vides. Avui, dilluns, la Beta es troba a l'Escola Pia. Després d'haver començat divendres el seu recorregut per l'Escola Alfarell, aquest robot singular de fusta programable estarà de colònies a Caldes al llarg de tot el mes de maig. Un robot sense pantalles i cooperatiu que neix d'una iniciativa que transforma les aules en espais d'exploració, apropant la robòtica als infants d'una manera diferent, activa i col·laborativa. A partir d'avui s'obre el període de matrícula per al curs vinent del taller d'art Manolo Hugué. En aquesta primera fase només hi poden accedir els alumnes que aquest any cursen algun curs anual. Les noves inscripcions s'obriran a partir de l'1 de juny. La matrícula es pot fer telemàticament omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. En esports, el Club Futbol Caldes aconsegueix espantar els dimonis del descens amb una sòlida victòria per 4-0 contra un Tossa que es jugava a l'ascens. Els de José Duque van fer un partit molt seriós en el que també va ajudar que els visitants acabessin tot el partit amb 10. Per altra banda, el sènior femení del CN Caldes de bàsquet també va fer la feina i ja té el certificat d'ascens a primera i es planta només un partit de ser campiones de Lliga. I acabem amb el temps. Avui dilluns ens espera una jornada tranquil·la amb alguns núvols baixos i intervals de núvols prims al matí, però amb més clarianes i sol durant la tarda. Les temperatures es mouran entre els 12 graus de mínima i els 24 de màxima, amb un ambient agradable al migdia. El vent bufarà fluix i no s'esperen precipitacions. Per més informació, als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Si la vida dona males cartes, que siguin les que reparteix Ràdio Caldes els dimarts de 5 a 6 de la tarda. Intentarem que sempre guanyis tu, des de Caldes fins a l'infinit i més enllà!
1: 5 de la tarda, surto de treballar, com una cigala, no crec en el demà.
2: Aquesta promoció ha estat realitzada per persones humanes, sense l'ajuda d'intel·ligència artificial.
3: La ràdio, que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Escola Pia acollirà avui dilluns una campanya de donació de sang. Serà a la biblioteca de la primera planta del centre en horari de 9 a 1 del migdia i de 4 a 9 del vespre. Els organitzadors de la jornada fan una crida a la participació ciutadana per garantir les reserves de sang als hospitals, recordant que donar sang és un gest senzill i solidari que pot salvar vides. Avui, dilluns, la Beta es troba a l'Escola Pia. Després d'haver començat divendres el seu recorregut per l'Escola Alfarell, aquest robot singular de fusta programable estarà de colònies a Caldes al llarg de tot el mes de maig. Un robot sense pantalles i cooperatiu que neix d'una iniciativa que transforma les aules en espais d'exploració, apropant la robòtica als infants d'una manera diferent, activa i col·laborativa. A partir d'avui s'obre el període de matrícula per al curs vinent del taller d'art Manolo Hugué. En aquesta primera fase només hi poden accedir els alumnes que aquest any cursen algun curs anual. Les noves inscripcions s'obriran a partir de l'1 de juny. La matrícula es pot fer telemàticament omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic, o bé presencialment a la secretaria del centre cívic, de dilluns a dijous, de 5 a 8 de la tarda. En esports, el Club Futbol Caldes aconsegueix espantar els dimonis del descens amb una sòlida victòria per 4-0 contra un Tossa que es jugava a l'ascens. Els de José Duque van fer un partit molt seriós en el que també va ajudar que els visitants acabessin tot el partit amb 10. Per altra banda, el sènior femení del CN Caldes de bàsquet també va fer la feina i ja té el certificat d'ascens a primera i es planta a només un partit de ser campiones de Lliga. I acabem amb el temps. Avui dilluns ens espera una jornada tranquil·la amb alguns núvols baixos i intervals de núvols prims al matí, però amb més clarianes i sol durant la tarda. Les temperatures es mouran entre els 12 graus de mínima i els 24 de màxima, amb un ambient agradable al migdia. El vent bufarà fluix i no s'esperen precipitacions. Per més informació, els butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

去隔壁的。

Ràdio Caldes, 107.8. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Arriba la segona temporada de Líders a Ràdio Caldes. Tot aquest any hem conversat amb empresaris, empresàries, professionals i referents locals i nacionals que ens han obert el cor compartint històries, reptes i aprenentatges. I aquesta nova temporada arriba amb més veus, més experiències i més espai per parlar de lideratge, creixement, emprenedoria i territori. Líders a Ràdio Caldes, la teva cita setmanal amb el talent, tots els dilluns a les 11 del matí. No t'ho perdis.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Si quan esteu al sofà us costa escollir una nova pel·li o sèrie per veure una plataforma online o no sabeu què s'ha estrenat al cinema, us fem la feina. Escolteu el Sense Doblatge cada dijous a 2:15 de la tarda a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes. 107.8. Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Escola Pia acollirà avui dilluns una campanya de donació de sang. Serà a la biblioteca de la primera planta del centre en horari de 9 a 1 del migdia i de 4 a 9 del vespre. Els organitzadors de la jornada fan una crida a la participació ciutadana per garantir les reserves de sang als hospitals, recordant que donar sang és un gest senzill i solidari que pot salvar vides. Avui, dilluns, la Beta es troba a l'Escola Pia. Després d'haver començat divendres el seu recorregut per l'Escola Alfarell, aquest robot singular de fusta programable estarà de colònies a Caldes al llarg de tot el mes de maig. Un robot sense pantalles i cooperatiu que neix d'una iniciativa que transforma les aules en espais d'exploració, apropant la robòtica als infants d'una manera diferent, activa i col·laborativa. A partir d'avui s'obre el període de matrícula per al curs vinent del taller d'art Manolo Hugué. En aquesta primera fase només hi poden accedir els alumnes que aquest any cursen algun curs anual. Les noves inscripcions s'obriran a partir de l'1 de juny. La matrícula es pot fer telemàticament omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic o bé presencialment a la secretaria del centre cívic de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. En esports, el Club Futbol Caldes aconsegueix espantar els dimonis del descens amb una sòlida victòria per 4-0 contra un Tossa que es jugava a l'ascens. Els de José Duque van fer un partit molt seriós en el que també va ajudar que els visitants acabessin tot el partit amb 10. Per altra banda, el sènior femení del CN Caldes de bàsquet també va fer la feina i ja té el certificat d'ascens a primera i es planta només un partit de ser campiones de Lliga. I acabem amb el temps. Avui dilluns ens espera una jornada tranquil·la amb alguns núvols baixos i intervals de núvols prims al matí, però amb més clarianes i sol durant la tarda. Les temperatures es mouran entre els 12 graus de mínima i els 24 de màxima, amb un ambient agradable al migdia. El vent bufarà fluix i no s'esperen precipitacions. Per més informació, als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Benvinguts un dia més aquí a Línia de 3 amb la companyia de l'Eneco. Eneco, com estem?
1: Bona tarda, Salem. Bueno, estem.
0: Uf. Home. Setmana dura un altre cop, no pot ser.
1: No, no per setmana dura, trobem a faltar el millor equip de la història de la NBA, playoffs.
0: Vale. Llavors, que... valores no tan positivament la setmana per aquest fet?
1: No la valoro positivament ni negativament. Sí, una mica ja sense més, no? Sí.
0: Pel fet que no estiguin els Celtics, Eneco. O sigui, fanatisme màxim. O no?
1: Fanatisme.
0: Anem a veure, Eneco. Comencem ja directament per això. Jo
1: posaria
0: bueno, unes cosetes davant.
1: Volies posar unes coses abans.
0: S'ha obert el termini per fer les votacions de l'ACB, vale? De la Lliga Endesa, sobre l'MVP, el millor quinteto i el millor jove. Llavors, Ene, com sembla que diguem, seria bonic si féssim una convotació conjunta, per dir-ho així. No sé què et sembla, però... Et sembla bé o no?
1: Sí, vale. Bé.
0: Llavors, jo et vaig dir nominats, primer, la primera, diguem, no sé com dir-ho, premi que et fan votar, és el de l'MVP. Bueno, no cal que et comenti els 27.000 nominats que hi ha, perquè en són uns quants. Et dic, jo crec que els que tindríem nosaltres com a finalistes segur: Forrest de Baskonia, Mario Hezonja, Jan Montero, Ricky Rubio, i jo crec que seria això, eh? Sincerament ho dic, em sembla que estaria entre aquests quatre. No sé si veus algun altre que l'haguem de colar per aquí. No sé com ho veus.
1: A veure,
0: aquí no els he dit tots perquè és que són molts, eh? Realment no sé quants nominats n'hi ha aquí, com 28 o alguna cosa així. És a dir, jugadors que et deixen la possibilitat de votar, però jo crec que està entre aquests quatre. Per exemple, tenim també a Marcelinho Huertas, però òbviament no és l'MVP.
1: Sí, però tenim aquesta temporada en Tenerife no ha sigut el Tenerife d'altres anys.
0: Bueno, però ha estat bastant top, eh?
1: Ha estat bé, però, home, venim d'altres temporades on estàvem segons.
0: Ja. Cert, no sé, també nominen aquí a Santi Justa, Ante Tomic, Tavares, Jaime Pradilla, però sincerament no ho veig, eh?
1: No.
0: Neko, aquí ho determinem. Per mi, sincerament, eh? Jo crec que l'MVP d'aquest any és Mario Hezonja. Però com el Real Madrid ja té suficient base de fanatisme darrere que s'encarregarà perfectament de donar-li 470.000 vots, personalment jo crec que se l'emportaria Ricky Rubio per la temporada que ha fet, amb l'edat que té, amb l'equip que té i de venir d'on ve. No sé com veus, també és veritat que Jan Montero, escàndol de jugador. No sé, Neko, aquí votem.
1: Vota el...
0: Sí, no? Ricky Rubio. Li donem el vot aquí.
1: Buah, però tu
0: més sentimental.
1: Tu saps qui va guanyant?
0: Qui? Ah, tens aquí la...
1: Sí, tinc aquí el percentatge com va...
0: Sí, què va guanyant?
1: Actualitzat a dia de... fa dos dies.
0: Vale, abans que diguis això, dic que qualsevol persona que vulgui votar això pot. Em sembla que... No sé si es pot des de la web, però des de l'app de l'ACB es pot 100%. Només entrar i et surt directament això, que és segurament el més recent. Llavors, Eneco, qui va guanyant de fa dos dies?
1: Crec que no l'has ni dit.
0: Tia, no fotis. Si t'he dit els millors, segur.
1: A veure, jo crec que entenc per què no l'has dit. Perquè el seu equip va últim.
0: Què va? La gent ha trolejat, no pot ser. Bòfic?
1: Va guanyar en Bòfic.
0: Nah, això és que la gent...
1: Amb un 19,5 dels vots.
0: Bueno, això jo crec que és que la gent s'ha ajuntat aquí a votar... Així troleo, però... No, home, nosaltres no podem votar això. No sé, serios, Nico. Igualment, no crec que es determini l'MVP només per la votació dels aficionats. Jo, segurament faran com a la NBA. Com en l'All-Star, que després gent important determina el percentatge més gran. Nico, donem a Ricky Rubio, doncs.
1: Va.
0: Vale. Després, tenim aquí a fer el millor quinteto, ¿vale? Hem de posar... ens els classifiquen en tres grups, bases, alers i pivots, però no sé quin és el... Vale, pots fer el que et doni la gana. Si vols posar 5 bases, els poses els 5.
1: 5 bases?
0: Sí, et deixa, no sé. Sí, jo crec que està mal fet, però... Però poder es pot. Jo faria una miqueta com abans, eh? Faria més vot així, personal, de jugadors que realment pensem que potser no són els millors perquè ens agradin més. No sé què estem.
1: Em sembla bé.
0: No sé si tens per aquí també actualització de quin és el quintet que ara mateix està sent el millor.
1: Bueno, hi ha un... Hi ha que qui és... O sigui, hi ha millor posició, saps? Vull dir, qui és el millor base, qui és el millor...
0: I com va?
1: Etc.
0: Com va?
1: Millor base, Uca Murcia, David de Julius.
0: Vale. I a les altres posicions?
1: Millor ale, Mario Gessonia. Millor pivot, Luka Pocic, també.
0: Hòstia.
1: Històric.
0: Històric, això.
1: De Luka Bosic.
0: Luka Bosic i completament històric. Anem a veure. De bases... Deixo ja seleccionat a Ricky Rubio perquè entenc que sempre l'hem posat com a MVP. Evidentment és per algú. D'Ales és Mario Gesson ja claríssimament. Cabarrot. Anem a tirar així jugadors més màgics o no?
1: A veure, has dit que Gesson ja el votarà.
0: Gesson ja el votarà, la gent, dona igual.
1: Vinga, hasta luego.
0: Cabarrot, vinga, va.
1: Vinga.
0: I després, Sergio de la Rea com a base. El que passa és que també per l'edat no ha tingut... No ha jugat els minuts que segurament hagués jugat a aquest mateix nivell si hagués sigut una mica... No, hagués tingut 3-4 anys més. Però, Marcelinho Huertas, 42 anys, històric que estigui aquí entre els nominats,
1: No sé, és que hi ha masses noms com per...
0: Sí. Jan Montero. És que, clar... I Trey Lyles. Però, clar, és del Madrid també, així que ja obtindrà més vots dels que...
1: Del Madrid no votarem a ningú.
0: Vale. Pues llavors és que de pivots no votarem a cap, A no ser que votem a Pradilla, Nico. Però no, aviam, anem a ser realistes. Així que sigui realista votar ante Tomic. No sé si tu vols mirar. Tampoc n'hi ha masses, Però jo crec que la màgia està en els bases, jo crec. No sé si veus algun per aquí que tal...
1: Quants portem seleccionats?
0: Dos, ara mateix, no? Portem a Ricky Rubio i a... Ah, ja m'hem posat a Montero, Neko?
1: No.
0: Bueno, doncs jo crec que...
1: És que bases hi ha massa gent,
0: No, és a bases, 100%. És que no... Sí, no sé l'any que no votem ni un pivot.
1: Què vols posar? Quatre bases i una ale.
0: Doncs té tota la pinta, que ho deixaríem.
1: És que per allà també...
0: És que Clyburn... ho sento molt, però... Però és que no. A part que és del Barça, també, així que ja ho tindrà vots extras que no hauria d'obtindre. Mira, si ho deixéssim així com estàvem dient, ens quedaria de moment De la Rea, Jan Montero, Ricky Rubio, Cabarrot. I què, fotem a Pradilla per posar-lo, una mica, ja que ho ha de completar.
1: Sembla bé.
0: Vinga, va. Votació bastant rara, Llavors, qui és el millor... Aquí ho tinc bastant clar, Qui és el millor jove d'aquesta Lliga 25-26? Et deixen votar Ethan Almansa, del Madrid. Que ja et dic jo que ni de conya. I en aquest premi l'està nominat Sergio de Larre, em sembla que mata qualsevol altra opció dels altres nominats.
1: Sí, de fet va primer.
0: Va primer, i aquí Eneko està claríssima, eh? Jo crec.
1: Sí.
0: Eneko ja estaria.
1: Vale.
0: Es pot votar cada dia, eh? També per revisar-ho. Qualsevol persona que ho vulgui fer, aquí ho té. Llavors, ara que m'està parlant així d'equips, València, tal, els seus jugadors, abans d'anar a la NBA, em sembla a mi que no ens hem d'escapar tant. Obrim territori Eurolliga després d'haver-lo tancat d'una manera interessant l'últim dia.
1: Home, jo crec que s'ha de parlar, eh?
0: S'ha de parlar...
1: Història.
0: Uf, com comença això, eh? Estàvem fora fa una setmana, eh? O sigui, estàvem amb un 2-0 en contra, havent d'anar a Grècia a jugar dos partits, i Eneko, València Bàsquet, ha forçat el cinquè aquest dimecres a les 9 de la nit contra qualsevol tipus de pronòstic, competició adulterada completament, en contra, evident, i els grecs hauran de tornar a venir a València per jugar aquest dimecres. Espectacular, Eneko, eh? Bueno, abans de dir això, dic que el Madrid ho va sentenciar a un 3-1 el dijous passat, vale?
1: I bueno, que Olympiacos i Fenerbahçe ja estan classificats, també.
0: Sí.
1: Ostres, però que la final sigui... La final, la semifinal... Sigui
0: sí,
1: València-Madrid.
0: Em fa molta ràbia això, eh? Hauria molat unes finals d'Eurolliga València-Madrid, eh? Sí. No mola, eh? Però bueno, com deia, fa història València-Bàsquet i es donaran dos rècords històrics, guanyi qui guanyi. Si guanya València serà el segon equip en tota la història de l'Eurolliga en remuntar un 2-0 després de que el Real Madrid ho fes el 2024 contra Partizan, i si guanya Panathinaikos es convertiria en el tercer equip a la història en guanyar un cinquè partit fora de casa. Eneko, esperem que aquí trenqui... Bueno, realment no seria trencar un rècord perquè ja existeixen els dos. Però també és cert que el Madrid va remuntar un 2-0 d'una manera una miqueta estranya, eh?
1: Home, això també és estrany, eh? Que hagis perdut els dos partits a casa i guanyis els dos partits fora.
0: Sí. Bastant.
1: Home.
0: Recordem aquell partit Madrid Partizan completament històric, amb Yabusele fent-li una llave de judo, fent volar pels aires a un jugador de Partizan, Kevin Panther completament calentat amb Llull. Bueno, un partit històric, unes sèries històriques, jo diria. Però esperem que València es pugui importar el cinquè i que la meitat d'equips en aquesta Final Four... Uf, quina ràbia els hi faria als grecs, això, eh? Uf! Tenia la meitat d'espanyols allà, en l'Oaca... Uf! Jo crec que els hi faria bastant mal. Eneko, ja ho veurem. La setmana que ve ja tindrem completament enllestides la Final Four. Ja, els partits ja estan agendats,
1: sí.
0: Diria, sí, però em sembla raro perquè surten que els dos es juguen el mateix dia i dubto molt que això
1: no,
0: sigui
1: sí,
0: així.
1: Es juguen el mateix dia.
0: 100%.
1: Sí, divendres es juguen les semifinals i diumenge la final. Sempre ha sigut així.
0: Fan dos partits al mateix estadi? Uf, en quant a seguretat, això... O sigui, que putada, eh? Jo preferiria que fossin en dies diferents, sincerament, t'ho dic.
1: Ja, però llavors li dones avantatge a un equip.
0: Vinga, hombre, però si... Estaríem ara per... Vindria ara de 24 hores quan... literalment, el Barça, al gener, portava 30 partits més que el... que qualsevol equip de la CB. Vamos a ver. Em sembla a mi que...
1: Pues ha funcionat així tota la vida. Jo
0: sí, ho sé.
1: Jo crec que seguirà funcionant així.
0: Ho sé, ara m'he confós amb la NBA, però... Hòstia, és que queda molt poc, Neko. El dia 22, divendres, de la setmana que ve, evidentment. Sí. Aviam, Olympiacos, Fenerbahçe, esperem que València, Madrid. Fem una miqueta de predicció ràpida o no?
1: Em sembla correcte. Jo no vull que el Madrid passi a la final.
0: I si és contra València Bàsquet, menys encara.
1: I
0: aviam, primer de tot, Olympiacos, Fenerbahçe. Jo crec que Olympiacos està a la final.
1: Sí, jo també veig a...
0: I en aquest hipotètic València-Madrid, hòstia, és que pot ser partit per recordar en els pròxims 30 anys, aquest, el Jan Montero, Trey Lyles.
1: Uf. No sé, si no passa València, què passi Panathinaikos?
0: Si passa Panathinaikos, jo et dic, vaig amb el Madrid,
1: No, que passi
0: Panathinaikos. Sí, sí, 100%.
1: Que passi Panathinaikos a la final i final Olympiacos Panathinaikos. Sí.
0: Panathinaikos no es mereix ni estar on està. Sí.
1: És igual. Tu saps el que és una final Olympiacos Panathinaikos?
0: La millor final aquí jo crec que seria València-Madrid. Però han caigut pel mateix costat. Perquè el Madrid ho hauria d'haver fet més bé del que ho ha fet. El Madrid hagués apretat una miqueta més, s'haguessin trobat a la final. Perquè el València va fer la seva feina. I el Madrid no. Les coses són com són.
1: Que si no passa el València, ha de passar el Panathinaikos a la final, Salem. Que sí. Que no em baixes d'aquest vaixell.
0: És que...
1: No em baixes. Tu saps el que és una final Olympiacos-Panathinaikos?
0: Bueno,
1: tu saps la que es pot liar allà?
0: Perquè es pot liar si el València els ha pintat la cara dos partits seguits. Vinga, hombre, va. Olympiacos-Panathinaikos. Allà Pedro Martínez anant-se mentre que l'anaven a pagar ja entre quatre, caminant tranquil·lament com si li donés igual tot. Vinga. Què va? Se caguen. Tu digue en sèrio. Si Panathinaikos... Mario Gesson ja, 15 punts a la mitja part, es caguen. Sí. Sí, no et reguis. O sigui, el quintet del Madrid inicial és bo. El del València també, ojo, Que per cert, el qui diria que porta el número 7 del València s'ha trencat el nas, No sé si jugarà dimecres. No sé quina és l'última informació. He vist que el València avui ha fet una publicació dient que queda pendent d'evolució. Però clar, això és sempre especular molt. No sé si jugaria amb una màscara o què. No sé, no tinc ni idea. Veiem com evoluciona el tema aquest, perquè en el tercer, el quart partit va ser dels jugadors més importants de València Bàsquet. Jan Montero en el quart partit empata a la millor puntuació de la història de l'Eurolliga. Crec que va treure un 45 de PIR. No té indica barbaritat. Que, per qui no sàpiga què és el PIR, és bàsicament restar les accions negatives a les positives i d'aquí es troba el número. És a dir, què seria? Punts o canastes? Jo diria que és punts. Més assistències, més rebots... I llavors li restaries faltes, pèrdues, tirs lliures fallats o alguna cosa així. Llavors surt un número. I són més coses que ara se m'ha oblidat. I d'aquí surt el Pir. I Jan Montero va treure el millor Pir de la història empatant amb un altre de no sé qui ho va treure fa uns anys. Increïble. Nico, la temporada de Jan Montero en una paraula.
1: Espectacular.
0: Sembla molt bé. Espectacular. El problema.
1: El problema?
0: El problema. El problema Jan Montero. Nico, deixem per aquí l'Eurolliga. Veiem la setmana que ve amb una miqueta de sort i comentem el que seria València-Madrid.
1: Vale, si passa Panathinaikos ja no ni ho comentaràs, no?
0: Depèn. Uf, no, és que depèn.
1: Ho voldràs
0: és
1: comentar?
0: És que t'anava a dir, si Panathinaikos guanya el cinquè partit jugant a bàsquet...
1: T'ho penses?
0: M'ho penso, però és que el primer i el segon el van guanyar de tot menys. O sigui... Nico, tio, i aquí ho estava superant i ara m'ho tornes a treure aquí. No, ha sigut molt lleig, això. No sé. Ja ho veurem. Sí que ho comentarem, és igual. Perquè està el Madrid. I el Madrid ha classificat jugant net. Després de ser cert que ha fet una miqueta el ridícul en el tercer partit, però sentenciant en el...

0: Segueix perdut les semis
1: i la final.
0: La final no sé, eh? No.
1: Sí.
0: No,
1: sí.
0: Va, però són tres. Les semis són dos partits.
1: No són dos partits, és un.
0: Sí, però
1: és un partit únic.
0: Ah, clar, el sancionen per tots els partits de l'Eurolliga o només per el del Panathinaikos?
1: No, no,
0: no, no, no. Estic segur al 100%. No, no, no. No, no, a la final haguessin deixat entrar. 100%. No, no, estic segur 100%. Però són dos. I és l'anfitrió. I... O sigui, el van sancionar.
1: Però si el sancionen, es perd. El sancionen a partir del tercer.
0: Jo entenc el que m'estàs volent dir, però jo crec que la sanció no va per aquí. Jo crec que la sanció va perquè es perdi el partit de si el Panathinaikos passés i el partit de l'altre semifinalista.
1: Però llavors no té sentit.
0: Ja, no tindria sentit, però...
1: No té sentit, perquè llavors també podria ser... No, pues, com que estan jugant, que estava jugant pues a la Poel amb el Madrid, no? Com estan jugant també partits, pues aquests també compleixen la sanció.
0: Saps? Home, però no és el mateix.
1: Però com l'has de sancionar? Sense poder assistir en un partit,
0: vale, però,
1: que ni juga el seu equip.
0: Vale, però tu creus que, per exemple, o sigui, com a anfitrió del torneig, si el Panathinaikos hagués classificat, insisteixo, tu creus que s'hagués acabat el partit del Panathinaikos i hagués entrat al pavelló allà com a Pedro por su casa?
2: Ah!
1: Que es passés la sanció. Ah. Això és completament diferent, eh?
0: No.
1: Sí.
0: Sí. Quin partit va abans? O pitjor encara, no? De fet, jo crec que el del Fenerbahçe Olympiacos va abans. Veu el partit de l'Olympiacos i quan s'acaba el partit se'n va.
1: Home, en teoria,
0: això seria completament...
1: faríem buidar. Que després es vulgui saltar la sanció i vagi a la final, home, pues, si passa, en l'hipotètic cas de que passés, ara ja, si passa a Panathinaikos, veu els dos partits. Així que ja no cal ni que li donem voltes a això.
0: Aquí t'estic dient que...
1: Que creus que l'arbitratge ha deixat que València guanyés dos partits per ara el cinquè guanyés Panathinaikos, passés Panathinaikos i així tingués
0: la Final Four sencera. Hi ha una petita part del meu cervell que pensa que...
1: Doncs aquesta dir, petita
0: si,
1: part
0: si jo fos flipant. Un, Eneco, si jo fos un corrupte, com ho són, jo faria això, no? Posa't en el paper d'intentar fer trampes.
1: A veure, sí, però...
0: Forces el cinquè i allà a l'OACA vas de sobrao i ja està. Sí o no? És que pot ser duríssim,
1: sí, però...
0: eh? L'arbitratge del dimecres en pot ser duríssim.
1: No sé.
0: Per cert, Pedro Martínez, excel·lent, eh? Forçant la doble expulsió.
1: Home, és que... És que la teoria aquesta són molts isis, eh? La que acabes de plantejar,
0: no,
1: són
0: veure,
1: molts isis.
0: No, a veure, és només un.
1: No.
0: És un. I si han forçat el cinquè perquè així no es perdi el Final Four?
1: No només l'ici del cinquè. I si han regalat el partit, el tercer partit al València? I si han regalat?
0: No l'han regalat. El València Bàsquet l'ha guanyat completament
1: també,
0: just.
1: Però...
0: De fet, et dic una cosa.
1: Però, a veure, si estàs dient, perquè ho vas dir, i coincideixo amb tu, que els dos primers partits són un robatori i els hi regalen a Panathinaikos...
0: Sí.
1: Panathinaikos?
0: Sí?
1: Sí, ara sí. Quin sentit té que, tot i que València jugui net, com va jugar el primer i el segon,
0: sí,
1: no sigui un regal cap a València que no li hagin regalat el partit de Panathinaikos?
0: No m'he perdut completament. Aquí sí que t'has tirat 4.000 isis, eh?
1: No
0: sé, no. Ara m'he perdut, sincerament, Eneco.
1: Vale.
0: Quinassos?
1: Tu, vale, posa't en el lloc de... primers dos partits, vale?
0: Sí.
1: Vas dir, i coincideixo amb tu...
0: Van ser
1: que
0: robats.
1: Que van ser robats.
0: Històricament.
1: Llavors van ser un regal per Panathinaikos.
0: Sí.
1: Vale?
0: Llavors, en el partit
1: llavors,
0: dos, cau la sanció.
1: Partit... No, en el... no, ara la sanció no afecta en això.
0: Ah!
1: Vale?
0: Vale.
1: En el partit 3.
0: Sí.
1: Per què no és un regal per València que no li hagin regalat el partit a Panathinaikos per l'arbitratge? Jo crec que també és un regal. No és directe, és una miqueta indirecta perquè has dit que no, que és

0: s'ho han guanyat ells sols, i jo no et dic que no s'ho hagin guanyat ells sols, però que també, si, si dius que hi ha una màfia darrere tal,
1: sí, que és cert.
0: Aquí també entra.
1: Que me para... La pregunta és un regal per València que arbitreixin bé el tercer partit?
0: Sí. I jo crec que sí que és un regal, eh? O sigui, és un regal perquè després de, que, de, després de tota aquesta màfia, home, jo crec que és un regal que sobre t'arbitrin bé. Que no, és el, que no hauria, que, de, no hauria que, de ser. No hauria crec, de ser un regal.
1: Que, escolta'm, que jo crec que el tercer i el quart partit també van ser mal, mal arbitrats a favor de Panathinaikos. Però és que tot i així... Clar, és que el que es va viure al segon partit va ser... Com, vamos, va creuar qualsevol línia d'arbitratge. Pues jo crec que el tercer i el quart partit igualment van arbitrar a favor de Panathinaikos. Però no suficient.
0: Que no sé, jo l'arbitratge de, almenys del quart partit no me'l vaig mirar. Jo vaig mirar, vaig anar mirant el resultat, vaig veure que hi havia una diferència prou àmplia. Vaig anar sí. mirant-ho, vaig anar mirant-ho.
1: El que passa és que ta. Sempre els àrbitres li acaben donant... Això es pot veure a qualsevol partit de Panathinaikos. Sempre, doncs, quan hi ha un punt del partit en el que m'ho invento, Panathinaikos perd de 13, de 14, 15... moment molt dur del partit, m'imagino, eh? M'ho estic inventant. Tercer quart, meitat del tercer quart, falta poc. Molt difícil remuntar en un quart el que no has fet en tres, lo típic. I mai acaba donant-li la volta per un espectacle individual. 10 punts seguits de Davis o Kendrick Nunn. No, no, no. Si et fixes, sempre és una, dos o tres accions polèmiques seguides que, li, que acaben enfonsant molt a l'equip rival i acaben aixecant a Panathinaikos. En el cas de... Diria que va ser el quart, crec, que Hales Davis, crec que es diu, el que es va anar a Jordània de vacances entre el segon i el tercer partit, em sembla que és, algú de Panathinaikos va ser segur, crec que va ser aquest jugador, li fot un cop de colze completament intencionat al, entre el coll i la barbeta de Jean Montero juguin quan qualsevol persona que es posi el vídeo veu que és intencionat. Per mi és expulsió directa, ja t'ho dic, perquè si això ho fas en defensa, bueno, mira, pots interpretar que algo raro, però en atac està votant i de cop amb el braç dret fotre-li allà un cop de colze en tot el coll al defensor, bueno, no sé, per mi una antiesportiva és típic contraatac, agafes, no, no jugues pilota, però si sumes el no juga pilota més acció superviolenta, i això va acabar portant a que el partit es decidís a la penúltima jugada, més o menys, perquè si no València anava, aquí anava guanyant de 13 o així. Primera sí, part va rebentar sí, Panathinaikos
0: la primera part.
1: Nico, ho deixem fins dilluns que ve aquesta part o què?
0: Sí,
1: doncs anem amb NBA.
0: El que parlàvem una mica al principi, no? Una mica ja podríem dir la segona ronda és molt de transició, no? Hem tingut ja el 4-0 de Knicks, home, és que et fotin un 4-0 segona ronda, que és, i demà pel matí veurem si hi ha un altre 4-0 per part d'OKC a Lakers.
1: Té pinta, eh? Llavors, però és que arribar a les, és que arribar a les finals de conferències amb dos 4-0 seguits
0: és una mica sin más aquesta setmana, saps? O sigui,
1: increïble,
0: no, sí.
1: Bueno, primer de tot, ara que treies el tema de Knicks, Knicks ha guanyat 4-0. Vam deixar el tema aquest al programa anterior amb allò de, amb la frase d'invit de si ho feu pels diners, I got you. I no va ser suficient. Filadèlfia va jugar els 4 partits de visitant. Llavors, Eneko, portem aquí un vídeo en el qual realment diguem, la part visual no importa gaire, però és senzillament un, bueno, en el partit com s'escoltava l'estadi de Filadèlfia, al pavelló, quan Embiid, com a local, en teoria, tirava tirs lliures. S'escolta curiós, que ho escoltem i ho veiem. Amb aquest ambient jugaven els Sixers a casa seva. No va colar a l'Speech d'Envit. La gent va vendre les entrades, està claríssim.
0: Va,
1: vull dir, raro era veure algú amb allà la samarreta o alguna sudadera als Sixers. Jo ho estava veient allà al pavelló i mira, hi ha una allà, un nen petit, no sé què, per allà al final, qui porta una sudadera als Sixers, tal.
0: S'ha de dir que també era difícil...
1: No, ja et dic una cosa, perquè era contra Knicks i el color blau es mig dissimula, que arriba a ser contra això, no sé, Cleveland Cavaliers hagués sigut un show. Al pavelló, ja t'ho dic.
0: Però a veure, s'ha de dir que també jo crec que era difícil, eh? Home, que Knicks ho han fet molt bé durant tota la temporada.
1: Sí, Knicks...
0: I a veure, un Game 5 potser sí, forçar... Game 6, però no crec que haguessin arribat molt més lluny d'això.
1: Sí, pot ser. Bé, per altra banda, Detroit va guanyant a Cleveland Cavaliers 2-1.
0: Juguen aquesta matinada, de fet, també.
1: Juguen aquesta matinada. Cleveland a casa pot empatar 2-2. I si guanya Pistons i posa el 3-1, jo crec que quasi que sentència definitivament. Per l'altra banda, mai millor dit, trobem a Minnesota Timberwolves, que han empatat 2-2 amb el San Antonio Spurs. Neko, bastant increïble, la veritat, això. 2-2 no m'ho hagués esperat, més aviat un 3-1. I, per últim, OKC guanyen a Lakers 3-0. Cert, és que sincerament...
0: I que aquesta matinada podem tenir el 4-0 ja, eh?
1: Sí. Vaig a dir una cosa. Ho he vist a molta gent comentant aquests últims dies. De veritat, és que als OKC no els hi cal que els hi pidin a favor. No, vull dir, és espectacular. Van guanyant de 30 al partit i una antiesportiva claríssima dels OKC no piten res. Els tirs lliures se'ls inventen i es compro. En sèrio? Si lo normal és que un àrbitre li vagi... Res, quan hi ha pallissa, tipus 30, vas guanyant de 30 o més de 20, que piti una mica a favor de l'equip que està perdent perquè tampoc... perquè no es calenti la cosa tampoc. Els hi dona absolutament igual, Neko. No estic dient que li han de pitar a favor a Lakers, ni molt menys. Però, hòstia, la clau de judo que li fan per trencar-li el braç a Austin Reeves és dura, eh? Qui no ho hagi vist, que ho busqui a YouTube, perquè és per flipar. O sigui, és literalment per luxar-li el braç, és el que fan a vegades a la UFC allà, pam! Per tirar-li el colze, que sí, totalment, eh? En riem, clar, però és veritat.
0: Jo crec que jugues contra Oklahoma i et presentes perquè, mira, perquè el teu sou depèn d'això, no? Perquè si no, ni et presentaves.
1: És que tenien en compte...
0: O no, o sigui, s'han vist moltes imatges durant aquesta temporada quan el Dort li fot el peu a Jokic.
1: Uf, és que el Lu Dort... A mi abans...
0: És un calentau aquest. És... O sigui...
1: A mi, mira, fa 5-6 anys, que porta bastant temps, em sembla, mínim des de la bombolla, crec que... A Oklahoma em semblava un molt bon defensa, però des de que Oklahoma està, diguem, en el punt de mira... És una, o sigui, és l'actitud antiesportiva com a jugador, eh? O sigui, espectacular les faltes que fa. No és que en faci moltes, és que com les fa, dius tu, però anem a veure, t'has confós, xaval. Això és bàsquet. Increïble.
0: Que se'n vagi amb el Topuria, tio.
1: Literal, va lesionar les estrelles dels equips rivals i li dona absolutament igual, eh? No sé, Neko, jo, quan veig qualsevol partit dels Thunder, flipo un colós. I més ara tenint en compte que posa-li que classifica Spurs. Té pinta que amb Game 7.
0: Fa por, també s'ha de dir que...
1: Sí, la veritat és que sí. Classifica Spurs en Game 7. Spurs vindria de jugar 12 partits i Oklahoma 8. Un 50% més de partits jugats als Spurs, i si arriben els Timberwolves per Game 7, 13 portarien partits jugats. És una autèntica barbaritat, eh? Si Lakers s'ha d'anar, que tot té pinta de que s'acaba,
0: que almenys
1: que rasquin alguna cosa aquí, sí, ni que sigui
0: un dos partidets.
1: Exacte, un 4-2 aquí. Sí, sí. Dos partidets. Que et dic una cosa, si Lakers rascarà dos partits seguits,
0: ja.
1: I poca broma, eh? Perquè llavors si rasca dos, el sisè és a Los Angeles.
0: Sí, de fet sí.
1: Però que no passarà.
0: Jo crec que aquesta matina és partit de rascar-lo, eh? És el típic partit aquest.
1: Sí, ni que sigui. Un, és que...
0: Saps? Si és una mica com a les de finals de les contra Celtics. Una mica partit de...
1: Bueno, però aquell era l'últim, ja. Bueno, Celtics no havia de jugar amb ningú. Però bueno.
0: Ja, això també és veritat.
1: Aviam, això queda així. Eneko, abans...
0: Ojo Minnesota, eh? Els donaves per morts, eh? La setmana passada.
1: Sí, una mica sí. És que m'han decepcionat una miqueta els... No molt, tampoc, però sembla bé que el nivell dels Spurs no ha sigut el millor, eh? Sí. Ja m'ensenyes aquí coses i ja sé el que hem d'anar ara. Ho presentes tu una miqueta, però sense fer molt spoiler, perquè aquí hi ha un equip guardat interessant.
0: Estàs content, no? Per això...
1: Ara ho dic, m'ho guardo, com ho guardo.
0: T'ho guardes. Bueno, ahir vam tenir ja la loteria del draft. I què? Què, Salem, què?
1: Resultat... increïble. Bastant favorable. Però van... té trampa, eh? Perquè
0: els despatxos de...
1: Perquè... Un moment, abans que això, allò ja és la trampa absoluta. Allò ja és... Tranquil, que... Allò a part. El tema és que hi ha una història d'unes monedes que si surt no sé quin equip... És a dir, no sé, surt un equip i tu ja classifiques el top 4 de picks directes o alguna cosa així. Una història que sincerament no tinc gaire idea. Però quan anaven... És a dir, anuncien primer Charlotte Hornets, la cara de Conquenepol és un quadro. Al saber que els he tocat el pitjor dels picks possibles. Miami Heat, no sé què. Oklahoma City Thunder, eh?
0: Ja, però aquest és el de Clippers.
1: És el de Clippers.
0: Sí, ja
1: que no està malament, no està malament, eh? Perquè els hi arriba a caure un...
0: Hi ha hagut alguna conversió més, de fet?
1: Sí. Bueno, després diuen Warriors, i quan diuen els Bucks, crec que és en el moment en què diuen els Bucks, diuen i amb aquest, i com ara els lloc als Bucks, els Chicago Bulls s'asseguren una plaça dintre el top 4. Jo, bueno, no m'ho puc creure, és increïble. Allà refrescant, aviam si era veritat o no, o estava jo somiant, i sí, tal, segueixen Madrid, tal, no sé què, i llavors es queden els 4 finalistes. I dic jo, nah, és que no pot ser, és impossible. Impossible. Quedem quart segur. I dintre d'aquell top 4, Eneko el pitjor... És que no cal ni que surtin a jugar malament, ja. La pròpia loteria els posa darrere. És que és al final el destí de l'equip, Eneko. I sí, bueno, Chicago Bulls acaba quedant quart. Òbviament, vist global...
0: No està mal, eh?
1: No està mal, però en aquell top 4... Uf, en aquell top 4 ja podia haver passat màgia. I no va passar, eh? Comentem una miqueta com ha quedat això. De darrere de...
0: Bueno, primer s'ha de dir també que hi ha hagut algunes conversions, no? Per sí. Exemple, el de Pacers, que tenien un 14% de pico, de probabilitats de pico. S'ha anat cap a Clippers... El de Clippers.
1: Uf, sí, això...
0: Cap a Oklahoma.
1: Això de Pacers no ho he entès, eh?
0: No, era, era perquè són els de Paul George, no? Segurament encara.
1: Però això de unprotected, què és? Que si no quedes entre el top 4 el traspasses? O sigui, vull dir...
0: No, però serà algú de Paul George encara restes, no? Han de ser restes d'algú.
1: Sí, no, òbviament, però vull dir que era com que si el colaven entre el top 4 se'l quedaven ells i si quedava fora el top 4 no. O algo així, no, no ho he entès. Vull dir...
0: No sé.
1: El draft una miqueta raro, eh? Només dic que em sembla que faran una prova pilot el 2028 i canviaran el format en el qual els dos pitjors equips de cada conferència no tindran les màximes probabilitats. És a dir, tindran les mateixes que els equips de play-in.
0: Ostres, però...
1: És a dir, els que més possibilitats tindran seran traient play-off la mitja taula. És a dir, Chicago Bulls. Més o menys, sí, sí. Sí, sí, tal qual, tal qual.
0: Ojo que la NBA no està mal, ja, ha trobat ja el...
1: Em sembla bona idea.
0: Nou equip així, rotllo Oklahoma. Són uns tal Chicago Bulls, el nou equip que rebrà...
1: Rebrà una forta estafa. El jugador que draftejarem serà recordat històricament com... T'imagines? No, espero que no, eh?
0: I hòstia, després, NBA seria la ruïna absoluta. Després també hi ha una altra... Hi ha dues conversions més que diu que són Pelicans i Milwaukee, que diu Atlanta will receive the better of the Milwaukee and the New Orleans picks. I els Milwaukee... The Wars of the Milwaukee and New Orleans. Bo, que no sé, conversions molt rares. Sí. Que, bueno, que podem...
1: Bueno, diem ja les posicions.
0: Podem omitir, sí, anem ja cap a les posicions.
1: Ho dius tu. El pic 1, és que anirem dit, eh?
0: Pic 1.
1: Se l'emporta duríssimament, eh? O sigui, lamentable. El top 4 l'han ordenat fatal, l'haurien d'haver ordenat al revés. Jo crec que pel bé de la NBA hauria d'haver sigut... Un pico a Bulls? No, fora bromes.
0: Ja, però,
1: màgic, eh? O sigui...
0: Però qui hi ha aquest any? Saps? O sigui, aquest draft no és com el de l'any passat, no és com el de fa dos anys.
1: Hòstia, aquest draft és interessant, eh?
0: Sí, però...
1: Els millors... Aquest draft, et dic una cosa.
0: Però jo crec que Bulls, tot i tenir el pick 4, es pot emportar algú espectacular, saps?
1: Sí, no, fora bromes, o sigui, que no ens caigui com... Cameron Buzzer, eh?
0: Clar, no és com fa dos anys, l'any passat, saps? Que Wembanyama, Cooper Flag.
1: Uf, és que Wembanyama, eh?
0: Saps? No és el mateix.
1: Com es diu el...
0: És un draft d'aquests que pots perdre molt més del que pots guanyar.
1: La veritat és que sí. Com es deia aquest, el noi que està com a prospecte Picu, a AJ Diavanta o alguna cosa així, no? Pot ser?
0: Bueno, no sé.
1: Bueno, és que aquí s'han fet diferents mock drafts.
0: Però bueno,
1: ja.
0: Que s'aniria cap a Washington, saps? I aquí entra un altre cop lo de que si el a priori pick 1 preferit per sortir pick 1 no volen entrenar amb...
1: Sí, no, la cara del xaval aquest quan li donen el pick 1 a Wizards és escandalosa, eh? És de... Cabrons, m'ho ha arruïnat la vida, eh? Sí, sí, no. Espectacular.
0: Hòstia, és que allò dels Wizards és ja... Quants anys porten en reconstrucció?
1: No, aviam, l'any que ve, si estan sants, poca broma, eh? No està tan malament, eh?
0: Bueno.
1: Tenen a Trae Young, Anthony Davis...
0: Anthony Davis?
1: Anthony Davis?
0: Però no estava Pelicans un altre cop?
1: Quin moment?
0: Jo què sé, tio, és que com ha estat desaparegut tota la temporada?
1: No, està a Wizard 100%. Aviam, aquí un mock draft.
0: Ah, no, sí, està a Wizard.
1: Ja deia jo que aquest mock draft m'estava... Bueno.
0: Bueno, sí. Aviam. Pico per Washington, que a mi no m'agrada, eh? O sigui, és que quants picks un porten?
1: No sé.
0: És que no saben draftejar.
1: Et dic una cosa. AJ Divanta, es diu. És el prospecte Piku. Tot i que molta gent diu que es podria quedar el segon. Hòstia, és que jo me'n recordo fa uns mesos, la gent ho tenia bastant clar, que anava a ser Cameron Buzzer, però és que es pot caure... Aquí hi ha gent que pot caure fins i tot a la quarta posició, eh? que té una cosa, un Cameron Buser mata els Buselis, pot ser un escàndol, eh? Però anirà
0: estàs
1: a Bulls
0: somiant,
1: i...
0: Estàs somiant molt, tio.
1: Anirà a Bulls i el paperet escriurà el nom d'algú que ni s'hagi presentat al draft.
0: No, però... Això volia arribar, això volia arribar. Quant temps creus que... O sigui, quant temps creus que aquest pic seguirà en posició de, en possessió de Bulls?
1: Hòstia.
0: Creus que arriba la nit del draft o que ja s'han desfet abans?
1: Què vols dir? Que proposin un trade abans?
0: Sí.
1: No, espero que no. Espero que no, seria lamentable, eh? No, no, no. Però, no.
0: Hola.
1: Hòstia, no fotem, eh? Sí, Anthony Davis per aquest pick, t'imagines? No, no. Seria... però seria algú molt Chicago Bulls. Nosaltres aquí diem coses realistes.
0: Per això mateix, per això mateix.
1: Nosaltres aquí diem realitats. Aquí li... No, ara farà bromes. A tu et sorprendria despertar-te demà i veure Anthony Davis per al pick 4 del draft? Perquè a mi no, eh?
0: No, però...
1: Seria... No, ara farà bromes, espérate.
0: Qualsevol altre equip seria estrany.
1: Seria molt...
0: Però Bulls, però o sigui, Bulls... dintre de l'estrany, ho normalitzaries una mica.
1: Sí, 100%.
0: Hòstia, seria molt bo, eh?
1: Eneco, el top 4 està entre aquests: Caleb Wilson, AJ Divanza, Darren Peterson i Cameron Buser. Jo crec que es pot... És que Cameron Buser em semblaria molt estrany que caigués fins a la quarta posició sense ser agafat abans. És que al
0: bon,
1: final...
0: Després estan també els dels canvis aquests de... com el de Luka Doncic.
1: Hòstia, no, però espero que no, eh?
0: Aferra't a això.
1: T'imagines que AJ Divanza es nega a entrenar amb els Washington Wizards i els altres es piquen i no el draftegen? O alguna cosa així?
0: És que no seria el primer any que...
1: No seria el primer cop. És que hagués sigut perfecte, sincerament, eh? I no només... Jo crec que per la màgia de la trama, que això hagués, que això hagués sigut al revés. Bulls primera posició, Grizzlies segons...
0: Ja, però amb Bulls primers estarem
1: també
0: més assenyalats.
1: Seria un show Bulls primers, eh?
0: No, sí, estarem més assenyalats si la caguen. Si són capaços de no draftejar, no sé, draftejar a l'altre fill de... No, al Bronny James, per exemple.
1: T'imagines?
0: O a l'altre fill, es diu Bruce, no, l'altre?
1: Bryce. Bueno...
0: Seria...
1: Et dic una cosa, Nico, jo no vull... Si no draftegen a qualsevol d'aquests quatre, jo no vull pantomimes allà als Estats Units de jugadors marketing, eh? Jo vull a l'Aimara, eh? Ja t'ho dic. O sigui, després del regal que us vam fer, que aviam si algun any d'aquests ens el torneu, així, no sé, Jaylen Brown, quan tingui una miqueta... sigui més gran, o un Tatum, no sé, per allà... Si...
0: No sé, crec que volen traspassar Derrick White aquest estiu.
1: No, doncs Derrick White no el vull. Jo vull a Tatum, Eneco, d'aquí, no. Quan tingui 33 anys, més o menys, allà un regalet de canvi d'absolutament res. No estaria malament, eh? Us hem regalat a Vucevic, Eneco...
0: No, ja veus tu perquè ha servit.
1: Joder, Vucevic ho ha fet bé.
0: No, si no em dic que ho hagi fet malament, però joder. Que és que estic molt indignat, eh? O sigui, que t'elimini Filadèlfia i es mengi un 4-0 segona ronda, què és, tio?
1: Bastant lamentable els play-offs de Celtics, però almenys...
0: Sí, mira,
1: almenys que... els heu jugat, jo em sé d'uns que no... Que
0: ja, també, però... Però és que Filadèlfia ja està a Cancún, també,
1: ja. Ja, sí. Bueno, això, que jo crec que a Daimara, per suplir a Vucevic, estaria espectacular, però... Amb un pick 4, no, jo crec que no toca Daimara, sincerament, eh? El projecte en com a pick 11, pick 10, pick 9, més o menys, és per on l'he anat veient aquestes últimes setmanes. I és correcte, jo crec que seria un pick així. Si colen a Daimara dintre del top 10, estaria molt bé. I ja posats, si cau el pick 9, que seria de les Mavericks, juntar Daimara amb Cooper Flagg, el tanto, eh? Però bueno, ja ho veurem, això. No sé quin dia és la nit del draft. Encara segurament queda un huevo. ja, ja ho parlarem.
0: Perquè
1: segurament el programa... Sí, exacte. Segurament el programa s'acabi abans. Jo, en tot cas, ja mirant més a futur encara, ja ho veurem la temporada que ve, aviam quina superestrella draftegen els Chicago Bulls. Sí, t'imagines que al final draftegen el rookie de l'any?
0: Hòstia.
1: I Bulls entren a playoff. És que estaria bonic, tio. No, no... Va, fora broma. Un any així Bulls in no estaria mal.
0: Bulls in i 4-0 primera ronda, ho firmes?
1: Hombre, sí. Bueno, depèn de contra qui. Si és contra els Celtics, no. Ens veiem, va, la setmana que ve. Mateix dia, mateixa hora, dilluns a les 5 aquí, a Ràdio Caldes, línia 3. I us diem...
0: Adéu! Adéu.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi.
2: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
3: Hola, hola, molt bona tarda. I aquí està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran al comandament de la nau i aquí la Montse al micròfon.
4: Estàs escoltant
5: El Desván de Andrea
4: amb l'Andrea Godrescu.
5: La millor música dels 90
4: fins avui.
6: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
3: Molt bé, doncs, comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Sí, sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de segona jornada de Champions.
7: 3-0, no m'ho dir el Roc. O sigui, aquí no se m'adula la gent que juga a porros enormes.
8: No, jo vaig...
7: He sigut inadequat.
8: Sí, molt inadequat.
3: Sí.
7: Però...
8: Aquí no es penalitza.
3: No, exacte, no s'avalua, no.
7: No es penalitza, això.
3: No.
9: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infert? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
10: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics i, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
11: Comencem!
12: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. Un espai amb que ens trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
13: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sensi Vega i la teneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
14: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart.
15: Aquí I Lluís Brugalla.
14: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran i la majoria triomfaven com a vocalistes.
16: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
17: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per les zones de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
18: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Info Caldes, les notícies a Ràdio Caldes. Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dilluns 11 de maig i comencem la setmana amb novetats. La Beta, la robot que va preparar sobre la versió i la robot que va de colònies a Caldes durant el mes de maig. S'ha de colònies tirant amb propostes per al jovent i s'ha posat en marxa la iniciativa Nervi Jove, en marxa els processos de pressupost Nervi Jove, dius de la resistibilitat de jovent i simpatius de la resistibilitat com sempre els esports, amb les victòries com sempre de futbol Caldes i la primera classificació als play-offs d'Hockey Lliga per part de les Recamp Lasers. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Avui, dilluns, la Beta es troba a l'Escola Pia. Després d'haver començat divendres el seu recorregut per l'Escola Alfarell, aquest robot singular de fusta programable estarà de colònies a Caldes al llarg de tot el mes de maig. Un robot sense pantalles i cooperatiu que neix d'una iniciativa que transforma les aules en espais d'exploració, apropant la robòtica als infants d'una manera diferent, activa i col·laborativa. En marxa una nova edició del Nervi Jove, el procés de pressupostos participatius de la Regidoria de Joventut de Caldes. La iniciativa adreçada a joves entre 14 i 30 anys i impulsada per l'Espai Jove al TOC convida els joves del municipi a proposar activitats pensades per al col·lectiu juvenil. Un cop recollides les propostes, es presentaran i es votaran en una assemblea jove que tindrà lloc el divendres 5 de juny a les 7 de la tarda a l'Espai Jove al TOC. I en esports, el Club Futbol Caldes tanca la permanència amb una gran victòria per 4-0 contra un Tossa Unió Esportiva que jugava les possibilitats d'ascens. Uns altres que també tenen gairebé assolida la permanència són el Driver Cars de Futbol Sala, que es van imposar de 5-3 contra el Castellà. En rugbi, la Flama de Taronja van quedar subcampions de la Copa Plata de la Lliga Catalana i per posar la cirereta als esports, en hoquei patins, el Recamp Lasers femení s'ha classificat per primera vegada a la història als play-offs d'ascens de l'Hockey Lliga. I acabem amb el temps. Després d'un cap de setmana de blancs i negres, demà dimarts tindrem un matí força assolellat, tot i que a partir del migdia augmentaran els núvols. De cara a la nit, a partir de les 10, arribaran alguns ruixats i tempestes locals. Les temperatures es mantindran suaus amb mínimes d'uns 21 graus i mínimes a màximes d'uns 21 graus i mínimes al voltant dels 11. El vent bufarà fluix al matí i moderat durant la tarda.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
0: Avui, dilluns, la Beta es troba a l'Escola Pia. La Beta és un robot molt especial. És de fusta programable i aquest mes de maig estarà de colònies a Caldes, una estada al municipi que va començar divendres quan ja va visitar l'Escola Alfarell. La visita de la Beta és una iniciativa que té com a objectiu transformar les aules en espais d'exploració i descoberta, apropant la robòtica als infants d'una manera diferent, activa i col·laborativa. La regidora de Promoció Econòmica, Empresa i Treball, Rosa Xalabarder, explica com va sorgir la iniciativa.
2: Hem posat en marxa definitivament ja, a més totalment aprovat pel ple, el Servei de Robòtica i Tecnologia Caldes de Montbui, un projecte que hi creiem molt perquè és donar aquella tranquil·litat a les famílies que veuen amb la tecnologia un possible problema pels infants i el jovent i realment és una formació molt necessària, molt educativa, per complir amb l'expedient de la llei d'ensenyament que diu que s'han de formar els nens amb llenguatge computacional.
0: La Beta és un robot de fusta que funciona amb blocs de colors. Cada bloc representa una acció i, combinats entre ells, formen seqüències que el robot executa. Aquest sistema permet als infants introduir-se en el pensament computacional d'una forma manipulativa, visual i lúdica, convertint la programació en una experiència propera i participativa. Durant la presentació de la iniciativa, la regidora Roser posa en valor la importància que li dona a l'Ajuntament la proposta.
2: I vam contactar a través de les xarxes socials, que de vegades va molt bé, vam trobar a la cooperativa que ens presentarà ara l'Aleix, en què tenen la Beta. La Beta és un robot de fusta que des del primer dia que la vaig veure me la vaig estimar, perquè està feta de fusta, són un trio de persones que són dos enginyers i una professora de música i fustera que van pensar que la millor manera d'arribar als infants a la tecnologia i des de ben petits és a través d'una joguina que és molt maca i és la Veta, es diu Veta precisament perquè està feta de fusta, i vam creure que a Caldes portar la Veta a les escoles seria una mica la porta oberta a rebre amb il·lusió aquest servei de robòtica.
0: La Generalitat dona cada vegada més pes als continguts lectius de robòtica als currículums oficials. Un coneixement lògic sobre la programació transmès als més petits, que tal i com destaca Roser Xalabarder, es pot fer a partir del nou servei municipal habilitat a l'aula de robòtica.
2: A partir d'ara ja tenim la licitació en marxa, o sigui, ja se'ns ha presentat l'empresa que esperem que pugui portar aquest servei de robòtica, i començarem a partir del curs que ve aquest acompanyament a les escoles per fer l'educació en tecnologia a partir de tota una sèrie de material que va venir a la Generalitat fa molt de temps, i a l'Ajuntament de Caldes volem acompanyar-les perquè això pugui ser per tots els nens i nenes de Caldes.
0: La Veta és un projecte impulsat per la Codornella, una cooperativa d'enginyeria de Manresa especialitzada en robòtica i recursos pedagògics tecnològics. Construïda artesanalment amb fusta de bedoll i components d'impressió 3D, el robot és el resultat de prop de 400 hores de disseny i desenvolupament, combinant artesania i tecnologia per oferir un recurs pedagògic innovador, robust i adaptat a l'ús intensiu en entorns escolars. Àlex Badia, enginyer i cocreador de la cooperativa La Codornella, explica com va néixer el robot.
3: Que la Veta va néixer va néixer l'estiu passat, no l'altre, i el que vam fer va ser, vam fer una espècie de sopa on vam anar-hi posant diferents ingredients. Per una banda volíem que fos més que un robot, que fos un personatge que pogués visitar les escoles i que la canalla tinguessin la sensació que els venia a buscar o a veure un personatge més com si pogués ser de conte. Volíem que estigués fabricada amb materials orgànics i per això vam optar per la fusta. De fet, està fet amb contraxapat de bedoll. I llavors, el que volíem era que pogués funcionar també sense pantalles. És a dir, ens agradava molt que com a primer contacte amb la robòtica es pogués fer de forma més manipulativa, més dinàmica, i evidentment sense passar per una pantalla. Llavors, aquesta espècie de barreja, aquesta espècie de sopa que en diem nosaltres, va acabar deixant, o al cap d'un estiu de feina, va acabar creant la Veta.
0: A través de les activitats que proposa la Veta, es treballen aspectes com el pensament computacional, el disseny de seqüències lògiques, la cooperació entre alumnes, la lateralitat i l'orientació espacial, el reconeixement de colors i el pensament divergent, fomentant la creativitat i la resolució de problemes des de diferents perspectives. Àlex Badia explica com funciona i quines accions pot fer el robot per complir amb les activitats.
3: Llavors, quina és la gràcia de la programació amb blocs de fusta de colors? Normalment la canalla petita comencen a fer programació amb programes tipus Scratch, que es programa amb blocs també. L'únic que els blocs són blocs, d'alguna manera, digitals, que passen dins de l'ordinador. Llavors, partint d'aquesta base, que la iniciació a la programació normalment es fa amb blocs, vam dir, anem a intentar fer que aquests blocs siguin blocs físics. Llavors, la Veta porta darrere una motxilla on se li poden posar diferents blocs, i aquests blocs que se li col·loquen, cada un d'aquests blocs li fa fer una acció. De tal manera que si li col·loques un bloc fa una acció, en el moment en què se li col·loquen més d'un bloc, està fent una seqüència, un programa. Llavors, sobre una lona més o menys gran, de 2 metres per 2 metres, es poden crear dinàmiques bastant interessants sobre una iniciació a la robòtica.
0: Després de la seva estada per l'escola al Farell, la Veta continuarà el seu recorregut pels centres educatius de tot el municipi. De l'11 al 15 de maig serà a l'Escola Pia, del 18 al 22 de maig tornarà a l'Institut Escola al Farell i del 25 al 29 de maig a l'Escola Montbui.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: La Regidoria de Joventut de Caldes ha obert una nova edició del Nervi Jove, el projecte de pressupostos participatius que convida els joves del municipi a proposar i impulsar activitats pensades per al col·lectiu juvenil. La iniciativa està adreçada a joves d'entre 14 i 30 anys i l'impulsa l'Espai Jove al TOC. Les propostes es poden presentar tant de manera individual com en grup, i cada participant només en podrà presentar una. Un cop aprovada la proposta, des de l'equip de joventut s'acompanyarà els participants en tot el procés de preparació i organització de les activitats. Les activitats proposades hauran d'estar impulsades per joves i també destinades als joves del municipi, amb un caràcter participatiu i inclusiu. A més, hauran de ser propostes concretes i ben definides, beneficiant el màxim nombre de joves. Les característiques que destaquen és que siguin activitats viables tècnicament i econòmicament, sense que es vegin afectats els drets humans. El Nervi Jove compta amb un pressupost de 6.000 euros amb un màxim de 1.000 euros per a cada activitat seleccionada. Un cop recollides les propostes, es presentaran i es votaran en una assemblea jove que tindrà lloc el divendres 5 de juny a les 7 de la tarda a l'Espai Jove al TOC. Durant la trobada, els participants s'exposaran les seves idees, debatran en grup i decidiran quines activitats es duran finalment a terme. L'assistència a aquesta assemblea serà imprescindible perquè la proposta pugui ser seleccionada. Les propostes es poden fer arribar a través de les bústies habilitades del Nervi Jove 2026 ubicades a l'Espai Jove al TOC i als instituts del municipi. També es podran lliurar directament als dinamitzadors, als petits dels centres educatius o bé a través del formulari disponible al web de l'Espai Jove al TOC.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Continuem ara amb la informació en format més breu. Demà a les 6 de la tarda, a l'espai de la cooperativa 70, tindrà lloc el taller transgeneracional anomenat l'arbre genealògic El camí al tresor. Raquel Silvestre, una terapeuta integrativa amb 25 anys d'experiència, serà la responsable de l'activitat. El taller proposa descobrir eines per interpretar l'arbre genealògic i entendre millor les connexions familiars i personals a través d'un espai de reflexió i descoberta compartida. Com tots els dilluns, obrim pàgina esportiva per repassar el que ha donat de si el cap de setmana. En esports, després d'un mes i mig atropellat, el Club Futbol Caldes tanca finalment la permanència amb una gran victòria per 4-0 contra tot un Tossa Unió Esportiva, equip de la zona alta que jugava les possibilitats d'ascens. Els calderins van fer un partit força seriós en el que l'expulsió dels visitants va desencadenar el resultat de tranquil·litat que tant esperava l'equip. Ens explica aquest i la resta de resultats del cap de setmana a Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
4: Bona tarda, Òscar. Sí, els jugadors de José Duque duien exactament un mes i 19 dies sense tastar el gust de la victòria després de que aquesta fos la tònica habitual de tota la segona volta. Com hem estat repassant, els calderins han fet una temporada molt irregular. Després d'una primera part de temporada gairebé sense punts, el Caldes va començar a guanyar i escalar posicions fins a arribar a quedar invicta durant 9 jornades, al màxim a tota la competició. Arriba al tram final de temporada, però, l'equip ha tornat a topar amb una sèrie de desgràcies que han fet que hagi hagut de patir fins a la penúltima jornada per tenir assegurada la permanència primera catalana. Aquestes són les explicacions que donava l'entrenador del Caldes, José Duque, de la irregularitat en els resultats d'aquest any.
5: Bueno, yo creo que a veces se dan circunstancias incontrolables. Yo creo que hay una cosa que sí, que creo que tenemos que aprender, ¿no? Yo creo que esa sí que es controlable, ¿no? No hemos sido una plantilla demasiado amplia. Las lesiones nos han mermado muchísimo. Nosotros creemos mucho en el fútbol base, pero claro, en primera catalana depender del fútbol base no es fácil, ¿vale? Y por mucho que tengamos jugadores en el sub-23 o incluso en el juvenil que puedan dar un pequeño salto de calidad, no es lo mismo jugar en primera catalana que en otras categorías. Yo creo que aquí sí que tenemos que ponernos un punto naranja donde de cara a próximas temporadas no podemos equivocarnos.
4: Aquest dissabte, però, els calderins van aconseguir trencar amb aquesta mala ratxa per segellar la categoria de la millor manera possible, a casa i amb un 4-0 a favor. El duel va començar ajustat, però els locals van avançar-se al marcador molt d'hora i van ampliar l'avantatge gràcies a un rebot abans de la primera part. Tot i que a la segona els visitants van apretar, el Caldes va acabar dominant afavorit per l'expulsió al minut 61 del defensa del Tossa, Eduardo Utiales. L'alleujament de la victòria va fer-se palès en les declaracions postpartit a Ràdio Caldes de José Duque.
5: Muy contentos por los jugadores, porque la verdad es que el año que hemos tenido lesiones graves muy importantes, partidos que se nos han escapado por mala suerte, y ha sido el primer partido del año que nos han sobrado 15 minutos para decir, venga, ahora voy a ver el partido, no voy a dirigirlo, voy a verlo, ¿no? Y muy tranquilo, la verdad es que, bueno, contentos de haber salvado ya la categoría y de estar tranquilos de cara a la última jornada. La semana que viene haremos la cena de despedida de temporada y a ir a Figueras a visitar el Museo Dalí, ¿no? ¿Eh?
4: Així doncs, com diem, el Caldes afrontarà ara el darrer partit de Lliga a casa al Figueres amb la permanència a la butxaca i amb la tranquil·litat de no jugar-se res, que tant a jugadors com a cos tècnic els feia molta falta. I seguim amb la resta d'esports d'aquesta jornada perquè en bàsquet les jugadores de Javi Ruiz van tornar a guanyar aquest cap de setmana i amb aquesta victòria les calderines en sumen 10 de seguides i ja han assolit la gran fita de l'ascens a primera catalana. A falta d'una jornada per disputar, el sènior femení del Sena Caldes ja és matemàticament equip de primera perquè per molt que acabin perdent la Lliga contra l'Olot, que encara els hi trepitja els talons, seria segon i pujaria a categoria l'any que ve. Tot i això, les calderines no van tenir el penúltim enfrontament fàcil. Dissabte van visitar la Vista del Vilassar de Mar i, tot i arribar a anar per sota durant els dos primers períodes, les de Javi Ruiz van treure el caràcter i van aconseguir remuntar per arribar al 49-57 final, enduent-se així dos punts més que les situen a només una victòria de ser campiones de Lliga. Tot i celebrar l'ascens dissabte, el conjunt calderí vol mantenir ara el cap fred i centrar-se en l'última jornada d'aquest cap de setmana, en la que no només està en joc la il·lusió del trofeu, sinó també la final A4 per ser campiones de Catalunya de segona catalana. Així ho ha explicat l'entrenador del sènior femení, Javi Ruiz.
6: I en quant a la celebració, no vam fer cap, perquè l'ascens ja el teníem i el nostre objectiu és guanyar la Lliga. Ja que tenim, ho tenim tan a prop i a tocar. Llavors, convidem a tothom a aquest cap de setmana el diumenge a 1:15 al pavelló perquè vinguin, perquè ens hi juguem tot i ho volem celebrar amb tothom. Tenim la sort que és a casa i podrem fer, si tot va bé, la celebració a casa.
4: Així doncs, tot i les bones notícies, tots els ulls queden posats en el partit de l'Olot d'aquest dissabte contra els Maristes Girona, que podria deixar en anecdòtic l'enfrontament de diumenge d'alcaldes contra el Vall de Llémena en cas de derrota de les olotines. I passant a l'altra cara del bàsquet, la del sènior masculí del Sena Caldes, mal partit dels calderins a casa contra el Vilanova aquest cap de setmana. Els de Sergi Grissó van caure per 62-72 en un partit de poc encert dels locals que els deixen la perillosa 11a posició a falta d'una sola jornada per disputar. El dissabte el Caldes no va tenir el seu dia i va anotar només 2 de 28 triples. I com que el Vilanova era un rival directe i el Saset va guanyar, els calderins quedaran en descens i s'ho jugaran tot en l'últim partit a casa del Guíxols, últim de Lliga, que ja no té res en joc. Per garantir la permanència primera, els de Sergi Grissó hauran de sumar 2 punts i esperar que un dels 3 equips que ara mateix empaten a 35 perdi el seu partit. I anem ara al futbol sala per repassar l'intens cap de setmana que ha viscut el pavelló del Bugarai amb els partits de la penya Verdaguer i del Sena Caldes Driver Cars. Anem primer a la penya perquè els de Jordi Velázquez han viscut una jornada doble. Dissabte, l'equip va tenir l'oportunitat de proclamar-se campió de categories contra Granollers i, com que van perdre, van haver de tornar a jugar diumenge contra el 4 Camins per buscar el desitjat ascens de dues categories que, gràcies a la victòria d'ahir, queda encara perfectament a l'abast. Anem a PAMS. Dissabte al vespre la penya va rebre el Granollers, el conjunt més fort de la competició i l'únic equip que té possibilitats de robar-li el títol de Lliga als del Bugarai. Al ser rival directe, una victòria en aquest enfrontament hagués assegurat als calderins l'ascens matemàtic a primera divisió. Però tot i que el pavelló va estar ple a vessar i el suport va ser màxim, els visitants van aguantar la pressió i van fer gala del seu talent per acabar enduent-se els 3 punts amb un 1-3 que els va deixar a només un punt de la penya. Superant la frustració de la derrota, els calderins van viatjar ahir a la presó de 4 camins per enfrontar-se al seu equip i guanyar per un ajustat 4-6 amb la remuntada inclosa. Així ha explicat com ha viscut l'equip als dos partits a Ràdio Caldes l'entrenador de la penya Verdaguer, Jordi Velázquez.
7: Per desgràcia no vam poder respondre com volíem, amb victòria i ser guanyadors de Lliga. Va ser un partit molt complicat on no vam trobar la nostra millor versió. Al contrari, va ser un dels pitjors partits de l'equip a la temporada, però el Granollers va ser un gran rival, ens van posar les coses molt complicades i van ser justos vencedors del partit. Dit això, no tenim res perdut, seguim vius, seguim primers. Ahir diumenge vam guanyar a 4 camins, un camp molt complicat per tot el que porten allà, a la presó. Vam treure 3 punts vitals i ara tornem a ser un partit de guanyar la Lliga a casa la setmana següent i lluitarem per aconseguir l'objectiu, que és guanyar la Lliga i pujar a primera divisió.
4: Amb aquests 3 punts, els calderins mantenen la primera posició i respiren tranquils en aquesta setmana de descans que els ha de servir per mentalitzar-se per l'últim partit de Lliga la setmana que ve contra el Palauenc, que en cas de victòria certificaria el doble ascens que tant desitja l'equip des de principi de temporada. I l'altre gran partit que ha viscut a la Pogorai aquest cap de setmana és el del sènior masculí del Sena Caldes al Driver Cars. Ahir els de Quique Guardeño van rebre el Castellà, equip de la zona mitja-alta que, tot i ser favorit, va sortir sense punts del Bugarai gràcies al bon partit dels locals, que van aconseguir un important 5-3 que hauria certificat la permanència si no fos per la victòria contra pronòstic del Pineda, equip que marca el descens i que segueix de ben a prop als calderins. A falta de 2 partits per disputar, ara mateix els separen 4 punts i, per tant, el Caldes només necessita una victòria més per tornar a ser equip de tercera nacional la temporada vinent. Per acabar amb el futbol sala, derrota inesperada del sènior femení del Sena Caldes contra les segones per un fulminant 1-5. I avui encara toca parlar del rugby dodge, perquè el Tots Caldes, secció esportiva del Centre Ateneu Democràtic i Progressista, va disputar dissabte al migdia la fase final de la Copa Plata de la Lliga Catalana Castelldefels. La jornada, marcada per la pluja i les condicions complicades de joc, va deixar el conjunt calderí amb una victòria i una derrota, quedant així segon al torneig. Els calderins i calderines van superar amb solvència el CN Poble Nou Negre amb el primer enfrontament, però no van poder superar els crancs d'Osona a la final. Amb això, la Flama Taronja acaba la temporada amb un balanç pràcticament idèntic al del curs passat, però també amb bones sensacions pel creixement de l'equip durant l'any. Així ho ha valorat l'entrenador i jugador del rugby Tots Caldes, Dani Marinho.
8: Bueno, aquest cap de setmana va acabar la Lliga Catalana de Rugby Touch i els calderins disputàvem la Copa Plata, la segona copa del campionat. Vam aconseguir el subcampionat. S'acaba una altra temporada de rugby. Ha sigut una bona temporada. Valoro molt les noves incorporacions, que això es nota, no? Al llarg d'una temporada han anat millorant una barbaritat, ens han ajudat molt i en general s'ha notat que l'equip ha anat millorant. Al final, fins l'última jornada, estàvem lluitant per entrar a la Copa Or. I res, volia recordar que qualsevol que vulgui venir a entrenar, està tothom convidadíssim. Vinga, va, fins l'any que ve. Som-hi, Caldes!
4: Abans de tancar definitivament la temporada, l'equip encara farà unes setmanes més d'entrenaments que, com sempre, tenen la porta oberta a nous jugadors i jugadores. Els entrenaments són cada dimecres de 9 a 2 quarts d'11 del vespre al camp municipal de les Cremades. I posant ara sí el punt i final als esports del cap de setmana, és imprescindible dedicar avui un espai a celebrar la primera classificació de la història del Rec amb Làser Femení pels play-offs d'Hockey Lliga. Després de 2 anys lluitant per mantenir la categoria, aquest any el projecte del sènior femení del Club Hockey Caldes ha fet un gran pas endavant i, a banda d'arribar a la final de la Copa Generalitat, les calderines van classificar la setmana passada matemàticament per les semifinals del que seria el primer ascens de la història de l'equip a la màxima categoria estatal. Així d'orgullós i motivat s'ha mostrat l'entrenador del Rec amb Làser Femení, Oriol Sapinya, amb els èxits d'aquesta temporada.
9: Molt content, no? I al final estan 2 anys allà lluitant per mantenir la categoria i aquesta temporada doncs ha assolit objectius com entrar a la Copa Generalitat, com arribar a la final de la Copa Generalitat, com ara mateix està ja classificades matemàticament pel play-off de Sants Oquiga. Doncs jo com a entrenador estic superorgullós d'aquest grup de jugadores. I el club igual, no? Perquè al final estem parlant d'un grup de jugadores formades aquí a la casa, que han pujat, han crescut aquí amb el club, han apostat pel projecte que tenim amb el femení i això ens omple d'orgull, no? I bé, ara doncs, són moltes ganes, molta il·lusió d'afrontar aquest tram final de temporada i veure fins on podem arribar i esperem que sigui amb l'ascens a l'Oquiga.
4: El format de play-offs és de semifinal i final al millor de 3 partits. El primer rival de les calderines serà el Girona i el primer duel serà el 22 de maig a la capital gironina. El segon partit, que serà l'únic a la Torre Roja de les semifinals, serà el 30 de maig i les finals es disputaran els 2 primers caps de setmana de juny.
0: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació del servei de la jornada. Avui s'ha obert el període de matrícula per al curs vinent del taller d'art de Manolo Hugué. En aquesta primera fase només hi podrem accedir als alumnes que aquest any cursen algun curs anual. Les noves inscripcions s'obriran a partir de l'1 de juny. La matrícula es pot fer telemàticament omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic, o bé presencialment a la secretaria del centre cívic de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. I acabem amb el temps. Després d'un inici de setmana estable, demà dimarts tindrem una jornada tranquil·la durant bona part del dia, amb un matí assolellat i alguns intervals de núvols a partir del migdia. De cara al vespre, i especialment durant la nit, augmentarà la inestabilitat amb l'arribada d'alguns ruixats i tempestes locals. Pel que fa a les temperatures, les màximes es mouran al voltant dels 21 graus, mentre que les mínimes baixaran fins als 11 graus durant la matinada. El vent bufarà fluix al matí i moderat a partir del migdia.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui dilluns 11 de maig. Com sempre ho ha fet possible la tasca dels controls tècnics de Ferran Monterde, Aleix Maria als esports i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Caldes per explicar-vos el món des del nostre punt de vista. L'escola a la ràdio, dimarts a les 11 a Ràdio Caldes i sempre que vulguis a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La ràdio que parla de tu.

0: and chases,
1: baritones and basses,
0: panderers,
1: philanderers,
0: cupidity, timidity,
1: mistakes,
0: fakes,
1: rhymes,
0: mimes, hamblers, ramblers.
2: Bona tarda i benvinguts, benvingudes un dilluns més a La Taquilla, aquest programa referència de la cultura dels nostres ateneus que escolta gent com el Papa Pius XII, el Donald Trump o la reina d'Anglaterra. Jordi Graví, què tal? Molt bona tarda.
3: Bona tarda, Ferran de Besa. Però una cosa, la reina d'Anglaterra no és morta?
2: La seva segona, sí. Però li van posar una ràdio a dins del taüt.
3: Ah, menys mal. Doncs salutacions a la reina. Good save the queen, mestressa.
2: Apa, doncs vinga, obrim La Taquilla. Ja sabeu que si algun dia voleu fer de públic, no cal que us moriu, sinó només cal que ens aviseu, com ha fet el nostre públic, en Xavier Trias, polític d'una certa edat, oi?
4: Jo amb els meus 76 anys, escolti'm, que us bombin a tots.
3: Bueno, senyor Trias, no es posi així, eh? Que ha estat vostè que ha volgut venir a La Taquilla, eh?
2: En realitat, no, l'he segrestat jo.
3: Ah, sí?
2: Sí, per això està lligat amb cordes.
3: Vale, m'estranyava allò de les cordes. Doncs res, senyor Trias, a passar-ho bé.
4: Que us bombin a tots.
3: Molt bé.
2: Ja, bueno, no ha sigut molt bona. És que volia portar algú de públic.
3: Ja, però segrestar públic no està gaire bé.
2: Ja.
3: Comencem a parlar de com va anar aquest cap de setmana passat. I, per tant, tu, protagonista, què tal Flaustaf i els últims ecos de Lorca?
2: Doncs molt bé.
3: De Lorca Ulisses.
2: Sí, exacte.
3: No, què tal?
2: Bé. A la gent li va agradar molt.
3: Eh?
2: Sí. És un viatge molt xulo. Perquè, hòstia, s'ha fotut molta feina durant un any i pico per poder parir aquest espectacle i ha quedat prou bé. És un show de... entre una cosa i una altra, una hora justa.
3: Sí?
2: Sí.
3: Pensava que era més llarg, això.
2: No, és una hora.
3: Passa molt bé, doncs.
2: Sí. I està fet així perquè al final el que expliquem és aquesta recerca de Lorca per tot el territori espanyol. Clar, i ell el que fa és xulo, perquè al final el que amb aquests viatges recull aquestes melodies populars, s'empapa d'això i després quan se'n va a Nova York, se'n va a Buenos Aires, fa conferències amb aquestes cançons, no?
3: I la gent deu flipar, diu, no entenc.
2: Clar,
3: res.
2: No entenc d'anar, en anglès ho diuen.
3: I understand.
2: Nothing de nothing, saps, diuen?
3: Eh.
2: I, però és xulo. Bueno, a Buenos Aires sí que ho entenen.
3: Bueno, sí,
2: clar,
3: sí, una miqueta,
2: clar.
3: Sí.
2: I llavors el tema és que, clar, ostres, això ens obre un món que és el món de l'Orca Music i també d'aquesta idea, d'aquesta concepció de no deixar morir tampoc el nostre patrimoni musical català de cultura popular, no?
3: Mm.
2: O de cançó popular, de tradició oral, que es perd perquè la gent ja no canta pel carrer. Doncs és una mica això, però òbviament tot això molt en un univers molt lorquià i amb aquestes amb aquest ensemble de flautes brutal, amb el Jordi Azagra al piano i fent arranjaments i composicions originals, l'Alfons Ojeda com a ballarí de flamenc. Espectacular. I jo dient text. Molta xapa, eh? Molta xapa.
3: Sí, sí, molta xapa, recitant.
2: Sí, clar, sí. Que hi vas estar, Monter? Ah, no, però fa cara com de...
3: Pesat que deu ser, Ferran, aquí recitant Lorca.
2: Hòstia, tu, si és pesat en català, imagina't en castellà.
3: Sí, perquè com ho portes, el castellà?
2: Bé, a veure...
3: Les S's i les T's, que jo no en sé, que jo dic cervecites en comptes de cervecites.
2: Sí, això passa, El ceceo.
3: Sí,
2: el realment el ceceo, perquè el meu avi, ell cecea molt. Per exemple, quan diu algú en castellà...
3: Tot és
2: amb S.
3: Sí. Sí, mira, a vegades em passa i quan vull fer-ho bé canvio i després poso la C a un lloc on no hi ha S i la S on...
2: Totalment, ja sí. Això, per això va molt bé assajar molt.
3: No, clar.
2: I llavors ja la llengua, diguéssim, que articula en el lloc on toca, no?
3: I les elles que sonen com a is?
2: Clar, no, però realment la ella, en castellà també existeix, la ella.
3: Però ho fan molt i.
2: Però perquè, és a dir, bé, això... Realment el so ell existeix. El que no existeix és la L aquesta nostra, tan velar, val? Que és la que has de tenir en compte, o que les vocals... Aquí mira, hi ha una cosa molt, molt xula, que és en català fem sinalefes. I per tant ajuntem pues una paraula que acaba en vocal, si l'altra també acaba en vocal i és la mateixa, fas una sinalefa i et menges aquesta vocal, no? En castellà no. I llavors has de dir les dues.
3: Se fa més llarg l'espectacle.
2: Ho fa més llarg, sí. En català seria més curt aquest espectacle.
3: Sí, duraria 45 minuts.
2: Exacte. I, no, i això, però molt bé, molt bé. A veure, tinc... hi ha un moment que a mi m'agrada molt, és un regal, que és La sangre derramada. Lorca fa un poema, bueno, fa un poema molt llarg per la mort d'un torero, d'un amic seu, i ell li dedica un poema molt xulo. Jo n'he agafat un fragment, he fet una selecció d'aquest fragment, i és molt maco, és un poema molt maco, molt, molt emocionant. Sí, sí. I ja està, però és això. I llavors vam tenir unes 150, 100 i pico així persones.
3: Perfecte.
2: No et sabria dir el número. Mm. Era entrada gratuïta.
3: Gratuïta, ja ho vam dir.
2: Sí. I ja està, però molt bé. El matí, és a dir, ahir diumenge, doncs escolta, matí això, i a la tarda Barça.
3: És perfecte.
2: Dues victòries, excepte el hockey del Barça de hockey va perdre, però què hi farem?
3: Però bueno, mira, molt bé.
2: Tu. Sí, no, molt bé, molt bé. Escolta, jo ara el que et diria és que et vaig a recitar tot l'espectacle, perquè sí.
3: Fes-me una paraula.
2: Una paraula, Que no quiero
3: veure. No, una paraula, què?
2: Què?
3: Vale, perfecte, doncs sembla català. No, no, ho has fet molt castellà.
2: Què?
3: Què? Sí.
2: A més, has de posar una mica la veu com més raspada.
3: Va, unes quantes paraules més, va.
2: No, ara quins nervis. Escolta, anem de cara a barraca. Va, comencem a parlar dels actes que tenim per aquesta setmana al Centro i al Casino.
3: Si algú té alguna proposta de música per fer de sintonia a la nostra agenda, que mai trobem la definitiva, sí, doncs té a la seva disposició el número de WhatsApp de Ràdio Caldes, el
2: 608-97-08-64. Trobem-hi. 608-97-08-64. Ara tu...
3: 608-97-68... No, 68 no.
2: No. A veure, atenció, Va. A veure, va. 608-97-08-64. Fantàstic. No sé si el senyor Trias ens en vol proposar alguna.
5: Que us bombin a tots.
2: Crec que és un no, això.
3: Sí. El que sí que n'ha proposat una i que ens ha enviat al WhatsApp és una tal Elisa, de cognom Melpelo.
2: I què ha proposat la Elisa Melpelo?
3: Doncs, a banda que et pentinis bé, que aquesta música que comencem amb l'agenda d'avui. Oh!

0: Doncs aquesta és la música d'agenda que ens ha proposat l'Elisa del Pelo.
1: M'agrada molt.
0: Ah, que sembla una senyora. És un senyor, eh?
1: Què dius?
0: És en Tiny Tim.
1: En Tiny Tim, eh?
0: Un home que va morir cantant aquesta cançó a dalt d'un escenari.
1: Què dius?
0: Sí.
1: Però perquè era molt aguda.
0: Bueno, perquè no estava gaire bé del cap aquest senyor. Però bueno. Avui comencem pel centre i per dissabte que tenim cinema del cicle Gaudí.
1: Ja sabeu que no només és mirar la pel·lícula, sinó que després podreu gaudir del col·loqui per part d'algun membre que ha treballat en la filmació de la pel·li.
0: I atenció, la pel·lícula d'aquest dissabte a les 6 de la tarda.
1: Quina és?
0: Cirat.
1: Cirat de Bergerac? A mi m'agrada molt, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, Cirat. Home, jo el vaig anar a veure quan ho va fer el Pere Arquillué. Va fer el Cirat de Bergerac.
0: Sí.
1: Mira, puc tornar a recitar com vaig fer l'inici de temporada, un tros que em sé?
0: Però és que, escolta...
1: No, no,
0: que...
1: mira.
0: A veure, com t'ho dic.
1: Em trec embancant la paperina... Procedeixo a l'abandó de la gran capa que em fascina i desenveïno raptador. Elegant com Pantaleó, àgil com l'home més ardit, li faig saber, volgut senyor, que el darrer vers sereu ferit.
0: Ah. Va, però, és que he dit Cirat. Cirat, a seques.
1: Però no és Cirano de Bergerac, però pronunciat en català, no? És Cirat. En lloc de Cirano, és Cirat, no?
0: No. No és així.
1: Cirat, Joan Manel Cirat, el cantant. Jo me'n sé una,
0: sí,
1: del Joan Manel Cirat, que diu paraules d'amor senzilles i tendres.
0: No, és que encara menys. Cirat, no és Joan Manel Cirat. No. Ah. Cirat. Mira, et poso el tràiler i ja sabràs de què et parlo.
1: A veure...
2: Mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
3: Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
2: ¿Vosotros vais a ir?
4: ¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga!
5: ¿Nos estáis siguiendo?
6: Este coche no va a pasar.
2: Pues vamos a seguir igual.
7: ¿Dónde es la fiesta?
5: En el sur, cerca de Mauritania.
8: La guerre a débuté cette nuit. L'aéroport militaire a été touché, les épaisses colonnes de fumée s'en échappent.
9: Afak, a una.
2: Aquí solo hay polvo.
0: Aquest és el tràiler sonor. Heu de veure les imatges, però tampoc no és gaire... No es perdeu res, és un desert.
1: És una rave.
0: Una rave,
1: una
0: en,
1: rave en un desert, eh? No, aquí, a veure, ojo, perquè això és una pel·li que va anar a... se'n va anar als Oscars.
0: Se'n va anar als Oscars, sí, se'n va anar als Oscars. Llavors llegim la sinopsi,
1: sí,
0: clar.
1: Vinga.
0: A veure, en Lluís, que és l'actor de Vilanova, la Geltrú, el Sergi López.
1: M'agrada molt Sergi López.
0: I tant. I el seu fill Esteban, que ho fa un noi que es diu Bruno Núñez.
1: M'agrada molt el Bruno Núñez.
0: Sí?
1: Eh?
0: Sí. Doncs no és el fill del Sergi López.
1: Què
0: a la
1: dius?
0: Pel·lícula, sí, però a la vida real, no.
1: Hòstia.
0: Perquè si no es diria Bruno López. I es diu Bruno Núñez.
1: Pensava que s'havia posat el cognom de la mare.
0: Ah, també podria ser. Bueno, aquests dos emprenen un viatge cap a les muntanyes del sud del Marroc a la recerca de la Mar, la filla i germana dels dos protagonistes, després de mesos desapareguda. La busquen desesperadament enmig d'una rave al desert i en aquest lloc inhòspit i envoltat de música electrònica i d'un món que desconeixen, troben un grup de... Com es diuen els que fan la rave? Raveros?
1: Raveros.
0: Pues els raveros, que els parlen d'una última festa encara més lluny, al sud d'Àfrica. I, doncs, amb l'aparença de trobar-la allà, pare i fill s'uneixen al grup aquest de raveros i inicien un perillós peregrinatge cap a la festa definitiva, a una travessa pel desert marroquí plena d'incerteses i d'entrebancs.
1: Molt bé. Una aventura. El que ve ser una aventura.
0: Sí, una aventura.
1: Molt bé.
0: Aventura,
1: amb direcció d'Albert Lache, eh?
0: Sí, que no sabia qui era aquest home.
1: Com que no? Però si, aquell tio pelut, però si es va
0: pelut,
1: fer
0: pelut,
1: molt
0: pelut.
1: Pesat i es va fer molt pesat també, eh?
0: Sí, pues sí. L'he hagut de buscar, dic, qui és? I després m'he vist que sí, que el tenia vist, que aquest pelut.
1: Sí. Doncs aquest té molta xerrameca. Vindrà el...
0: No sabem, no sé qui vindrà, encara no estava decidit. Uah, però...
1: si ve el Lache, o sigui, tu saps que ara la gent jove, quan hi ha algú que et fa com una mica de cringe, que es deia abans,
0: sí,
1: dius, ai, que Lache, diuen.
0: Ah, sí? En sí. Honor seu?
1: Sí. Sí, no, però quan és algú com... Ah, quina angonieta, saps?
0: Fa angonieta, fa Lache.
1: Sí, fa Lache. Per tant,
0: Bueno, però aquest no fa gaire angonieta, perquè aquesta pel·lícula ha nominat els Oscars.
1: Sí, sí. Ha guanyat
0: 5 premis...
1: No sé quan, d'espai sonor, sobretot.
0: Sí, 5 premis dels Premis Europeus de Cinema,
1: sí,
0: després
1: sí, sí, sí, sí.
0: 11 Premis Gaudí, entre el qual...
1: Ah, no, Oliver Lache. Jo he dit... és Oliver Lache.
0: Oliver? Oliver Lache, sí. Bueno, jo... Lache.
1: Lache.
0: Va guanyar el Premi Gaudí a la pel·lícula de parla no catalana.
1: Clar, perquè no parlen.
0: Perquè música. Tot passa al Marroc.
1: Clar.
0: No. El Lache. Bueno, jo el tenia com el Lache.
1: Ah,
0: no
1: clar.
0: Com a... Oliver?
1: Oliver?
0: Oliver. No, Oliver seria no. Maxen a la E, oi?
1: No, però és Oliver.
0: Oliver. Oliver Lache.
1: Oliver Lache.
0: Va, bé.
1: I això serà al centre?
0: Sí, el dissabte a les 6 de la tarda. Cirat, entrades a partir de 4 euros i mig, una ganga.
1: Sí, escolta, posa música d'agenda que ens anem cap al casino. Oh!

0: Ens anem al casino perquè tenim programat un espectacle impressionant, impressionant, eh? De violins tot d'un plegat, que és una frase dels Pastorets.
1: Sí. No em diguis que ve un violinista.
0: Sí, sí, sí, bé, bé.
1: Tu
0: sí,
1: saps
0: sí,
1: que els violinistes són els que saben tallar millor el pernil? Són els que tenen més traça? Els hi fots un pernil a l'espatlla, els dones un ganivet i el tallen mig plat de trossos de pernil com no hi ha un demà.
0: Doncs mira, aquí no vindrà amb un pernil a l'espatlla, eh? Sinó amb el violí original de tocar, vaja, eh? El que passa que... Bueno, a veure...
1: Qui és aquest que vindrà? Qui?
0: Mira...
1: Com es diu? Com es diu?
0: No, és que... A veure...
1: Stan? Es diu Stan?
0: Sí.
1: Ah, molt bé.
0: Sí, es diu Stan, el violinista rebel.
1: Sí? Sí? Ah, bé. Sí. Oh, que bé. Sí. Trobaràs allà a primera fila.
0: Sí.
1: Quina hora obren? Que hi entraré abans?
0: Sí. No, a veure...
1: Què passa?
0: No.
1: Que no tocarà el violí?
0: A veure, aquest és un virtuós del violí?
1: Sí.
0: Que no ve.
1: Com que no ve?
0: No ve. Havia de venir.
1: Ah, havia de venir, s'ha anul·lat?
0: S'ha anul·lat.
1: Vaja, llàstima.
0: S'ha anul·lat, s'ha anul·lat. Hi ha algú a Caldes? Jo t'explico.
1: Hi ha algú a Caldes que anul·la coses, sí, el que
0: sí,
1: passa aquí.
0: Sí. No, aquí en el casino sabeu que hi ha un programador que programa coses, sí, i programa coses xules, però en aquest cas no tenia quòrum de públic, i bueno, doncs va decidir anul·lar. Això, bueno, no...
1: Això sol passar, això ho has explicat alguna vegada, no? Que quan no hi ha quòrum i la gent ve de fora, de lluny...
0: Clar, és millor anul·lar, perquè, a veure, pensem, desplaçament, que vol dir avió, no sé, quan, perquè després tinguis 40 persones, pues, ni surt a compte ni és maco, saps? Perquè, si em ve d'aquí de Setmanat...
1: Si és un artista local, exacte, o d'aquí prop, no, saps? Passa res, però...
0: Però si és de... Ostres, si és de Burgos...
1: Sí, aquest no sé d'on és, però és de les Espanyes, perquè sí, es diu Jorge Guillén.
0: Jorge Guillén, no és de Vilanova del Camp.
1: I veig que ell està alternant aquests concerts que fa, de raïces, sí, amb el violí, amb l'espectacle Maestrissimo d'Illana, que Illana, em sembla que ja ho he dit més d'una vegada, és el meu grup de teatre preferit de Madrid, que tenen el Teatre Wildfield. I vaja, Illana, a banda de la companyia en si, que fa mímica així, rotllo tricicle, però amb humor descarat i humor negre, també tenen subcompanyies que van fent altres obres de teatre, i moltes en musical, i en una d'aquestes obres, que és Maestrissimo, doncs hi surt
0: ell,
1: ell tocant el violí amb quatre nois més que toquen el violí també.
0: No, sí, a veure.
1: O sigui, és un crac.
0: El que passa és que i a més allà on va omple. Però aquí no.
1: Aquí si no ve l'Ara McKillian,
0: no, però
1: tocant el violí, no,
0: sí,
1: ve ningú.
0: És que ni això. Aquí Caldes amb el tema musical és una mica estrany. És una mica estrany, això sí que és veritat.
1: Vale.
0: Sí, perquè no sé, no acaba de tirar massa res.
1: No qualla, i això que els monologuistes sí que quallen, i venen,
0: sí,
1: i venen
0: gent de fora.
1: Venen gent de fora aquí. Ostres, també interessaria que vingués gent de fora a veure un dels millors violinistes que hi ha
0: a Espanya, sí,
1: a Espanya, sí.
0: Sí. Bueno, és el que hi ha, és el que hi ha. Mira, llavors, escolta, pa'lante, no?
1: Pa'lante, si teníeu previst anar-hi a les 8 del vespre al casino, doncs sapigueu que estareu sols.
0: Sí.
1: I trobareu tancat.
0: No, em trobareu potser a mi tocant el
1: mira,
0: violí,
1: molt bé, i recitant l'orca al mateix temps.
0: Home, això, bueno, ho faig malament les dues coses, vull dir que...
1: Però bueno, mira, no, menys per menys, més.
0: Sí, exacte.
1: És matemàtica.
0: Exacte, molt bé. Doncs, escolta, posem música d'agenda, perquè això hem de continuar aquí.

0: I el que ens toca ara és comentar una cosa que podeu fer des de casa, sense desplaçar-vos a cap ateneu.
1: Quina ganga, però què dius? Què és això?
0: Doncs es tracta d'entrar a la plataforma de 3CAT, allà on tu hi tens els teus programes de química penjats.
1: Sí, sí, bueno, allò, clar, és el supercampus, allà heu d'anar al supercampus, aquí no, aquí heu d'anar al 3CAT.
0: A 3CAT i per allà al mig, sí. Concursos o no sé què, entreteniment, no sé on, heu de buscar el Benparit.
1: A tu t'han de buscar?
0: No, han de buscar una cosa que es diu Benparit.
1: És un programa.
0: És un programa concurs.
1: Molt bé,
0: sí, sí.
1: Però abans que mirin els meus programes.
0: Bueno, els teus ja porten molt de temps penjats allà. Ara que vagin al Benparit, que és nou.
1: Sí, però a mi m'agrada que mirin els meus perquè així em donen visualitzacions i la gent pensa que ho faig bé.
0: És veritat, és
1: veritat. I llavors em contracten més.
0: És més. Què tens? Dues temporades, em sembla,
1: no? Sí, dues temporades. De taula periòdica i de matèria.
0: Molt bé. Química, tio.
1: Sí, de química.
0: Perquè
1: sí.
0: El programa es diu Química a seques? No, com es diu el programa?
1: Sí, química. Per què? Doncs perquè parlem de química.
0: Vale.
1: Una temporada matèria i una altra temporada a la taula periòdica.
0: Molt bé.
1: I això a la canalla entre 12 i 16 anys els hi serveix molt.
0: Molt bé. Sí. Doncs apa, doncs entreu i mireu els programes del Ferran.
1: Això ho vam fer amb la productora 1 i 1 fan 2.
0: Que sí, que 1 i 1 fan 2. Matemàtica també.
1: També.
0: Menys per menys més, 1 i 1 fan 2. Doncs això, mireu els del Ferran, però el que us volem explicar, que això és un programa d'Ateneus, doncs volem explicar això, que entreu i mireu ben per.
1: Vale, escolta, i això de què va?
0: Doncs és un concurs de talent, on joves mostren la seva habilitat en algun Ateneu de Catalunya. I van venir uns quants joves al Centre Democràtic i Progressista. Si voleu seguir tot el concurs, doncs el trobareu, com dic, a la plataforma. I si només voleu veure l'episodi on surt el centro,
1: sí.
0: Perquè aquí va de casino i centro, doncs si voleu veure el centro, doncs aneu directament a l'episodi número 4.
1: Això ho van venir a gravar fa un any, no?
0: Doncs sí, més o menys. Fot un any ja que van venir a gravar-ho. A cada Ateneu hi ha un jurat i el d'aquí Caldes estava format per gent activa del centro, com la Júlia Mur, del cine i del teatre,
1: sí.
0: El Josep Gallart, de la programació musical del centro, i la Carme Canals, membre de la coral del centro. Escolteu un petit trosset del que trobareu.
2: Benvinguts al Benparit, el programa que busca el talent jove de Catalunya per connectar-lo als ateneus del nostre país. 10 ateneus, 3 concursants a cadascun, i a cada ateneu una disciplina. Música, dansa, teatre, però només un Benparit serà l'escollit. Anem cap a Caldes de Montbui, una vila amb una font d'on brolla l'aigua més calenta de Catalunya. Aquí tenim el centro, on avui hi concursen actors i actrius ben revolucionaris.
3: Hola, som Pau Xau.
4: Nosaltres som la Mar,
5: el Jordi
6: i el Marc.
7: I som tres ploramiques que ens vam juntar per fer teatre.
8: Nosaltres som Sense Gra.
9: Sí, som una companyia d'alumnes de l'Institut del Teatre.
10: Som
11: Clara i en Marc, i tots dos formen.
10: Sí, a Posidònia.
2: I és que aquest Ateneu va ser creat per lliurepensadors tan o més combatius que el jurat que tenim avui amb nosaltres. Ells són en Josep Gallart.
12: L'Ateneu és per tothom qui vulgui.
2: La Júlia Mur.
13: Joves, aquest és el vostre espai també.
2: I la Carme Canals.
14: Jo vaig començar fent els pastorets amb el paper de verge.
0: Doncs apa, veureu la Carme Canals, el Gallart i la Júlia Mur.
1: M'encanta, molt bé, molt bé.
0: Podem, Montes, no sé si pots tornar a recuperar aquest tall i posar al final el que diu el Gallart? O sigui, està als últims segons, perquè jo no entenc què ha dit.
1: Sí, hem de afinar l'orella, a veure. Ara ho busquem. Mentrestant, dic que els guanyadors de Caldes, o sigui, els que han vingut aquí i tal, o sigui, sempre hi va un famós.
0: Però, sí, tenim el tall.
1: Sí, escoltem.
0: Esbrinem què diu el Gallart.
2: Josep Gallart.
12: L'Ateneu és per tothom qui vulgui.
2: La Júlia Mur.
1: Torna.
0: Què regala per tothom qui vulgui?
1: Carquinyolis.
2: En Josep Gallart.
12: L'Ateneu és per tothom qui vulgui.
0: No sé identificar el que diu. Blancaneus per tothom, és molt raro.
1: Ostres, a veure...
2: Avui amb nosaltres, ells són en Josep Gallart.
12: Blancaneus per tothom qui vulgui.
0: Sí que diu Blancaneus, no? És que no entenc nom.
1: Està, perquè no està oferint droga.
0: Ah, és un tipus de droga nova?
1: No, a veure, això haurem de preguntar-li.
0: Deu ser altaveus, no? Potser?
1: Ah, a veure...
0: Altaveus per tothom?
2: Són en Josep Gallart.
12: Ateneus per tothom qui vulgui.
0: No.
1: Ateneus per... No, bona sort.
0: Ateneus, home, Ateneus també pot ser. Bona sort, no, no hi ha cap hockey, no?
1: Bona sort.
2: Busca el jurat que tenim avui amb nosaltres. Ells són en Josep Gallart.
12: Ateneus per tothom qui vulgui.
0: Bona sort, segur que no.
1: No, no, no. Doncs,
0: bueno, ell sabrà, mireu el programa.
1: Exacte, sí, sí, sí. Com us deia, com us deia, que aquí, a veure, van concursar tres companyies.
0: Sí.
1: La guanyadora després competia contra la guanyadora de l'Ateneu de Sant Just.
0: Sí, perquè és una competició, cada episodi, ja ho hem sentit, participen dos Ateneus. En aquest episodi era Caldes contra Sant Just.
1: Molt bé. I va guanyar? No se sap, sorpresa. Els guanyadors de Caldes, per això,
0: sí.
1: Sempre hi ha un famós, i en aquest cas els va tocar l'actor Octavi Pujadas.
0: Sí.
1: Està molt fort, l'Octavi Pujadas.
0: Molt fort, és l'increïble Hulk.
1: És una fiera, eh?
0: Bèstia parda. Bèstia parda, deu estar cada dia al gimnàs.
1: Segur, segur, segur. No, no. No, no, és una bèstia.
0: Sí.
1: Doncs escolta, això, clar, ell sí que és el ben parit.
0: Sí, sí.
1: Pues
0: no té gaire protagonisme. Apareix aquí, li diu als concursants guanyadors, va, us faig una prova per Caldes, els hi fa fer una prova per Caldes,
1: sí.
0: I els hi dona un consell i explica una mica la seva trajectòria, però molt poc.
1: Ja està, sí.
0: I dic, home, jo li donaria més cova, que és l'Octavi Pujadas,
1: home,
0: tu.
1: Sí. Però, i llavors, és a dir, la meva pregunta, has vist el capítol, tu?
0: Sí.
1: Sí. I el jurat té una participació molt activa, doncs, o què?
0: Home, el jurat ha de decidir entre els tres d'aquell Ateneu, els tres que van venir, qui passava la final a competir contra els altres tres de Sant Just.
1: Que fuerte.
0: Bueno, contra qui guanyava de Sant Just. Que el mentor de Sant Just, si en aquí Caldes sí, va tocar l'Octavi Pujadas, allà va tocar DJ Trapella.
1: Qui és?
0: No ho sé, és famós, però no ho sé. Bueno, és famós, em sembla que és una dona. No ho vaig saber esbrinar. Que ens va tocar el bo. Si voleu saber qui va guanyar entre els dos, doncs sí. Ja mireu l'episodi. Ja et dic, el ben parit, la plataforma, l'episodi número 4.
1: 4, el del 3CAT, eh? Plataforma, sí. O sigui, entreu al 3CAT...
0: Mireu primer química,
1: sí, primer química, exacte, molt bé. El Monter està fent alguna atrapalleria, eh? No, vale. Guarda aquest tall que tenies, que tancarem amb això.
0: Quin, el del concurs, a veure què diu?
1: Sí. Nosaltres som uns fans dels Ateneus,
0: sí.
1: Com els de ben parit.
0: Sí.
1: Llavors, quasi que podríem també fer un concurs nosaltres dos.
0: Molt bé. Què proposes? Perquè això és molt improvisat. Què proposes?
1: Home, per exemple, som capaços de... Jordi, de dir... Jo et faig un repte.
0: Va, quin?
1: Vinga.
0: Quin?
1: Has de dir una d'aquestes coses, com es diu, un embarbussament.
0: Un embarbussament?
1: Un embarbussament.
0: Molt bé.
1: En saps algun o no?
0: En un plat ple de pebre negre està.
1: No! És molt, molt curt, això. Ah. Un plat blanc pla ple de pebre negre nera. Un plat blanc pla ple de pebre negre està.
0: Ah, és aquest? Un plat pla ple de pebre negre nera?
1: Nera. Un plat blanc pla ple de pebre negre està.
0: Nera, un altre cop, no?
1: No.
0: Ara no, perquè ara està.
1: Ja està.
0: No m'han agradat mai els embarbussaments.
1: No, a mi tampoc, la veritat. Allà a l'institut en fèiem, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: És per l'addicció, això, va bé.
1: Sí. O no, o simplement per passar l'estona.
0: Doncs, Josep Gallart, fes embarbussaments perquè així esbrinarem la teva frase.
2: El jurat que tenim avui amb nosaltres.
0: A veure.
2: Ells són en Josep Gallart.
12: Ensenyadors per tothom qui vulgui.
0: Em quedo amb Blancaneus, el que has dit. El Monter diu Blancaneus, però amb Blancaneus.
1: Ostres, podem trucar al Gallart?
0: No, aquesta hora no.
1: Aquesta no. Bueno, doncs, fem amb la incògnita, em sap greu.
0: A veure, envieu-nos... És un concurs. Envieu-nos les vostres propostes de què pot dir en Josep Gallart al telèfon de Ràdio Caldes, al WhatsApp. Envieu concurs Gallart al 608-9708-64. Què diu? Ateneus, Blancaneus, Meus, Bona Sort, Menomac, Menbox... Què diu en Josep Gallart?
1: A veure, tornem a posar.
2: En Josep Gallart.
12: Ensenyadors per tothom qui vulgui.
2: La Júlia Mur.
1: Bons senyals?
0: Bons senyals. No, no crec.
1: Doncs res, escolta, vinga. Nosaltres ho deixem aquí perquè ja sona la fantàstica música que sempre acompanya aquest programa. Jordi Graví, fins la setmana vinent.
0: Fins la setmana vinent. Ferran Devesa, fins la setmana vinent.
1: Montes, gràcies. I només ens queda dir per avui que... No, no té. Passava com...
0: No podem barrejar no. Dos cançons al mateix temps.
1: Molt bé, doncs per avui tanquem la taquilla.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Les escoles de Caldes s'acullen demà a la vaga convocada a tot Catalunya pel Sindicat d'Educació. Les escoles disposaran de serveis mínims en els serveis de professorat, però alguns alumnes podran no tenir el seu docent de referència. En marxa una nova edició del Nervi Jove, el procés de pressupostos participatius de la Regidoria de Joventut de Caldes. La iniciativa adreçada a joves d'entre 14 i 30 anys i impulsada per l'Espai Jove al TOC convida els joves del municipi a proposar activitats pensades per al col·lectiu juvenil. Un cop recollides les propostes, es presentaran i es votaran a una assemblea jove que tindrà lloc el divendres 5 de juny a les 7 de la tarda a l'Espai Jove al TOC. Demà a les 6 de la tarda, a l'espai de la cooperativa 70 tindrà lloc el taller transgeneracional anomenat l'arbre genealògic El camí al tresor. Raquel Silvestre, una terapeuta integrativa amb 25 anys d'experiència, serà la responsable de l'activitat. El taller proposa descobrir eines per interpretar l'arbre genealògic i entendre millor les connexions familiars i personals a través d'un espai de reflexió i descoberta compartida. I acabem amb el temps. Després d'un cap de setmana de blancs i negres, demà dimarts tindrem un matí força assolellat, tot i que a partir del migdia augmentaran els núvols. De cara a la nit, a partir de les 10, arribaran alguns ruixats i tempestes locals. Les temperatures es mantindran suaus amb màximes d'uns 21 graus i mínimes al voltant dels 11. El vent bufarà fluix al matí i moderat durant la tarda. Per més informació, els butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bon dia, bon dilluns, benvinguts a l'Hora Gusarapa. Aquest començament d'avui és realment aquests dies que dius poder sí que hauríem de posar càmeres, eh? Ui, espera't, ara ens ha de fer una fotografia al monte, eh? I per l'Instagram. La foto, perquè tinc la impressió que s'hauria de veure com la comparació entre la gent que escolta Ràdio Caldes i la gent que veu els posts de Ràdio Caldes. Perquè és bastant bèstia, eh? Tothom sempre et diu, ai, t'he vist per l'Instagram. Bé, avui és dia 11 de maig i els ja engegarem ja els micròfons als nostres...
1: Hola, bon dia, hola. Tot el dia.
0: Edu, Aina, Rau,
1: hola.
0: Una miqueta la música. Sí.
1: Tot en ordre.
2: Hola, hola.
0: Tot en ordre. L'Arnau ja...
1: Arnau, t'ha passat alguna cosa? Mira que us hem preparat els àudios i tot, eh?
0: Què has fet, Arnau?
2: És igual.
0: Bé, sí, s'ha fet un nus amb el...
1: S'ha fet un nus, s'ha fet un nus.
0: Sí. Els i una mica més i les ulleres.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Bé, bona tarda, com esteu?
1: Molt bé.
2: Sí. Bé, de dilluns, no? Una mica.
0: Sí. Sí. Ja ho té, això, eh?
1: Sí.
3: Bé.
1: Perfecte.
0: T'ha costat, eh?
3: Sí. Que, bueno, no.
0: És pel dilluns o perquè no ens hem de creure el bé?
3: No, ens hem de creure el bé.
0: El meu avi diu, en ve de València o ve de Barcelona?
3: Si és de ve de València, tal.
0: Que no és...
2: Que no és tan bé.
0: És una
2: que
0: no està bé.
2: És el típic que pregunten, com estàs? I tu,
1: bé, vaig fent. Resposta curta o resposta llarga?
0: Doncs bé, benvinguts al programa d'avui. És un programa, altre cop, una mica... Bueno, que ens agafa en temporada d'exàmens. N'he fet una avui.
1: Epa!
0: Sí, sí.
2: Com ha anat?
1: Si no m'equivoco, era de...
2: Ah, ja sabem.
0: És complicat, eh?
1: De recursos, no. De fons d'informació, de mètodes d'informació.
0: Mètodes
1: de recerca.
0: De recerca.
1: D'informació.
2: De la comunicació.
1: Molt bé.
0: Mètodes de recerca de la comunicació.
1: I què, i què? L'has trobada?
2: No, com va anar? Perquè sabem que estudies entre la mitja part
1: dels partits.
2: Dels partits, per tant,
1: no obrirem el valor del partit encara.
0: D'acord.
2: No, però
3: partit
2: com...
3: el que estan fent aquí fora.
2: Com va anar l'examen?
0: És veritat, eh? I ho havíem dit feia setmanes i mesos de, ostres,
1: quan passarà.
0: El sol se'n vagi més tard, tindrem aquí petxanguita. I és ben bé que un dia hem de narrar
1: la petxanguita.
0: Avui, a més, tenim...
3: Pot
0: ser que tinguem el típic pare que va jugar a futbol amb el seu fill.
1: Tenim el...
0: Que se l'ha d'aplaudir.
1: Tenim,
0: fills,
1: exacte.
3: Són tres nens.
0: És que...
3: Sí.
1: Dos són fills i un és cosí, diria. O amic.
3: Pot ser.
2: Els tenim controlats, però no.
1: Una mica, però tot ok. Llibertat i tranquil·litat a tothom.
0: Llibertat.
1: Sí, sí.
0: Només teniu a la gàrgola Edu, que sap perfectament quin vincle teniu amb els vostres jugadors d'equip. Bé,
3: es veu macos.
0: Déu que no voleu obrir el meló, però
1: l'obrirem.
0: Normalment el primer meló que obrim és la predicció que vam fer del...
1: Doncs l'obrirem.
0: Últimament. I... Què deies, Arnau?
3: Ningú ha encertat, no?
0: Ningú ha encertat.
1: Ningú ha encertat el clau.
0: Què va?
3: Llavors tinc cosa.
0: Llavors el que més s'ha
2: provat... Ningú ha guanyat.
0: No, especialment l'Arnau, perquè va dir que perdia el Barça.
1: No, molt malament, Arnau.
3: Estic molt content, eh?
1: Abandoni sala.
3: Jo una cosa, o sigui, òbviament me la bufa moltíssim al futbol i més igual si guanya o perd, però a mi casa sempre s'ha sigut del Barça i sé que tots vosaltres sou del Barça. Llavors, jo faig d'amigo del diablo.
1: Vale.
3: No, jo faig d'amigo del diablo perquè sé que la majoria de vosaltres pues, escolliu pues, que guanyi el Barça. I per això m'agrada intentar...
1: Home, és que en el partit d'ahir...
2: Però no és que escolli el Barça.
0: Si no ho fas ni per ser competitiu,
2: és
0: que, fas per donar les
2: bàsicament. O sigui, jo valoro altres coses, valoro l'equip, pues tots els valors que tenen.
1: Home, si és que ens hem de posar a valorar valor...
3: Jo no valoro
1: l'infant, no.
2: A les famílies, és que...
1: Els nens xiquitos.
0: El Gael.
2: El Mike, que crec que és el de Jong.
3: Jo no valoro res.
0: Sí, quan diu els xiquitos no és el Barça bé.
2: No.
0: Que per cert, a veure si tenen oportunitats ara que ja està guanyada la Lliga, se'ls hi pot donar minuts, no?
1: Una cosa, seria
0: maco, ponxos del Flick.
1: Obrim les portes de l'escola.
2: No, però ara que ja hem guanyat la Lliga no té res, vull dir...
1: No té res a perdre, no?
0: L'Edu va dir 2-1.
1: Epa!
0: Ha sigut el resultat més proper.
1: Uea!
0: L'Anna va dir 1-2, l'Aina va dir 2-2, jo vaig dir 4-2. Com a mi vaig endevinar la diferència.
1: Això és veritat? Sí. Deditos per l'Arnau i la seva diferència?
0: Sí.
3: No.
0: Llavors, l'última setmana us vaig portar un cas extra del futbol, que és el Rayo Vallecano.
1: Uau.
0: Que va arribar a semifinals de Conference League.
2: Sí.
0: Què passa?
1: O Lliga Pera.
0: Lliga?
1: Pera.
0: Ah, sí?
1: La Pera Conferència.
0: Doncs bé.
2: Deixarem anar.
3: No ho he entès.
2: És igual. És no, no li donis bola.
1: És que a veure.
3: No, és igual. És que no ho he entès i tampoc ho vull saber.
0: Següent. Vale. Perfecte.
2: Rayo Vallecano.
0: No. Vam explicar que era la Conference League, és com la tercera Champions. I el que sí que han passat a la final i els hi tocarà jugar contra el Crystal Palace.
2: És el d'una àliga.
0: Sí, és d'una àliga que a més és molt curiós perquè és, jo diria, dels pocs equips que fa homenatge a una construcció que ja no existeix.
1: Ah, no existeix.
0: El Crystal Palace va
1: volar.
0: Va trencar-se.
1: Va trencar-se.
0: Era un palau de vidre que...
1: Clar, va venir una ventada.
3: Ja està, sí. I bona nit. Jo tenia un dubte.
0: Doncs però... topem el Rayo, digues.
3: És que he escoltat àliga i m'han...
0: Totes dues són bones.
1: Correcte. Clar, no. Totes dues són bones.
3: Sí, però on vull arribar? O sigui, què us sembla que...
2: Per no parlar de futbol...
1: Ja, tot el que sigui.
3: Que faci falta. Què us sembla que moltes paraules, ara diré potser algun exemple, o potser vosaltres em direu algun exemple, amb el temps s'han acceptat perquè la gent...
1: Les fa servir.
3: Tant... Que està, sí, està malament, però ho diu tant que et diuen, va, anem a cedir... Que...
0: També cada institució és més
1: flexible
0: o menys.
1: Exacte.
0: Sí, exacte. Val, doncs... Perquè la RAI, per exemple, li està pelant completament. Correcte. I està començant a acceptar cocreta...
3: Correcte, a qui volia arribar.
0: Clar.
2: Però que no has d'agafar d'exemple la RAI.
0: No, perquè són espanyols. No. Però s'ha de... No, però s'ha de dir, per exemple...
1: Una sardana.
0: Gràcies, Monter.
3: Va, doncs, és que...
0: S'ha de dir que tampoc és que...
1: Sí, no es mor ningú per acceptar tampoc una paraula que es faci servir.
0: Sí, tampoc és que el català estiguem sent super la hòstia. Vull dir, fa no tants anys, diria que fa 2 o 3, el neologisme de l'any, que es, cada any és com que hi ha un neologisme, que són les noves, com les paraules noves de modernes que s'inclouen al diccionari, es fa com el neologisme de l'any.
3: Futbol.
0: Sí. Doncs fa no massa, fa...
3: O sigui, seria com balompié o...
1: No.
2: Bueno,
0: sí,
2: plan...
0: no, però més aviat anglicismes acostumen, sí, a estar relacionats.
1: Home, jo en tinc una a la punta de la llengua. Que ningú
2: coses que, en plan, crash, que no és crash, però algunes coses així, yeah. Tonteig.
3: Però
2: no,
3: futbol però, saps... és... Futbol.
0: Sí, sí, però futbol fa
1: però
0: molts
1: futbol,
0: anys.
1: Però futbol, ja fa molts anys.
0: Ja no és neologisme.
3: No, però ho va ser en el següent. No,
1: no. Bueno, va ser una paraula d'una altra llengua.
3: Sí, sí. Que...
1: El balompié.
0: El balompié.
1: Correcte.
0: Va. Què volies, Edu?
1: No, n'hi ha un que no sé si és el que tu et referies de fa uns 2 o 3 anys, que era el de barco.
0: Barco.
1: Barco.
0: No, jo em referia, crec que era birra.
1: Birra?
0: Sí, apa. O una cosa així que vaig pensar... Tio, de debò?
1: Pues ni tan mal.
0: Dir, allora,
1: ja.
0: Quants anys fa que estem fent servir aquest terme? I l'esteu ficant dins del neologisme de la...
1: Que també té coses bones, Arnau. Jo aquí volia trencar una llança al fet de revisar la
0: diria
1: normativa.
0: Que la paraula gomet encara no està acceptada.
1: No?
2: No, perquè és enganxina.
0: Ja, però...
2: O adhesiu.
0: Un gomet no és una enganxina.
1: Un gomet és un gomet. Una enganxina
2: és... un adhesiu
1: és...
2: de color,
0: sí,
2: i en forma circular.
1: D'acord. O triangular.
0: Ja hem d'especificar prou com per poder-li posar
1: o
0: una
1: quadrada.
0: L'ús està superextens.
3: Sí,
0: vull dir, fins i tot hi ha gent en castellà que fa servir gomet perquè no tenen la manera de
2: dir-ho. El neologisme guanyador de l'any passat va ser vespreig.
1: Vespreig.
0: Ui, com li agrada
2: el
0: vespreig a la Laia Buscó.
3: Això, per això es va utilitzar. Però que sí, croqueta, quina era?
1: Cocreta.
0: Això no és un neologisme. Això és gent que no sap parlar.
3: Clar, sí, clar, neologisme es diu?
0: Sí, neologisme és paraula nova que inclouem el diccionari.
2: Manga, per exemple, el van acceptar el Diec, que és còmic, perquè abans era còmic d'origen japonès.
3: I com es diu l'altre manga en català?
0: Quin altre?
2: Fins ja està. Deixem-lo estar, perquè és com l'Arnau.
0: Ja, sí, ja sé per on va. Sí, sí, sí. T'he enganxat i no passaré per aquí.
2: Exacte,
0: per
1: jo m'he perdut, però crec que
2: bueno,
1: pues no em vull trobar.
2: Us trobeu les...
0: No. D'acord. Li voleu fer carpetasso al futbol?
1: Bueno, res, a comentar que...
2: No, estimem que molt el Casador i el Valde.
0: Ah, és veritat.
2: Estimem molt...
0: El Valde amb un exercici descaradíssim d'intentar-se guanyar l'afició, perquè clarament...
2: Totalment.
0: Aquest tio està perdent...
3: Què passa amb el Víctor?
0: Per mèrits futbolístics.
2: Víctor Valde?
3: Víctor Valde?
0: Víctor Valdés...
1: Víctor Valdés era el porter.
2: Ja no, Muteja el
1: Víctor. No, home, no, pobret.
0: Ja no pot parlar, la raó.
2: No estàs mutejat, que t'estàs fent el mutejat perquè tothom...
0: S'està fent el mutejat.
2: No li feu això, no sé què.
0: És que no, la gent no ho veu. L'Arnau ara mateix sí que està mutejat. Vull dir, no pot parlar, però tot i així està movent els llavis sense parlar.
1: Sense parlar.
0: Que no té cap mena de sentit estar a la ràdio, però bé,
1: exacte.
0: Això està passant bé.
1: És el menys radiofònic que has fet
2: al
1: dia.
2: Estimem molt el Casador.
0: És el pitjor acudit que podies fer. Estimem el Casador.
2: I estimem també l'altre grup, que el meu preferit, que és Dani Olmo, Eric García i Pedri.
0: Que aquí falta Íñigo Martínez.
2: Bueno, ja no hi és.
0: Ja.
2: Però quan van guanyar la Lliga, es van agafar...
0: Uns V5s.
1: Se'n van agafar uns V5s.
2: Sí, sí, sí.
0: Es veu que n'hi va bé, que es van haver d'instal·lar el V5 aquell dia.
1: Ah, o sigui, a l'acabar el partit, van agafar les V5s.
0: Van guanyar la Lliga l'any passat.
1: Ah, vale, estàvem parlant...
0: Sí.
1: Vale.
2: No, no.
1: Vale.
0: Clar, és que el context. Fa un any. El Barça guanya la Lliga. El Ferran,
1: eh?
0: Entenc que
1: jo
0: volia explicar l'Aina, em sap greu.
2: No.
0: El Ferran
2: no,
0: estava però... hospitalitzat.
1: El Ferran, què li va passar?
0: El teu amic Ferran.
1: El meu superamic Ferran.
0: Sí. Res, tenia una lesió, no sé, algun de la cama, segurament. Bé,
1: avui la feina
0: és que estava a l'hospital.
1: Avui la feina m'han dit que semblava un vagabundó.
2: Bueno, doncs, això ja ho
1: que a mi no em sembla, el Rodamón.
0: El Ferran
1: no. Jo no.
0: És que ho has dit que...
1: No, però vull dir que...
0: Clar,
1: no,
0: perquè estem acostumats a veure'l amb cabells curts i amb cabell llarg, de sobte.
1: No, però està molt guapo.
2: Arnau,
0: ja no estàs botejat, vull dir.
2: La qüestió és que quatre amics del Ferran,
1: sí,
2: quan van acabar i guanyar la Lliga...
1: Van agafar?
2: L'any passat van agafar els V5s i se'n van a veure el Ferran a l'hospital.
1: Ai, que cuquis!
2: I clar, pues, pel cotxe, felicitats, que bé!
0: Clar, molt guai que jugadors de futbol professionals del Barça de sobte agafin el V5.
1: Superestrelles, clar.
0: Sí, agafin el V5, saps? Que literalment poden anar amb una limusina on vulguin.
1: Correcte.
0: I se'n van a veure el Ferran, a més és com... Sí, va ser
1: com molt cookies.
0: Molt cookie.
1: Molt bé.
0: I aquest any el Ferran ja no està a l'hospital.
1: No, no, jo no estava el Ferran. O sigui, no estava a l'hospital, eh?
0: No, sí, va fixar especialment el Ferran.
1: La veritat és que sí, el vaig veure córrer molt.
0: En les desmargades, doncs bé, el Ferran no estava a l'hospital, però es va fer tot i així aquesta mena de ritual de hem guanyat la Lliga, agafarem els V5s i...
1: Per anar fins a Plaça Catalunya,
2: no,
1: perquè...
2: No,
0: això és una altra cosa.
2: Va fer una
1: altra història,
2: Una envuelta per Barcelona.
1: Ah, saps? Vale. Sabem on van anar o no?
2: A passejar?
0: Sí.
1: Ah, vale.
0: Perquè ja no havien d'anar a l'hospital.
1: Sí, però jo què sé, per quins carrers van passar, si van fer alguna cosa, jo què sé,
2: sí,
1: algun
2: sí,
1: selfie...
2: Sí, ja ho sabem, però necessites saber-ho.
1: No, és que un moment, no, el que necessito no és que l'Arnau deixi de fer coses que no són radiofòniques. Sí. Vull dir, Arnau, t'has posat el mòbil,
0: sí,
1: al micro...
0: Segueix parlant sense parlar, vull dir, segueix fent...
3: Gràcia.
0: I a més s'ha posat una imatge al mòbil de micròfon silenciat.
3: Necessitem.
0: Però clar, és que... Arnau, recordem que estem a la ràdio i de moment no tenim càmeres. Llavors, si algun dia t'hi vols posar, realment ho podem mirar i posem càmeres. Vam dir de cara a la temporada que ve, potser ho intentàvem.
1: D'acord.
0: Però, de moment, aquest tipus d'acudit visual no entra dins de Ràdio Caldes. Fes-ho quan el Monter tregui la càmera per penjar-nos a l'Instagram. A partir d'aquí ja
1: mirarem.
3: És una fotografia, tampoc es pot fer...
0: Hauré de fer un edit d'Instagram.
3: Superbé.
0: Que, per cert, l'Instagram estem intentant mantenir-lo viu.
2: Molt.
1: Correcte. No, i molt bé.
0: Feia la millor constància de la història, però...
1: No és suficient?
0: Sí.
1: No?
0: S'ha revifat una mica.
2: Sí.
1: Assolit.
3: A mi els tres vídeos que has penjat tots?
0: No, més.
2: No ha penjat set?
3: Sí?
1: Home!
3: Les entrevistes que vam tindre nosaltres presents amb la Pau.
2: Set vídeos d'aquest?
0: I ara ja estem a l'època Mazzoni.
3: Molt bé.
0: Sí.
3: M'han agradat molt. Els tres que he vist.
1: Ja el pots tornar a putejar.
0: I introduïm-vos aquest tema. Us volia preguntar si hi ha gent que us fes especial il·lusió intentar convidar al programa.
1: Oh!
3: el...
0: No té per què seguir...
2: Amb dos dits de front.
1: Amb, sí, sí, sí. Realistes.
0: Poden ser...
2: La Rosalía... No, no.
0: La Rosalía no, però ja, el Triquell.
3: Això.
0: El Triquell es pot intentar. Jo, de fet, ho he intentat activament.
1: Ah, sí?
0: Sí, i es pot insistir.
1: Insistim-hi?
0: Sí. Llavors...
3: Però de moments...
0: No, no, es pot aconseguir.
3: Hi ha hagut ghosting on...
0: A mitges. Se m'ha respost, però després és com que... Bueno, és igual.
3: Vale,
0: es pot aconseguir. Vale,
1: vale, vale. Es pot aconseguir, es pot sí. aconseguir.
2: Dins de no està tan mal.
0: No.
3: És correcte.
2: O sigui, és prou viable.
0: Estàvem parlant del ponipissador, també. Em molaria que flipes.
3: Ullo, estaria molt guapo.
0: Mm.
2: I saps,
1: estem en el món, estem carpeta artistes, eh?
0: Ara just, abans de començar el programa, estava posant aquest temacle, a veure si el puc posar. Crec que ofimàtica és aquí. Vale, vale.
1: A veure.
0: Aneu parlant, a veure si aconsegueix.
1: Vale, no, no, jo anava a preguntar si és carpeta artistes.
2: No, si jo estava pensant, per exemple, algú escriptor...
1: Ah.
0: Coneixeu aquesta cançó?
3: Estava portant.

0: ara feia música meme. Jetpack, últimament s'estan corrent una cosa. Jetpack, de tant en tant l'essència segueix.
1: Molt igualment aquesta essència, eh? Baixa música, baixa.
2: És el Jetpack Jordi tot el dia amb el Jetpack. Plega samarretes, fa paquets i és el
0: tabac. Molt xulo.
1: Jo no la conec, no la conec.
0: És cançó de ninxo, eh? Cançó de ninxo, el Jetpack Jordi. No és de les famoses.
1: Un amic de les podria, és totalment.
3: Un?
1: Amic de les.
2: Els bolos li tiren confet.
0: Amic de la, bueno, podem intentar.
1: Saps que...
3: Sí, que sé qui és amic de la.
1: No, tu creus que diria que sí, que respondria d'alguna manera.
3: Sí, de respondre te'n podria respondre, però com et puc respondre jo, no? Diria.
1: Sí. Ui, jo... Conec a gent...
3: Creiem que podem parar de dir artistes, per exemple, ja.
0: També, sí, ja. L'Edu va proposar fa no massa Marcos Blanquer.
4: Ai, és veritat.
3: Per exemple.
1: Jo hi ha un...
4: Se li ha preguntat, eh?
0: I què ha respost?
4: Ha dit que no. Però potser, no sé, un àudio, un algo.
1: Jo conec un que...
4: Una salutació.
3: Un què?
4: No, un algo. Sí. Un algo potser sí.
3: Estem parlant d'esports ara. Vull dir que no només hem de portar
4: Home,
3: pistes. Vull
4: ara ja s'ha acabat la llista.
3: Dos entrevistes.
4: Ja s'ha acabat la llista, la lliga, perdó.
0: Quina
3: que potser podem agafar algun escriptor d'aquí,
0: sí.
3: Algú...
0: Vale.
4: Sí, sí.
3: Ojalà algú...
1: Jo anava a dir un David Box.
4: Digues, oh, lo. Un tarotista.
0: Sobretot molaria portar gent...
3: De Caldes.
0: De Caldes, sí. I també de pensar que són persones que donarien bona conversa. Sí. Vull dir, per exemple, ara deies Amic de la... Mola que flipes la música de Nick de la, però no sé fins a quin punt aquest tio té un missatge per donar. Tant de bo que sí, eh? Sembla bon xaval.
1: Ja.
0: Però... Jo el que he sentit de Víctor és pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum.
1: Sí. Sí. Jo diria...
3: Sí.
1: Sí, totalment.
4: No vull que caigui en l'oblit la proposta. Ho has apuntat, Aina? Volem un tarotista. Un tarotista que ens ubiqui una miqueta, perquè sí que és cert que jo com a usuari d'aplicacions de ligoteo s'ha posat com molt èmfasi en quin signe ets, llavors és com que...
0: S'ha de dir que des de la Corporació Catalana s'està alimentant molt això.
4: Correcte.
0: Hi ha una pila d'entrevistes, per exemple, diria que és el Col·lapse, que literalment et posen el nom i a sota hi ha el signe del zodiac que dius...
4: És que estem...
0: És literalment al nivell del cognom.
4: Correcte, saps? Doncs sí, però ja no més que res per, no, perquè ens ubiqui a tots els que ens escoltin.
0: Sí.
4: Per què serveix exactament,
0: jo he de
4: no?
0: I que ja, potser ho tracto d'una manera escèptica, però des del respecte.
4: Bueno, des del respecte, al final és una pseudociència, sí. Vull dir.
0: Exacte.
4: Tractem-ho com a tal.
1: Mario Marzo.
4: A veure, Arnau, càtedra.
1: Broma,
4: no s'accepta.
3: Albert Cornelles, que ha tret llibre avui. Sí, el d'avui, Albert. Tampoc el trobaré perquè viu a Madrid, vull dir,
4: ens encantaria.
0: També es poden fer trucades amb gent, vull dir, jo he tingut aquí trucades amb gent de Canàries.
4: Mira, aquest cap de setmana que ha sigut el dia d'Europa, jo tinc un amic
3: a Europa,
4: especialista a nivells europeus. Podríem fer-ne una entrevisteta, doncs ho piqui una miqueta a nivell europeu.
0: Com es diu?
1: Cardona.
0: Bueno, però deu tenir nom.
1: Guillem
0: Cardona. Aquí Caldes tenim uns quants Cardones.
1: Sí. I de
0: OK. De tot OK, exacte. Qui més? De l'escena del freestyle català, mola que flipes, la veritat. Hi ha gent bastant guai.
1: Com?
0: Des de fa relativament poc, farà any i mig, dos anys, s'ha creat una escena de batalles de freestyle rap en català. I segur que hi ha gent molt guai. Fa no massa, el Peyu va entrevistar...
1: Correcte.
0: A dues persones bastant guais.
1: Es diu no sé què. Ah.
0: Senyor A.
1: Ah.
0: Que la veritat és que la música em mola bastant. Vaig a posar-la.
1: Va molt. Vaig escoltar el que va fer, pues, això, la República.
3: Què?
1: No, com es diu?
3: No ho sabem.
1: On està el Peyu. La Renaixença.
4: Ah, molt bona.
3: És que pensa que estàs parlant d'un moviment polític o alguna cosa, i algú que passa...
4: No, la Renaixença ja fa temps que ha acabat.
1: El vaig escoltar i em va agradar moltíssim. Vaig pensar, ullo.
0: Sí, tenen un projecte.
1: Bona veu,
0: es diu,
1: bones.
0: I l'Ainara també molaria. Sí, tenen un projecte que es diu 24 Llesques, que ja van pel volum 2, que és com que fan una cançó molt llarga, rotllo un quart d'hora, sí. On cada rapero que surt té 24 barres per que les tira, i és una mica per conèixer gent de l'escena musical rap català, i així es foten tots al mateix sac i els pots escoltar i dius, ai, mira, doncs aquest minut d'aquesta persona m'ha molat, vaig a investigar una mica sobre ell.
3: Que guai.
0: Personalment penso que la més top és la del senyor A. Però...
1: Sí, jo també penso el mateix.
0: Que és la que va cantar allà a la Renaixença.
1: Sí, tan guapo. Podríem convidar el meu jefe de Barcelona de parkour, que va anar també a la Renaixença.
4: En sèrio?
1: Sí, vaig flipar.
4: A fer quatre de tombarelles?
1: No,
0: el teu de parkour?
1: No. Va anar el meu profe de parkour a la Renaixença, i vaig al·lucinar.
4: Però què creus, perquè... quin valor creus que pot donar a la societat una entrevista amb aquest senyor?
1: Doncs total, ja sé, sí, sí.

0: seguretat,
1: sí,
0: i la propriocepció del cos.
1: Sí.
0: Jo crec que vas per aquí.
2: Sí, potser podríem dedicar-li un programa al parkour.
0: Li podríem dedicar un programa al parkour.
2: No passaria absolutament res.
0: Gens.
2: Aquell dia,
0: aquell dia serà l'Arnau que es trobarà la porta tancada de la ràdio amb les claus posades.
2: D'acord, alguna idea més abans de fer carpetasso?
3: No, de fet, jo crec que és una cosa com per cadascú investigar què és el que li mola o què creiem que és guai.
2: Sí.
3: Vull dir, per això, no només portar
2: gent
3: artistes.
2: Gent que sapiguem que si parla,
3: exacte,
2: sabrà
3: que pot donar o
2: mai
3: algo. I ja està.
4: Parla molt bé, o sigui, fora bromes, eh? Parla superbé el meu jefe de Barcelona. O sigui,
3: que ja
4: el
3: teu jefe de parkour. No pateixis,
4: no
3: hem dit que sí.
0: Mira, apunta-ho, apunta-ho.
4: Però això sí que és una cosa que penso, mira, que cabron que parla superbé, té un molt bon dialecte i sap fer servir molt bé les paraules correctes.
0: Perfecte. Haurem d'estudiar tots per entendre el dialecte del profe de l'Arnau.
3: No, ja ho sabrem. Sevillana, gato.
4: Sí, bé.
3: Aquí jo dic que no hi seré, però sóc la que sé més.
0: Total.
4: Si no hi ets, se'n va.
2: D'acord, passarà un tema que sí que ens sap l'Aina. Voleu parlar d'educació?
4: No.
3: Podem pagar
0: Podem pagar. Ens poden pagar.
2: Volíem parlar-ne l'últim dia. I es va passar. De pagar, dius?
3: No, volia dir de parlar. És molt important la vegada demà.
2: Parlem-ne, i tant.
0: És molt important la vegada demà.
2: Per començar, el gran titular. 17 dies de vaga.
0: Uaaah! Ja.
3: Però és mentida.
2: Tot mentida, clar, exacte. 17
3: I
2: dies
3: clar,
2: de vaga.
3: La gent s'ho creu.
0: És que, clar,
2: aquests 17
0: no
2: dies
0: no tenen prou amb les
2: estan
0: vacances.
2: Estan repartits pel territori, no?
0: Exacte.
2: Llavors, hi ha dies on els hi toca els de Lleida. N'hi ha d'altres que els hi toca els del Baix Llobregat.
3: De fet, si no estic mal entesa, crec que són 5 dies de vaga.
2: Exacte.
3: Perquè sí que hi ha dies que són de tot Catalunya, com demà.
2: Sí.
3: Que crec que n'hi ha 3 que està repartit.
2: Demà dia 12 a tot Catalunya. Tinc aquí l'horari.
3: I després hi ha algunes que és això, que va per comarques.
2: Exacte. Perquè després vindrà dimecres 13 de maig, que només els toca a Baix Llobregat i Penedès. El dijous, Girona, Catalunya Central. I divendres,
0: digues números, digues
2: Lleida,
0: números.
2: El Pirineu i Aran.
3: Bueno, les
2: 13, 14, 15.
3: Sí, però que els
0: vale,
3: que hem de saber
0: sí,
3: són 12 i 27 de maig i 5 de juny, que són les generals de tota Catalunya.
2: Exacte, aquestes són les generals.
3: I entenc que, perquè ens escolten des de Caldes, doncs la de
2: les del Vallès
3: Maresme.
2: Oriental, Maresme i Vallès Occidental són el 19 de maig, el 28 de maig i ja està.
3: Exacte.
2: Per tant, sí.
3: Són 5 dies
2: afecten
3: de vaga.
2: 5 dies.
0: Correcte. S'asseguraran els serveis mínims per facilitar la conciliació laboral, però es convida a les famílies que participin activament del
2: llavors,
0: seguiment de la vaga.
2: Què collons està passant a l'educació, Edu i Aina?
0: Hi ha un show? Hi ha un show?
2: Perquè esteu saturats.
0: Estem saturats.
2: Les mil i una coses que s'han dit sempre, que si retallades, que si falta de pressupostos,
3: de recursos.
2: Després hi ha el tema de la burocràcia, que es veu que és horrible. No?
0: I l'atenció a la diversitat. Són aquestes quatre potes. Són aquestes quatre
2: diversitat.
0: Potes. Me n'he deixat alguna, Aina?
2: I llavors hi ha el tema de que de sobte s'us infiltren policies.
3: Bueno, això...
0: Clar, això... Aquí m'agradaria trencar una llança, també.
2: Vam començar
0: també.
2: Amb el d'introduir a policies que facin serveis que estaven com de prova i de sobte s'estaven infiltrant en comitès per fer la vaga d'educació, no?
0: Mare de Déu, senyor.
3: Vull dir, en realitat, sí, però tota aquesta vaga és per reivindicar la qualitat que volem del sistema.
0: És millorar el sistema. I per tal d'aconseguir-ho, s'han fet moltes demandes des dels últims anys. Què passa? Que al final, les tensions tant polítiques com socials del país doncs han arribat a un extrem en el qual el gremi s'ha posat les mans al cap i ha dit, doncs anem a fer les coses com cal. I això és el que s'està fent, senzillament. Posar-se d'acord i parar. I parar perquè es vegi la importància de... d'on s'està arribant, perquè s'està arribant a un lloc on si no s'actua o si no es canvien coses, no se sosté i estem parlant del futur del nostre país.
3: Vull dir, parlant amb famílies i tot, diu, bueno, jo és que tinc dos fills, vale, pues imagina't aquests dos fills multiplicat per el doble, saps? No el doble, però
0: ja,
3: 27, entre 25 i 30, que n'hi ha una aula amb tots, bueno, entre, demandes diferents.
0: Clar, entre els, per, famílies no vingudes, alumnes amb diversitats, conductes disruptives,

0: I després els pobres que salven.
1: No, clar, llavors, clar, hi ha un efecte que se'n parla poc, però és aquest efecte com, no, de transparència, de nanos que van tirant, que van fent, i al final no és que deixin d'estar...
2: Sí, típic alumne...
1: Millotesos, que... sinó que... Clar, el típic alumne que va fent, que no necessita gaire suport...
2: Però que no necessita des d'una primera pista.
1: Exacte, no, des d'un esglaó de... Jo vaig tirant i tal, però... Tothom de l'aula necessita que la xutxin per treure el millor, no? I al final s'està perdent un temps valuós i espectacular per això, per treballar les potencialitats de tots.
2: Si hi ha pocs recursos, aquests van destinats als problemes més vistosos, no? I sovint et poden separar...
1: Estem parlant d'urgència, no? Al final, urgència. És que això està directament relacionat amb el terme aquest d'equitat, no? I d'igualtat. O sigui, nosaltres, com a professionals dins l'aula, des d'un àmbit més de lleure o des d'un àmbit més professional de l'educació formal com a mestre, o, bueno, o els altres que hi som... És important entendre el que realment està passant dins de l'aula i entendre que, òbviament, s'ha d'educar des de la igualtat, però tenint en compte aquesta equitat que estem parlant, que si hi ha un infant o més d'un infant que necessita més que el del costat, per aquest terme d'equitat doncs se li ha de donar més, perquè si no el tens desatès. És una pena.
2: I com a curiositat, que a part de per territoris també hi ha vagues que són especialment d'escoles bressols, que són el dia 7 i 8 de maig.
1: El 03 també és educació.
0: El 03 també, sí. molt
1: important.
0: Perquè penso que amb un nadó que
2: te la lia molt més com a pare, no?
0: I que
2: les vagues d'escoles bressols
0: tenir hi ha una mestra per cada 8 nadons.
1: 8 nadons. Doncs. Estem parlant de que poden ser infants des dels 4-5
0: mesos
1: fins a infants que en tenen 2, clar, o sigui, o que van canviar cap als 3. Llavors, clar, estem parlant d'una diversitat més clara que aquesta, no? I de donar valor a aquesta...
2: Entenc que els serveis mínims són diferents de les escoles bressol que de les normals.
1: Entenc que sí.
2: Bé, però tot i així que sí, que se'ls ha de donar espai.
1: No, clar, i estan reivindicant el que qualsevol funcionari de l'Estat. Si fa més de X anys que no se't revisa el sou, que no se't revisen les tasques, que no se't revisa l'estat de com estàs, és normal que quan apreten més diguis, ei, hola, estic aquí. I és el que els està passant als de 03.
2: Exacte.
0: Total.
2: Després Mossos.
1: Tema Mossos.
2: És que de sobte...
1: És un projecte.
2: Hi va haver un pla pilot dels Mossos d'Esquadra en alguns instituts. I això representa que s'ha de prendre com una resposta a les queixes que hi havia hagut? O...
1: No, clar, és normal que amb tot aquest xou que està venint, no, en aquests mesos i tal, de tantes vagues i tal, s'entengui com una de les mesures que la Generalitat ha proposat per sustentar, no, aquesta queixa o aquesta necessitat d'allò. Però és que no és així, és que simplement ha coincidit en l'espai-temps. És a dir, és una cosa com que feia temps que ho volíem fer i llavors sembla com que...
0: Que hagi clar, sigut
1: com a resposta a això.
2: Clar, però
1: és mentida.
2: Demanat...
1: Clar, el que es parlava era de que en centres d'alta complexitat, on la tensió dins l'aula és extremadament alta i la seguretat de tant dels professionals com els infants que hi són, s'havia de gestionar d'una manera diferent que com s'estava fent fins ara. Llavors, doncs, dintre de les propostes que es van fer i el tal, doncs va sortir aquest projecte que al final no deixa de ser que un mosso vingui a una aula, òbviament, no apareixia a una escola, però al final és un professional dins del cos dels Mossos d'Esquadra, és un professional dins de la resolució de conflictes, de la mediació, té un perfil social que no ens hem d'imaginar que és un mosso que acaba de venir d'un desnonament i l'han fotut amb una patada dintre d'una escola, no? Estem parlant d'una persona preparada professionalment per aquesta tasca. El que passa és que ha vingut en un moment, en el pitjor moment.
2: Sí, però... I després d'això s'haurà hi hagut aquest escàndol.
1: No s'entén, és que no s'entén.
0: Vull dir que jo firmaria molt més a que em posin 2 profes a tots els instituts més.
1: Correcte.
0: Que jo entenc que hi ha centres d'alta complexitat que on falta és una seguretat o un... Pues, no sé quina persona falta, però entenc que falta. Es cobreix amb un mosso, deixa'm-ho dubtar.
1: És una de les pitjors idees que han tingut. Sí, no
0: I és
1: no
0: com,
1: defensem.
0: Vale, sumes tot el que ens estem queixant com si... i afegeixes això, és com... Vale, només faltava això per
1: acabar-ho de rematar.
0: Que sé que seuen el dijous per xerrar.
1: Menys mal.
0: Només faltaria.
3: A veure, aviam d'aquest.
0: A veure, d'aquest
3: serveix.
0: Exacte. Però aviam què.
1: Bueno, útil serà, perquè al final serà, és un espai en el que no, es trobaran.
0: Bueno, i per això la important és demà, jo crec, perquè és el fet de que vegi com els docents ens trobem...
1: Units,
0: no? Exacte, bàsicament. Que el guai és baixar a Barcelona, sisplau. Baixeu a Barcelona la concentració.
1: Tothom a Barcelona demà, sisplau.
3: Deures, que...
0: Bueno. No, doncs així no facis vaga.
3: Faré vaga per poder treballar.
1: Molt bé, Arnau.
3: Això em sembla cutríssim, però... Això ja són problemes meus.
2: Bé.
0: Mutegem. No! Ho entenc perfectament, perquè sí. Estudiant...
1: Bueno, és important també dir que el sector del lleure educatiu està inclòs en aquesta vaga.
0: Menjadors també.
1: Menjadors escolars. Exacte. I tal. I bueno, que és important que això, que sobretot que les famílies entenguin i que intentin seguir la vaga de la millor manera, que és no portant els infants a l'escola. Gràcies.
3: No moriran. Per estar un dia a casa.
0: Que entenc que conciliació familiar és molt difícil.
1: Sí, sí, òbviament, i per això hi ha
0: uns serveis
1: sí. mínims.
0: Però acompanyem, també.
1: Acompanyem, exacte. Gràcies.
2: Perfecte.
1: Carpetasso.
2: Voleu fer carpetasso?
0: Podem fer carpetasso.
2: Sí,
0: Jo crec que cada cop menys sap que estem a la ràdio.
3: No, però no
2: és que... L'Edu, l'Arnau.
1: Jo és que no l'entenc de so i crec que el que acabo de fer és... no mola, no?
3: No.
2: Gens. L'Arnau entén de so i pensa que no mola.
3: Correcte.
1: Puxipu.
2: He tret la música perquè de sobte era un tema seriós.
1: Sí.
2: És que just era el moment del senyor A, tio.
3: No, estava fet. Jo t'anava a dir que baixés una miqueta. O sigui, estava molt al mínim, però baixava una miqueta.
0: Pues no podia, si estava...

0: això no és freestyle,
1: ja ho saps, que anem a estar parlant, però, home, sona molt bé. A sobre
2: bona veu,
1: inclou Bish Milà, que ja és com, tens un moment per mostrar-te una mica que és d'això que va la cançó, i ja li estàs afegint aquestes capes de profunditat, rimes esdrúixoles des de començar les 24 barres. Li queda superbé.
0: Li queda molt bé.
1: Sí. A més, és eivissenc, que em va fer gràcia. Sí. I la A aquesta la va treure de que es diu Adrià, amb accent a la obert, i mai li posaven. Llavors la volia reivindicar.
0: Mare.
3: Surt de Barcelona.
1: Surt de Barcelona, però demà s'ha d'anar a Barcelona.
0: Sí, però demà s'hi entra.
1: Bé. Doncs... no sé, us ha quedat algun tema per parlar?
0: Bueno, aquesta setmana, parlant de reivindicacions, aquesta setmana s'està duent a terme una reivindicació molt important a nivell de la cultura pop d'aquest país.
1: Sí. Ah, exacte.
4: Per Girls and Gays.
0: Per Girls and Gays and Everybody, please.
1: Tenia apuntat, Edu.
0: Correcte, correcte, correcte.
4: Aquestes... ja, vale, perdó, eh?
0: Ah, no, no.
4: Ja hem decidit que farem un dia del parkour, no pateixis.
0: Sí, sí, estàs, Arnau, farem un dia del parkour. Sí. No pateixis.
1: Estan dient a l'altre, Arnau.
0: Però ara sí, és el moment de l'any en el qual Girls and Gays...
1: es parla discretament.
0: Com?
1: Es parla discretament, perquè tampoc se li vol donar...
0: Exacte, exacte, és com, és la setmana més... una de les... bueno, no, bueno, a veure, no, no, no anava per aquí, Arnau, em refereixo que és una de les setmanes més importants a nivell europeu de la cultura pop, i, bueno, perquè se celebra el festival de...
1: i amb senyor de fondo parlarem de...
4: per això, perquè reivindiquem
0: el festival de... posa la cançó de Rosa, posa la cançó de Rosa, el Europe's Living a Celebration. Se celebra el festival d'Eurovisió. Què passa? Pues, parlant de les reivindicacions que estàvem parlant, doncs, cal remarcar que aquest any s'està fent boicot al festival per al, bueno, per al, per la situació dels conflictes que a nivell europeu estan colpejant la, no, l'estabilitat política del país, ai, del país, del continent, i bueno, al final s'ha acabat. Un moment de silenci, sisplau. Doncs seguim, bueno, és que clar, molt heavy. És mas, és que aquest senyor d'aquí estava naixent, saps què et vull dir, quan aquesta cançó estava...
1: I jo què?
0: I tu no, tu no estaves ni viu.
4: Mai. Sí, perquè canta
0: Europe's living a celebration,
4: todos juntos, no,
0: vamos a cantar. I feia la volta, i la Geno no la feia del revés, sinó que la feia una miqueta més tard.
2: Una cosa, sabeu que quan l'Edu ha dit Europe's living a celebration, m'ha vingut Illo Juan, la cançó.
0: És que, clar, este senyor...
1: Ah, sí, que... però, clar, però això és una referència, això.
0: Claro. Bueno, senzillament és això, que aquesta setmana s'està fent boicot a nivell espanyol, perquè Espanya ha decidit no anar al festival després de moltíssims anys d'assistència ininterrompuda, i doncs això, agraïm que totes les persones i seguidores del concurs no el vegin, gràcies, per donar suport a aquesta injustícia que s'està cometent a nivell europeu, tant amb l'estat palestí com amb la guerra d'Ucraïna i Rússia, i doncs això, que és un concurs a nivell estatal, no? No? De països europeus, i s'ha intentat des dels últims 10 anys, no? Des que aquests conflictes han sortit com més a la llum, s'ha intentat com separar de qualsevol ideologia política, però és que és inevitable, perquè les votacions han sortit ara fa uns dies una notícia sobre el responsable. És molt difícil, perquè si és un país que està defensant una cançó, és com molt difícil separar-ho de la política.
1: Però, i més en el moment en què és una metodologia de vots, saps? Vull dir,
0: clar,
1: hi ha mundials de molts esports on també es representen seleccions i nacions, Però clar, és que literalment estàs votant els teus amics.
0: Exacte, exacte. Els amiguismes s'han intentat com gestionar des de fa anys amb temes de no, de no poder votar des del propi país, de no poder votar més de tantes vegades, però ara fa uns parell o tres de dies ha sortit la notícia del màxim responsable del festival amb el sistema de vots i tal, que ha reconegut que en els últims 2-3 anys hi ha hagut irregularitats en el sistema de votacions, cosa que...
4: Que novedat!
0: Spoiler,
4: no?
0: Ja se sabia. Però bueno, llavors està guai. Està guai perquè és un festival molt xulo, a nivell de la cultura pop està molt seguit i forma part molt...
4: Coneixes països així també.
0: A part d'això, i culturas.
4: Les banderetes.
0: És que tot ve per tot ve d'aquí, tot ve d'aquí.
4: Exacte.
0: És que és cert, és cert. És molt útil.
2: Jo no me la sé.
4: Bueno, pues
0: doncs mira el festival, Arnau.
1: FIFA?
4: No,
0: aquest any no, aquest any
1: no. FIFA, no, FIFA. Només et queda una opció.
4: Veurem el de l'any passat, no.
0: Exacte, el que, o sigui, no, sobretot és molt important
4: veure l'any passat.
0: No sumar reproduccions al canal de YouTube, o sigui, ser com una miqueta més... filar més prim a l'hora de consumir el que tot vagi, o sigui, el que vagi relacionat amb el festival, per el simple fet d'això de donar com un cop d'efecte a tot el que és aquest tema. Es pot celebrar el festival d'altres maneres, com no, sopes amb amics,
1: sí.
4: Tapeta del país.
0: Tapeta del país.
1: I tu diries que aquest boicot serà efectiu? Vull dir, hi ha una pila de...
0: Bueno, s'està movent que... s'està buscant des de dintre de l'organització del festival, s'està buscant que persones que estan vinculades al festival com per exemple artistes que han quedat fora de les seleccions altres anys, se'ls ha convidat com a participar de les festes eurovisives i tal, i aquests estan dient que no. Per tant, és guai perquè com que l'esglaó ja no va de ja no participo, sinó no participo, i a més els meus artistes o els artistes als que estàs buscant-me
4: també diuen,
0: venint a buscar, perdó, t'estan dient que no perquè estem tots d'acord, no? que no van bé les coses fins aquí, i bueno, estàs lluitant contra, no? És una mica la lluita de David contra Goliat, com moltes vegades s'ha dit amb altres edicions. Però és important recordar que lo guai és la celebració i no pas la
4: lluita o
0: la lluita, no? O sigui, és a dir, que no és un concurs com... Exacte, no és un concurs per crear conflicte, sinó per resoldre, no? I compartir, i això, crear ponts i vincles entre els països europeus. I ja està, i fins aquí. Alguna pregunta? Perquè m'estiu mirant tots com una cara, com no sé què estan dient.
1: T'ho he preguntat per aquí, perquè clar, jo com a futbolero el meu referent és el futbol, i a l'últim Mundial es feia a Qatar, i va haver molt de hauríem de boicotejar el Mundial de Qatar, i sí, es va dir molt, però no després tot qui va veure el Mundial, i tampoc va ser cap drama, vull dir... Clar, dius, però quina merda que es faci Qatar. Sí, és veritat. Estem blanquejant un règim autoritari que, a més, pues, fatal a nivell ètic, però tampoc, vull dir, el boicot no va fent gaire soroll. Aquest pinta que una mica més, perquè al final...
0: S'estan caient països. Clar, molt...
1: Això no
0: molt
1: ha passat. Va caure a Itàlia, però per desmèrits futbolístics, com aquest any.
4: També et dic que és més fàcil perquè no retransmitirà, diria.
0: Tinc entès que no.
4: Per tant,
0: tinc entès que no. O sigui, cal no participar, vol dir que no el retransmeteixes.
4: Si al final te'l vols veure, t'hauràs de buscar la vida per veure'l.
1: Sí,
4: I que jo
1: un
4: crec que això,
1: de la vida,
4: que això fa més mandra, i tant per tant, pues, aquest any no el veig. Saps? I dins de... No és... Crec que un futbol... Vale, pues sí, boicot, però si al final el retransmeten
1: a tots els bars,
4: pues penses, vale, perfecte. Però si hi ha Espanya... gestiona, no retransmetent...
1: S'ha de dir que Espanya amb aquest tipus de coses està quedant molt bé a nivell europeu.
0: Què vols dir?
1: En la imatge que es desprèn d'Espanya envers aquest tipus de conflictes, el Pedro Sánchez, la veritat, li està quedant la cara super... De, saps?
0: Retratado!
1: Sí.
4: No,
0: Chas!
4: Arrel d'altres països.
0: Sí.
1: Però, i a més que hi ha tant faixa per Europa que Pedro Sánchez sembla aquí que sigui David Fernández, saps? La setmana que ve es traurà l'Espardenya. Bé.
0: M'encantaria, de cop i de volta.
4: T'imagines? És el que podem...
2: de 6 segons.
4: No, convidem-lo.
1: No. No. Poca broma, eh? Fa no massa, Pedro Sánchez va recomanar Minibús Intergalàctic.
4: Com? Nervis, estarem d'aquí poc.
1: És un grup de música.
0: Perdó.
1: Grup de música super nínxol que jo només li havia sentit a parlar a la gent de Núvol.
0: Ah. I... Gran revista.
1: Sí.
4: Home, és que Pedro Sánchez recomana cada setmana una cançó, un llibre...
0: Sí. Ah, sí, és veritat, ho fa per TikTok, pues mira, oi?
4: Exacte, Pedro bueno, Sánchez jo entenc català. Que per tots...
1: Mentrestant, Arnau Càtedra ens estava fent aquesta recomanació de música fa un moment. Ui, no és aquest.
5: Jo sé, i no m'escribes? Ah. Hay que ver, te la perdono, eh? Oye, una pregunta.
1: Home, estava citant aquesta cançó, no? Sí. Europe's Living a Celebration.
2: Bàsicament.
0: In the night.
2: Has de anar a posar de Cardona. Guillem Cardona, una cosa.
6: Tu eres muy madura para tu edad, ¿no? Tu has sido pretendienta, ¿no? ¿Tú qué pasa? ¿Que te has olvidado de mí?
1: Arnau, ¿vols presentar el tema?
2: No, ya os presentáis, sol, mira.
6: Digo, se puede hablar de Toza, me encanta. You're living a celebration.
4: You're living a celebration. Que sàpiga aquesta i no la de pagar.
6: A llevarte a Cancún. Me vendió la PlayStation. You're living a celebration.
2: Nou disc treuen Los Dioses aquest mes. A final
4: molt bé.
2: Mes.
1: Sí.
2: Tenen més repercussions que totes les...
4: No, he de dir que jo quan me l'estic...
1: Creieu que és la primera vegada que surt a Radio Calde Los Dioses?
4: Segurament. Però l'estimem a Illo Juan.
0: L'estimem.
2: I tot al voltant d'Illo Juan.
4: Tampoc ens va ser.
0: Ah, escolta'm, què vol dir tot al voltant?
4: La Lola Índigos. No.
2: Per exemple. No, però l'Spock, Spock Esponja, que és aquest, el company...
4: De el que va amb barret sempre i ulleres de sol.
2: L'estimo moltíssim. Tio, no pot ser, o sigui, però l'estimo molt perquè o sigui, el que més em fa gràcia d'ell és la velocitat mental de fer comparacions, la velocitat mental en...
0: És un tio ràpid.
2: Sí, ràpidament, però perquè sempre, o sigui, ràpidament, no com jo, però perquè sempre ha sigut, o sigui, ve del rap i tot això, i normalment doncs freestyle i pues, si has de ser ràpidament i ho entrenes. I em fa molta gràcia, sobretot això... Hola.
0: Tot és entrenar, eh?
2: Òbviament.
0: Tot és entrenar.
1: No, el tema del freestyle, ja veus.
2: Sí.
0: Flipes, tu flipes.
1: Mola, eh?
2: Sí, ja veus. Jo vaig començar... O sigui, vaig començar perquè volia també. L'inici era horrible. Ara ja, com a mínim, puc fer alguna cosa. Però tampoc faig res que sigui de l'altre món.
1: Tu millor fes la base, no?
2: Sí.
1: I això... Aquest és el Renault Arnau, per si algú s'està confonent.
2: No sé què. Aquest que sona també.
0: Uah, ara ets a fer un
4: mic drop.
1: Bueno, com a mínim no ha fet un mic drop de
0: us pues imagineu que la gata com a tal
1: no sé, amb l'historial que porta l'Edu, saps?
2: Sí, ja. I un altre cop com a sonorista d'Arnau que no està gairebé
1: bé, conclusió del programa. Li hem de fer boicot a
0: Eurovisió. Quedeu amb els col·legues i feu tapetes europees, exacte.
1: Croquetes de països?
4: No, tapes.
0: Tapes, què he dit? He dit croquetes de països?
1: Croqueta, no. No ho he sigut jo. Tapes de països?
0: Has dit croqueta o cocreta?
1: Cocreta.
4: Crec que ha dit tapeta, he de dir.
0: Tapeta.
1: I...
4: Per tant, quedarem, no?
0: Sí.
4: Farem tapeta.
0: Algo farem.
1: Perfecte. Doncs poca cosa més a dir.
2: Podríem posar una cançó de Guillem Cardona o no?
1: Sí, home, sí. Vaig a buscar-la. Però,
2: però
1: t'obligo a parlar mentre la busco.
2: D'acord. Però comento qui és Guillem Cardona.
4: Ja sabem qui és Guillem Cardona.
2: Qui és Guillem Cardona?
4: Un senyor que és músic.
0: Un senyor que és músic.
4: Sí o no?
2: I quin instrument toca? Com diguis el puto instrument, vaig un bafle per aquí.
4: Digues la foto. No, però li pots preguntar.
1: No, el digeridú.
2: No sortia cap.
0: Toca la... Ajudeu-me, és que jo no sé qui és. A veure, pot ser que sigui un guitarrista?
4: No, no perquè si t'ho preguntés...
0: Ah, vale, que no ho saben ells tampoc.
1: Rumba a la plaça.
2: Ah, no.
0: Rumba!
1: És aquesta persona?
2: No sé. Has...
4: No toca la trompeta?
2: Sí, l'has vist al Ràdio Català.
0: Ai, toca la trompeta. La trompeta, com peta.
7: 28 anys de patir, mira el pobre Segal.
2: No. És això? Pardals. Digues? Aquestes Pardals, de Guillem Cardona?
1: Això és Rumba a la plaça.
2: Doncs no.
4: I per què no? Has dit una cançó, la busca?
2: Ei, Pardals.
4: No.
2: Sí, Ei, Pardals.
4: Posa una cançó de Guillem Cardona.
2: No, Ei, Pardals.
1: Sí.
2: La Pardals no sona superguai. Perquè sembla, no sé, sembla beatbox, sembla looper.
0: Ah, o sigui, fa loopers amb la trompeta.
2: No. Ell és trompetista professional.
4: És un dels millors del món. No, se m'ha apagat.
0: Beatboxers. Sí. Beatboxers.
2: Però de loopstation.
4: És de Berga.
0: És de Berga?
4: Sí.
0: La Virga!
2: Jo no sabia que era verga.
4: Veus, és que clar,
0: és que no.
4: Tu dius Guillem Cardona i no busques
0: no
4: informació.
0: Ser.
4: Jo en
0: no.
4: 30 segons... No, però la foto que m'has ensenyat, el titular és de verga als 10, a un dels 10 millors del món.
0: Molt bé, els bergatins.
1: Vale, va, tornem a intentar.
2: Va ser una... O sigui... Per exemple, amb aquesta no, però amb l'anterior, aquesta cançó...
1: Aquesta és la que has demanat, ja.
4: Sí, sí, sí. Sí. Ja, si ara diu l'anterior i...
2: No, amb l'anterior d'aquesta cançó va quedar primer del món en entrar a la competició de Loopstation de beatbox del món.
4: Ipa.
2: Llavors...
1: Que tu això del loop també saps fer, eh?
2: Sí, no tan bé òbviament com aquests, però sí, i m'agrada molt. Però després de la competició, perquè òbviament ets una classificatòria i tal, doncs la competició va quedar un dia.
0: Ai, pobra, què li va passar?
2: No.
0: Es va deixar la trompeta a casa?
2: No, vull dir, és que realment el nivell que hi ha en el món de Loopstation és superalt i crec que com a innovació fa coses espectaculars, però té una cançó, bueno, ara mateix dos, que són super innovadores i super al·lucinants, però quan tens un públic davant que necessita potser més energia o tot això... Doncs les dues cançons que ha creat són més unes masterpiece com per escoltar-te tu a te casa que per animar un públic a anar al 100%.
0: Ostres.
2: I bàsicament va perdre perquè sí que per tu entrar a la competició tens els jutges igual, però
1: no hi va haver ruïdo.
2: Clar, és que... No va haver-hi.
0: Tens cinc... De sobte els grills.
2: Tens cinc jutges i els jutges que et viuen jutjat.
0: Menja amb fetge, tu em penja. No puguis.
1: Canta català, eh?
2: Sí. Això és el que més m'agrada. Vull dir, hi ha molts que el que fan, o la majoria el que fan és cançons en anglès perquè sigui internacional.
4: Totalment, per tenir més...
0: Està agradant, eh? Jo no l'havia escoltat i m'agrada.
2: Sí, és veritat que molts artistes que no són anglesos han tret cançons amb el seu idioma i mola molt més perquè a l'hora de parlar flueixen molt més, òbviament, perquè és la seva llengua natal.
0: Llavors,
2: sonorament, per molt que no sàpiga què estan dient, uau, sona molt millor.
4: Però és que...
2: Perquè hi ha gent que té un anglès horrible.
4: Sí. Has de composar amb el que penses. Jo això ho tinc molt clar.
2: Sí.
4: Perquè és molt més orgànic, és molt més de tu, a sí. No canviar d'idioma, que és com...
2: Ja. No, i totalment.
4: Tonto.
1: I això lligant-ho amb Eurovisió. Que...
0: Sí, Eurovisió.
1: Que sap greu que a vegades hi ha una pila de països que te'ls foten a cantar en anglès i dius, tio, amb l'UB que ha de sonar l'eslové, saps?
0: Sí, però n'hi ha... O sigui, sempre treuen alguna de les estrofes...
2: Això és una cosa que no sé si avui en dia, però la gent no sap com ho ha fet. O sigui, perquè això és en directe, tot el que s'escolta aquí és en directe, i es fa amb una màquina. Llavors, en el vídeo, clic en el botó, i tot canvia. I és com, què?
0: Com ho ha fet, no?
2: Correcte, perquè hi ha moltes coses. I la gent que ha començat a investigar i no sap com ho treu.
4: Bueno, doncs el portarem aquí perquè ens ho expliqui.
0: Sí, vinga.
1: D'acord, nosaltres avui hem après a fer una cosa amb l'Edu abans de començar el programa. A veure si em surt, eh?
0: Ai, a veure.
4: Jo també estava al final, eh?
0: A veure.
4: Aviam.
1: Espera't. Ara mateix l'Edu crec que no pot parlar. A veure, Edu, parla.
2: No pot parlar, no.
4: Ara.
2: No.
1: Clar, jo diria que li hem de treure el micròfon a l'Edu perquè funcioni, crec.
2: Ah, sí?
1: No, ja, és veritat.
8: Ja, és veritat.
4: Moltes gràcies, Alexis, per deixar el meu micro.
0: Alexis.
1: És un dels tècnics de so.
0: Alexis, tècnic de so, necessito que li expliquis a l'Arnau. És que em visco, d'ahir no puc. És l'idiotitzador aquell, no? Hòstia, això podria enfotir.
4: Que vagi bé.
0: Explica,
4: però què hem de dir? Adéu. No, adéu, que vagi bé.
1: A veure, Edu, torna a parlar.
0: Hola, ei, ara m'escolto, però no tinc eco.
1: Perfecte.
2: Ja.
0: Hem de fer un idiotitzador, apunta-ho. Hem de fer un idiotitzador.
4: Bueno, una cosa. No, cal... no estem aquí jugant.
0: Una mica.
4: Adéu.
1: Com que no estem aquí jugant?
0: Una mica, és el moment, és l'hora del pati.
1: Fins aquí l'hora, vos serà.
0: Vinga, tothom, tothom cap a classe.
1: Toma classe.
0: Ring.
9: No vull jugar, profe, no vull jugar.
4: Adeu, hasta la próxima.
0: Moltes gràcies per escoltar-nos.
4: Besillillos.
1: Arnau, t'hem mutejat al micròfon.
0: Adeu.
1: T'he vist venir.
0: Adeu.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Les escoles de Caldes s'acullen demà a la vaga convocada a tot Catalunya pel Sindicat d'Educació. Les escoles disposaran de serveis mínims en els serveis de professorat, però alguns alumnes podran no tenir el seu docent de referència. En marxa una nova edició del Nervi Jove, el procés de pressupostos participatius de la Regidoria de Joventut de Caldes. La iniciativa adreçada a joves d'entre 14 i 30 anys i impulsada per l'Espai Jove al TOC convida els joves del municipi a proposar activitats pensades per al col·lectiu juvenil. Un cop recollides les propostes, es presentaran i es votaran a una assemblea jove que tindrà lloc el divendres 5 de juny a les 7 de la tarda a l'Espai Jove al TOC. Demà a les 6 de la tarda, a l'espai de la cooperativa 70 tindrà lloc el taller transgeneracional anomenat l'arbre genealògic El camí al tresor. Raquel Silvestre, una terapeuta integrativa amb 25 anys d'experiència, serà la responsable de l'activitat. El taller proposa descobrir eines per interpretar l'arbre genealògic i entendre millor les connexions familiars i personals a través d'un espai de reflexió i descoberta compartida. I acabem amb el temps. Després d'un cap de setmana de blancs i negres, demà dimarts tindrem un matí força assolellat, tot i que a partir del migdia augmentaran els núvols. De cara a la nit, a partir de les 10, arribaran alguns ruixats i tempestes locals. Les temperatures es mantindran suaus amb màximes d'uns 21 graus i mínimes al voltant dels 11. El vent bufarà fluix al matí i moderat durant la tarda. Per més informació, els butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible. Àrea hermètica. Misteris
3: de Ràdio Caldes. Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Les escoles de Caldes s'acullen demà a la vaga convocada a tot Catalunya pel Sindicat d'Educació. Les escoles disposaran de serveis mínims en els serveis de professorat, però alguns alumnes podran no tenir el seu docent de referència. En marxa una nova edició del Nervi Jove, el procés de pressupostos participatius de la Regidoria de Joventut de Caldes. La iniciativa adreçada a joves d'entre 14 i 30 anys i impulsada per l'Espai Jove al TOC convida els joves del municipi a proposar activitats pensades per al col·lectiu juvenil. Un cop recollides les propostes, es presentaran i es votaran a una assemblea jove que tindrà lloc el divendres 5 de juny a les 7 de la tarda a l'Espai Jove al TOC. Demà a les 6 de la tarda, a l'espai de la cooperativa 70 tindrà lloc el taller transgeneracional anomenat l'arbre genealògic El camí al tresor. Raquel Silvestre, una terapeuta integrativa amb 25 anys d'experiència, serà la responsable de l'activitat. El taller proposa descobrir eines per interpretar l'arbre genealògic i entendre millor les connexions familiars i personals a través d'un espai de reflexió i descoberta compartida. I acabem amb el temps. Després d'un cap de setmana de blancs i negres, demà dimarts tindrem un matí força assolellat, tot i que a partir del migdia augmentaran els núvols. De cara a la nit, a partir de les 10, arribaran alguns ruixats i tempestes locals. Les temperatures es mantindran suaus amb màximes d'uns 21 graus i mínimes al voltant dels 11. El vent bufarà fluix al matí i moderat durant la tarda. Per més informació, els butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Bon dia. Bueno, bon dia, no, perdó. Això és la costum de... No, bona nit, eh? Vespre, nit, ja tot fosc, ja tots, no? Aquesta hora estem cansats. Jo porto uns dies que no puc, eh? Que aquesta hora jo i els meus ulls... Bueno, començo a badallar sobre les 7 del vespre, no? I començo a badallar, badallar, badallar, i llavors no paro. I penso, en mi riego sanguíneo que no llega al cerebro. ¿Qué me está pasando? Allò d'abstemia primaveral, potser no, perquè és que encara no estem a la primavera, estem tots pelats de fred, eh? O sigui, aquests dies... Mira... Que començo... Hola, bona a tothom, però m'està venint. Començo parlant del temps, eh? Del temps, perquè fa fred, fa molt fred, i últimament només faig... Oi que els éssers romans ens queixem de coses tot el dia? Ai, que això, que allò altre, que no sé què, que no sé quantos. Doncs ara, tu, si fa calor, perquè fa calor. Que si fa fred, que fa fred. I aquests dies m'està queixant de quin fred que fa. I això parlant amb un amic, em deia, no, és que ara està fent el fred normal. I portàvem uns anys que no estàvem acostumats al fred de veritat. I clar, ara tots ens sembla com si no fos això normal, no? No, a veure, què entra dintre de la normalitat? Home, doncs, perquè puguem dir que una cosa és normal és perquè durant molt i molt i molt i molt i molt de temps passa allò, i clar, quan deixa de passar allò que hem establert com normal, diem, ui, això no és normal, com la pluja, no? Que, ai, mira, aquest matí pensant en què dir a la nit, ai, espera't, que volia fer una cosa que era com si escrivís, he pensat, haig d'escriure una carta a la Virgen de la Cueva, no? Perquè no heu rebut, no heu vist memes o bromes sobre la Virgen de la Cueva? És que l'altre dia, quan va ser, no recordo, aquesta noia i una noia a Instagram que és molt divertida, que ara no donaré dades, diré, Anna, dius referents i no ens dius quin és, però segur que la coneixeu molt, és una noia rossa que sempre fa com gags de riure, de mares, de temes molt diversos, no? I l'altre dia estava disfressada de Virgen de la Cueva i portava jo uns cascos i anava dient com si rebés mails demanant coses i decía, bueno, a ver, és que és molt divertit perquè té molta gràcia aquesta noia, però és clar, claro, Virgen de la Cueva, no? Que jo va i deia, bueno, por favor, vamos a decirle a la Virgen de la Cueva que no plogui més, que no cal, eh? Ja no cal allò, por favor, un fax, no? A celestial, no? Escolta, mira, ara ja tenim la península, crec que ja a rebosar, no? Ai, quina gràcia, deia la noia, deia, que a Galícia li va dar un poquito de sol, eh? Anava dient, a veure, on vull que plogui? I començava per Extremadura, anava dient comunitats, no, i també plogui a Barcelona, no? Por favor, Virgen de la Cueva, eh? Ara enviem un missatge a la Verge de la Cova, que no sé, en català no deu estar aquesta versió. Que plogui, Verge de la Cova. No sona, a més sona fatal, eh? Vull dir, no podem fer una traducció. Que quedi bé, eh? Doncs demanem, sisplau, que ja està, eh? Que ja en tenim prou. Perquè, fixa't, jo l'altre dia, fixeu-vos, eh? L'altre dia va sortir el sol, no sé quin dia de la setmana, un dia de la setmana va sortir el sol i jo em sentia feliç. O sigui, anava pel carrer caminant i anava per la vorera que tenia el sol. Eh? I jo deia, no, necessito rayito de sol, uohoho, no? Por favor. O sigui, imagineu-vos, en aquests moments no sentiu una germanor espiritual amb els nòrdics aquests que no tenen el sol mai de la vida i tot el dia es passen el dia amb nuvolats i plovent? Normal, no?, que desenvolupin, vull dir, que desenvolupin una vida interior molt rica o alguna cosa, que no poden sortir mai de casa i està tot allò apagat i trist i, no? I un altre dia i vinga dies i dies i dies i després, Dios mío, que aquí no estamos acostumbrados, que esto es la península ibérica, aquí solecito. Bé, doncs bé, ara ja que estem ennuegats, no?, i que potser algun dia haurem de sortir... Ai, quina gràcia! A més, la noia, és que m'està venint coses de la noia aquesta. Li deia, que li deia, Noé, que no te lleves a mi perro. Le deia diciendo a la chica, o sea, Noé, claro, no? A ver, todo el mundo... Bueno, todos los que tenemos una cierta edad, porque, claro, als nens li dius, ¿quién es Noé? I no tenen ni pajotería de Noé, tenen cultura general. Bueno, tienen cultura de lo inmediato, de sus dibujos animados, de sus personajes, pero más allá de su presente...
Si no es que hacen, yo sé que ven los Simpsons y en los Simpsons aparecen en Noé, entonces sí, ¿no? Perquè jo vaig tenir uns alumnes una vegada que sabien tota la mitologia perquè es van veure uns mangas que sortien els mites. Llavors se sabien moltes coses dels mites, però claro, no de les fuentes originales, sinó de los benditos mangas que han hecho el tema de, ¿no? Vamos a poner de forma no literal, ¿no? Que surtin els noms de veritat i no siguin uns nous personatges amb altres noms que representen aquests mateixos, no? Personatges, i llavors, doncs així, no? Ja una reutilització, no, fem servir l'original i així connectem el passat amb el present, no? Doncs això, que ara m'he liado con el Noel, la Virgen de la Cueva, bé, jo us volia dir que és molt divertit, o sigui, la gent fa coses creatives de riure i és meravellós. On llegia, perdoneu, que a vegades no tinc referents, o sigui, tinc referents, però no sé d'on venen. Llegia que l'ésser humà té com a base la creativitat. Ah, em sembla que ja sé on ho he llegit, perdoneu. És que he portat dos llibres. Diu, Anna, comences a xerrar i comences a explicar coses i avui de què parlaràs? Bé, volia parlar de moltes coses. I a vegades parles de moltes coses i res en concret, no? Allò que disperso, no? Però sí que és veritat que anava pensant aquest matí. La vida no és lineal, o sigui, no fem les coses de forma lineal i successiva com planificada. Sempre arriben coses de forma sorpresiva que es barregen. A mi em passa molt això. Per exemple, a principis de setmana, alguns dies, no? Estic fent una formació sobre intel·ligència artificial i això em fa, diguem-ne, de manera que jo no haig de buscar-ho, sinó que d'alguna manera amb una formació m'arriba, no? Coses, i et van dient coses sobre aquest tema. I llavors vas quedant-te com tot el dia, hola, que fuerte, estàs tota l'estona, de verdad, i vas, com una cosa és una novetat, doncs et sorprèn perquè allò, a més, és realment sorprenent, ¿vale? A vegades, com que és artificial i encara que l'hagi creat l'ésser humà, sembla que sigui una cosa inhumana, no? Fora de les capacitats humanes, encara, bueno, és que està fora de les capacitats humanes en certs aspectes, vale? Bé, el cas és que barreges aquesta informació amb coses que et passen, vale? Interessos que tens diversos d'altres temes i llavors vols fer un matxembrat mental com de fusió. Sabeu com el Son Goku, que tenia un company de batalles i fusionaven i creaven un altre que no sé com es deia? No llega tant, o sigui, tinc cultura d'allò, però si fusionaven dos... Ah, és veritat, es fusionava amb el Vegeta, però feien un altre personatge, que ara tenia un nom i que no veia... Mira, si tingués una... Com es, ja, no, I remember... Però si tingués una intel·ligència artificial que venés... Clar, imagineu-vos la ràdio, no? Si tinc una... Imagineu-vos que tot el que dic i tinc un dubte, la intel·ligència artificial... Perquè aquí hi ha algú que també fa un apoyo, eh? Tengo apoyos. Lo que pasa que no és una intel·ligència artificial, és humana, eh? Però, clar, et va dient tot, no? Buf, bueno. En el cas és que... Però tots sabem de què estic parlant, vale? Amb una edat. Mira, veus? Gràcies. Vegeto, imagina't quin nom és més... Vale. Doncs imagineu que amb tot el que ens passa també fem una fusió i d'allò surt un altre ésser, no? En aquest cas no és un ésser corporal, no? El que surt generalment són pensaments i idees, no? I aquest acte que tenim els éssers humans de creativitat, no? Agafem allò altre, pam, pam, pam, i a través d'uns filtres interns que no sé com es maneguen, no? Doncs creem coses i tota la nostra existència en realitat es basa en successives fets i actes creatius. Tota l'estona, no? El poder de la creativitat i de la imaginació, perquè també, vull dir, és tot com un cúmul, no? Com que s'ajunta, perquè també imaginar vol dir que tu crees una imatge d'allò, no? Però que aquella imatge és com una construcció mental, no? Tu imagines, però no ho estàs mirant, sinó que tu estàs creant és una imatge, no? Que el cervell es genera. Bé, doncs mireu, l'altre dia, ja sé que queda una mica barrejat, però l'altre dia que vaig sortir, no eren ben bé les rebaixes, però vaig dir, va,
anem a comprar, anem a fer una volteta per Granollers, no? Que Granollers està xuli, eh? El passeig aquest que el tanquen, i hi ha botiquetes, i fas una volteta, i pim-pam, pim-pam. Doncs jo, en realitat, el que volia, vaig dir, sí, sí, anem a Granollers. Jo el que volia, estimats oients, i no li digueu a ningú, vale? Jo us explico que som amics, no? Com li xerres a un amic, doncs us xerro a vosaltres, eh? Igual. Potser no parlo, no explico totes les intimitats, eh? Que li diré a un amic, perquè, clar... Però hi ha moltes que sí que es poden explicar. Doncs jo, en realitat, volia anar a Granollers perquè volia anar a la llibreria. Direu, Anna, de veritat, sí, tant feia. Volia buscar el llibre que us vaig dir l'altre dia, que ara... A veure si trobo el de... Sabeu allò que us vaig dir l'altre dia, la setmana passada, que era el pare de la Haru? No? Us vaig recomanar uns llibres, la Haru i tal, i que m'havia llegit la Haru, m'havia llegit la carta del pare. Doncs volia comprar-me un llibre que ha escrit el pare, i vaig anar a diverses llibreries i em deien, no el tenim, no el tenim. El llibre era Teoria de la Resta. I allò que vaig a... potser n'hi ha més, perquè també s'està a la Bacus i en altres, però no vaig poder apropar-me a tot arreu perquè hi ha una mica justa de temps. Ja us deia que a vegades la vida no podem anar en plan la, sempre tenim com coses, no? Ara haig d'anar aquí, ara haig d'anar allà. Bé, no podia estar-me molta estona donant voltes. I el cas és que vaig entrar només a dues llibreries. Bueno, entremig d'aquestes dues llibreries em vaig comprar unes sabates, de rebaixes. O sigui, vaig fer que no eren llibres, Era una cosa... calzado, que també és important, calçar els peus, vull dir que els peus es tinguin sabates, no? No et pots posar llibres als peus, per caminar, però, bueno, camines amb els llibres d'una altra manera, amb la imaginació, que bonic queda això. Bé, el cas és que vaig entrar i dic, escolta, vull tal, pum, pam, i em va dir una noia, que no me recordo, no recordo si era de la Gralla, o sí, crec que era la Gralla, dic, aquest llibre, diu, doncs no el tenim, però... Aquest llibre va a una col·lecció d'altres llibres, perquè no un altre editorial, perquè, clar, jo imagino, ara no he mirat l'editorial de... Ai, no sé si coincideix l'editorial de l'altre llibre amb aquest, jo crec que no. El cas és que el llibre del pare de la Haru està dintre d'una col·lecció de l'edició com a negra, que es veu que és una edició que, ara us diré... hi ha un conjunt de llibres que tots tenen un format similar, que això trobareu ara en molts llibres que fan això, Tenen una tongada tots amb una estètica similar, però cada contingut està fet per un autor diferent, amb una temàtica on tots els llibres tenen com un esperit similar, no? Hi ha una cosa que els ajunta, vale? I en aquesta edició de Com a Negre, que està el llibre aquest que us dic del pare de Haru, i que, per cert, en el llibre que m'he comprat, que no estava el que buscava, em vaig comprar un altre llibre, no surt cap pàgina on t'expliqui que les edicions dels altres llibres, vale? Bé, l'edició és de Com a Negre, vale? Llavors, la noia em va ensenyar les edicions. Dic, mira, t'ensenyaré, si vas, ven amb mi que t'ensenyo quines edicions són, on està el llibre que estàs buscant. I allò que mirant els llibrets que em van ensenyar, vaig veure un i em va dir, aquest d'aquí està supervenut, ha tingut molt d'èxit, tal, que es diu La llei del mirall. I llavors, clar, què em va passar? Vaig dir, home, doncs aquest si ha tingut èxit i ha estat llegit, doncs no n'he sentit jo personalment res, però bueno, pot passar, no? Que tampoc la noia l'havia llegit, però bueno, vaig pensar, pues me lo llevo, no està el que buscava, però no importa, vale? Aquí diu més d'un milió d'exemplars venuts al Japó. El 90% dels lectors japonesos han plorat amb aquesta història. Bé, jo... vaig plorar com una magdalena llegint la carta del pare de la Haru. Allà vaig llegir com una magdalena, però no sé, les magdalenes? Deu ser la verge. Ah, és que per un moment he dit llegir com una magdalena i he imaginat una magdalena, no? Allò que una magdalena que suques a la llet o al cafè, però no. Clar, aquesta magdalena no és magdalena, és magdalena, segurament, que és la verge. Ai... Bueno, no em feu gaire cas. El cas és que el llibre aquest de La llei del mirall, ara aquí, com que és del Japó, jo voy a leer esto, Yoshinori Noguchi, ¿vale? I espero que es pronunciï així. Yoshinori Noguchi, La llei del mirall, és un llibre molt petitó, que me l'he comprat, té
100 pàgines, vale? La lletra té superespai, vull dir, no és una lletra, és petit, vol dir que és la meitat d'un din A4, més petit que la meitat d'un din A4, vale? I l'edició és bonica, amb colors crema, grisos i vermells. Aquí la versió aquesta, com que ha tingut molts lectors, és la que he comprat, és una versió ampliada, i aquesta, la llei del mirall, és una regla màgica que resol qualsevol problema de la vida. Mireu, jo vaig llegir el subtítol de la llei del mirall i allò de, en vermelleta està escrit, una regla màgica que resuelve los problemas de la vida, vaig pensar, oh, no, doncs tu, jo, a veure... Vosaltres, com aneu per la vida, eh? Perquè, o sigui, si tens un llibre de 100 pàgines que et diu que et resoldrà els problemes, una regla màgica per a... Una regla màgica? Bé, aquí jo crec que no s'està... m'han entabanat, eh? Però m'han fet... He caído en la trampa comercial de màrqueting, no?, del llibre. Has caído, Anna, tu que te crees ahí tan sapiens, no, home, no, mujer. Has caído en la trampa comercial. Doncs me'l vaig agafar, vaig dir, va, vinga, a veure, plorar, una regla màgica per la vida i pam, pim, però... Doncs bé, no l'he acabat. He vingut avui, vale, i no he acabat el llibre. Em falta, a més, no l'he ficat, el tinc aquí a les meves mans, no l'he ficat quan estava llegint com es diu allò, per posar les lectures, ara no surt el nom. Bueno, quan tu tens el llibre i per on vas, això, gràcies, el punt de llibre... No l'he ficat i ara no sé per on anava, però tampoc és important. És un llibre molt petit i no hi ha problema, pots buscar més o menys per on anaves. I no m'he posat a plorar com una magdalena, vale? La veritat sigui dita, però la història, bueno, no té un punt de reflexió que pot ajudar a pensar en coses de la vida personal, no? Afers i circumstàncies, perquè aquí el que fa aquest home és que és com un coach. Jo quan escolto la paraula coach, m'entra en dubtes, eh? Però bueno, no igual. El cas és que ell té una història que, a partir d'aquesta història que fa llegir, després ajuda la gent a pensar-hi, no?, amb la pròpia vida. Ell es va donar compte que el compartia una història que havia passat de veritat, que està una mica allò, canviat els noms i fet una mica de digamos, arreglillo, no?, doncs aquesta història, doncs, la gent, doncs, la rebia com que li era útil, no?, i sobretot en caires personals, interns i tot això, no? I llavors, doncs, va aquest mateix conte es va anar ampliant fins que va fer el llibre. O sigui, el va convertir en una cosa publicada, perquè primer em sembla que el va publicar per internet, bueno, va tenir un procés, no?, a l'èxit fins que va acabar a ser un llibre publicat i després, doncs, jo dedueixo, traduït, no?, perquè si el tenim aquí en català, no?, és perquè ve del Japó, doncs traduït, no? I sí que hi ha una història que fixa't, això del mirall ve a dir-te de que a vegades ens passen coses a la vida i que són coses que ens semblen que els estan passant a les altres persones del nostre voltant i resulta que som nosaltres, no, a nivell intern, que no tenim coses, diguem, païdes o solucionades, no? Coses que ens fereixen com males vibres, no? Coses no resoltes que generen un patiment, no? Quines són? Doncs a vegades rancúnies, sentiments de pena o dolor respecte a algú, com t'ha tractat. Ell normalment el que parla és de qüestions de la infantesa, de moments, no? Todo acaba siendo siempre, no? Cuando vas al psicólogo, pues siempre revisa tu pasado, ves el... Bueno, jo dic perquè, clar, no sé vosaltres, però tots, bueno, tots. Jo he anat, i vaig, vull dir, al psicòleg... I fas teràpies, i llegeixes coses, i intentes, doncs fer alguna cosa per gestionar, no?, el que ens passa a la vida, no? El cas és que aquí et va dient
com uns consells de coses que n'has de prendre consciència. Sí que és veritat que en el món que vivim, en els problemes, sembla com si tot acabés sent una cosa, una gran part del que ens passa és una cosa com molt personal i interna. Però aquest home diu, i això està, és savi, és que clar, vull dir, no només hem d'arreglar a vegades les coses, no, a vegades no, hem d'arreglar com està per dins el nostre cap i el nostre cor, vale? Sinó que també el que passa fora és essencial i prescindible, o sigui, imprescindible, no va dir prescindible, no, essencial i prescindible. L'hem de tenir també, la part d'arreglar a l'extern també és crucial, no? O sigui, ara sembla que hi hagi una moda, no sé com dir-ho, o una tendència a que ens mirem molt, molt, molt al nostre melic intern i deixem de banda el que passa al nostre voltant, no? I això per què us ho dic? Per què us he dit al principi? Us he dit al principi del programa. Em passen coses diverses que semblen que no tinguin connexió entre elles, però en realitat el meu cervell les connecta, vale? I quina és? Pues mira, la lectura d'aquest llibre que us estic dient del mirall i aquesta idea que us estic dient última sobre la importància de mirar també a fora què passa, no? Què passa? Perquè a fora realment és l'espai on convivim i vivim tots plegats. Doncs mireu, hi ha la idea de que dintre d'uns dies hi haurà una vaga a nivell... Mira, ja us informo la ràdio, avui és dia 9, doncs a l'11 de febrer està pensat fer una vaga... Em sembla que són diversos dies, no estic segura, perquè no m'he llegit els missatges, he rebut missatges i coses, però una vaga a nivell de professorat. Per què? Per aspectes diversos dintre de... Ara no us vull atabalar. Ja, mira, el dia 9, si de casa em prepararé... Ai, el dia 9 vull dir que no, el dia 9 no. Avui, dia 9, no m'he preparat gaire el d'allò, però sé que, vale, es farà aquesta vaga. I això que us anava a dir. Motius, home, dintre de cada gremi professional... succeeixen coses, no, que afecten, ens afecten a la nostra vida laboral i afecten a les persones que en el context que treballem també, no? O sigui, és una afectació que no només és individual, sinó que és col·lectiva. Llavors, clar, quan et poses a fer això de les vagues i tot això, doncs penses, home, aquí és on hem de lluitar per les coses que són externes, que són internes, però no són coses emocionals, encara que a vegades les decisions ens guien més que la raó l'emoció, perquè la raó normalment, bueno, és una estratègia, és una estratega, i l'emoció és més, com diríem, més impulsiva, vale? Més bom, no? Bom! L'emoció. Llavors, jo tinc ara aquests dies, no ho tinc clar, però vull reflexionar, perquè sí que et canses, en el sentit de dir, bueno, ara la vaga, vale, vinga, lluitem, anem a lluitar. I quan, no sé, jo us estic, diguem, compartint un neguit intern, no? No sé si més de vosaltres els teniu. Aquest neguit intern de dir, vale, jo vull una calma interior, però a la vegada vull que no m'haig de fer també responsable del que passa al meu voltant i com actuo al respecte, no? O sigui, no podem tornar-nos també còmodes en segons quins temes, perquè si no, si féssim això... llavors què passaríem? Qui ens deixaríem controlar tot el nostre entorn? Nosaltres no faríem un fer actiu en la vida que tot el que ens envolta ens intervé. No sé com dir-ho, no? Bé, estimats oients, he començat parlant de la llei del mirall i he acabat parlant de la vaga del dia 11

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició de l'InfoCaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
0: InfoCaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dilluns 11 de maig i comencem la setmana amb novetats. La Beta, la robot que apropa la programació als infants, està de colònies a Caldes durant el mes de maig. Continuant amb propostes per al jovent, s'ha posat en marxa la iniciativa Nervi Jove, el procés de pressupostos participatius de la regidoria de joventut de Caldes. Tancarem, com sempre, els esports, amb les victòries del club de futbol Caldes i la primera classificació als play-offs d'hoquei lliga per part de les Recamp Lasers. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Avui, dilluns, la Beta es troba a l'Escola Pia. Després d'haver començat divendres el seu recorregut per l'Escola Alfarell, aquest robot singular de fusta programable estarà de colònies a Caldes al llarg de tot el mes de maig. Un robot sense pantalles i cooperatiu que neix d'una iniciativa que transforma les aules en espais d'exploració, apropant la robòtica als infants d'una manera diferent, activa i col·laborativa. En marxa una nova edició del Nervi Jove, el procés de pressupostos participatius de la Regidoria de Joventut de Caldes. La iniciativa adreçada a joves entre 14 i 30 anys i impulsada per l'Espai Jove al TOC convida els joves del municipi a proposar activitats pensades per al col·lectiu juvenil. Un cop recollides les propostes, es presentaran i es votaran en una assemblea jove que tindrà lloc el divendres 5 de juny a les 7 de la tarda a l'Espai Jove al TOC. I en esports, el club futbol Caldes tanca la permanència amb una gran victòria per 4-0 contra un Tossa Unió Esportiva que jugava les possibilitats d'ascens. Uns altres que també tenen gairebé assolida la permanència són el Driver Cars de futbol sala, que es van imposar de 5-3 contra el Castellà. En rugbi, la Flama de Taronja van quedar subcampions de la Copa Plata de la Lliga Catalana i per posar la cirereta als esports, en hoquei patins, a Recamp Lasers femení s'ha classificat per primera vegada a la història als play-offs d'ascens de l'hoquei lliga. I acabem amb el temps. Després d'un cap de setmana de blancs i negres, demà dimarts tindrem un matí força assolellat, tot i que a partir del migdia augmentaran els núvols. De cara a la nit, a partir de les 10, arribaran alguns ruixats i tempestes locals. Les temperatures es mantindran suaus amb mínimes d'uns 21 graus i mínimes a màximes d'uns 21 graus i mínimes al voltant dels 11. El vent bufarà fluix al matí i moderat durant la tarda.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Avui, dilluns, la Beta es troba a l'Escola Pia. La Beta és un robot molt especial. És de fusta programable i aquest mes de maig estarà de colònies a Caldes, una estada al municipi que va començar divendres quan ja va visitar l'Escola Alfarell. La visita de la Beta és una iniciativa que té com a objectiu transformar les aules en espais d'exploració i descoberta, apropant la robòtica als infants d'una manera diferent, activa i col·laborativa. La regidora de promoció

0: Associació Econòmica, Empresa i Treball, Rosa Xalabarder, explica com va sorgir la iniciativa.
1: Hem posat en marxa definitivament ja, a més totalment aprovat pel ple, el Servei de Robòtica i Tecnologia Caldes de Montbui, un projecte que hi creiem molt perquè és donar aquella tranquil·litat a les famílies que veuen amb la tecnologia un possible problema pels infants i el jovent i realment és una formació molt necessària, molt educativa, per complir amb l'expedient de la llei d'ensenyament que diu que s'han de formar els nens amb llenguatge computacional.
0: La Beta és un robot de fusta que funciona amb blocs de colors. Cada bloc representa una acció i, combinats entre ells, formen seqüències que el robot executa. Aquest sistema permet als infants introduir-se en el pensament computacional d'una forma manipulativa, visual i lúdica, convertint la programació en una experiència propera i participativa. Durant la presentació de la iniciativa, la regidora Roser posa en valor la importància que li dona a l'Ajuntament la proposta.
1: I vam contactar a través de les xarxes socials, que de vegades va molt bé, vam trobar a la cooperativa que ens presentarà ara l'Aleix, en què tenen la Beta. La Beta és un robot de fusta que des del primer dia que la vaig veure me la vaig estimar, perquè està feta de fusta, són un trio de persones que són dos enginyers i una professora de música i fustera, que van pensar que la millor manera d'arribar als infants a la tecnologia i des de ben petits és a través d'una joguina que és molt maca i és la Beta, es diu Beta precisament perquè està feta de fusta, i vam creure que a Caldes portar la Beta a les escoles seria una mica la porta oberta a rebre amb il·lusió aquest servei de robòtica.
0: La Generalitat dona cada vegada més pes als continguts lectius de robòtica als currículums oficials. Un coneixement lògic sobre la programació transmès als més petits, que tal i com destaca Roser Xalabarder, es pot fer a partir del nou servei municipal habilitat a l'aula de robòtica.
1: A partir d'ara ja tenim la licitació en marxa, o sigui, ja se'ns ha presentat l'empresa que esperem que pugui portar aquest servei de robòtica i començarem a partir del curs que ve aquest acompanyament a les escoles per fer l'educació en tecnologia a partir de tota una sèrie de material que va venir a la Generalitat fa molt de temps, i a l'Ajuntament de Caldes volem acompanyar-les perquè això pugui ser per tots els nens i nenes de Caldes.
0: La Beta és un projecte impulsat per la Codornella, una cooperativa d'enginyeria de Manresa especialitzada en robòtica i recursos pedagògics tecnològics. Construïda artesanalment amb fusta de bedoll i components d'impressió 3D, el robot és el resultat de prop de 400 hores de disseny i desenvolupament, combinant artesania i tecnologia per oferir un recurs pedagògic innovador, robust i adaptat a l'ús intensiu en entorns escolars. Àlex Badia, enginyer i cocreador de la cooperativa La Codornella, explica com va néixer el robot.
2: Que la Beta va néixer l'estiu passat, no l'altre, i el que vam fer va ser, vam fer una espècie de sopa on vam anar-hi posant diferents ingredients. Per una banda volíem que fos més que un robot, que fos un personatge que pogués visitar les escoles i que la canalla tinguessin la sensació que els venia a buscar o a veure un personatge més com si pogués ser de conte. Volíem que estigués fabricada amb materials orgànics i per això vam optar per la fusta. De fet, està fet amb contraxapat de bedoll. I llavors el que volíem era que pogués funcionar també sense pantalles. És a dir, ens agradava molt que com a primer contacte amb la robòtica es pogués fer de forma més manipulativa, més dinàmica i, evidentment, sense passar per una pantalla. Llavors, aquesta espècie de barreja, aquesta espècie de sopa que en diem nosaltres, va acabar deixant, o al cap d'un estiu de feina, va acabar creant la Beta.
0: A través de les activitats que proposa la Beta, es treballen aspectes com el pensament computacional, el disseny de seqüències lògiques, la cooperació entre alumnes, la lateralitat i l'orientació espacial, el reconeixement de colors i el pensament divergent, fomentant la creativitat i la resolució de problemes des de diferents perspectives. Àlex Badia explica com funciona i quines accions pot fer el robot per complir amb les activitats.
2: Llavors, quina és la gràcia de la programació amb blocs de fusta de colors? Normalment la canalla petita comencen a fer programació amb programes tipus l'Scratch, que es programa amb blocs també. L'únic que els blocs són blocs, d'alguna manera, digitals, que passen dins de l'ordinador. Llavors, partint d'aquesta base que la iniciació a la programació normalment es fa en blocs, vam dir, anem a intentar fer que aquests blocs siguin blocs físics. Llavors la Beta porta darrere una motxilla on se li poden posar diferents blocs i aquests blocs que se li col·loquen, cada un d'aquests blocs li fa fer una acció. De tal manera que si li col·loques un bloc fa una acció, en el moment en què se li col·loquen més d'un bloc, està fent una seqüència, un programa. Llavors, sobre una lona més o menys gran, de 2 metres per 2 metres, es poden crear dinàmiques bastant interessants sobre una iniciació a la robòtica.
0: Després de la seva estada per l'escola Alfarell, la Beta continuarà el seu recorregut pels centres educatius de tot el municipi. De l'11 al 15 de maig serà a l'escola Pia, del 18 al 22 de maig tornarà a l'Institut Escola Alfarell i del 25 al 29 de maig a l'escola Montbui.
3: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: La regidoria de Joventut de Caldes ha obert una nova edició del Nervi Jove, el projecte de pressupostos participatius que convida els joves del municipi a proposar i impulsar activitats pensades per al col·lectiu juvenil. La iniciativa està adreçada a joves d'entre 14 i 30 anys i l'impulsa l'Espai Jove al TOC. Les propostes es poden presentar tant de manera individual com en grup i cada participant només en podrà presentar una. Un cop aprovada la proposta, des de l'equip de joventut s'acompanyarà els participants en tot el procés de preparació i organització de les activitats. Les activitats proposades hauran d'estar impulsades per joves i també destinades als joves del municipi, amb un caràcter participatiu i inclusiu. A més, hauran de ser propostes concretes i ben definides, beneficiant el màxim nombre de joves. Les característiques que destaquen és que siguin activitats viables tècnicament i econòmicament, sense que es vegin afectats els drets humans. El Nervi Jove compta amb un pressupost de 6.000 euros, amb un màxim de 1.000 euros per a cada activitat seleccionada. Un cop recollides les propostes, es presentaran i es votaran en una assemblea jove que tindrà lloc el divendres 5 de juny a les 7 de la tarda a l'Espai Jove al TOC. Durant la trobada, els participants s'exposaran les seves idees, debatran en grup i decidiran quines activitats es duran finalment a terme. L'assistència a aquesta assemblea serà imprescindible perquè la proposta pugui ser seleccionada. Les propostes es poden fer arribar a través de les bústies habilitades del Nervi Jove 2026, ubicades a l'Espai Jove al TOC i als instituts del municipi. També es podran lliurar directament als dinamitzadors, als petits dels centres educatius o bé a través del formulari disponible al web de l'Espai Jove al TOC.
3: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Continuem ara amb la informació en format més breu. Demà a les 6 de la tarda, a l'espai de la cooperativa 70, tindrà lloc el taller transgeneracional anomenat l'arbre genealògic El camí al tresor. Raquel Silvestre, una terapeuta integrativa amb 25 anys d'experiència, serà la responsable de l'activitat. El taller proposa descobrir eines per interpretar l'arbre genealògic i entendre millor les connexions familiars i personals a través d'un espai de reflexió i descoberta compartida. Com tots els dilluns, obrim pàgina esportiva per repassar el que ha donat de si el cap de setmana. En esports, després d'un mes i mig atropellat, el Club Futbol Caldes tanca finalment la permanència amb una gran victòria per 4-0 contra tot un Tossa Unió Esportiva, equip de la zona alta que jugava les possibilitats d'ascens. Els calderins van fer un partit força seriós en el que l'expulsió dels visitants va desencadenar el resultat de tranquil·litat que tant esperava l'equip. Ens explica aquest i la resta de resultats del cap de setmana Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
4: Bona tarda, Òscar. Sí, els jugadors de José Duque duien exactament un mes i 19 dies sense tastar el gust de la victòria després de que aquesta fos la tònica habitual de tota la segona volta. Com hem estat repassant, els calderins han fet una temporada molt irregular. Després d'una primera part de temporada gairebé sense punts, el Caldes va començar a guanyar i escalar posicions fins a arribar a quedar invicta durant 9 jornades, al màxim a tota la competició. En arribar al tram final de temporada, però, l'equip ha tornat a topar amb una sèrie de desgràcies que han fet que hagi hagut de patir fins a la penúltima jornada per tenir assegurada la permanència primera catalana. Aquestes són les explicacions que donava l'entrenador del Caldes, José Duque, de la irregularitat en els resultats d'aquest any.
5: Bueno, yo creo que a veces se dan circunstancias incontrolables. Yo creo que hay una cosa que sí, que creo que tenemos que aprender, ¿no? Yo creo que esa sí que es controlable, ¿no? No hemos sido una plantilla demasiado amplia. Las lesiones lesiones nos han mermado muchísimo. Nosotros creemos mucho en el fútbol base, pero claro, en Primera Catalana depender del fútbol base no es fácil, ¿vale? Y por mucho que tengamos jugadores en el sub-23 o incluso en el juvenil que puedan dar un pequeño salto de calidad, no es lo mismo jugar en Primera Catalana que en otras categorías. Yo creo que aquí sí que tenemos que ponernos un punto naranja donde de cara a próximas temporadas no podemos equivocarnos.
4: Aquest dissabte, però, els calderins van aconseguir trencar amb aquesta mala ratxa per segellar la categoria de la millor manera possible, a casa i amb un 4-0 a favor. El duel va començar ajustat, però els locals van avançar-se al marcador molt d'hora i van ampliar l'avantatge gràcies a un rebot abans de la primera part. Tot i que a la segona els visitants van apretar, el Caldes va acabar dominant afavorit per l'expulsió al minut 61 del defensa del Tossa, Eduardo Utiales. L'alleujament de la victòria va fer-se palès en les declaracions postpartit a Ràdio Caldes de José Duque.
5: Muy contentos por los jugadores, porque la verdad es que el año que hemos tenido lesiones graves muy importantes, partidos que se nos han escapado por mala suerte, y ha sido el primer partido del año que nos han sobrado 15 minutos para decir, venga, ahora voy a ver el partido, no voy a dirigirlo, voy a verlo, ¿no? Y muy tranquilo, la verdad es que, bueno, contentos de haber salvado ya la categoría y de estar tranquilos de cara a la última jornada. La semana que viene haremos la cena de despedida de temporada y a ir a Figueras a visitar el Museo Dalí, ¿no? ¿Eh?
4: Així doncs, com diem, el Caldes afrontarà ara el darrer partit de Lliga a casa al Figueres amb la permanència a la butxaca i amb la tranquil·litat de no jugar-se res, que tant a jugadors com a cos tècnic els feia molta falta. I seguim amb la resta d'esports d'aquesta jornada perquè en bàsquet les jugadores de Javi Ruiz van tornar a guanyar aquest cap de setmana i amb aquesta victòria les calderines en sumen 10 de seguides i ja han assolit la gran fita de l'ascens a Primera Catalana. A falta d'una jornada per disputar, el sènior femení del Sena Caldes ja és matemàticament equip de primera perquè per molt que acabin perdent la Lliga contra l'Olot, que encara i trepitja els talons, seria segon i pujaria a categoria l'any que ve. Tot i això, les calderines no van tenir el penúltim enfrontament fàcil. Dissabte van visitar la Vista del Vilassar de Mar i tot i arribar a anar per sota durant els dos primers períodes, les de Javi Ruiz van treure el caràcter i van aconseguir remuntar per arribar al 49-57 final, enduent-se així dos punts més que les situen a només una victòria de ser campiones de Lliga. Tot i celebrar l'ascens dissabte, el conjunt calderí vol mantenir ara el cap fred i centrar-se en l'última jornada d'aquest cap de setmana, en la que no només està en joc la il·lusió del trofeu, sinó també la final A4 per ser campiones de Catalunya de segona catalana. Així ho ha explicat l'entrenador del sènior femení, Javi Ruiz.
6: I en quant a celebració, no vam fer cap, perquè a l'ascens ja el teníem i el nostre objectiu és guanyar la Lliga. Ja que ho tenim tan a prop i a tocar. Llavors, convidem a tothom aquest cap de setmana, el diumenge, a 1:15 al pavelló perquè vinguin, perquè ens hi juguem tot i ho volem celebrar amb tothom. Tenim la sort que és a casa i ho podrem fer, si tot va bé, la celebració a casa.
4: Així doncs, tot i les bones notícies, tots els ulls queden posats en el partit de l'Olot d'aquest dissabte contra els Maristes Girona, que podria deixar en anecdòtic l'enfrontament de diumenge d'alcaldes contra el Vall de Llémena en cas de derrota de les olotines. I passant a l'altra cara del bàsquet, la del sènior masculí del Sena Caldes, mal partit dels calderins a casa contra el Vilanova aquest cap de setmana. Els de Sergi Grissó van caure per 62-72 en un partit de poc encert dels locals que els deixen la perillosa 11a posició a falta d'una sola jornada per disputar. El dissabte, el Caldes no va tenir el seu dia i va anotar només 2 de 28 triples. I com que el Vilanova era un rival directe i el Saset va guanyar, els calderins queden ara en descens i s'ho jugaran tot en l'últim partit a casa del Guíxols, últim de Lliga, que ja no té res en joc. Per garantir la permanència primera, els de Sergi Grissó hauran de sumar 2 punts i esperar que un dels 3 equips que ara mateix empaten a 35 perdi el seu partit. I anem ara al futbol sala per repassar l'intens cap de setmana que ha viscut el pavelló del Bugarai amb els partits de la penya Verdaguer i del Sena Caldes Driver Cars. Anem primer a la penya perquè els de Jordi Velázquez han viscut una jornada doble. Dissabte, l'equip va tenir l'oportunitat de proclamar-se campió de categories contra Granollers i com que van perdre, van haver de tornar a jugar diumenge contra el 4 Camins per buscar el desitjat ascens de dues categories que, gràcies a la victòria d'ahir, queda encara perfectament a l'abast. Anem a pams. Dissabte al vespre la penya va rebre el Granollers, el conjunt més fort de la competició i l'únic equip que té possibilitats de robar-li el títol de Lliga als del Bugarai. Al ser rival directe, una victòria en aquest enfrontament hagués assegurat als calderins l'ascens matemàtic a Primera Divisió. Però tot i que el pavelló va estar ple a vessar i el suport va ser màxim, els visitants van aguantar la pressió i van fer gala del seu talent per acabar enduent-se els 3 punts amb un 1-3 que els va deixar a només un punt de la penya. Superant la frustració de la derrota, els calderins van viatjar ahir a la presó de 4 Camins per enfrontar-se al seu equip i guanyar per un ajustat 4-6 amb la remuntada inclosa. Així ha explicat com ha viscut l'equip als dos partits a Ràdio Caldes l'entrenador de la penya Verdaguer, Jordi Velázquez.
7: Per desgràcia no vam poder respondre com volíem, amb victòria i ser guanyadors de Lliga. Va ser un partit molt complicat on no vam trobar la nostra millor versió. Al contrari, va ser un dels pitjors partits de l'equip a la temporada, però el Granollers va ser un gran rival, ens van posar les coses molt complicades i van ser justos vencedors del partit. Dit això, no tenim res perdut, seguim vius, seguim primers. Ahir diumenge vam guanyar a quatre camins, un camp molt complicat per tot el que porten allà, a la presó. Vam treure 3 punts vitals i ara tornem a ser un partit de guanyar la Lliga a casa la setmana següent i lluitarem per aconseguir l'objectiu, que és guanyar la Lliga i pujar a primera divisió.
4: Amb aquests 3 punts, els calderins mantenen la primera posició i respiren tranquils en aquesta setmana de descans que els ha de servir per mentalitzar-se per l'últim partit de Lliga la setmana que ve contra el Palauenc, que en cas de victòria certificaria el doble ascens que tant desitja l'equip des de principi de temporada. I l'altre gran partit que ha viscut a la Pogora i aquest cap de setmana és el del sènior masculí del Sena Caldes, el Driver Cars. Ahir els de Quique Guardeño van rebre el Castellà, equip de la zona mitja-alta que, tot i ser favorit, va sortir sense punts del Bugarai gràcies al bon partit dels locals, que van aconseguir un important 5-3 que hauria certificat la permanència si no fos per la victòria contra pronòstic del Pineda, equip que marca el descens i que segueix de ben a prop als calderins. A falta de 2 partits per disputar, ara mateix els separen 4 punts i, per tant, el Caldes només necessita una victòria més per tornar a ser equip de tercera nacional la temporada vinent. Per acabar amb el futbol sala, derrota inesperada del sènior femení del Sena Caldes contra les segones per un fulminant 1-5. I avui encara toca parlar del rugby dodge perquè el Tots Caldes, secció esportiva del Centre Ateneu Democràtic i Progressista, va disputar dissabte al migdia la fase final de la Copa Plata de la Lliga Catalana Castelldefels. La jornada, marcada per la pluja i les condicions complicades de joc, va deixar el conjunt calderí amb una victòria i una derrota, quedant així segon al torneig. Els calderins i calderines van superar amb solvència el CN Poble Nou Negre amb el primer enfrontament, però no van poder superar els crancs d'Osona a la final. Amb això, la Flama Taronja acaba la temporada amb un balanç pràcticament idèntic al del curs passat, però també amb bones sensacions pel creixement de l'equip durant l'any. Així ho ha valorat l'entrenador i jugador del rugby Tots Caldes, Dani Marinho.
8: Bueno, aquest cap de setmana va acabar la Lliga Catalana de Rugby Touch i els calderins disputàvem la Copa Plata, la segona copa del campionat. Vam aconseguir el subcampionat. S'acaba una altra temporada de rugby. Ha sigut una bona temporada. Valoro molt les noves incorporacions, que això es nota, no? Al llarg d'una temporada han anat millorant una barbaritat, ens han ajudat molt i en general s'ha notat que l'equip ha anat millorant. Al final, fins l'última jornada, estàvem lluitant per entrar a la Copa Or. I res, volia recordar que qualsevol que vulgui venir a entrenar està tothom convidadíssim. Vinga, va, fins l'any que ve. Som-hi, Caldes!
4: Abans de tancar definitivament la temporada, l'equip encara farà unes setmanes més d'entrenaments que, com sempre, tenen la porta oberta a nous jugadors i jugadores. Els entrenaments són cada dimecres de 9 a 2 quarts d'11 del vespre al camp municipal de Les Cremades. I posant ara sí el punt i final als esports del cap de setmana, és imprescindible dedicar avui un espai a celebrar la primera classificació de la història del Rec amb Làser femení pels play-offs d'Hockey Lliga. Després de 2 anys lluitant per mantenir la categoria, aquest any el projecte del sènior femení del Club Hoquei Caldes ha fet un gran pas endavant i, a banda d'arribar a la final de la Copa Generalitat, les calderines van classificar la setmana passada matemàticament per les semifinals del que seria el primer ascens de la història de l'equip a la màxima categoria estatal. Així d'orgullós i motivat s'ha mostrat l'entrenador del Rec amb Làser femení, Oriol Sapinya, amb els èxits d'aquesta temporada.
9: Molt content, no? I al final estan 2 anys allà lluitant per mantenir la categoria i aquesta temporada doncs ha assolit objectius com entrar a la Copa Generalitat, com arribar a la final de la Copa Generalitat, com ara mateix ja classificades matemàticament pel play-off de Sants Oquiga. Doncs jo com a entrenador estic super orgullós d'aquest grup de jugadores. I el club igual, no? Perquè al final estem parlant d'un grup de jugadores formades aquí a la casa, que han pujat, han crescut aquí amb el club, han apostat pel projecte que tenim amb el femení i això ens omple d'orgull, no? I bé, ara doncs, són moltes ganes, molta il·lusió d'afrontar aquest tram final de temporada i veure fins on podem arribar i esperem que sigui amb l'ascens a l'Oquiga.
4: El format de play-offs és de semifinal i final al millor de 3 partits. El primer rival de les calderines serà el Girona i el primer duel serà el 22 de maig a la capital gironina. El segon partit, que serà l'únic a la Torre Roja de les semifinals, serà el 30 de maig i les finals es disputaran els 2 primers caps de setmana de juny.
0: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació del servei de la jornada. Avui s'ha obert el període de matrícula per al curs vinent del taller d'art de Manolo Hugué. En aquesta primera fase només hi podrem accedir als alumnes que aquest any cursen algun curs anual. Les noves inscripcions s'obriran a partir de l'1 de juny. La matrícula es pot fer telemàticament omplint la documentació disponible al web del centre i enviant-la per correu electrònic, o bé presencialment a la secretaria del centre cívic de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. I acabem amb el temps. Després d'un inici de setmana estable, demà dimarts tindrem una jornada tranquil·la durant bona part del dia, amb un matí assolellat i alguns intervals de núvols a partir del migdia. De cara al vespre, i especialment durant la nit, augmentarà la inestabilitat amb l'arribada d'alguns ruixats i tempestes locals. Pel que fa a les temperatures, les màximes es mouran al voltant dels 21 graus, mentre que les mínimes baixaran fins als 11 graus durant la matinada. El vent bufarà fluix al matí i moderat a partir del migdia.

0: fins aquí l'Infocaldes d'avui dilluns 11 de maig. Com sempre, ho ha fet possible la tasca dels controls tècnics de Ferran Monterde, Aleix Maria als esports i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

Els dimarts, d'11 a 12 del migdia, el programa més jove de Ràdio Caldes. Cada setmana, l'escola a la ràdio. Els alumnes de 6è de les escoles de Caldes ens posem darrere dels micròfons de Ràdio Caldes per explicar-vos el món des del nostre punt de vista. L'escola a la ràdio. Dimarts, a les 11, a Ràdio Caldes i sempre que vulguis, a radiocaldes.cat.

Són dilluns 11 de maig de 2026 i, curiosament, és el dia sense dia. Un dia sense llaços de colors, sense hashtags i sense haver de compartir res per compromís. Només dilluns i prou, sense temàtiques imposades. Mirant el calendari de la ONU, l'11 de maig surt en blanc. No hi ha cap dia internacional, mundial o setmana assignada. És literalment el dia que no té dia. Un d'aquells buits estranys del calendari. L'11 de maig queda encaixonat entre el Dia Mundial del Lupus i el Dia Internacional dels Òrgans d'ahir i el Dia Internacional de la Infermeria i de la Salut Vegetal de demà. Hem de celebrar, doncs, que avui no es commemora res de manera obligatòria, que és un dia sense causes, que no hagin de commemorar res. Potser sí, tot i que alguns aprofitaran per celebrar el Barça com a campió de Lliga i alguna persona que tinc molt a prop també. Però que sigui un dia sense causes, rotundament no, perquè malauradament de causes n'hi ha, i moltes. No per celebrar, sinó per denunciar, no per fer-nos fotos, sinó per mirar de cara allò que sovint preferim ignorar. Perquè mentre el calendari avui descansa, el món no ho fa. Això, avui, 11 de maig, continua a 20 persones que fugen de guerres, que no han triat famílies que intenten sobreviure a la violència, pobles sencers que són castigats per existir. Avui, 11 de maig, continua a 20 voluntaris, cooperants i professionals que arrisquen la vida per salvar-ne d'altres sense dia internacional que els empari. I avui, 11 de maig, continua a 20 silencis que pesen més que moltes commemoracions. Per això, potser aquest dia sense dia és una oportunitat la d'omplir-lo nosaltres amb les causes que sí importen, amb les realitats que no surten al calendari, amb les veus que no tenen altaveu. A vegades el que toca és tan evident que només cal tenir el coratge de dir-ho. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. I així iniciem el fòrum i comencem una nova setmana amb aquella barreja tan nostra de curiositat, cafè i un puntet de sarcasme amable, que sempre ajuda a posar el món al seu lloc. Amb aquest espírit obrim el fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. I què trobareu avui en aquesta plaça de la ràdio? Perquè també li diem que és la plaça pública de la ràdio, no? Aquest lloc obert, plural i humà, on cada matí ens trobem per parlar del que importa i del que ens fa créixer com a comunitat. Doncs això, què hi trobarem? A la primera hora, tot just després d'aquesta introducció, començarem amb tal dia com avui, aquest viatge breu per efemèrides, curiositats i petites històries que ens ajuden a situar-nos en el temps i en el món. Continuarem fent un passeig, tot el temps que ens doni, perquè anem justes de temps, de la Biblioteca de la Maison. És avui no poder comptar amb la presència de Marina Meneses per conduir la llibreteria, visitarem la nostra biblioteca més propera, on sempre hi ha tresors literaris que ens espera. I seguidament, tot i tampoc poder tenir avui la companyia de la Clàudia García, seguirem els seus passos per editar música, lletres i pantalla, un espai que avui dedicarem a Tres Llums, la novel·la de l'escriptora irlandesa Claire Keegan, que està també adaptada al cinema sota el títol La nena callada. Una història preciosa que també ve acompanyada d'una banda sonora que hi posa llum i profunditat. I a la segona hora, de 10 a 11, conversarem amb Raül Viader, informàtic especialitzat en intel·ligència artificial i creador d'un projecte que ens explicarà en detall aquest projecte, que anirà, evidentment, sobre la bretxa digital, aquesta desigualtat en l'accés i l'ús de les tecnologies que afecten especialment l'accés a serveis essencials. A la conversa també s'hi sumarà l'advocada Eva Castillo, especialitzada en empresa i assessoria jurídica personalitzada, que ens ajudarà a entendre què diu la llei sobre la regulació de la intel·ligència artificial, què es fa bé, que no es fa bé i que directament no es fa.
Així doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública oberta i participativa. Com ja ho hem dit diverses vegades, avui és dilluns de maig. Han passat 131 dies i en resten 131 dies d'aquest any 2026 i en resten 234 perquè acabi. El santoral ens recorda les celebracions de Santa Empar, Sants Anastasi, Pons i Eudal. Si us dieu així, doncs com sempre us diem moltes felicitats. De celebracions temàtiques, tal com ja hem avançat, avui és un dia de ser pel que fa a commemoració. És el dia sense dia. I d'efemèrides, doncs, tal dia com avui, un 11 de maig, van succeir uns fets com aquests que aniré anomenant. Doncs un dia com aquest, es va produir un terratrèmol, això va ser l'any 2011, un terratrèmol a la localitat de Llorca, a Múrcia, un terratrèmol que no és que fos molta elevada virulència, no? 5,3 graus a l'escala de magnitud, un terratrèmol excepcional per la poca profunditat que va causar, tot i així, 9 víctimes mortals i nombrosos danys materials. L'any 2097, una data com aquesta, el supercomputador Deep Blue, que és l'IBM, no?, més conegut, guanya una partida d'escacs al rus Garry Kasparov. Vull dir que ja comença aquí la intel·ligència artificial, vull dir, ja veieu. Un 11 de maig del 1995, més de 70 països, de 170 països, perdó, decideixen entendre o estendre el tractat de no proliferació nuclear indefinidament i sense condicions a Nova York i és als Estats Units. Però ja hem vist que d'això, a l'hora de la veritat, tampoc passa res, no? El 1960 va sortir al mercat la primera píndola anticonceptiva als Estats Units en aquell moment. A Espanya va arribar bastant més tard. El 1924 es va crear a Alemanya l'empresa Mercedes-Benz, formada per diversos empresaris. En aquest cas era Gutilel, és que clar, dir-lo en alemany és més difícil, però acaba en Benz, no?, de la Mercedes-Benz, i com a fusió de les dues companyies en aquest cas. És a dir, de la Gutiel i el Carl Benz. A l'11 de maig del 1880, doncs hi va haver una tragèdia a Musselburgh en què empleats de l'empresa Southern Pacific Railroad van assassinar a 7 pobladors de la localitat de Hanford, a Califòrnia, tot per el fet de negar-se a vendre les seves terres per a la construcció del ferrocarril. El 1867, Luxemburg s'independitza de Bèlgica i dels Països Baixos i es converteix en un estat independent. El 1310, 50 templers acusats d'heretgia van ser cremats amb la foguera per la Inquisició a França. Després ja ens anem a l'any 912, en què Alexandre es converteix en l'emperador de l'Imperi Bizantí, Alexandre III. I el 1868, un 11 de maig també, es va imprimir el Sutra Diamant, un text budista que ensenyava la pràctica del desenferrament, sent el primer llibre imprès que ha arribat a l'actualitat. I ho deixem aquí. Serà doncs fins al proper viatge que ho tornarem a agafar, el proper viatge doncs d'efemèrides i de viatge en el temps, no? Ara passem a això que hem anomenat, és el fet d'improvisar, no? Doncs la biblioteca a la Maison. Dediquem avui aquest espai, com he dit, bastant improvisant, perquè
fer ràdio en directe sovint, això, doncs, i ho dedicarem en aquesta biblioteca, passejant per la biblioteca més propera, que és la de casa, doncs, amb molts llibres que hi ha d'una autora francesa molt coneguda i, a més, ara que està molt... vull dir que és molt seguida, no? I els llibres d'ella, doncs, estan super demanats, que és Delphine de Vigan. Doncs, primer parlarem d'aquesta escriptora. De fet, aquí a la taula ja tinc bastants llibres d'ella, però per dir qui és Delphine de Vigan, doncs, podem dir que sempre, o sigui, en aquesta... Perdoneu, perquè aquí m'he posat tot el que seria les seves... el contingut dels llibres, i me quedo sense la... sobre saber qui és la Delphine de Vigan. Sí que és, podem dir que és una autora nascuda l'any 1966, per tant, és bastant actual, i a més doncs, té un recorregut super potent i a més ple d'obres literàries a França, però que arriben a tot arreu. Entre aquestes i super demanades, vull dir, com hem dit, doncs podem començar per les gratituds, després també els nens són reis, doncs les lleialtats, el... basat en una història real, també tenim aquí Res no suposa la nit, Els dies sense fan i la última que són Les hores soterrades. De fet, són bastants obres d'ella i tot i així en quedo curta, perquè són bastant més les que podem tenir de la Delphine. Però bé, ara ja sí que podré dir qui és Delphine de Vigan amb més claretat, no? Ella, doncs, ja dic, com nascuda a Bologna, doncs, l'any 2001 va entrar en l'escena literària francesa i poc després amb la novel·la No i jo, que va ser editada al 2007, va obtenir el premi dels llibreters francesos Les hores soterrades, que ja hem nomenat aquí, que la tenim editada, o sigui que va ser editada al 2009, van seguir El dia sense fan, editat al 2014, i la van confirmar com una de les autores franceses actuals més rellevants franceses, i ja dic europees, i podríem dir gairebé també del món. Res no s'oposa a la nit va ser publicada el 2012 i va suposar la seva consagració crítica i de lectors. Basat en una història real, com ja també tenia per aquí, publicada l'any 2016, i també adaptada al cinema per Roman Polanski, vull dir que els llibres arriben, com hem dit, a tot arreu. Les lleialtats, publicada el 2019, i Les gratituds, que és no és l'última, és del 2021, podríem dir que l'última justament és Els nens no són reis, i aquest mòbil que va caient tota l'estona. Doncs serien, ja dic, que moltes de les seves obres més conegudes, i la veritat és, bueno, sí, encara ens donarà temps d'explicar algunes, justament aquesta dels nens. Començaria per Les gratituds. És una novel·la preciosa, d'aquestes que es recomanen. Ja fa uns dies, justament també el tenien aquí a la Marina Meneses i ja la vaig recomanar. És una obra super recomanada en qualsevol època de l'any. Vull dir, va passar Sant Jordi i crec que, tot i ja dic que en aquest cas és del 2021, doncs aquesta obra continua. De fet, no només es continua venent, és que va quedar exhaurida i s'ha hagut de fer una nova edició, que va sortir aquesta nova edició, podríem dir, aquest any passat, el 2025, entre 2025 i el 2026. Doncs aquí, en aquesta obra, podem dir que va de gratituds i, evidentment, t'has demanat mai quantes vegades a la vida havies dit gràcies de debò? Unes gràcies de veritat és l'expressió, de fet, d'aquesta va de tot, o sigui, podríem dir que és tot el contingut o el resum d'aquesta obra. Narra, de fet, les gratituds narra la bonica història de Milka, una dona gran que va perdent l'habilitat per parlar i ha de lliurar-se a la evidència, ja no pot viure sola.
A la residència on s'instal·la dues persones l'acompanyen. La Marie, una noia jove molt propera amb ella, i el Jerome, el seu logopeda, que l'ajuda a trobar les paraules, perquè la Nitka va perdent les paraules. Doncs aquesta novel·la, de fet, és un himne a l'afecte, a l'agraïment i a tots aquells sentiments que ens uneixen i que ens fan humans. Després, ara podríem anar-nos a l'última, que ja hem dit que és aquesta dels nens, els nens són reis. Doncs aquí, la protagonista, la Melanie, que va créixer amb el cult de les realitats, no? De les realities, no? És aquesta moda, no? De les realities, només ella té una idea fixa al cap: fer-se famosa, és a dir, fer-se influencer, no? Però la seva única aparició en un show televisiu és un fracàs. Any després, ja mare de família, crea al YouTube el canal Happy Recre, on exhibeix el dia a dia dels seus dos fills. Ben aviat la segueixen milions de subscriptors que li fan likes i comenten tots els seus moviments. La vida de la Clara, en canvi, ha estat marcada per la pèrdua brutal dels pares, fins i tot ara que s'acaba d'incorporar a la brigada criminal. Aquest és, diguem, un altre protagonista. Quan la filla de la Melanie desapareix, en aquest cas tornem a la Melanie, que és la que exposa els seus dos fills, no? Pues quan la filla desapareix, els camins d'aquestes dues dones s'encreuen. Per una banda, clar, desapareix la filla i la Melanie doncs es posa a les mans de en aquest cas seria la Clara, que és la investigadora, no? Qui està a la policia. Doncs és el fet d'aquesta unió d'aquests dos personatges. En aquest un llibre, la seva agudesa immensa per copsar les febleses a l'ànima dels personatges i les falles dels nostres temps, del fin, l'autora, el de fin de Vigan, s'endinsa en un tema vertiginós: les xarxes socials i les seves derives, com ja hem pogut veure, només hem explicat de què anava la trama d'aquesta novel·la. És una societat abocada al culte de l'ego, on tot s'escenifica i es ven fins i tot la felicitat familiar. Un retrat inquietant d'una època en què només vivim perquè ens mirin i per ser vistos, exposant fins i tot la intimitat més privada i personal i menyspreant la violència que s'exerceix sobre els infants, que són, de fet, són els reis i també són les víctimes. Una altra novel·la que destaquem, La lleialtat, és, de fet, destaquem aquesta novel·la perquè també serà la novel·la protagonista del proper club de lectura Maria Moliner, que serà doncs cap al 17 d'aquest 17 o 18 d'aquest mes de maig. Doncs, de fet, és en principi, imagineu si era important les gratituds, perquè la idea era de que estigués poder comentar les gratituds, però imagineu si està demanada o aquesta novel·la és agrada tant, doncs que podrien dir que està en multitud de biblioteques de tot Catalunya i doncs ha estat impossible, perquè no només és el que hi hagi tantes, és que només és que estiguin prestades, que és que a lo millor hi ha algo així com una reserva de 10, vull dir de 10 persones que ja tenen feta aquesta reserva. Per tant, doncs ven canviar a les lleialtats. De tota manera, és també una gran obra de la Delfín de Vigan. Aquí el protagonista és en Teu, un adolescent que es troba dividit entre uns pares enfrontats i el seu amic Matís, i per tant entre ells dos tenen un secret. La seva mestra, la Helene, que tampoc no va tenir una infància fàcil i que sospita que alguna cosa no va bé amb el Teo, se posa per rescatar-lo i convertir-lo convertir-lo en el seu
o si podríem dir que ella seria la seva protectora. Just quan el Matís més la necessita, la seva mare, la Cecil, pateix un daltabaix en descobrir una cosa terrible a l'ordinador del marit. La lleialtat, aquesta novel·la, segueix el destí d'aquests quatre personatges, no? I en un moment crucial de les seves vides, quan encara es pot triar entre sortir-se o cremar-se les ales. Es tracta de lleialtats, sí, cap a un mateix, cap als altres i cap a la societat. Una novel·la, de fet, molt emotiva, alhora fosca i lluminosa, sobre els secrets destructius i les lleialtats enganyoses que s'amaguen darrere les portes tancades, en la qual els adults estan tan perduts com la canalla que haurien de protegir. I, de fet, tot i que ja jo he anomenat moltes de les obres de la Delfín de Vigan, però l'haurem de deixar aquí perquè, si no, no tindrem temps per parlar d'aquesta altra segona part que normalment a la que estem acompanyats amb la Clàudia García, doncs que avui tampoc per motius personals i a més urgents no ha pogut ser, doncs ens centrem ara, o sigui, tal com hem dit, en seguir les seves passes, no? I a través d'aquesta secció de música, llibres i pantalles. I aquí, doncs, tot i que sigui també amb la mateixa veu que esteu escoltant, no? I de manera solitària, perquè quan estem acompanyats les coses surten molt millor. I si més no, doncs tenen un altre aire, no? Un altre tarannà com molt més amè, no? Però bé, és el que, com hem dit abans, toca improvisar. Però aquí sí que és veritat que, seguint, com hem dit, les passes de la Clàudia, hi ha un llibre que he volgut destacar, una novel·la, Tres llums, que és de l'escriptora irlandesa Claire Keegan, i perquè doncs, és una novel·la també molt curteta, que se llegeix molt bé, molt fàcil de llegir-la, però amb un context també molt profund, no? I perquè també escollir aquesta novel·la d'una autora que també és bastant, bastant actual, vull dir, de fet, la Claire Keegan, nascuda, com he dit, a Irlanda l'any 1968, vull dir que estaria sobre, encara no ha arribat als 60 anys, per això dic que és una autora actual, i aquest llibre, tal com he dit, és una delícia. Però, a més, també està filmat. De fet, ara ja estem... I té una banda sonora, evidentment. I, de fet, ja de fons està aquesta banda sonora. Una banda sonora que, de fet, diu bastant, o diu molt, també, del contingut de la pel·lícula. Doncs, és el perquè... O sigui, parlant primer de la novel·la, és una història d'amor traçada sobre una història de desamor, en aquest cas, o de, podríem dir, de descurança, si no voler ser durs en el judici. És una història que ens condensa en unes poques però molt intenses pàgines, perquè ja dic que és un llibre que es pot llegir en menys d'una hora, o en una hora posar-li com a molt, no? Perquè són d'aquesta col·lecció que, a més, es diu així, minúscula, però que se llegeix també. Aquesta història, de fet, va ser publicada, doncs, Tres llums, al 2009, i aquí, doncs, en el rerefons podem veient la vida severa, rigorosa, que du la gent camperola a Irlanda. Trobem una nena de pocs anys que és traslladada a viure un estiu a la granja d'un matrimoni que l'acull. De fet, són els seus tiets, no? Els pares de la nena estan carregats de fills i, a més, la mare acaba de tenir una altra nova criatura, o sigui, una altra criatura. I tot fa pensar que se la treuen... De fet, no, tot fa pensar, si llegien el llibre i després veien la pel·lícula, doncs que se la treuen de sobre. Sobretot el pare, un home d'actitud indolent, irresponsable, faixenta i gallet. A la mare se la veu ben sobrecarregada de feina. Els Kinsella, la parella acollidora, de fet és els ties de la nena, sobretot la mare, és la germana de la mare de la protagonista,
I de fet és una es fan càrrec d'ella amb un amor que camina discret, però que es va mostrant, o sigui, que es va mostrant consistent, va pujant, no? A mesura que va passar els dies i el temps, no? Aquests temps plàcids que van passar junts. De fet, els tres junts, o sigui, simbolitzen les junts del triangle afectuós format per Jadí Pals Quincella i la nena que és acollida a la seva casa. De la història es dedueix quins són a cada moment de la narració els punts del junt que fan pampagulles i el punt de junt que dona coherència, estabilitat, força espiritual i energia per estimar i que pel mateix corrent dels sentiments va passant d'un punt a l'altre del triangle en un relat bell, preciós, tendre i amb un final que commou. Els tres junts, de fet l'autora, desplega una història d'una gran intensitat emocional sorgida d'unes vides interiors plenes que no afecten la edat sinó la evolució de l'ànima i ho fan amb paraules mesurades, justes, i ve d'aquí la maestria precisament narrativa de l'escriptora. La seva adaptació al cinema sota el títol La nena callada és una d'aquelles pel·lícules que remouen, explica la història de la mateixa, de la protagonista, no de la nena, que té 9 anys i que creix en aquesta llar desestructurada on és ignorada. Es pot dir que la pel·lícula és totalment fidel al llibre, a la novel·la. Particularment he llegit la novel·la, he vist la pel·lícula, per això puc donar fe doncs, que la pel·lícula és fidel a la novel·la. Fins i tot jo ja he dit que la novel·la es pot llegir en una hora i es queix, doncs la pel·lícula pues també té una durada d'una hora i poca cosa més, però per això és que és tan fidel que en el temps també queda així mesurada. És una pel·lícula dramàtica irlandesa que del 2022 i està dirigida per Colm Baillet. És amb el guió del mateix director, una adaptació, com hem dit, d'aquesta novel·la, i està protagonitzada per Carrie Cronlin, Andrew Bennett i Catherine Klein. Està doblada i subtitulada també tant al castellà com al català. Es va estrenar a la 72 Berlinale, on va guanyar el Gran Premi del Jurat Internacional. També va obrir el Festival Internacional de Cinema del Dublín del 2022, guanyant el Premi del Públic i del Premi del Cercle de Crítics del Cinema de Dublín. També ha estat nominada com a millor pel·lícula en llengua no anglesa

de 9 anys, filla de la família, com hem dit, disfuncional, i s'enfronta en silenci a dificultats a l'escola i ha après a passar desapercebuda per als que l'envolten. Quan arriba l'estiu, s'acosta aquesta data per part del part de la seva mare i és quan ella doncs, ha d'anar o se la treuen de sobre, no? I va amb els seus tiets. Sense saber quan tornarà a casa, es queda allà. Per a ella, en principi, són uns desconeguts, però sense més, no porta només que la roba de sobre. I a poc, gràcies a les cures de la família, no? Doncs la Kate descobreix una nova forma de viure i en aquesta casa on regna la feta i no sembla haver-hi secrets, ella descobreix una veritat per això dolorosa. No? Això no ho explicarem perquè jo us emplaço aquí a que veieu la pel·lícula perquè encara la trobareu al... a Movistar i també en Filmin. Doncs no tinc temps de dir més, sí que dir de la música, que com l'esteu escoltant va molt bé, acompanya perfectament el que és el contingut de la pel·lícula. No és una, és una, va amb un ritme pausat, no és alegre ni molt menys, però és que va totalment com va la pel·lícula. I bé, doncs avui ho deixem aquí, doncs perquè ens acaba el temps i arriben gairebé les 10 i com ja sabeu, a les 10 és el moment del butlletí informatiu. Per tant, ara us deixem aquí amb el butlletí informatiu, amb les notícies de Ràdio Caldes, però no marxeu, que de seguida tornem.

0: ara sí, després del butlletí informatiu, obrim la segona hora del fòrum, una hora que dedicarem a parlar de la bretxa digital i la intel·ligència artificial que vindrà i, o que ve de la mà de Raül Viader i de l'advocada Teresa Castillo. Avui conversem, amb, tal com hem dit, amb Raül Viader, informàtic especialitzat en projectes de la intel·ligència artificial, i també s'acompanya l'advocada Teresa Castillo, assessora jurídica d'empresa. I veurem perquè tot va lligat. Primer de tot, Raül i Teresa, benvingut, benvinguda aquí a Ràdio Caldes i al fòrum.
1: Moltes gràcies.
0: Per començar, us demanaria que ens féssiu 5 cèntims de la vostra, que parleu de vosaltres mateixos, és a dir, de la vostra trajectòria professional. Podem començar amb tu, Raül, que és el gran protagonista, perquè el tema va d'aquest,
2: bueno, jo,
0: de la intel·ligència artificial i de aquesta bretxa que ens parlaràs, no? I,
2: sí.
0: I del teu projecte.
2: Bueno, jo més que res voldria dir que el protagonista no sóc jo, el protagonista és la matèria. Jo només sóc un conduït.
0: Un conductor.
2: Sí, intento que la gent s'apropi amb això amb un altre focus. Jo sóc en Raül Viader, porto el món de la tecnologia des de literalment el segle passat i he tingut la sort de viure les distintes revolucions que hem viscut, el tema de la web, després les aplicacions mòbils i tota l'evolució que això va portar de la mà amb el tema de les xarxes socials i noves maneres de fer negoci i d'entendre la comunicació. I per tant, quan aquesta meravella, meitat monstre que es diu la intel·ligència artificial va arribar, pues bueno, en certa manera a mi ja m'agafava enfilat i per això ens anem posar a treballar en el tema de intentar fer que la intel·ligència artificial no sigui només una paraula grossa que fan servir les grans multinacionals,

0: però portar-lo de veritat a la gent que compta, que és el petit botiguer, el petit comerciant i la petita pime. La Tere és la meva sòcia, ella és la que ens guia, en certa manera, en el tema jurídic, perquè, com la Tere ara us explicarà, en aquest camp també hi ha moltíssim a fer a tots els nivells. Necessitem legislació, necessitem iniciatives que siguin una barreja de público i privades, i necessitem desenvolupar encara moltíssimes lleis grans i petites perquè això de la intel·ligència artificial va arribar a bon port.
1: A veure, Teresa Castillo, ets advocada i evidentment estàs, la teva especialitat és l'empresa, però a més, a banda de que siguis l'assessora en aquest cas del Raül, evident, tu també tens el teu despatx i vull dir el teu, podríem dir, espai on assessores o tot el tema, ja no només en temes de, en aquest cas, de la intel·ligència artificial, sinó d'altres tipus, però per això que siguis tu mateixa qui ho expliqui.
2: Moltes gràcies. Jo ja fa 20 anys que em vaig acabar carrera i des de llavors la veritat és que sóc una advocada molt inquieta. En aquest sentit no sóc la clàssica que es dedica només a una matèria i ja està, sinó que n'he tocat diverses. Tinc el meu propi despatx i arrel d'això el coneixement és molt ampli, és diari. Cada dia tinc una experiència, cada dia s'ha d'aprendre, s'ha de mirar normes, s'ha d'estudiar i això és algo que a mi em dona molta vida. Llavors, el tema de la IA ha sigut un tsunami. Es va presentar el projecte amb el Raül i de seguida vaig aixecar la mà i vaig dir és que hi ha tanta feina a fer, perquè ara estem trobant les primeres sentències o les primeres sancions, tant advocats com a jutges mateixos, d'haver fet ús de la IA per fer escrits jurídics com una demanda o com una sentència, fins i tot que un jutge l'ha fet recentment i ha tingut una sanció de 1.000 euros per haver-se recolzat en la IA. Llavors, tot això ens porta a un món que falta molt per regular i que això no va només de juristes que hem de fer les normes i aplicar-les i ja està, sinó que ens hem de reunir amb experts informàtics, experts tecnològics, experts filòsofs en medicina, perquè és que la IA toca tot,
1: l'educació toca tot, vull dir, i van sortint cada cop van sortir moltes temàtiques que fins i tot vull dir que estan relacionades, són totalment, vull dir, arrelades a lo que és la intel·ligència artificial i cada cop n'hi ha més, vull dir, per això que la regulació és totalment indispensable, no?
2: I rapidíssima, s'ha de fer per ja, no hem d'esperar-nos ni demorar-los més i pensar que això és algo del futur, perquè això és algo que està passant ja. Uh-huh. I ho tenim ja i hem de respondre. Què passa quan la IA s'equivoca i tenim un dany? Qui respon? Perquè el nostre Codi Civil és del segle XIX. Vull dir, estem parlant de fa 2 segles el nostre Codi Civil, i qui regula la responsabilitat d'aquest dany? Perquè el Codi Civil demana que sigui una persona física o una persona jurídica, però quan és la IA? Qui hi ha darrere?
1: Perquè molt sovint es confia aquesta tota, donant la confiança en aquesta intel·ligència artificial, que és això, és una eina, és un, podríem dir, és un robot al cap i a la fi, no? És una eina, no? Que els humans hem de fer servir.
2: Hem de fer servir, treure profit, però sempre ser crítics.
1: Exacte. Ser crítics i no confiar totalment en ella, podríem dir.
2: Correcte. Jo m'he trobat clients que m'han vingut al despatx amb un acomiadament i de dir, vull que em portis l'acomiadament. Molt bé, jo t'ho porto, però tenim 20 dies hàbils per presentar la demanda i has vingut tard, no? Jo he preguntat al ChatGPT i m'ha dit que necessitava el contracte, que necessitava les nòmies, i aquí estic. Dic, ja, però han passat els 20 dies. I llavors estem fora de plaç. Jo ja no puc presentar una demanda contra l'empresa. Ah, i ara qui reclamo jo? Em va dir el client. I dic, pues, ho tenim malament. És que no has contrarrestat aquesta informació. Tu has tingut un problema jurídic i ho has preguntat a la IA, que està molt bé, però és que no estàs ben informat. Uh-huh. Per això que aquest dia a dia ja està aquí.
1: Ja el tenim
2: aquí.
1: Raül.
0: Digue'm.
1: Raül, l'expert, vull dir, de fet aquí tu i la Teresa, com ben has dit, sou socis, però en aquest cas pensant que ella porta la part més de regulació, però tu és qui treballa, o sigui, és sí. una persona que treballa. Des de quan fa que ets?
0: Estic, diguem-ne...
1: Bueno, primer com a informàtic,
0: com
1: a
0: informàtic, per tant la meva transició va ser molt més fàcil, però diguem-ne que els últims 18 mesos ha sigut quan m'he posat en plan professional.
1: En plan professional d'intel·ligència artificial.
0: Totalment.
1: Quan parlem de bretxa digital, de què parlem exactament?
0: Quan parlem de bretxa digital en el sentit de la IA, parlem de que ara mateix tots aquests projectes que escoltem la gent del carrer sobre inversions, sobre IA, sobre com ens canviarà la vida, encara està en aquest cercle de la gran empresa, dels interessos creats, de projectes que encara els estem mesurant en certa manera amb els preus de lo que podríem dir que ja era l'antiga economia. Em refereixo en el tema, per exemple, del desenvolupament de software. Si tu fas una aplicació que el seu valor són 400.000 euros en un mercat, però la fas amb la IA i la pots fer per 5.000 i per tant posar-la a la venda per 15, els mateixos interessos de les empreses tecnològiques no volen això. Si puc cobrar 150.000 euros o 200.000 euros, per què cobraré 20?
1: Clar.
0: O sigui, llavors, què és el que passa? Tots aquestes... A on es fa la bretxa digital? La bretxa digital ara mateix està fent perquè n'hi ha moltes solucions que estan a l'abast del petit comerciant i de la petita pime, en la qual se li ha posat una barrera totalment artificial i per mitjans d'interessos econòmics, que és el preu. O sigui, jo puc fer tota la... Jo sempre he dit el mateix, la tecnologia només és interessant en el moment que arriba en aquest punt de creu, en què és avançament tecnològic amb un preu que es pot pagar. Mentrestant, és invisible. Uh-huh. Em refereixo, si a mi em dones 3 milions d'euros, puc fer qualsevol projecte. La màgia està fer-ho en 30.000. Llavors, la bretxa digital ve que tenim que ensenyar-li a la gent de que fer servir la intel·ligència artificial no és només fer servir el ChatGPT, que avui en dia tu mateix et pots fer el software que necessita per córrer la teva empresa, la teva botiga, el teu petit comerç, sense comprar-li a ningú i sense pagar quotes per ningú, i aquest codi, més a més, és teu. Només tens que aprendre a fer servir un parell d'eines que et faran que, parlant-li com estem parlant nosaltres aquí al voltant d'aquesta taula, puguis parlar amb la intel·ligència artificial i literalment et farà un programa. Uh-huh. Un programa que tu pots servir per tu, per la teva empresa.
1: Però això podríem dir que és el teu projecte. El projecte que tu has fet o...
0: Nosaltres, el nostre projecte es basa en una cosa que és la mateixa filosofia del que parlàvem. No serveix de res que parlem de projectes d'IA i només es beneficin al mateix grup d'empreses.
1: Sí, perquè quins són els... De fet, és que jo m'he avançat ja de seguida a parlar del
0: sisplau.
1: Projecte. Quins són els col·lectius avui més vulnerables des del... parlant d'intel·ligència artificial des de la part digital, no?
0: Jo diria que ara mateix jo diria que la gent de la meva edat, perquè aquests són els que tenen el risc més gran de perdre's una revolució tecnològica que, anem a veure, la gent de la meva edat ja està mirant al seu èxit de la seva vida professional. Són els últims anys, estàs mirant ja cap a la jubilació.
1: Sí, i estàs, diguem, a veure de quina manera encara aquests anys que et queden, no?
0: Però ja és una mica com el sinònim del futbol. Ja estàs mirant el marcador, ja estàs mirant el temps que et queda, ja estàs descomptant a veure de quant temps et queda, no? I llavors, jo crec que precisament per aquesta gent que encara té que trobar un rendiment econòmic al seu negoci i fer-lo el més profitable possible durant aquells anys, jo crec que aquests són els primers que es tindrien que llançar, perquè, repeteixo, qualsevol persona que em vegi aquí al carrer a Caldes, quan em veu, no pensaria: aquest senyor segur que és un crac de la intel·ligència artificial. No.
1: No, i per què no?
2: Per les canes.
1: Sí, bueno. No, i per la manera també. Vull dir, vas vestit d'una manera pues, molt informal.
0: Sí.
1: I a vegades penses que les persones que són conductor, vull dir, que creen aquest tipus de programes, que estan en la informàtica, etc., van amb jaqueta, pantalon, ben trajejats, vull dir.
0: Sí.
1: Dir, no? Però no necessàriament, eh? També pots anar d'una manera informal, tot i que podrien dir, a vegades te trobes aquesta informalitat amb una camisa, uns pantalons, unes bambes, que igual la camisa val 200 euros, no?
0: Exactament. Vull dir,
1: que ahir també ho notes, tot ahir la informalitat que porti una jaqueta, sí, i tal, però... sense corbata ni sense res, però, clar, tu dius, jo vaig vestit d'una manera molt... molt normal, vull dir, molt de com qualsevol altra persona i tal, però amb tendència d'anar informal, no? Però sense que tinguis, que tu pensis que jo m'he comprat una camisa de 200 euros ni tal, vull dir que aquest sentit... És això, que tu penses que la teva fisonomia per la manera com vesteixes, la gorra i tot plegat, ningú dirà que ets una persona dedicada aquí en un tema, una temàtica com aquesta, la intel·ligència artificial.
0: Conchi,
1: i sobretot de creador de projectes.
0: Conchi, jo és que ja vaig cap als 60 anys. La gent, bueno, quan pensa algú que està en el camp de la intel·ligència artificial, penses un nano de 20 i poc, de 30, sí, un professional, o sigui, jo per això...
1: Sí, de 30 i pico d'anys. Vull dir que són els que penses en una persona jove, que són els que podrien dir que està més familiaritzat amb una temàtica com aquesta.
0: Tirant el carro. Mm-hmm. I per això et dic que el tema de la bretxa digital no és insalpable, però l'únic que tenim que fer és d'entrada perdre una mica la por i sobretot pensar-hi...
1: Por, podríem dir por i també massa confiança, vull dir, penso també.
0: Bueno, jo em trobo gent que encara té respostes que a vegades fent servir el GPT, el que sigui, que es queden bocabadats veritablement per la profunditat que dona.
1: Sí, però s'ho creuen i tampoc te vols de creure al 100%, tal com ho explicava la Teresa.
0: Però no
1: I també ho saps tu molt bé.
0: Però no s'oblida una cosa, o sigui, el procés de la recerca sempre ha sigut el mateix. Abans, quan teníem llibres, no et quedaves amb el primer, que no. Deia un llibre, anaves a la biblio i buscaves totes les fonts que poguessis.
1: No, és com si tu vas al metge i t'explica i te diu tens una malaltia que no té remei i tal. Tu busques una altra opinió, o una segona, una tercera, les que calguin, no? I aquí hem d'anar també així.
0: Aquest és el tema. I després, el que necessitem, evidentment, és que el legislador es posi la pila i es posi la pila molt de pressa. Sense regulació jurídica no es pot fer cap negoci. Això és primer que...
1: No, aquí esteu bastant... O sigui, en aquesta societat que heu creat, penso que és molt completa, no? Perquè aquí està la Teresa que posa justament la part que toca, que és la regulació, la llei, no?
0: La Teresa és fonamental perquè, evidentment, sobretot els que som tècnics i els que som informàtics, em refereixo, tenim una mica aquesta fama de ser una mica friquis, i llavors el que podem dir es queda rebotant una mica en les parets. En el moment que un advocat comença a assenyalar i a concretar els punts que ens manquen de legislació i de regulació i com ho tenim que canviar, penso que evidentment és la persona experta, o sigui, jo treballo amb màquines, la Tere treballa amb lleis, i ella és la persona indicada per fer-nos a tots recapacitar i entendre de que ens queda un treball per fer.
1: Tu ets el creador del projecte, ¿vale? Està clar, i aquí ens anem cap a la intel·ligència artificial amb la màquina que tu ara ens explica, bueno, la màquina, l'eina que tu ens explicarà, el projecte. De tota manera, primer, com m'he posat en preguntes molt introductòries, no? Doncs la IA, la intel·ligència artificial, pot ajudar a reduir aquesta bretxa que podríem dir, o el que no, o el desconeixement, o el massa, no? O fer-la encara, com hem dit abans, reduir o fer-la més gran. És a dir, encara podem tenir més problemes, o sigui, amb la bretxa, fer-la, per això he dit, més gran. I també els errors habituals, o els 15 errors habituals cometen quan parlem nosaltres, la gent en general, d'intel·ligència artificial?
0: Jo diria que l'únic, com totes les tecnologies, el que no es poden quedar és a l'abast de 4 i que facin de reguladors de com aquestes tecnologies acaben entrant en la societat. El gran perill que tenim ara mateix és crear una altra economia de dues velocitats. Una, perquè les empreses que ja s'ho poden permetre, ho poden pagar i estan implementant intel·ligència artificial, i les que no. Les que no cada dia estan perdent una distància que jo crec que és insalvable. O sigui, cada dia que perds estàs comprometent una mica la teva capacitat de tindre èxit en el teu negoci, perquè els grans ja ho estan fent. Uh-huh. I tornem a lo mateix. De quina manera fem aquesta barrera i creem aquesta bretxa digital? Pues amb el mecanisme més fàcil i més antic que tenim al món, que és el del preu. Uh-huh. si jo poso una tecnologia que no la pot, que ningú la té abast al petit comerciant i li dona una empresa més gran, aquesta empresa més gran agafarà aquest avantatge i acabarà tancant el comerç petit. Llavors, i com fem per això que no sigui, això no pugui ser tan fàcil? Necessitem legislació.
1: Sí, i què és el que més et sorprèn de com la gent fa servir o no fa servir la tecnologia, en aquest cas és la IA?
0: Anem tots molt curts de temps, tenim problemes de la vida real tot el dia, tenim nanos que portar al col·le, papes que portar al cap. Em refereixo, ho tenim tots força complicat i llavors quan tenim 10 minuts, pues a vegades no tenim gaire ganes de fer res, veritablement. I l'autoformació en aquest món és fonamental. Si tu no et prepares, no ho farà ningú.
1: I ara, no sé si és passar primer a la Teresa, que es parli de la normativa, o directament que ens expliquis el projecte que estàs desenvolupant i en quin problema et trobaries. Pot ser que això és massa ràpid i pot ser que potser primer, o també a través de el que diu la normativa, doncs és...
0: Jo crec que el que té que dir la Teresa és molt important. Sobre... Sí.
1: Què diu la normativa, Teresa? Què diu la normativa actual sobre la regulació de la IA?
2: Tenim el reglament de la Unió Europea del 2024, que és el que per primera vegada comença a regular la IA a nivell universal. Llavors, què diu la Unió Europea? Diu que això és una realitat, que és algo que hem de començar a regular, que els estats han de aplicar aquest reglament i desenvolupar-ho mitjançant la seva pròpia normativa, i això és el que ha fet. Això és de lo que partim. Molt bé. Què passa? Això va passar el 2024, però estem al 2026. Què ha passat a Espanya? Què ha fet Espanya amb tot això? Espanya, l'únic que ha fet, i és molt trist, però és així, és fer un anteprojecte, que s'ha dit, un avantprojecte. I aquest avantprojecte és del 2025, però és que s'ha quedat aquí. No ha fet res més. Sí que hi ha uns objectius, que és començar, per exemple, per establir unes sancions en cas de cometre irregularitats, qui respon a tot això? Perquè és el que t'he començat dient al principi.
1: Sí.
2: Partim d'un codi civil del segle XIX, que és el que estableix la
1: resposta. Que ja no estem parlant ni del segle XX.
2: No, segle XIX. Vull dir, estem parlant de coses que està molt bé que l'anem actualitzant, però és que potser s'ha de començar. S'ha de començar i posar-nos en sèrio i dir-nos la nostra realitat. Ara és aquesta, però és que demà passat serà una altra. I tot això ha d'estar previst. Partim d'això, partim d'una llei de propietat intel·lectual que també necessita una persona física per veure qui és el responsable, de qui hi ha darrere. Què passa amb tots aquests vídeos o fotos que en principi hauria d'estar etiquetat dient que està fet per la IA i no posa l'etiqueta.
1: No posa.
2: Si no posa l'etiqueta, nosaltres tenim una imatge o un vídeo, però si això no és correcte, si és fals, s'està vulnerant la llei de la propietat intel·lectual. I com no tenim una persona a la que reclamar, qui para aquest vídeo? Si tenim un vídeo que diu que el president del govern, a partir de demà, per exemple, el que li comentava abans al Raül, podeu anar a comprar que no s'aplicarà l'IVA. Què passaria en aquest país si tothom sortim a comprar perquè pensem que no s'aplica l'IVA en aquell dia? O sigui, vull dir, no ens dona temps, no tenim temps de reacció per poder anar en contra de tot això, perquè això vola. És el que em comentava Raül. I si aquest vídeo està fet per un tio que està a la Índia, amb un... Bueno, tot això ho he explicat tu millor, que m'ho has dit, i tu ets a l'espai.
0: Bueno, entrem en un tema que és transnacional. Si jo, per exemple, compro el domini a l'Argentina, tinc el servidor a Lituània.
1: El domini, quan estem parlant...
0: El domini, el nom, www.radiocaldes.com.
1: Sí, del que sigui, vale, compro, del que sigui.
0: Compro el domini a l'Argentina, poso el servidor a on puxo aquesta web, a Letònia o a Kazakhstan, i jo estic a Tailàndia en un internet cafè.
1: Que a vegades passa, eh?
0: Bueno, és que això és el que passa.
1: Molt sovint.
0: Això és veritablement el que passa. Per on comencem? El primer que té la força investigadora és el nom del domini. A on s'ha comprat aquest domini? Tenim que buscar-ho per veure si ens donen les dades de la persona que l'ha comprat. però després tenim que veure on està el servidor, perquè tenim que veure veritablement què és el que està fent aquest servidor. Ostres, tenim que demanar un altre rogatorio a Letònia per veure que ens doni accés al servidor.
2: I perdó, quant de temps ha passat?
0: Igual un any i mig abans.
2: Temps de reacció totalment ineficaç.
1: Clar. I per tant, quins són els principals riscos? Serien aquests, no? Els riscos, però no, els riscos legals, associats a la intel·ligència artificial.
2: Els riscos són que no podem anar en contra d'algú que no està identificat.
1: Clar.
2: És que el nostre dret exigeix poder reclamar algú, ja sigui persona física o persona jurídica. Això és el que diu ara mateix el Codi Civil. Però què passa amb la IA? És que no hi ha una persona física o una persona jurídica. O és molt difícil d'identificar-ho.
0: Simplement no es
2: Llavors,
0: pot identificar.
2: Aquí, el que ha patit el dany, pues realment es queda sense poder subsanar-lo ni poder rebre cap tipus de compensació. Ni...
1: Per exemple, tu imaginem que a vegades fan servir persones famoses,
0: Sí.
1: I te posen, pues imagina't com ha estat el cas de l'Angelina Jolie, no? I posen la seva cara en un cos i quien te diu ella, qualsevol altra, però clar, si no hi ha una empresa, si no se sap qui ha fet això, a qui reclames, a qui li poses la denúncia, perquè clar, és, tenen poder per fer aquesta denúncia, però si no hi és...
2: Aquest és el
1: problema. I pues, imagineu, i això és una persona, vull dir, famosos, no?
2: I que no, però li, falten, això... i no li falten recursos,
1: exacte,
2: econòmics.
1: Exacte, i que tindrà persones darrere, doncs, advocats, etc, que faran tot el possible. Però quan són ja, a vegades és això que poses... mira, jo abans parlava d'un llibre que és Els nens són reis, no? Aquest llibre, doncs, de la Delfín de Vigan, és això, va de la mare que posa, vull dir, té ganes des de jove que volia ser influencer, etc, i no ho aconsegueix, després posa els seus fills. La seva filla, doncs, davant de posar-la les... en aquest cas no és necessàriament intel·ligència artificial, però sí que va tot amb el tema de la xarxa. Xarxes, no? Perquè la xarxa també és que hem de dir que la xarxa i la intel·ligència artificial avui dia van totalment unides, sobretot quan estem veient totes aquestes, moltes vegades són totalment inofensives, històries amb cares, però no sabem si aquests personatges que surten són reals, aquestes cares de nens són reals, o sigui, ens han fet... és que això ja no ho saps, no? Doncs aquí és el fet de que desapareix el contingut, desapareix la nena a través d'aquesta xarxa que s'han fet servir, etc. Però ja dic que jo ho lligo una mica en tota la xarxa, ja dic que intel·ligència artificial i la xarxa podríem dir que van totalment unides avui dia, sobretot amb el tema d'aquestes temàtiques que es fan servir, no? Vull dir que ja no estàs parlant de que si jo poso aquest programa o el que sigui, vosaltres sortiu, etc. No, ja estem parlant de lo que contínuament t'està acribillant,
2: sí.
1: Perquè t'estan acribillant de manera continuada amb històries que tenen cares, que a vegades confons, no, ja no saps si són reals, si són creades, perquè les crea la intel·ligència artificial, les crea, però les crea a través d'una fisonomia que és real.
0: Està entrenada...
1: Això tu ho saps.
0: Sí, s'entrenen amb un fotimer de dades, de fotos reals de tot tipus i de fenotipes, i llavors és una qüestió, em refereixo, per la màquina, una vegada està entrenada amb una sèrie de dades, ja no té cap problema de repetir-ho, això. El tema és que, a més a les xarxes encara ens trobem amb un tema... Em refereixo, si tu i jo tenim... Tu tens una empresa i jo et faig una solució per la teva empresa i en aquesta solució porta intel·ligència artificial i passa qualsevol cosa, som una empresa, hi ha maneres de que em puguis, podem mesurar el dany, puguem fer una reclamació, el que sigui. En el tema de les xarxes socials és diferent, perquè tu pots publicar gairebé de manera anònima totalment i no hi haurà una manera de... Em refereixo, sí, jo agafo ara un vídeo teu i faig com si ets la meva nòvia que s'està donant un petó i ho puxo a les xarxes i ho faig des d'un telèfon, una conta anònima i
1: és a dir,
0: telèfon...
1: que ho fas d'una conta que
0: no
1: però, per pel general, per lo general, diguem, això podríem dir que som, clar, a vegades som bots, vull dir que són aquestes que no saps que això també te trobes. Clar.
0: I aquí tenim...
1: En Instagram o en Facebook o en sí.
0: I totes les xarxes socials estan intentant posar mesures per detectar el que és
1: el que seria bot.
0: Sí, contingut fet només amb intel·ligència artificial, però ja sabem que això sempre és un, saps, és una batalla, no?
1: Sí.
0: El sistema de detecció i la gent que cada vegada es torna més llesta i ho fa cada vegada millor. Per això és tan interessant i tan necessari que tenim legislació, perquè si no n'hi ha legislació, em refereixo...
1: Per això. I Teresa, com es protegeix un ciutadà davant d'un algoritme que pren decisions sobre ell? Com ahí on arriba la llei? O com queda regulat?
2: Primer el ciutadà ha de saber que s'està fent un mal ús de la IA sobre si mateix, perquè és que de vegades ni ho saben.
1: No, ahí està la cosa, que per això dic protecció, perquè tu imagina que s'està fent la teva mateixa persona,
2: sí,
1: s'està fent servir i perquè d'aquelles casualitats te trobes, diu, què és això, no?
2: Clar, això mateix. Tu imagina que publiquen un vídeo meu fent alguna irregularitat.
1: Sí.
2: O sigui, el meu prestigi professional ja s'ensorra, perquè jo he de demostrar que sóc innocent.
0: Yeah.
2: Això per començar. I en el cas de fer-ho, en el cas d'aconseguir que es demostri això, qui repara tots els anys que jo he patit durant 10 mesos que arriba la sentència i es declara que aquesta persona és innocent? O sigui, vull dir, tenim un problema. I jo crec que la qüestió és no com es regula la IA, sinó cap a on volem anar. Si el que volem és que la IA sigui una eina per fer-nos la vida més fàcil, que siguem més productius, que millorem la nostra qualitat de vida...
1: És que és ahí on ha d'anar, no?
2: Ah, sí, però és que també està l'altra part, el mal ús de la IA.
1: Clar.
2: Llavors, aquest és una regulació que parlàvem al principi, és una regulació tan global a tots els nivells que no ens hem de quedar només amb si publiques una imatge que no és meva tindràs aquesta sanció, que sí, que està molt bé, que el reglament de la Unió Europea ja comença a preveure això i partim de 35 milions d'euros de sanció, que sí, que està molt bé
1: sempre
2: tot això.
1: Quan, sempre i quan sàpiga, si sí, sàpiga qui és.
2: Bravo.
1: Clar, perquè si no ho saps, com ho, que és el que estem
2: clar.
1: Parlant.
2: Llavors, és com, és molt, no sé, vull dir, és un camp molt, molt dispers, que costa molt, i hem de començar a posar camí, hem d'obrir camí, i hem de veure què podem regular i fins a on. És que és així. I el tema és que cada dia canvia. Que això no ens hem de posar els experts i dir, vinga, anem a regular això. Ah, necessito un any de treballar i treballar i treballar. No, si tenim que fer servir totes les eines i les més actuals possibles, i les experts més que estiguin més actualitzats. Perquè no ens serveix que reuneixin en aquesta assessoria que vol crear l'Estat d'experts, i quan, això ho van fer el 2025, i estem al 2026 i no han fet res.
1: I encara no hi ha
2: res. I ha passat un any.
1: I les empreses petites estan preparades per complir la normativa? Clar, estarien preparades si coneixen ben bé la intel·ligència, l'eina en si, no?
2: Això mateix, falta informació, falta formació i falta persones que es posin al seu costat i que li sigui rentable.
1: Perquè... I qui són els punts secs? Perquè ara torno a tu. No? Quins són els punts secs de la llei? És a dir, allò que encara no està regulat i hauria d'estar.
0: Mira, per exemple, aquí a Espanya, en principi, corregeix-me, Tere, si m'equivoco, tens que tindre els correus electrònics de la teva empresa per 3 anys?
2: Correcte.
0: Vale. Avui en dia, dintre del mercat de la gent que fa solucions com les que jo faig, hi ha un dels mòduls més senzills o populars.
1: És que ara passarem a que parlis
0: comptarem.
1: Del projecte.
0: Sí, però bueno, estem parlant d'una eina que, per exemple, pot administrar el teu inbox del teu correu electrònic. Vale? Això està de fàbula, però entenem que estem parlant de que és IA generativa, jo faig uns agents que tenen capacitats d'autoaprenentatge i d'autocuració, cada vegada es tornen més llestos, però mai pots descomptar que hi hagi un problema i t'esborri emails que són necessaris per la teva administració de cara a Hisenda. Pues, si no ho has pensat i ve qualsevol xaval per la porta que et diu, oh, jo te puc fer una solució d'intel·ligència artificial per 150 euros i t'ho implementeixo i tal, i dius, ostres, de conya, vinga, fes-m'ho, i demà tens un problema, no tens ningú a reclamar, aquest nano no té seguro de responsabilitat civil, tindràs un problema amb Hisenda, perquè si no has fet una política de fer un mirall de les dades del correu electrònic amb una altra bústia que ho puguis guardar i tal, doncs pues fixa-t'hi, aquesta broma que en principi era agafaré una eina que em farà servir millor per l'empresa.
1: I que molt sovint podrem confiar en aquesta persona, sobretot en la petita empresa, en el petit comerç fins i tot, vull dir, de cara a buscar la millor... Doncs vendre més, no? Doncs, i clar, i ve aquest personatge i et convenç, tio. I a més, pues mira, tu has dit 150 euros, te lo posaré una mica més car, 500 euros. Això és molt assequible. I te deixes portar per aquí, si després...
0: I després tens un problema. Clar. I això ha passat també, per exemple, en el temps de que tot el món necessitava fer una pàgina web i hi havia moltes empreses que
1: també,
0: trobaven
1: el veí,
0: l'amic, l'estudiant argentí que em fa una pàgina web i tal i qual.
1: Ah, molt, molt, molt bé de preu quan tu ja saps que una bona pàgina web té un cost que se te'n va a partir dels 1.000, 2.000 euros perfectament.
0: Depèn.
1: Perquè és la feina que te la van fent feta. Però clar, quan t'ofereixen això...
0: Què fas? Pues,
1: l'acceptes i després és... Bueno, te trobes en els problemes, no? De com que no funciona, que no sé què, que no sé quan...
0: I no n'hi ha ningú al darrere, i si passa qualsevol cosa aquí la reclames...
1: O si ja és possible que l'estiguis dient contínuament a la mateixa persona, però no te lo sap solucionar perquè no arriba, no?
0: Jo diré que m'he fet a la meva vida professional d'aquestes històries, d'aquests drames petits de la petita empresa, no et diré la quantitat de pàgines web que hem tingut que tornar a fer perquè és que no havia per on agafar-ho, o sigui, era com una galeta que quan lo tocaves es trencava i deies, bueno, tenemos que empezar de cero, perquè això són les coses que passen, i per això en aquest tema, en la intel·ligència artificial, encara és més important que la gent entengui que no necessito un consultor tecnològic, ho puc fer jo també, jo mateix, si m'hi poso. Jo tinc un dels projectes que tinc és una universitat online que pots agafar cursos de la intel·ligència artificial. Jo tinc un curs que el tinc posat amb un preu de 19,99, sortirem al 19 el mes que ve, podreu descarregar-ho també. En aquest curs t'ensenya el que una empresa d'automatització et cobraria 5.000 euros. I està fet perquè una persona que no treballa amb un ordinador a la seva vida diària, acompanyat del seu fill de 16 anys, puguin fer aquest sistema. Tens el codi, no tens que pensar, només tens que seguir els passos, copiar i pagar, i quan ja estigui funcionant i el servidor, pots començar a llegir i entendre. El que et vull dir és, aquesta solució, si truques a qualsevol empresa d'automatització, et vindran dos paios molt guapos, amb uns trajes molt cars, amb un molt bon rellotge, i diran, això... 17.000 euros més IVA. Mm-hmm. Ho podries fer tu per 300.
1: Mm-hmm.
0: Per 300. Si tu t'ho fas.
1: Clar, aquí està. Suposo, en part, és aquest projecte que tu poses a través d'un curs, no? I és ensenyar. Ensenyar com ho pots fer...
0: Exactament.
1: De manera... I a més, aquí intervenint el... Pues imagina't els usuaris, no? Doncs fent totes les preguntes que calguin per solucionar tots els problemes en què et pots trobar o que per poder desenvolupar aquesta...
0: Exactament.
1: Aquesta, en aquest cas estem parlant d'intel·ligència artificial.
0: I a més suposa... Jo, aquest és un tema que jo voldria que quedés clar, perquè a mi em sembla que és una petita revolució. Estem parlant de tornar-li a la petita i mitjana empresa, qualsevol empresa, la propietat del seu codi i del seu software. Això veritablement no passava des dels anys 80, en què les empreses eren les propietàries del seu codi i podien fer el que volguessin amb el seu codi. Ara només tens permís per fer-lo servir. No pots modificar, no pots fer res, no, no, no. D'aquesta manera, tornem la sobirania tecnològica i de dades a l'empresa, perquè aquest codi és teu i pots fer el que vulguis. I si demà vols que tu desenvolupi una persona perquè et porti per un costat, ho pots fer. És el teu codi, pots fer el que vulguis. Jo crec que això és una gran revolució i és un model que estic segur que... El model antic que hem vist fins ara del desenvolupament de software, les llicències i com funciona, aquest model s'està morint. I el bo que té és que li dona el protagonisme al comerciant, a l'empresari, perquè t'ho pots fer tu mateix.
1: Raül, passem al projecte, perquè això és molt més ampli. Aquí, diguem, d'una banda, ens dona les eines per, a través d'un curs o el que sigui, i amb un cost molt assequible, vull dir que ens estalviem bastant diners, etc. Per les persones que pues com jo, per exemple, o com qualsevol, és a dir, o per a una petita, un petit comerç, etc, que pugui necessitar-lo. Jo penso que tots ho necessitem. Vull dir, per a una jo precisament el necessitarem per a la meva feina. Vull dir, perquè és així, un altre també per a la seva feina, vull dir, en aquest cas, doncs, des del periodisme, etc. Però aquest, el projecte teu va molt més enllà. Crec que en aquest cas podrien dir que també va cap a l'administració, no? L'administració pot ser local, pot ser generalitat, perquè en aquest sentit també la cosa està bastant, és molt precària, podrien dir, no?
0: Sí.
1: Dels serveis, vull dir, que hi ha. No sé, aquí podeu parlar tots dos, eh? Vull dir, perquè també aquí podrien dir, doncs, que la llei també diu la seva, o sigui, per una banda ens trobem la tecnologia i també la llei, no? Doncs és això, en quin punt xoca per una banda, però m'agradaria que expliquessis aquests projectes.
0: Jo...
1: Més que un projecte són, podríem dir, o en un projecte hi ha diversos,
0: sí,
1: no?
0: Sí, jo, anem a veure, el meu projecte és intentar convertir que Caldes es converteixi en una ciutat piloto i model en el qual hem tret la intel·ligència artificial del cupo de la gran empresa i la implementem a tots els nivells al petit comerç. No cal ser-hi, em refereixo, no cal ser-hi sociòleg ni polític per donar-te una volta per Caldes i donar-te compte que n'hi ha botigues que es queden buides i que el petit comerç cada vegada és menys i que l'amenaça que té el petit comerç per competir amb els grans és una batalla que està molt fotuda perquè no tens les eines, la pressió fiscal és insostenible, t'ho fan molt difícil. Llavors, a mi el que m'agradaria és que entre tots fem un pensament i intentem que Caldes faci un pas per davant i ens deixem de teories i de projectes molt rimbombants i fem coses al nivell de la petita empresa. Perquè diré una cosa, el més important de tot això, el més important de que la gent comenci a fer coses amb aquest tema és que una vegada comences a treballar-hi, el cap et canvia i llavors ho veus tot molt més fàcil. Podríem estar aquí parlant i fer una xerrada cada divendres i amb això no aconseguiríem tant de canvi.
1: Tenim un temps i no acabaríem mai, però bé, intentem posar-lo.
0: Podem parlar moltíssim, però emprendràs molt més si et sentes i fem un projecte. Entens el que
1: vull dir? No, estic totalment d'acord. O sigui, jo me poso asseguda i... I dirigida, però una explicació concreta perquè vas dirigint, no? I jo necessito saber el coneixement, ¿vale? En aquest cas és el projecte, però el projecte ben explicat.
0: Sí.
1: I aquí també veiem que hi ha la persona, no? Vull dir, tu estàs explicant un projecte totalment, en aquest cas és la intel·ligència artificial, però a través de la persona que és qui ho explica, no? I a través d'aquí, de quina manera jo podré fer servir aquesta eina.
0: Perquè una vegada, el més important és començar-hi. Una vegada ho has fet un cop, llavors el teu cap també comença a funcionar d'una altra manera i entens, comences a estructurar els teus pensaments, que és el més important, perquè la màquina només el que fa és el que tu li dius. I avui en dia ja no necessitem gairebé ni fer un prompt d'escriure-ho, al sistema li pots parlar. La majoria de la gent ara mateix utilitza el GPT en parlant. O sigui que, en principi, és possible que tu li tinguis a la màquina. Literalment, m'agradaria que em fessis una aplicació perquè jo, quan puxi un vídeo de YouTube que sigui molt llarg, me'l talli a trossets i el pugui puxar en shorts.
1: Mm-hmm.
0: Fixa-t'hi. I això, si li dius el model d'intel·ligència artificial amb l'eina correcta, dirà: molt bé, el que comprenc és que vols que faci això, no et preocupis que jo et faig el programa i anem veient. I et farà el programa. I probablement hi hauran faltes i defectes que no acaba de trobar. Com li ha passat sempre a tots els informàtics, fer un programa i després la meitat de les coses no acaben de funcionar i tens que anar retocant i tens que anar... És el mateix sistema. L'única diferència és que no hi ha tres nois programant per tu, ho fas amb la màquina.
1: Uh-huh.
0: I una vegada ho has fet, la primera trigues 4 o 5 dies, la segona trigues 3 i arriba un moment de que fàcilment tu et pots posar i dir: què és el que necessitaria jo per a la meva empresa? Necessitaria una aplicació que quan ve una comanda per e-mail doni un missatge als nois del magatzem perquè posi en una caixa, vale, això i et pots fer tu aquesta aplicació. No tens que anar-hi a una empresa, ni pagar-li, ni encarregar un informàtic. I més a més, aquesta aplicació, com l'has fet tu, aquest codi és propietat de la teva empresa. El canvi és brutal. O sigui, surts guanyant de totes les maneres, d'entrada per la teva coneixença.
1: Aquesta aplicació la podrà fer a través del projecte, no? Que seria el teu projecte.
0: I després, quan jo no hi sigui, ho podràs fer sense mi també.
1: Sí, sí, sí.
0: I arribarà un moment que si et poses una mica la pila, potser vindràs i m'explicaràs un truc que jo no havia vist, em refereixo. La progressió és molt ràpida. El més important és donar aquest primer pas i atrevir-te, només. És així de simple. O sigui, el que passa és que, clar, si no n'hi ha ningú que t'estimuli i que els grans gurus tecnològics ho facin veure, diuen, no, esto
1: però,
0: és...
1: Però aquest mateix el projecte, anar més cap a la política, per exemple, vull dir, per això t'he dit que en aquest cas pues, podrien dir a l'administració en un ajuntament o en... Qui te diu anar més allà?

0: dos. No, necessitem que aprenguin que hi hagin iniciatives i que t'atreves a liderar. O sigui, no, no, per això estàs aquí en aquesta taula. O sigui,
1: sí,
0: t'hem fet, estàs aquí de regidor perquè, perquè tens que liderar i tens que atrevir. El que passa és que sabem que en el negoci el tema polític les coses s'estudien tant que a vegades dius me da más rédito electoral no hacer nada, perquè si no l'acabo i no passa res. Vale, jo el que li voldria transmetre a la gent és de que tot això estava molt bé.
1: I hem... Primer, imagina't transmetre això a qui governa. Podríem dir aquí en l'Ajuntament de Caldes i qui, por, qui per, a qui per to, li pertoca, no? En aquest cas seria la, la, la part de l'empresa i la tecnologia.
0: Ja, nosaltres hem fet el que pensàvem que era correcte. Nosaltres hem vingut amb un projecte que en principi només pot enriquir la vida social i econòmica de Caldes, que és convertir Caldes en un centre d'IA en el qual no parlem i fem soroll, sinó que veritablement apliquem una certa manera de solucions al petit comerç, provocar que vingui una, un cert talent intel·lectual a dintre de la vila perquè comencin a fer projectes o empreses i reforçar una mica i preparar el que serà la vida econòmica de Caldes per al futur. O sigui, nosaltres hem fet el que pensàvem que teníem que fer, però el que també tenim clar és que ho farem amb ajut de les institucions o sense. O sigui, no, no, el que no farem és quedar-nos parat perquè hi ha un problema polític de sensibilitat, de comprensió, d'oportunitat electoral. Jo ho comprenc, tots fem el que tenim que fer per als nostres interessos, però nosaltres, la Tere i jo, farem que Caldes, farem tot el que pugui perquè aquest poble doni un pas cap endavant i es converti en una mica d'un referent de com es poden fer les coses. No de parlar i fem ara un altre quatre debats, portem experts, ella porta un altre advocat, parlem 6 hores, ens prenem uns cafès. Això està molt bé, però això no porta canvi real. Quin és el canvi real? Que la gent agafi una eina i la comenci a fer servir per al dia a dia. Perquè una vegada tinguis la primera, començaràs amb el això ja ho he fet, ara ho podria fer una altra, ara podria fer una altra cosa. I aquest és veritablement el motor del canvi. El parlar, el teoritzar, el fer dibuixos amb una pissarra està molt bé, però amb això no portes canvi. I tirant del que deia la Tere, crec que l'educació és fonamental.
1: És la més important, no? Podríem dir l'educació, però les dues.
2: Totes dues. Sí. És que si tens una bona educació a nivell d'IA, la regularització serà més senzilla, perquè és més fàcil de treballar-hi, si tots anem a una. Però és que l'educació també ha de tenir la regularització i l'educació la, o sigui, i la regularització de l'educació és que han d'anar de la mà. Necessitem aquesta formació, necessitem actuar, necessitem posar-nos ja, començar-hi. I no pensar que és algo que és del futur i que els quatre polítics que tenim ja vetllaran per nosaltres i pels nostres drets. I que el jutge ja, si jo tinc un problema, ja em donarà la raó. És que ens trobarem que si tenim un problema amb un fet d'una intel·ligència artificial, és que el jutge no ens podrà ajudar, perquè és que no obtindrem a qui reclamar. Llavors, tot això és una pilota que hem de començar a treballar-hi i d'estar tots en aquesta lluita. Perquè és que si no ens trobarem els mal usos de la IA.
1: Això
2: dona per una altra tertúlia,
1: sí,
2: penso.
1: Quan dius, per això, quan dius tots, a qui ens referim? O sigui, els usuaris, també al poder, no? Bueno, els que es governen d'alguna manera.
2: Això mateix, estem en un sistema democràtic i aquí els que han de regular primerament són els polítics que han de fer tot això de dir, nois, tenim una normativa europea que ja està regulant això, hem d'aplicar-ho. I no només parlo d'Espanya, parlo de la resta de països europeus.
1: I aquí és on entraria l'aplicació, que és, de fet tu és el teu projecte, Raül, no?
0: Bueno, sí, jo el que anem a veure, jo el que estic capficat en certa manera és de que deixem de parlar i que comencem a fer coses sòlides. I et diré una cosa, no és tan complicat, ni estem parlant de cap inversió, ni estem parlant de... és simplement deixar de posar-te obstacles. És una qüestió de visió. Això es pot fer i es pot fer amb uns costos ridículs, veritablement, i es pot fer. Ara, per què no es fan més iniciatives? A mi el que em sembla greu és que en un ajuntament d'una ciutat com Caldes, en la qual, per exemple, tenim una regidora que ha sigut presidenta de la Càmera de Comerç, que

0: que arriba un paio com jo, mig holandès, que visc entre Caldes i Holanda, a portar-te una iniciativa d'aquestes? O sigui, què és el que estàs fent com regidora de comerç? O sigui, de veritat no t'has enterat de lo que està passant amb la IA, de les baixes laborals que s'estan provocant, els despidos, els canvis de model econòmics? Quina part d'aquest telediari t'has estat perdent els últims 2 anys? Perquè sembla que no has vist ni el telediari. O sigui, és necessari que jo vingui jo a explicar-te això. Jo pensava que em diries: Tete, no et preocupis, perquè nosaltres, fixa't, hi tenim 35 plans ja preparats, tenim una visió de futur per Caldes 2035, ho tenim tot alicatat. I hagués dit: hòstia, que guapo. Però arribes i et dones compte de que no n'hi ha plans, perquè les converses com aquestes no estan sobre la taula. I si no hi ha converses i no comencem a parlar, no podem fer plans, no podem diagnosticar els perills, no podem dimensionar les solucions, no podem fer res, perquè estem un poquito en els mundos de Yupi.
1: Doncs és que sense acabar el temps, i com vam dir, dieu, necessitem una altra conversa, no? Quin futur més immediat veieu en l'ús de la intel·ligència artificial en la vida quotidiana?
2: Jo crec que les persones usuàries actualment estem tractant la IA com algo divertit, no? Com algo que ens comença a fer la vida una miqueta més fàcil. I que és: ai, em fa gràcia, vinga, m'instal·lo l'aplicació i començo a fer-li preguntes i començo a redactar els emails de feina millor.
1: Sí,
2: puc continuar?
1: Sí.
2: Començo a redactar un email millor de feina, començo a preparar un informe molt més coherent. O sigui, l'estem traient profit, ens està fent gràcia això de la IA. Però aquesta IA és com un cadell de tigre. Ara mateix és molt mono i molt divertit. I mira, ui, no m'havia pensat jo en la vida que podria millorar, per exemple, un àpat, un sopar. Pues mira, la IA m'està donant idees per fer-lo millor, no? Però és que aquest tigre es farà gran. I ja sabem que els tigres mengen i maten. Vull dir, si no es regula això, si només ens quedem amb la imatge de que és un cadell molt, molt graciós, que comença a fer-nos les coses més fàcils, si no hi ha una regulació,
1: regularització.
2: Gràcies pel contama. Si no existís això, aquest tigre, aquesta IA, serà un monstre i ens matarà.
1: Sac molt greu. Jo us convido a que vingueu un altre dia i podem continuar la conversa, perquè es quedem així i tornaré. A més, tindré més preguntes per fer, això us ho asseguro. Doncs, Raül, Teresa, moltíssimes gràcies per aquesta conversa. Ja dic que queda inacabada, però sí que ens fa entendre una mica millor què és la bretxa digital, com ens afecta i què podem fer per evitar que ningú quedi enrere. Ja dic que encara necessitarem més, I també hem vist que la tecnologia i la llei no són mons separats, sinó que són dues peces que han d'avançar juntes si volem un futur digital just, segur i accessible per a tothom. Gràcies, de veritat, gràcies per la vostra mirada, pel vostre temps i per compartir coneixement en aquest cas, gràcies. No només aquí a la ràdio, sinó en tota la gent de Caldes.
0: Gràcies a tu per tindre'ns, ha sigut un plaer.
1: I així arribem al final del programa. No m'estendrem més perquè no tinc temps. Moltes gràcies a totes i totes per escoltar-nos dia a dia. També aquí porta el control tècnic, al Monter, i doncs demà tindreu aquí més notícies i més veus per escoltar i per sentir i estar, doncs, per estar aquí al fòrum. Doncs ja sabeu, fins demà, a partir de les 9 estarem aquí.